0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Els drets laborals, els serveis i la seguretat social i, en definitiva, el benestar del qual gaudim són el resultat de la lluita de la classe treballadora per millorar les seves condicions de vida. Des de les primeres protestes a les fàbriques, passant per la lluita sindical durant el franquisme i arribant als nostres dies, els treballadors i treballadores de tot el món han conquerit drets que els hi han estat negats. Acomiadaments massius, càrregues policials, persecució política i fins i tot assassinats han estat algunes de les formes de repressió del moviment obrer al llarg dels segles. Però malgrat tot, la unió de la classe obrera sovint ha aconseguit imposar-se a la por i la desesperança. Avui recorrem més de 100 anys d'història de lluites sindicals i obreres a Catalunya per conèixer d'on venen els nostres drets i per què no els podem donar per garantits. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 12. Solidaritat i resistència. La conquesta dels drets laborals.
0: Som a la Barcelona de principis de 1919. Al paral·lel s'hi erigeixen tres grans xemeneies que destaquen per sobre del barri i que, de fet, són visibles des de bona part de la ciutat. Pertanyen a l'empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, que produeix energia per a la ciutat de Barcelona. Es tracta d'una filial de la Barcelona Traction Light and Power, un conglomerat d'empreses dedicades a la producció d'energia amb capital canadenc. De fet, Riegos y Fuerzas del Ebro és coneguda popularment com la canadenca. Al gener, la direcció de l'empresa decideix aplicar canvis a les condicions laborals del personal de facturació, que eren temporals i passen a ser fixos, però amb una condició innegociable: una reducció de salaris. Alguns dels afectats formen part del Sindicat Únic d'Aigua, Gas i Electricitat de la CNT, que agrupa diferents seccions laborals de l'àmbit energètic. La CNT és un sindicat anarquista fundat només 9 anys abans i que ha anat guanyant poder a tot Espanya, sobretot a les ciutats més industrialitzades. Fins ara, els treballadors i treballadores solien sindicar-se per professions, però la CNT canvia aquesta forma d'entendre la Unió Obrera.
2: Si parlàvem de la construcció, doncs hi havia un sindicat de peons, un de paletes, un de pintors, un de llaçaires, etc. I el que vam fer era intentar col·locar tot el ram en un sol sindicat. I així igual el ram textil, el ram metàl·lic, tots els rams, no? D'aquesta manera, quan hi havia una lluita, doncs sortien tots a la vegada, podien ser solidaris en el problema que hi hagués.
0: Acabem d'escoltar Ferran Aïsa i Pàmpols, historiador expert en el moviment obrer llibertari. Quan els treballadors afectats per la baixada salarial posen en coneixement el seu cas al sindicat, la direcció de l'empresa pren mesures dràstiques: l'acomiadament dels 8 treballadors de facturació afiliats a la CNT. Detinguem-nos un moment aquí. Com ja hem vist a altres capítols de Miralls de Memòria, les condicions laborals a principis de segle eren molt dolentes i el poder de les empreses sobre els treballadors i treballadores era gairebé absolut. Els governs tampoc no eren proclius a la defensa dels drets laborals, i és que sovint estaven formats per terratinents, empresaris o grans burgesos, aliats amb els interessos dels grans capitalistes de l'època.
2: Els horaris eren de 10 i 12 hores diàries, que els nens treballaven ja a partir dels 7 o 8 anys ja estaven treballant, que les dones estaven superexplotades, que corraven molt menys que els homes, i totes aquestes lluites, aquestes vagues van servir per anar posant una mica d'ordre al món laboral.
0: En aquell moment, formar part d'un sindicat no era un dret laboral com sí que ho és avui en dia. De fet, els sindicats estaven molt mal vistos per part de l'empresariat i sovint prenien represàlies contra els treballadors que s'hi afiliaven. Els responsables de la canadenca no han calculat bé les conseqüències dels acomiadaments. La resta de la plantilla de facturació deixa de treballar en solidaritat amb els acomiadats. L'empresa, però, els acomiadarà. 140 persones de la secció de facturació són expulsats del lloc de feina i seran substituïts per personal d'altres seccions. En aquest moment comença una estira i arronsa entre treballadors que reclamen la readmissió dels acomiadats i l'empresa que amenaça amb més acomiadaments. El comitè de vaga reclamarà també l'augment de sou als treballadors, l'acomiadament dels esquirols, és a dir, treballadors que opten per no fer vaga i seguir treballant, i la promesa de no patir represàlies. L'empresa s'hi negarà. El 21 de febrer, tots els treballadors de la Canadenca i altres empreses del grup declaren una vaga total.
2: On estem ara, aquesta fàbrica, donava llum a la ciutat. I el que van fer a partir del 21 de febrer és tancar la llum. Els treballadors van tancar la llum. Se van baixar la palanca i va quedar la persona sense llum, sense electricitat. Això, clar, natural, afectava a tothom ja. Afectava les oficines, afectava els bancs. I, clar, era una cosa molt, molt, molt forta que la ciutat quedava paralitzada. No hi havia tramvies.
0: Però la solidaritat amb els vaguistes no parteix només dels treballadors i treballadores de la Canadenca. Altres empreses del sector s'hi sumaran per tal de fer pressió a l'empresariat. Però les empreses comptaven amb un gran aliat al seu costat, l'Estat. El governador civil era una figura encarregada de representar l'autoritat de l'Estat a les províncies espanyoles i tenia funcions, entre d'altres, d'ordre públic. El governador civil de Barcelona, durant la vaga de la Canadenca, era Carles Emili Montañés i Criquillon, un dels fundadors de la Canadenca. Per evitar que les protestes continuessin, va empresonar i perseguir vaguistes, especialment líders sindicals.
2: No van haver barricades com altres, com havia hagut l'any 17, com havia hagut l'any 9, i que van haver centenars de morts. En aquesta, molt pocs morts van haver, i la majoria eren per un accident, que van posar un petardo i va explotar i van matar no sé qui, bueno, però molt, no va haver una violència en aquesta vaga. En canvi, sí que va haver una repressió, perquè ja des del primer moment que comença la vaga, ja la majoria de líders, o diríem de dirigents o sindicalistes principals, són tancats a la presó.

0: El govern espanyol enviarà enginyers militars a la canadenca per mirar de restablir la generació d'energia i es militaritzaran els treballadors per obligar-los a tornar a la feina. Però més de 3.000 obrers es negaran a reincorporar-se fins que s'acompleixin les seves demandes i seran empresonats al castell de Montjuïc. Entre ells hi estarà el sindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre. La tensió anava incrementant-se a Barcelona, però també a altres indrets de Catalunya, on la vaga de la canadenca també havia tingut ressò. L'èxit d'aquelles protestes radicava en la unió de treballadors i treballadores de totes les professions i empreses. Precisament, en aquest sentit, la Mirab, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Com va reaccionar la societat a la vaga de la canadenca?
2: Es va convertir en una vaga general, perquè es van anar sumant, primer, tots els que eren del mateix ram que ella, no? Primer les altres companyies de llum i de gas que hi havia a Barcelona i posteriorment ja també gairebé tots els sectors com els carreters, els estibadors del port, el ram tèxtil també va ser molt fort amb les dones que van participar, perquè el ram tèxtil la majoria eren dones que treballaven en aquest ram, etc. No? I això va fer que aquest moviment tingués una gran empenta a través del que era l'anarcosindicalisme, que és la solidaritat, el recolzament mutu, quan un està malament l'altre l'ajuda.
0: Aquesta vaga general començarà a reclamar més coses al govern, l'alliberament dels empresonats i una de les grans reivindicacions laborals de la història, la jornada de 8 hores. Després de 44 dies de vaga, el govern es va veure obligat a acceptar les demandes a canvi del fi de la vaga. D'aquesta manera, la canadenca va esdevenir un mite fundacional de les conquestes obreres a Catalunya i a Espanya. Un mite que reforçarà els sindicats, especialment la CNT, i que esperonarà els treballadors d'arreu a lluitar per millorar

0: N'estic farta, farta. Necessito un descans.
1: Vinga, va, que ja portem mitja jornada.
0: No puc més.
1: Tampoc es pot fer res més ara. Així que, va, menys xerrameca i més moviment.
0: M'estic marejant.
1: Va, no busquis excuses.
0: Necessito una pausa.
1: Va.
0: Però ja està, no vull seguir així.
1: Si segueixes cridant, ens fotran fora.
0: Mira, hi portem hores aquí, moltes hores. És el que t'he dit abans, estem esclavitzats. No sé quan podré veure els meus pares. No tinc temps per estar amb la gent que estimo. Quantes hores portem? 10? I quantes ens queden? Que no aguanto més. I sempre sóc jo la que em queixo, perquè si fos per tu...
1: Però què et penses? Que a mi m'agrada estar aquí. Jo també estic cansat de passar-me les hores. Tinc una família a casa, que espera que els porti el pa per poder menjar. Depenen de mi, d'això. Tant de bo puc tenir més temps per estar amb ells, amb els meus fills. Tampoc estic amb ells perquè no estic a casa.
0: Doncs per això mateix et dic que la culpa és de...
1: Prou! Ja està bé. Estic cansat d'escoltar els teus renecs tot el dia. Et queixes constantment de les condicions en què estem. Que si les condicions laborals són X, que si les hores de treball són excessives, que si el sou no compensa l'esforç... Sempre et queixes, i mai passes a l'acció. I n'estic fart. Què esperes, dient-m'ho a mi? Si vols canvis, hem de sortir als carrers. No és a mi a qui t'has de dirigir.
0: Tens raó. Doncs sortim. Sortim al carrer i protestem.
1: No ens escoltaran.
0: Doncs fem que ens escoltin. És això el que vols pels teus fills?
1: No.
0: Doncs vine, va. Perquè no només som nosaltres els que patim això. Vine amb mi i sortim a lluitar.

0: La vaga de la canadenca va donar més poder als sindicats i les plantilles de les empreses ara tenien més força per negociar millores salarials o de condicions de treball amb els directius. Però la patronal no va conformar-se amb que la classe obrera tingués més drets. De fet, des de 1918 i durant 6 anys, Barcelona va esdevenir un veritable escenari de guerra entre la patronal i els sindicats, especialment la CNT. És l'època del conegut com a pistolerisme. Alguns empresaris volien posar fi a les protestes i reivindicacions obreres i van optar per la via de la força. Van contractar pistolers, sovint vinculats a la policia, que es dedicaven a amenaçar o assassinar líders sindicals. Aquests pistolers sovint actuaven amb el suport policial i governamental i no eren perseguits per les forces de l'ordre. De fet, alguns policies feien servir la llei de fugues per justificar l'assassinat de sindicalistes. La llei permetia disparar a presoners que fugien i en moltes ocasions es va assassinar treballadors detinguts amb l'excusa que havien fugit. Entre els centenars d'assassinats per la patronal durant els anys del pistolerisme hi havia un dels grans líders sindicals de la CNT, Salvador Seguí, a qui la patronal tenia el punt de mira des de l'èxit de la vaga de la canadenca. La CNT va respondre contraatacant amb força i assassinant alguns dels responsables de l'ordre públic de Barcelona d'aquells anys i fins i tot el president del govern espanyol, a Madrid. Amb l'arribada de la dictadura de Primo de Rivera, la CNT, juntament amb altres sindicats i partits polítics, va passar a la clandestinitat i només revifaria amb la seva legalització durant la Segona República. Fem ara un salt endavant en el temps. A altres episodis de Miralls de Memòria hem parlat de la forta repressió que va aplicar el franquisme contra la dissidència política. Durant els anys de la dictadura no estaven permeses les protestes i la societat temia les represàlies de dur la contrària al règim de Franco. Però això no vol dir que no n'hi haguessin. L'1 de març de 1951 va haver-hi una revolta silenciosa a Barcelona, la vaga de tramvies. Tot va començar quan el govern va decidir apujar els preus d'aquest transport a Barcelona, mentre a Madrid era molt més barat. En plena postguerra, la societat vivia en condicions molt dures i el malestar era generalitzat. Per això va començar un boicot a la companyia de tramvies de Barcelona. Durant dues setmanes, la ciutadania de la capital catalana es va negar massivament a utilitzar el transport públic, optant per desplaçar-se a peu i participar en nombroses manifestacions de protesta.
1: L'1 de març de 1951, Barcelona va viure el que va ser la primera mobilització massiva en contra d'una de les mesures implementades pel franquisme. La protesta es va iniciar per l'augment del preu del transport, fet que perjudicava sobretot a la classe obrera, que agafava aquests tramvies per anar a treballar.
2: Mare, marxo!

0: Perdona, però què està passant aquí? Què és tot aquest rebombori?
1: Ai, hola, perdona, m'has dit res?
0: Què ha passat? Per què hi ha tanta gent? He d'agafar el tramvia.
1: Tu has d'agafar el tramvia i tots els que estem aquí també. No llegeixes el diari. Han apujat els preus, noia.
0: Què? No ho sabia. I què fem ara?
2: Protestar és el que fem. No podem deixar que ens robin els seus d'aquesta manera.
0: Però jo he d'anar a treballar. No puc arribar tard a la meva feina.
1: Tu i tots els que estem aquí hem d'anar a treballar. Però és la nostra lluita. Tots ja estem junts en això.
0: És cert, sí. Teniu tota la raó, perdoneu. Jo també estic amb vosaltres.
3: Disperseu-vos immediatament. Això és una infracció de l'ordre públic.
1: No ens aturaràs tan fàcilment. Tenim dret a protestar contra aquesta injustícia.
2: No marxarem fins que no se'ns escolti. No podeu ignorar les necessitats del poble.
3: La llei és la llei. I no permetré que el desordre continuï.
0: No ens aturaràs. Tenim dret a lluitar pels nostres drets.
4: Ja tenim prou!

0: Durant els dies en què es va fer el boicot al tramvia, gairebé ningú no l'agafava, encara que haguessin de caminar quilòmetres per anar de casa a la feina. Alguns manifestants van atacar els tramvies i després de diversos dies de boicot i de perdre més de 5 milions de pessetes de l'època, les autoritats franquistes van fer-se enrere amb la pujada del preu dels tramvies. Aquesta no serà ni la primera ni l'última protesta de caire obrer durant el franquisme. Catalunya serà en moltes ocasions epicentre de vagues i mobilitzacions, però també a Euskadi o Astúries tindran un pes important. Ara bé, la repressió contra qualsevol moviment obrer i contra els vaguistes serà sempre molt dura, sovint amb morts o empresonaments. Durant el franquisme, els sindicats estaran prohibits, només n'hi haurà un i serà obligatori afiliar-s'hi, el Sindicat Vertical, que depèn de la Falange, el partit únic de la dictadura. En aquest sindicat també s'hi havien de filiar els propietaris de les empreses. Els representants sindicals s'escollien en una mena d'eleccions que estaven molt controlades pel règim. Però al llarg de la dictadura, persones de caire comunista o antifeixista van anar-se integrant en aquest sindicat sense que el règim ho sabés i van anar vehiculant les protestes de treballadors i treballadores. Als darrers anys del franquisme, la conflictivitat laboral va explotar. Les noves generacions que no havien viscut la guerra i havien crescut en la dictadura reclamaven més drets i millors condicions de vida. La repressió del franquisme contra l'oposició política despertava cada cop més rebuig i el règim començava a plantejar-se la seva continuïtat quan morís Franco. A finals de 1970 es va celebrar el conegut com Procés de Burgos, en què es va condemnar a mort 6 membres d'ETA. Aquella condemna va mobilitzar part de l'oposició no només al País Basc, sinó també a Catalunya i altres indrets de l'Estat. La pressió popular va ser tan gran que el franquisme va haver de rectificar i canviar la pena de mort per 30 anys de presó. És en aquest context que l'octubre de 1971 la zona franca de Barcelona es viurà una de les vagues més icòniques del tardofranquisme, la de la SEAT.
1: 18 d'octubre del 71 és una data especial pels treballadors de SEAT. Sempre hi ha hagut al llarg de la història de la SEAT acomiadaments, però aquell va ser un acomiadament especial perquè era gent que havia estat al jurat d'empresa, que eren jurats d'empresa, que, diguem, bueno, van estar negociant i defensant el conveni, molt representatius, i això és el que li va, diguem, va ser el motiu de l'acomiadament. O sigui, va ser un acomiadament especialment sagnant i que va ser molt sentit per part dels treballadors i treballadores, i per això hi havia la demanda que sempre hi ha hagut, però en aquell moment encara més forta, de la readmissió. I l'empresa es negava amb rodó, i llavors vam pensar, imaginar que podem fer una cosa més forta perquè l'empresa entri a negociar. I ens va acudir això clandestinament, les edicions de la Comissió Obrera de la SEAT, fora de la SEAT, en reunions clandestines es va decidir, doncs, bueno, doncs fem una entrada d'amagat dels acomiadats i que entrin sense que l'empresa ho sàpiga i que un cop a dins facin assemblees explicant la necessitat de reivindicar la readmissió.
0: Acabem d'escoltar Josep Carles Vallejo Calderón, antic treballador de la SEAT i activista sindical i antifranquista. Ell va ser testimoni directe i actiu d'aquesta vaga i va patir la repressió franquista.
1: Em passa abans de l'ocupació de la SEAT. O sigui, a mi em van detenir precisament pel procés de Burgos el desembre del 70 i el règim franquista va declarar un estat d'excepció per intentar tenir més capacitat de repressió i més mans lliures a la repressió que no pas amb les pròpies lleis de la dictadura. Vull dir, i què significava això? Sobretot que podies estar en mans de la policia, dels torturadors, indefinidament. I és això el que a mi em va passar. Vull dir, em van detenir amb estat d'excepció i com altres companys de la SEAT, perquè Armando Baro, Silvestre Gilaverte, altres companys també van passar per aquestes circumstàncies i, bueno, vam patir tortura. I de tal manera que per nosaltres, durant 20 dies sota tortura, anar a la presó era un alliberament. És una contradicció, però la vam viure d'aquesta manera. Per això és important que la gent sàpiga el que és realment una dictadura feixista com el franquisme.
0: La L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per al Josep Carles Vallejo.
2: Durant el franquisme, la gent tenia por a protestar pels seus drets laborals?
1: Vivien en una societat immersa en la por, perquè la repressió del franquisme va ser tan terrible que, de fet, amb la gent gran encara perdura el silenci en molts casos. I el que passa és que ja vam aconseguir trencar la por a partir de la mobilització ampla de la gent amb reivindicacions que eren laborals. Llavors, d'alguna manera deien, no, si això no és fer política, això és reivindicar les necessitats dels treballadors. El que passa que ells, allò creava consciència perquè veien que els que dirigien la lluita i eren representatius, després els acomiadaven i els empresonaven.
0: En el cas de la SEAT, però, la lluita no era només laboral. Aquesta era una fàbrica estratègica per al règim i estava sotmesa a un control estricte per part de les autoritats franquistes. Tal com explica Pedro Jiménez Muñoz, ex-treballador de la SEAT i actual secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT.
3: Nosaltres portàvem un distintiu al mono del treball perquè deia que el taller on pertenecies, on treballaves, i la secció, o sigui, estaves controlat com si fossis una presó també, no? Perquè no podies moure com volies, no? Jo tenia la sort perquè era de manteniment. A vegades te preguntaven on vas, no? O sigui, que estaves molt, molt controlat perquè tenia un règim, però era molt militar. Ja dic que abans que havia comandaments que eren comandament de l'exèrcit.
0: Sota tota aquesta pressió i vigilància, membres de Comissions Obreres van aconseguir ser escollits representants de la plantilla dins del sindicat vertical.
1: Però hi havia un marge electiu que si passaves el filtre et podies presentar i llavors la gent normalment, en el cas de la SEAT, va recolzar a la gent antifranquista, a la gent en aquell cas el sindicat clandestí més fort era Comissions Obreres, hi havia algo d'Unió Sindical Obrera, un petit sindicat també clandestí, i els altres, alguns no volien estar a les eleccions sindicals, com és el cas de la CNT, i nosaltres dèiem, hem d'aprofitar les possibilitats legals que hi hagin per organitzar la lluita, i així es va ser. I vam trencar la por a discutir i parlar de les reivindicacions a les assemblees.
0: Poc després de les eleccions, la direcció de la SEAT va voler canviar les condicions de treball de part de la plantilla. Els delegats sindicals, que ara sí que representaven els treballadors, s'hi van oposar. L'empresa va reaccionar amb l'acomiadament d'11 membres del sindicat i 33 treballadors. La plantilla llavors va protestar reclamant la readmissió, però la direcció s'hi va negar. Aleshores, la plantilla va respondre. Van fer entrar els treballadors acomiadats dins la fàbrica d'amagatotis i un cop dins es va organitzar l'ocupació i tancament de la factoria.
1: Uns quants dels acomiadats van entrar abans de les 6 del matí, el primer torn, camuflats entre altres treballadors, van entrar a la fàbrica i un cop eren a dins van anar pels tallers cridant a fer assemblees i així es va començar tot. I un cop comencen les assemblees es decideix anar tots els tallers cap a on està la direcció, que és oficines centrals. I llavors es van fer com manxes internes a la fàbrica, passant pels tallers, fins portar tota la gent a davant de les oficines. I allà es va fer una assemblea també, dient escollint una comissió per anar a parlar amb l'empresa, però l'empresa es va negar a rebre'ns.
0: Davant d'aquesta situació, la dictadura va activar la maquinària repressiva i va enviar la policia armada a reprimir les protestes. D'aquest cos policial, conegut popularment com els grisos pel color de l'uniforme, en van parlar al capítol de Miralls de Memòria dedicat a la repressió franquista. La policia armada va entrar amb força dins la fàbrica, fins i tot a cavall, i va llançar gasos lacrimògens contra els obrers. La Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
2: Com es van viure les càrregues de la policia dins la SEAT?
1: En el pas d'un taller a l'altre, anant replegant-se la gent davant l'ofensiva de la policia, i un policia es va sentir en un moment com a rodejat, i llavors va disparar, perquè és que no teníem sistemes dissuasoris més que les pistoles i alguns les ametralletes, vull dir que anaven armats, i un atac de la policia. Els que anaven a cavall feien impressió.
3: La gente asustada porque ya algo se oía de que habían podido herir, incluso matar a algún compañero, ¿no?
0: Aquells rumors que sentia en Pedro Jiménez quan va sortir de la fàbrica, poc després es van confirmar. En l'assalt de la policia armada s'havia disparat foc real i es va assassinar Antonio Ruiz Villalba. La seva mort va indignar la societat i va ser una nova espurna que va alimentar l'antifranquisme d'aquells anys. Però encara avui els treballadors de la SEAT reclamen transparència sobre aquells fets.
1: Hi van haver més trets, no només al lloc on van matar o van ferir mortalment el Ruiz Villalba, sinó altres llocs de l'empresa, i de fet va haver-hi moltíssims ferits que van anar al servei mèdic. I aquesta és una dada que l'empresa ens ha negat i amagat sempre. Si nosaltres volíem saber els partes de cures d'aquell dia. I això és un secret. No els tenim.

La força dels sindicats a la SEAT s'ha mantingut des d'aleshores com una forma de garantir els drets de la plantilla. Però, segons l'OCDE, a Espanya els sindicats han anat perdent afiliats des de mitjans dels 90 i té un dels índexs més baixos de la Unió Europea. La lluita per als drets laborals sempre ha estat lligada a les organitzacions obreres i sindicals. L'esclat de la crisi de 2008 va tornar a reactivar el poder de convocatòria d'aquestes entitats, aconseguint grans mobilitzacions populars contra la reforma laboral o la retallada de les pensions, amb dues vagues generals que van aturar l'economia espanyola durant 24 hores. El 1er de maig ha esdevingut un dia internacional que uneix tota la classe obrera del món per reclamar drets laborals i honrar les grans conquestes i les lluites de treballadors i treballadores al llarg de la història. Al capítol d'avui hem parlat amb Ferran Ahisa i Pàmpols, escriptor, poeta i expert en el moviment obrer llibertari. També hem escoltat els testimonis de Josep Carles Vallejo i Calderón, president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, i amb Pedro Jiménez Muñoz, secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT. Al pròxim capítol de Miralls de Memòria, l'últim d'aquest podcast, tractarem el paper de les polítiques de memòria per recuperar el passat i fer justícia amb les víctimes de la repressió, la violència i la vulneració dels drets humans. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La Xarxa de Comunicació Local.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.

0: A la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya, es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen, sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo a quarts de 10, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això els estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de, o de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Massanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, potser ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Vull dir, cadascú ho fa bé. Però així del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots els pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa a tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs, ens hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè
2: És un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre'n. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, alguna cosa de llenya... Sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, sabent on tallar cada pana o on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar la picassa i, sobretot, respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica doncs, d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot, que és una vessant de muntanya, i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí del suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest, jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro. Obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament,
3: perquè el Navi
1: ja s'havia jubilat.
3: Sí,
1: necessitàvem una fornada de gent jove que... Per continuar fent la campanya. Doncs, llavors, la solució, més que anar a cridar gent de fora, que tampoc conec, vaig acabar de decidir doncs, agafar gent jove i ensenyar-los, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això. I llavors, nosaltres no hem començat fent uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors, llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que faran els llevadors empordanesos, en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats. I, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir a les Gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No res, més molant una mica la picassa. Perquè si passem la pedra i si talla una mica millor.
0: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
2: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt.
3: Sí. Perquè surti la pana sencera.
2: I és a dir, si aquí n'hi ha una,
3: allà n'hi ha una.
2: Farem una altra,
3: i així.
2: Aquí darrere en farem una altra.
3: Sí, sí.
2: El suros no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no, reboten.
3: I fort, i fortes.
2: Llavors, també, aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte si l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. Això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
3: L'altra cosa s'ha de procurar, diguem, a part de deixar el coll, doncs amb aquesta forma així, que diem, de punta de llapis, per facilitar la següent lleva i bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre, perquè si no es pot podrir el suro nou que es fa.
2: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
0: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que en diuen burxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
1: Sí, perquè a petites empreses i aquí molta cosa n'hi ha, però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb el bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem, però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que vulgui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, tot i que, bueno, nosaltres per la nostra banda, doncs sí que, bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà en gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o a la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del TAP, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien TAPs. Antigament aquí a la zona de l'Alt Empordà n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen els seus, el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran. Vull dir, ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot. Tindran, com es diu, la paella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem, doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
0: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
3: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té alguna cosa que enganxa.
2: Clar, és això, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribem maig, ja anirem a pelar suro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cada arbre i enganxa una mica. Bueno, sí que te n'oblides ràpid, però després tu ho trobes a faltar. Sí. També és una feina de temporada, ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent, perquè el que deia abans en Miquel explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble, és que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro i fan una mica de cua els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però bueno, poder és més difícil.
3: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un rèdit.
2: I que s'han de tractar bé els arbres, perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, destral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina, que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició i amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: El diccionari Termcat.
7: 40 anys, 40 paraules.
5: 2014. Nimfa dorment. Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
6: Glòria Fontova.
8: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per a espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
9: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Gastroenteritis aguda, salmonelosi i toxinfeccions alimentàries. Què fer i com evitar-les?
11: L'estiu és l'època de l'any on és més fàcil patir una intoxicació alimentària com, per exemple, una salmonelosi. Assegureu-vos de cuinar els aliments a temperatures adequades i no deixeu menjar fora de la nevera més del temps recomanat. Renteu-vos les mans abans de manipular aliments i netegeu bé les superfícies de la cuina. En el cas que presenteu símptomes, com diarrea, vòmits o febre, Heu de beure molts líquids per evitar la deshidratació i consultar un metge si els símptomes persisteixen.
9: Salut activa.
12: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
13: La gastroenteritis és una inflamació i infecció del tub digestiu que ens provoca diarrea, no? I ens pot provocar també nàusees, vòmits i mal de panxa. A l'estiu és freqüent agafar gastroenteritis per haver consumit aliments contaminats amb bacteris, com per exemple la salmonella, que degut a la calor és més fàcil de que proliferin. Llavors hem de tenir molta precaució a l'hora de manipular els aliments per evitar aquest tipus d'infeccions. El que hem de fer, si tenim una gastroenteritis, el més important de tot és, sobretot, beure líquids per rehidratar-nos i evitar la deshidratació, que és la causa més greu de vegades de consulta, vale? Sobretot amb nens i amb gent gran o amb malalties cròniques. Llavors, el més important, quan tenim molta nàusea i molt de vòmit i no tolerem els aliments sòlids, és rehidratar-nos a petites culleradetes de líquids, d'infusions, de brous sense greixos, d'aigua amb llimona o de preparats de farmàcia que es dilueixen amb un litre d'aigua. I fer, sobretot, petits glopets, cada 15 minuts, una o dues cullerades soperes d'aquest líquid i anar veient si tolerem. A mesura que anem tolerant els líquids, llavors anem introduint progressivament aliments sòlids astringents, no? Una poma cuita, un arròs bullit, patata pastanaga bullida i carns blanques com el pit de pollastre a la planxa o al forn. Per evitar la transmissió és molt important que la persona que tingui la gastroenteritis sempre faci un rentat de mans abans i després de menjar i no compartiu els estris de la persona que està infectada.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. La xarxa de comunicació local.
14: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
15: Avui va de catifes vermelles. Els antics fenicis van descobrir el color vermell i és el color que es feia servir per tenyir les túniques dels reis i els sacerdots i també, com no, les famoses catifes perses. Extreien els pigments d'un cargol de mar que era molt difícil de trobar i per això no en podien fer gaire quantitat. I es va convertir en un color exclusiu per les classes més poderoses. Era el color de les catifes que posaven al pas dels reis. Les catifes vermelles segueixen sent un símbol de prestigi, glamour i luxe. Segur que t'ha vingut al cap esdeveniments diplomàtics i potser la famosa catifa vermella de la gala dels Oscars. Doncs t'explico curiositats d'aquesta catifa. Mira, la catifa de la gala dels Oscars medeix al voltant de 150 metres de llarg per 10 metres d'ample i es necessiten unes 3.000 persones per posar-la bé. T'has donat compte que quan parlem de catifes vermelles diuen que desfilen o passegen? No diuen que caminen. Doncs això ve pel que dèiem abans. Es tracta d'una qüestió d'estatus i representa que qui passeja per aquesta catifa està allà perquè ha aconseguit per mèrits propis el seu estatus amb sacrifici i treball dur. Per això és un privilegi desfilar per una catifa vermella. Quines coses, eh? Doncs mira, ja per acabar, i posarem una mica d'imaginació. I marxarem volant. Imagina que tens una catifa voladora. De quin color seria? Potser vermella. Doncs la meva seria de molts colors. I sobretot que no hi falti brilli-brilli. Apa, que me'n vaig volant.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats, s'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Una calorada que afecta especialment les persones més vulnerables. Aprofundirem tot seguit en els efectes que té en els malalts d'Alzheimer en conversa amb Montse Vergés, responsable de la unitat d'atenció diurna d'ACE Alzheimer Center Barcelona. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. Obrim àrea de serveis i atenció a l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada quan a l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com els dos ocupants, com dos ocupants més, han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. 4 minuts els que passen ara de les 7. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. A hores d'ara, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara comencem a parlar ja de retencions habituals, sobretot en direcció a Barcelona i als seus voltants i accessos. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc ens deixa retencions en sentit Llobregat a les dues primeres parts de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions, com dèiem, a la C58 de manera intermitent a l'alçada de Sant Quirze Quirze del Vallès. També a la P7 hi ha retencions en el tram en sentit sud entre la Roca del Vallès i Montmeló. També tenim retencions d'un quilòmetre a la C59 a Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per altra banda, al Llobregat ja també tenim retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també de manera intermitent en direcció Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, retencions de 4 quilòmetres i mig per la C32 des de Cavall i Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I previsió del temps ara, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença una setmana que serà d'extrema calor a Catalunya. Una onada de calor de primera categoria. I, de fet, ja al matí d'aquest dilluns està començant francament càlid, sobretot a les comarques de la costa i les de Girona, cap a l'Empordà. Continua bufant un palet de tramuntana molt feble, però molt cremadora i, per tant, temperatura disparada. Al llarg d'aquest matí, amb un cel completament ras, sí que hi ha restes de fum dels incendis que tenim a hores d'ara a la Catalunya Nord, i de fet aquesta tarda es formaran algunes nuvolades al Prepirineu, especialment del Berguedà cap a les comarques de Lleida, i de fet amb algun ruixat molt local, sobretot amb 4 gotes de calor. La temperatura aquesta tarda puja més que la d'ahir. Arribarem a passar dels 40 graus ja a les comarques de Ponent. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Us ho destacàvem en la portada. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Totes aquestes feines de combat de les flames s'emmarquen en el context de la segona onada de calor de l'estiu i això fa mantenir una especial vigilància dels efectius desplegats sobre el terreny. El cap dels bombers a Girona, Jordi Martín, ha explicat com s'afronta la jornada d'avui, que pot ser decisiva de cara al control de les flames, malgrat que l'extinció total no s'espera, com a mínim, fins a mitjans d'aquesta setmana.
4: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
1: Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial justament a la zona a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
5: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
6: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: I mentrestant continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell, a Sant Andreu de la Barca, s'ha aixecat un cop estabilitzat un altre incendi, en aquest cas el que ha afectat el municipi del Baix Llobregat aquest diumenge. El foc ha cremat en ascendent i amb força intensitat, però els bombers han aconseguit que la intensitat dels dos flancs disminuï.

0: municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt del foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció dels incendis ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el parc de Collserola conserva desenes de camins que connectaven antigues masies o eren lloc de pas pels pagesos que treballaven les terres. Aquells usos han desaparegut i l'espai natural s'ha convertit, a l'espera que s'aixequin totes les prohibicions de pas que imposa la pesta porcina, en àrea d'esport i senderisme. Un grup de veïns que viuen a les Planes, a Sant Cugat del Vallès, netegen i mantenen el camí més a prop de casa ells mateixos i demanen que el consorci que gestiona el parc de Collserola faci una llista dels camins interns que val la pena de conservar. És una informació d'en Manel Gómez i de l'Anna Ruiz.
1: Aquest és el camí que el Carlos, l'Àngel i la Marifé recorren cada dia i que també cuiden i mantenen davant el creixement de la natura. Un camí històric, perquè Collserola n'està ple.
2: Sí que hi ha uns camins, diem, que serien més importants perquè connecten, per exemple, aquest és el cas de dos veïnats, la Floresta i les Planes. Hi ha uns altres camins que connecten masies, hi ha uns altres camins, per exemple, hi ha un camí que connecta la Floresta amb la Rierada, que està a Molins de Rei. Aquests camins, diguem, es van tancant i veritablement hi ha molts camins, però penso que caldria fer una tria i dedicar uns recursos a mantenir els que serien més importants.
3: Hay zonas muy estrechas, hay otras zonas que están con muchas piedras, con muy poco, por no decir nada, de mantenimiento.
4: Pues se ha ido cerrando poquito a poco, porque claro, hasta que, como somos poca gente los que lo vamos utilizando, pues la naturaleza pide su lugar.
2: Fem una crida a que el parc de Collserola mantingui aquests camins que connecten al dintre del parc.
1: En aquest sentit, els veïns proposen l'elaboració d'un cens de camins històrics i prioritzar els més importants per conservar la memòria natural i històrica del parc.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous, us ho explicàvem. És la segona de l'estiu que s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la Plana de Lleida i es mantindrà per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Una arribada d'aquesta nova onada de calor que tornen a posar en risc les persones més vulnerables i, entre elles, les que conviuen amb l'Alzheimer. La calor extrema altera rutines, dificulta la percepció del malestar i pot desencadenar situacions complexes que sovint passen desapercebudes. Volem poder identificar aquests símptomes i per això ens acompanya la Montse Vergés. Ella és responsable d'infermeria de la unitat d'atenció diurna d'AC Alzheimer Center Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns avui. Per què la calor afecta tant les persones amb Alzheimer? Què fa que siguin un dels col·lectius més vulnerables durant les onades de calor?
5: Bon dia,
0: Em sembla que tenim problemes per intentar establir amb correcció aquesta entrevista, aquesta connexió. Que fem és parlar d'altres temes, intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Dèiem que el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència

0: assistencial específic i per als mesos de juliol i agost, una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme de Fet.
1: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
2: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
1: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
2: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
1: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
0: I Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mollet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta. L'ha seguit la Marina Sancho, de BTV.
3: El Mollet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
4: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
3: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica, però encara hi ha feina per fer.
5: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
3: El Mollet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
0: El Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i als punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea de medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i a nosaltres ens ho explica la Maite Polo.
6: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
7: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
6: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: 10 minuts i arribarem a 7:45 del matí. Hisenda convoca avui les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i arremetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 0,4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I a Venezuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop dels 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatges, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
8: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
9: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
0: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i al final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Un recorregut d'avui que tindrà nombroses afectacions en vies del Vallès, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Ho repassa el Marc Pijuan.
10: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida de Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona, i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
0: Doncs deixem de moment la bicicleta, perquè el Mundial de Futbol Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima, ja amb el temps complert. I a les 9 del vespre, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial.

0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
1: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
2: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93-792-2601 i informa't. Estem al teu servei.
7: Ràdio Arenys, la primera en esports.
8: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc, presumptament per l'ús d'una radial. De seguida connectarem en directe amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, on s'està gestionant aquest incendi per buscar la darrera hora amb els companys de TV Costa Brava. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 6 de juliol. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Doncs sobre tot aquest escenari de risc d'incendis i també de la gestió que cal fer dels boscos per evitar-ne la virulència i l'expansió, en parlarem tot seguit amb Jordi Terrades, director gerent de Boscat. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques, on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. I obrim ara àrea de serveis, parlant-vos primer de l'ensurt que s'ha viscut de matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Es registren les habituals cues al nus de la Trinitat, que també afecten les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, congestió intermitent per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona. I a l'AP7, en sentit sud, hi ha lentitud a la Roca, a Montmeló i a Barberà. I pel que fa al Llobregat, retencions per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol. Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre La Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I pel que fa al temps, nova onada de calor arrenca una setmana d'extrema calor a Catalunya. De fet, aquest matí de dilluns està sent molt càlid, principalment a les comarques de la costa i també de Girona. Ens espera així temperatures disparades, cel ras i restes de fum dels incendis a la Catalunya Nord. Aquesta tarda passarem dels 40 graus a les comarques de Ponent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en titulars. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la última hora en connexió des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys Marc Montes i Raül Martín. Molt bon dia. Raül, explica'ns quina és l'última hora.
2: Bon dia, doncs sí, ens trobem en aquest centre, no, de comandament base aquí a la Bisbal d'Empordà, i l'última hora és que tot pinta que hi ha bones notícies, perquè tota la base que hi havia aquí de les carpes muntades a poc a poc es va reduint amb aquesta gent. I com bé comentaves, l'última hora és que ahir, a la compareixença de les 8 del vespre, en Jordi Martín, que és el cap de bombers de Girona, va explicar, doncs, que ja tenien el 80% estabilitzat d'aquests 40 quilòmetres que hi ha a l'incendi de les Gavarres, que tot i això hi havia algunes fumaroles, però que estaven refredant tota aquesta zona. I és l'última hora també la que es va avançar ahir diumenge. Va ser que s'aixecava aquest confinament a totes les poblacions afectades i que les persones que van ser evacuades, doncs, podien tornar als seus domicilis. També Jordi va explicar que s'havien fet una inspecció de totes les edificacions afectades i hi havia més d'una vuitantena, i hi havia 14 del perímetre afectades, i una desena d'aquests habitatges, no, afectats eren de major importància. L'última hora també és que nosaltres estem esperant ara a 8:15 que facin aquesta nova compareixença als bombers aquí als mitjans de comunicació per explicar com ha anat tota aquesta matinada. Però nosaltres el que anem a fer és escoltar les paraules que deia ahir el cap de bombers d'aquí de comarca gironina, Jordi Martín.
3: Un incendi que ha continuat, doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet, doncs, afrontar, doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti, doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
2: El que sí que van informar també és que aquesta matinada, doncs, la baixada d'aquesta tramuntana seria favorable i que continuarien treballant i que serien hores intenses. Ja es poden parlar també d'aquestes més de 2.200 hectàrees cremades que ocupen el 97% de l'espai protegit del massís de les Gavarres. El 15% han afectat a la zona més urbana, el 53% a zones agrícoles i tota la resta són espais forestals. També els agents rurals van explicar, doncs, que aquesta calor i aquesta humitat, doncs, han fet també, doncs, que el foc, doncs, hagi tardat més en estabilitzar-se. Però el que diem, nosaltres estem a punt per atendre, bueno, perquè siguem atesos, no?, pels bombers, perquè ens expliquin aquesta última compareixença a pocs minuts, perquè avui dilluns ja faci 3 dies des que va començar aquest incendi al massís de les Gavarres.
1: Doncs gràcies, en Raül. Gràcies, deia Raül, per aquesta última hora. Línies obertes, i en tan bon punt comenci aquesta compareixença tornarem a connectar amb vosaltres en aquest espai concret de comandament. Gràcies, companys. Fins ara. Doncs, pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració, que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat també una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega: com gestionem realment els nostres boscos. Les imatges d'aquest cap de setmana han evidenciat mancances que els gestors forestals fa temps que denuncien: camins impracticables, massa combustible i una burocràcia que frena qualsevol actuació. En parlem tot seguit amb Jordi Terrades. Ell és director gerent de Boscat, és la federació que agrupa les associacions de propietaris forestals de Catalunya i que representen més de 200.000 hectàrees de bosc. Senyor Terrades, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia.
1: Quan el bosc ja crema, aleshores tothom veu que hi ha massa combustible, però vostès ja fa anys que alerten que el bosc català no és rendible i que per això s'abandona. Quina relació directa hi ha entre la pèrdua de rendibilitat i la intensitat del foc que hem vist a les Gavarres aquests tres dies?
6: Doncs mira, de forma genèrica podríem dir que quan menys rendible, més incendis tenim, bàsicament perquè deixem de gestionar els boscos, deixem d'aprofitar aquests recursos que tenim forestals, se'ns acumulen en el bosc, que llavors li diem que tenim combustible, ja no parlem de bosc com a tal, sinó de combustible, i quan més combustible hi ha, quan hi ha un incendi, doncs evidentment és més gran. Però sí que m'agradaria fer un incís, perquè el massís de les Gavarres era un massís també gestionat. Aquí hi havia una associació de propietaris forestals, hi ha una associació que agrupa unes 9.000 hectàrees, uns 70 socis, hi ha un consorci també de les Gavarres que ha estat també actiu en la gestió, que s'havien fet infraestructures de prevenció d'incendis, s'havia fet gestió forestal, i tot i així, amb els incendis que tenim avui en dia, aquestes infraestructures es veuen superades quan un incendi ja entra amb molta velocitat en un massís, com és el cas que ha passat aquí.
1: Aleshores, què podríem dir? Que falten professionals del sector? Que hi ha una incomprensió social davant la tala d'arbres, tot i ser necessari per la salut del bosc, per exemple?
6: És un seguit de tots aquests factors que comentes, de fet. Falten professionals del bosc, és evident. És un sector que ha anat fent-se petit amb els anys i, per tant, hi queda molt poca gent que hi treballi, i que hi vulgui treballar de nova, doncs n'hi falta molta. I perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser. I en el sector dels boscos ens passa. Per tenir uns boscos vius, sants i que puguem protegir-los, necessitem gestionar-los de forma activa. I aquí ens falta doncs poder explicar, i la gent ha de poder entendre doncs que per gestionar hem de tallar alguns dels arbres per tenir unes estructures més resilients davant dels incendis.
1: Jordi Terrades, director gerent de Boscat, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, molt pendents de la compareixença que ara mateix estan tenint els bombers a la Bisbal d'Empordà, i per tant ho deixem aquí si li sembla bé i connectem en directe allà. Gràcies, bona tarda, bon dia.
7: Bon dia, sabem que estem en onada de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada, ens continua preocupant aquest flanc dret, no?, que ja venim treballant des de fa dies, i aleshores seguirem amb els efectius, seguirem amb l'incendi estabilitzat i esperarem que passi tot el dia d'avui, a veure com evolucionen aquests punts calents i aquestes represes. Aleshores, seguim amb les 2.025 hectàrees del font de satèl·lit. Les afectacions, s'han fet la revisió de totes les afectacions estructurals. Hi hauria 55 edificacions intactes en aquesta zona de cremat, d'on ha passat el foc. Hi hauria 14 amb afectació parcial, que vol dir que el foc ha tingut alguna afectació a l'exterior de l'edifici, de l'habitatge, però no a l'interior, i una 11 edificacions en les que sí que han tingut una afectació estructural, una afectació a l'interior de l'habitatge. Estem treballant 184 efectius de bombers, hi ha 25 vehicles d'aigua i un total de 40 vehicles. Seguirem amb aquest dispositiu, també hi ha un bombarder que estarà activat i que estarà treballant durant tot el dia, i l'helicòpter de comandament, i junts amb el GRAF i tots els recursos de tot el dispositiu.
8: Llavors, entenc que avui tampoc preveieu controlar l'incendi per aquestes revifades, no sé si fos concret, i crec que hi ha hagut alguna fora del perímetre, també?
7: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar tot sobretot les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no. Però veient com durant el dia i aquesta matinada mateix no, hem tingut aquesta revifada molt a prop del perímetre, diré pràcticament zona cremada, però hem tingut aquesta revifada que hem pogut apagar, doncs hauríem d'esperar tot el dia d'avui.
9: A quin lloc exactament aquesta revifada?
7: Sí, ha sigut molt a prop de Mas Ambrós, a tal de tot de l'urbanització al Mirador. Allà és on hi ha hagut aquesta petita reproducció que de seguida s'ha pogut controlar.
10: Ahir ja hi va haver també alguns incendis a altres punts de Catalunya. Mm-hmm. Entenc que això, aquesta setmana amb onada de calor, és un dels temes que més es preocupa, no?, el de la simultaneïtat d'incendis.
7: Efectivament, el cos de bombers treballa sobretot no, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients, també treballem en xarxa, doncs han vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
8: I què és el que més us preocupa ara mateix? Perquè està clar que reducció d'efectius ha sigut bastant dràstica, no? Uh-huh. Que esteu més tranquils, però què és el que més us preocupa ara mateix?
7: El que més ens preocupa segueix sent el flanc dret, segueix sent aquesta, l'interior de les Gavarres, quan parlem de flanc dret és això que dona no, cap a Girona, d'alguna manera. Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de la Marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre no, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir, i és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
11: Tot i això, el pronòstic del vent és més favorable que el primer dia, el divendres?
7: Les marinades seran reforçades durant l'onada de calor. O sigui que sí que vam tenir un vent, l'incendi va córrer amb tramuntana, i el vent de tramuntana no, doncs és el que va fer, de fet, que l'incendi es desenvolupi tan ràpid amb aquest pirocúmul, era una situació. Ara és una altra situació, les marinades no seran tan fortes com la tramuntana, però sí que es poden anar reforçant amb aquesta onada de calor i ens preocupen.
8: I pel que fa a zona urbana, hi ha algun punt que us preocupi o que els veïns hagin d'estar especialment alerta?
7: Tota la zona urbana no, de Mont-repòs i la Mas Ambrós són zones que estan molt a prop de perímetre i que, per tant, no, tot i que s'han desconfinat no, i s'havia evacuat i ara la gent pot estar a les cases, doncs sí que ens preocupa en el sentit de que tot i que estan amb seguretat, doncs han de tenir no, una vigilància, tant que la farem nosaltres, òbviament.
12: La limitació, les restriccions a la circulació dintre de la zona cremada, com continuen, sotsinspectora?
7: Sí, de la mateixa manera que s'ha aixecat no, el confinament, sí que es continua amb el control d'accés, és a dir, tota la nostra zona de treball és una zona restringida, i segueixen els talls de carreteres, la de Romanyà i la de Coll de la Ganga, les dues estan tallades d'accés, i són per fer-lo servir nosaltres, per els nostres moviments, o per les persones que necessitin aquest accés als habitatges, molt concretament, d'aquestes dues urbanitzacions.
8: Sí, seguirà sent amb acompanyament l'accés a dintre del perímetre.
7: Exacte.
9: Molt bé, gràcies.
7: Merci.
9: Gràcies.
8: Moltes gràcies, Mari. Vinga, parlem més tard.
1: Doncs escoltàvem a Mari Muñoz, que era sotsinspectora dels bombers, dient que els preocupa moltíssim encara el flanc dret, el que, diguéssim, acompanyaria o aniria, les flames anirien cap a Girona, que els preocupa també la simultaneïtat que es pugui produir d'altres incendis i que els preocupa també moltíssim, està clar, les hores centrals del dia en aquesta onada de calor amb el vent que podria doncs, bufar a 30 km per hora i que, evidentment, no està controlat el foc i no el donaran per controlat encara, ni tan sols potser al finalitzar el dia. Per tant, era aquesta compareixença en directe que us hem ofert íntegrament des d'aquí, des del Notícies en Xarxa. I mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu justament per aquest foc, i al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, ja ho sabeu, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I com us avançàvem en titulars, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu, per quart any consecutiu, sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme Defez.
13: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
14: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
13: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
14: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
13: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, acompanyat del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
15: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa del Tour a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
16: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
1: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final a Les Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. I el Mundial de Futbol, Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. I els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
17: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.

0: la xarxa de... Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat després de declarar el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut una petita revifada de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho acaba de dir la sotsinspectora del cos, Maite Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
8: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
7: De seguida tornarem a connectar amb el centre de comandament de la Bisbal per buscar la darrera hora. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
9: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
7: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nau. Obrim àrea de serveis explicant-vos primer l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més que anaven també al vehicle han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I quan passen gairebé 5 minuts de les 8, volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, tornem a connectar ara amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
10: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació viària en aquest matí de dilluns comença a complicar-se. Tenim, per exemple, ara mateix a la A2, a Sant Vicenç dels Horts, un accident en sentit Barcelona amb dos carrils tallats i una motocicleta implicada i 5 quilòmetres de circulació lenta. En el cas d'aquests accidents, sud, la B23, la via que hi ha surt de la Diagonal, també amb aturades entre Sant Feliu i el Papiol cap a Barcelona, i en el cas de la C31, aturades al Prat, a la C32, a Sant Boi, i també al tram de l'Hospitalet amb la seva connexió amb la Ronda de Dalt. Els accessos nord, hem de mencionar aturades per una topada, en concret a la zona de Granollers, però ja està la situació bastant arreglada, 3 quilòmetres. Hi ha aturades a la C16, als Sonells de Vallvidrera, a Sant Cugat, a la C17, a Mollet. Recordeu que el Tour avui fa sortida per aquesta via. I també a la C58, on hi ha aturades de Ripollet cap a Sabadell. A les rondes carregades i, sobretot, seguir recordant que hi ha 3 vies afectades encara pels incendis. Això és tot. Molt bon dia.
7: Pel que fa al transport públic, interrompuda ara mateix la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Això quan avui s'havia de recuperar justament aquest servei. I ara és temps pel temps. El fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Continua la calor. Lluís Miquel, bon dia.
11: Bon dia, Helena. Doncs sí, i passada de voltes, perquè avui puja una mica més la temperatura respecte a ahir. Ja a aquesta hora l'ambient és molt càlid, sobretot a la costa i en alguns indrets de l'Empordà, de l'Alt Empordà. A hores d'ara, 8 i 5 minuts del matí, 8 i 6, doncs tenim ja més de 30 graus de temperatura. Per què n'hi ha tants de graus? Doncs perquè hi bufa la tramuntana. És una tramuntana molt rescalfada, però només en aquesta banda de l'Alt Empordà, com dèiem. El matí ha de ser molt assolellat i la tarda ha de continuar sent-ho, però amb algunes nuvolades que apareixeran bàsicament del Berguedà cap a l'oest, en el cas del Prepirineu, i sobretot el Pirineu o Prepirineu, com dèiem, de Lleida, hi haurà algun xàfec de calor, molt poca cosa. A la resta del país no esperem que hi plogui, no esperem ni tan sols que hi hagi núvols, i sí aquest plomalls de cendra que ens arriben dels incendis forestals que hi ha a la Catalunya Nord. Aquesta tarda, Helena, amb aquests valors de temperatura fregant els 40 graus a l'interior gironí, a la vall del Llobregat, al prelitoral de Barcelona i sobretot a l'Ebre i comarques de Ponent. I aquests 40 graus no seran les temperatures més baixes d'aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do la que ens espera. I n'estarem pendents a la xarxa.
6: No. Notícies en xarxa. Edició matí.
7: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntana prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de les espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys en Marc Montes i en Raül Martín. Bon dia, Raül. Explica'ns l'última hora d'aquesta compareixença que hem pogut sentir en directe.
12: Bon dia, doncs sí, fa qüestió de 10 minuts, 15 aproximadament, doncs Mari Muñoz, que és la sotsinspectora de bombers de Catalunya, doncs ha fet aquesta compareixença als mitjans on ha explicat que com ha estat els operaris, no, aquesta matinada, i han explicat doncs que el que més els preocupa és el flanc dret, no, que tenen estabilitzat, però que encara hi ha punts calents i algunes revifades per al vent. És cert que la tramuntana ja no és la mateixa des que va començar l'incendi, però tot i això estan en alerta, estan en vigilància perquè no revifi més aquest foc i puguin actuar ràpidament. Mari Muñoz també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 unitats d'aigua i 40 vehicles i també tenen un bombarder pel que pugui passar a tota aquesta zona que encara crema. Ha explicat també doncs, que com el foc no ha cremat bé, estan en vigilància tota l'estona pel que pugui passar amb el foc i que avui no es preveu controlar aquest incendi per les revifades que poden haver-hi durant la jornada i també tota la onada de calor que comença aquesta setmana. Avui dilluns ja tindrem altes temperatures aquí a Massís de Gavarres i el que més es preocupa és el flanc dret de les Gavarres, que diguéssim és la part anant cap a Girona. També doncs, aquesta matinada hi ha hagut una revifada un altre cop aquí al Massís de les Gavarres, però que molt a prop de Mas d'Ambròs de Calonge, però que els bombers han actuat ràpidament i no ha hagut perill. També ha explicat que tota aquesta zona tocant a la zona de Mas Ambròs i Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, diguéssim que la tenen totalment controlada perquè és la zona on el foc està més a prop de les cases. És cert que ja no hi ha aquest confinament, però tot i això, Mari Muñoz ha explicat fa uns moments, i ara ho podrem sentir, doncs com està de controlat aquest foc, tot i que aquesta nit encara no es preveu que sigui 100% controlat.

0: edificacions que han quedat intactes, 14 parcial i 11 que hi ha hagut afectacions dins la vivenda. També continuen els talls de carretera de la Canga entre la Bisbal i Calonja i la de Romanyà perquè les unitats terrestres i els bombers i cossos de seguretat doncs, puguin fer servir aquestes carreteres. Tot i això, totes les cases no, que estan en aquestes carreteres, sempre les persones que puguin desplaçar-se doncs, hauran d'anar acompanyades d'aquests cossos de seguretat. Aquesta és l'última hora des d'aquí, des de la base de comandament aquí a la Bisbal d'Empordà, amb aquesta última compareixença dels bombers i estem a l'espera doncs, que a finals del dia doncs puguem dir si està controlat o encara haurem d'esperar uns dies més per dir aquesta bona notícia.
1: Gràcies, companys, doncs, per aquesta última hora. Amb l'ull fixat encara en vosaltres, en aquest centre de comandament, perquè ens pugueu explicar l'última hora, si convé, d'aquí una estona. Gràcies, doncs, per la feina feta. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre, tal com ens explicava ara en Raül, i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava parcialment veïns de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
2: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim. I res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
3: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis. Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns entre Granollers i l'estació de Les Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs justament ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un vehicle. El cotxe anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà

0: siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Un minut per sobre d'un quart de nou del matí. Abordem ara la crònica esportiva parlant-vos de el gran départ del Tour de França, perquè el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana se'n van congregar 120.000 d'aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
1: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
2: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
0: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet, però, que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. El pas d'aquesta tercera etapa tindrà durant el dia nombroses afectacions en vies del Vallès, d'Osona, del Ripollès i també de la Cerdanya. Ho repassem tot seguit amb en Marc Pijuan.
3: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
0: Com dèiem, Osona viurà avui el pas del Tour pels centres urbans de municipis com Vic, Manlleu, Torelló o Taradell, a més de recórrer diverses carreteres de la comarca. Volem saber com s'està preparant la zona per al pas de la Ronda Francesa amb els companys del Nou TV, Aleix Barcons i Andreu Jiménez, que són justament a la capital osonenca. Bon dia. Quin ambient es respira aquí ara mateix?
4: Doncs ens trobem just a la plaça del Carbó, on al darrere tenim la Rambla del Passeig per on els ciclistes, al voltant de 2:15, 3:15, 1 del migdia, passaran per aquí, el pilot s'espera en aquesta hora, i ja doncs s'estan preparant els preparatius perquè comenci aquesta tercera etapa del Tour de França, i qui està des de primera hora aquí també ja mirant com va tot és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, Eduard Comerma, bon dia.
5: Bon dia.
4: Dia històric avui per la ciutat.
5: Sí, tu, ostres, moltes ganes de rebre els ciclistes ja, i sí, sí, és una cosa que segurament o no passarà més o tardarà molts anys a tornar a passar, no?
4: Veiem aquí una pantalla perquè la gent el pugui seguir l'etapa. Què més ha preparat l'Ajuntament de Vic per aquest dia tan especial?
5: Bé, a part del recorregut propi que passa pel mig de la ciutat i que la parteix en dos i per tant hi ha molta zona de públic que pot aprofitar per veure la passada dels ciclistes, hem preparat doncs això, una zona aquí a la Rambla del Passeig, una zona amb diferents activitats, bàsicament una zona amb pantalla gegant per seguir i per que estarà comentada l'etapa del Tour, una zona més infantil amb un circuit de bicicletes amb la col·laboració de Jofre Cycling, el club de ciclisme de la ciutat, i una part més música, amb food trucks per poder passar l'estona i res, esperar la caravana i esperar el pas dels ciclistes.
4: Quanta gent està prevista que s'acosti als carrers de Vic per gaudir d'aquesta etapa?
5: Doncs no ho sabem, la veritat, és molt difícil, eh? Quan fas una cosa que no has preparat mai, costa molt de saber. Però ho hem preparat entenent que és un lloc que pot venir gent, de fet gent d'altres comarques que no té la sort de que hi passi el Tour, segurament aprofitaran per venir, i a vegades, més enllà d'anar-lo a veure en un lloc que pugui ser interessant, doncs en un port de muntanya, doncs bueno, potser anar a un lloc on munten diferents activitats també pot ser interessant. Per tant, jo crec que esperem públic, esperem també la gent de la ciutat, que en plena festa major, i aprofitant que avui és festa Vic, també surti i aprofiti per venir a veure els ciclistes, i per tant esperem que hi hagi gent, la veritat. Però el número no el sabem.
4: Ara ho deies, també Vic ara mateix es troba celebrant la festa major. Clar, Tour de França més festa major, aquesta mena de binomi, ostres, és molt important, no?, per la ciutat, i què més important que sigui, ostres, gaudir del Tour de França justament que et passi el dia que és festa aquí a Vic.
5: Sí, sí, sí. Sí, portem molt dia, moltes activitats, i la veritat, dius, ostres, després d'avui descansarem una mica, perquè vam fer la cursa als 7 portals aquesta setmana passada, amb també milers de gairebé 3.000 persones, vull dir que va ser terrible a nivell organitzatiu. El Tour també porta molts dies de canya d'organització i després d'això esperem calmar-nos una mica a nivell esportiu. Però alhora, dius, ostres, que bé, no?, ens enganxi, no?, el pas del Tour en plena festa major, que la gent té ganes de festa, té ganes de gaudir, està animada, per tant, bueno, esperem que tot encaixi.
4: Perfecte, Eduard, doncs moltes gràcies i que disfruteu de la festa major i també d'aquest pas pel Tour de França aquí a Vic, i com veieu ja tots s'estan preparant, els voluntaris, molt importants, també han començat ja a muntar les valles que serà la zona, que marca la zona per on passaran els ciclistes, doncs aquí unes hores.
0: Doncs gràcies, Andreu. Evidentment, Vic encara dorm, segur de la ressaca de la festa major d'ahir, però segur que a l'hora que passi el Tour estarà ple com un formiguer. Gràcies per aquesta connexió. Deixem la bicicleta a banda i parlem ara de futbol, perquè el Mundial Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2, un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 del vespre la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de la Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
6: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. Ens en fa la fotografia en Martí Paola, de Canal Terrassa.
7: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4 de 8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2 de 9 amb folre i manilles. La colla vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3 de 9 amb folre. Els castellers han completat un 7 de 7, mentre que la colla vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4 de 9 amb folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3 de 9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
0: I la Pobla de Segur ha celebrat aquest diumenge la 48a edició dels Reiers, un espectacle en què diverses embarcacions de fusta baixen pel riu Noguera Pallaresa. Enguany, la passejada ha estat marcada per les altes temperatures que no han impedit, però, una gran actuació dels quatre rais que han completat el trajecte de 6 quilòmetres sense cap mena d'incidència. La baixada de Reiers ha estat declarada com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO i fins i tot s'ha inaugurat el Parc dels Reiers per retre homenatge a aquest ofici. Aquesta diada clou una festivitat que s'allarga durant 3 dies i que combina actes lúdics amb la memòria històrica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres la Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres la Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesla roca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Sabies que...
5: Coneixes el cas de la ciutat perduda de Shambhala? Segons la llegenda tibetana, Shambhala és una ciutat secreta i amagada a l'Himàlaia on hi viuen éssers il·luminats i savis. La llegenda diu que Shambhala és una ciutat d'or i joies, on la gent viu en harmonia i felicitat. Es diu que la ciutat està protegida per muntanyes i rius, i que només aquells que tenen una intenció pura i un cor pur la poden trobar. Al llarg de la història, molts exploradors i aventurers han intentat trobar Shambhala, però cap no ha pogut confirmar la seva existència. Alguns creuen que Shambhala és un lloc metafòric, un estat de consciència o un regne espiritual, més que no pas una ciutat física. Tot i això, la llegenda de Shambhala segueix sent un tema fascinant i atractiu per a molts.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les dues 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut algunes petites revifades de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho ha dit aquest matí la sotsinspectora del cos Mari Muñoz des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
7: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
6: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
8: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
6: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. Connectarem tot seguit amb els companys de BOTB des d'aquesta ciutat per veure com van els preparatius a la prèvia de l'etapa. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi tenim els companys Marc Montes i Raül Martín. Bon dia de nou, Raül. Què ens expliques?
2: Bon dia, doncs sí, fa qüestió d'aproximadament una hora la sotsinspectora de bombers de Catalunya, Mari Muñoz, ha explicat doncs, que el foc ja el tenen estabilitzat, però el que el més es preocupa és el flanc dret, diguéssim, és la part de Gavarres tocant a Girona, que és el que potser viu alguna revifada més important. Tot i això, ja tenen tota aquesta vigilància preparada per actuar-hi ràpidament. És un dels punts calents i que temen que pugui haver alguna revifada avui pel fet d'alguna tramuntanada, algun vent que superi les ratxes previstes i també per la onada de calor que vivim, no?, aquesta setmana. La zona més afectada ha estat aquesta matinada, potser la zona tocant a Mas d'Ambròs i la de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, com bé ha comentat la sotsinspectora, però ràpidament també hi han actuat. Anem a escoltar la sotsinspectora Mari Muñoz perquè ens expliqui el que ha explicat fa qüestió d'una hora, doncs com tenien controlat tota aquesta zona estabilitzada.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: A més, també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 dotacions d'aigua i 40 vehicles terrestres i també una unitat bombardera. L'última hora també és que la propera compareixença serà aquí, també a la Bisbal d'Empordà, serà al voltant de la 1 del migdia, però abans a les 10, totes les zones afectades de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, tots els veïns afectats que hagin pogut tenir algun malmès a la seva casa o a la seva vivenda vindran aquí a les 10 al pavelló per explicar atendre també els mitjans de comunicació i els hi donaran també un suport d'aliments i tot el que necessitin doncs, per intentar doncs, solventar econòmicament també tots aquests problemes i totes aquestes pèrdues. Per tant, l'última hora és aquesta, propera compareixença a la 1. A les 10 vindran tots aquests veïns afectats dels municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i que de moment l'incendi continua estabilitzat però no controlat.
1: Hi ha molta feina per fer encara, Raül, i molta vigilància. Gràcies, doncs, Raül i Marc, per aquestes connexions. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'aire al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: però on continua cremant fora de control l'incendi i les flames és el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 4.500 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic alguna part d'aquest recorregut, especialment, com dèiem, el de la Catalunya Nord, a causa d'aquest foc. Doncs lluny de millorar el risc d'incendis, augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i de la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers, que tornava justament de les feines d'extinció d'aquests incendis, ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país, com a mínim, us dèiem, fins dijous. És la segona onada de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I quan falten 4 minuts per arribar a 9:15, avui també us expliquem que Hisenda convoca aquest matí les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. I avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I de l'àmbit internacional encara tenim la vista posada a Venezuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop de 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatge, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. De nou a casa nostra, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost, una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té tots els detalls la Carme de Fez.
6: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival. La cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
7: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
6: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
7: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
6: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: El Departament de Salut, mentrestant, convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya, al país. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres, 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i la Maite Polo ens l'explica a nosaltres.
8: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
9: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
8: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mulla't per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta i l'ha seguit Marina Sancho, de BTV.
10: El Mulla't per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
11: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
10: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica, però encara hi ha feina per fer.
12: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
10: El Mulla't es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
1: Mm-hmm. Doncs obrim la crònica esportiva parlant un dia més del Tour, d'aquest pas per Catalunya. Isaac del Toro és el guanyador de la segona etapa del Tour. Marta Casas, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs si el ciclista mexicà de l'equip UAE va ser el que es va imposar a la meta a la muntanya de Montjuïc després d'un triple ascens a la muntanya barcelonina. Va creuar aquesta meta acompanyat pràcticament del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El tercer lloc del podi va ser per a Remco Evenepoel, mentre que el danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
14: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
15: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
13: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera, a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Toses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Doncs, com explicàvem, Granollers serà el punt de sortida d'aquesta tercera etapa. Volem veure com s'estan ultimant els preparatius per a l'arrencada d'aquí a poc més de 3 hores. Allà hi tenim el Juanjo Bermejo i l'Arnau Camí. Bon dia, expliqueu-nos com està preparant-se la ciutat per acollir aquesta sortida de la tercera etapa del Tour.
16: Bon dia, companys. Doncs la ciutat ja està pràcticament llesta per viure aquesta sortida de la tercera etapa del Tour de França. Un fet històric que passarà d'aquí poc menys de 4 hores aquí al Parc de Ponent. De fet, ens trobem just darrere meu, teniu el podi, on els pilots sortiran aquí al Parc de Ponent a saludar i després fer, evidentment, la seva signatura, ja sigui aficionats i també per marcar, que estan disponibles per competir en aquesta tercera etapa. Una tercera etapa que comentàveu, serà especial perquè a França, a la zona francesa, no hi haurà ni públic ni tampoc caravana publicitària. Ara bé, aquí al Vallès Oriental sí que hi haurà aquesta caravana publicitària. Sortirà quan quedi només 5 minuts per les 10 del matí. Ara ens toca molta teca abans del Tour. Caravana publicitària, la prova de cadets a 4:45 i després a les 12:10 puntuals començarà la sortida neutralitzada pels carrers de Granollers. Per tant, jornada històrica a Granollers i també al Vallès Oriental vivint per primera vegada la seva història una sortida de la Ronda Francesa.
13: Gràcies, companys. Doncs aquesta sortida del Tour de França que es produirà, com ens deien, a partir de les 12:10 del migdia. I d'altra banda, ja fora del Tour, al Mundial de Futbol hi ha hagut sorpresa una més amb l'eliminació del Brasil aquesta passada nit a mans de Noruega. El conjunt nòrdic que s'ha imposat per 1-2 gràcies a 2 gols de Haaland en el tram final que han donat doncs, aquest bitllet per als quarts de final. El porter del combinat nòrdic, Nyland, ha estat l'altre gran protagonista del partit amb aturades destacades, entre elles la d'un penal llançat per Guimarães al minut 13. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 de la nit, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Els dos combinats aspiren a aixecar el trofeu de campions del món. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
17: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa, pues eso es una cosa muy buena. Ahora, Eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
13: Doncs aquest partit, que començarà a les 9 de la nit, qui en surti vencedor s'enfrontarà al guanyador de l'Estats Units-Bèlgica, que també jugarà la propera matinada, en aquest cas a les 2 de la matinada.
1: Molt bé, doncs pendents i demà ho expliquem.
13: Demà sabrem com queda el quadre.
1: Gràcies, Marta.
13: Adéu, Helena.
1: Adéu, adéu. Abans d'acomiadar-nos, recuperem la notícia amb què hem encapçalat aquest informatiu. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat durant tota la nit remullant el perímetre, que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Els equips d'emergències han informat que aquesta matinada hi ha hagut algunes revifades de les flames i això fa pensar que el control de l'incendi encara trigarà a arribar. Cap a les 10 del matí s'ha convocat els veïns amb els immobles afectats per avituallar-los amb productes de primera necessitat, perquè també puguin explicar quins han estat els desperfectes de les seves cases. La següent actualització de l'estat de l'incendi serà cap a la 1 del migdia des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Doncs molt pendents, evidentment, d'aquestes altes temperatures, d'aquest incendi a les Gavarres i també a la Catalunya del Nord. Demà us ho explicarem. Gràcies per l'atenció i la confiança. Que vagi bé, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha explicat que durant la nit s'han produït algunes revifades, una fora del perímetre molt a prop de la zona de Mas Ambrós, que de seguida s'ha pogut controlar. Amb tot, ha insistit que hi ha punts calents i ha explicat que els preocupa especialment el flanc dret i la situació d'onada de calor i també d'entrada de marinades.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg de 40 quilòmetres i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions i edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial. El foc ha arribat a l'exterior, però no a l'interior. 11 amb afectació estructural dins de l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà en aquest tram final sense públic a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor d'avui, que s'allargarà fins a mínim, com a mínim fins dijous. De fet, el Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que podran superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals amb molts punts, sobretot del prelitoral i del litoral, amb màximes que superaran els 25 graus. En mobilitat, a aquesta hora hi ha retenció, sobretot als accessos de Barcelona, amb congestió a la A2 entre Sant Vicent dels Horts i Castellbisbal. També hi ha cues a la B10, a la B20, a la B23, a la C16, C17, C31, C32 i C58, amb retencions a l'AP7 entre Granollers i la Roca del Vallès. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour a la C17 a Canovelles i a la C352 a Granollers. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la G660 i a la G660. 6612 i pas restringit només a veïns a la G664. També a aquesta hora hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre sobre la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com estem? Arrenquem la darrera setmana del programa. Divendres posarem punt i final a aquesta temporada i, per tant, farem un resum de com ha anat tot. Us explicarem què us oferirem el mes de juliol i agost. I, si tot va bé, ens emplaçarem a retrobar-nos el proper mes de setembre. Però tenim tantes coses a explicar aquesta setmana. No oblidem que dijous farem festa, que és Sant Zenon. Tenim tantes coses a explicar aquesta setmana que no tenim temps de mirar el que és el futur, mirem el present més immediat i, en tot cas, anirem desfullant la ceba conforme vagin passant les hores. I el present més immediat, penso, ens porta a Mas Casas. Què és Mas Casas? Mas Casas és una masia aïllada a la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro. Vall Casas és una masia que gestiona un pastor de cabres que es diu Albert Ribas i que ha estat una de les zones que ha suportat el pas de l'incendi de les Gavarres, bàsica i essencialment perquè tenia el sotabosc net. És impressionant veure la imatge de la masia i del seu entorn, un entorn d'arbres i pins i roures i bé, tot el que hi ha al massís de les Gavarres, verd, intacte, envoltat d'una gran taca negra que és el bosc cremat. Què fa l'Albert de diferent? Doncs que té cabres i que les alimenta del sotabosc que té al voltant de la seva masia. Per tant, les cabres s'alimenten d'aquella herba, després produeixen llet, i fa el que hagi de fer, formatges, el que toqui, llet, el que toqui, i quan arriba un gran incendi, quan arriba un incendi de sisena generació, com s'ha dit aquest mateix cap de setmana, quan arriba aquesta situació crítica pel territori i pel país, el seu mas, el seu entorn, suporta perfectament el pas de les flames perquè aquest sotabosc no incrementa, no propaga, no genera, no fa córrer aquest foc, aquest incendi que ha devastat 2.300 hectàrees i hem estat de sort, perquè en podien haver estat 32.300 si finalment els bombers, amb molt bon criteri, molt d'esforç i molta professionalitat, no haguessin controlat el refotut flanc dret, que era el que marxava corrents com a una zona on s'hi arriba a entrar per orografia, per quantitat de combustible, per gestió forestal, per capacitat d'accedir a dins del bosc, doncs hagués estat molt complicat i, per tant, més que probablement haguéssim augmentat a 30.000 les hectàrees, més de 30.000 les hectàrees cremades. Ara arriba, quan encara crema, ara arriba el moment, ja anirem a la Catalunya Nord, però ara arriba el moment de fer aquestes primeres valoracions, de fer aquestes primeres explicacions del que ha passat, aquestes primeres... Bé, el que se sol fer en aquests casos. Primer de tot, i per començar, opinió personal, absolutament personal. Trobo excessivament injust, fotre a la presó durant 3 dies un operari de 60 anys que estava amb una radial tallant una senyal de trànsit al marge d'una carretera, la GI 660 o 661, a la zona de les Gavarres. Aquí hi ha, evidentment, un responsable superior i vés a saber si subsidiari. Aquesta obra l'havia contractat la Generalitat de Catalunya. La pròpia Generalitat és la que havia contractat el manteniment, la conservació d'aquesta carretera, i és, ja ho determinarà el jutge, alguns pensem, la pròpia Generalitat qui hauria d'haver vetllat perquè no s'estigués treballant no només amb una carretera de la seva concessió, sinó que, a més, amb una obra del seu encàrrec. I aquí algú ha fallat, digue-li delegat, digue-li tècnic, digue-li gestor d'infraestructura... Digue-li el que tu vulguis. En segon terme, hi ha uns responsables d'una UTE, d'empreses, els responsables d'una empresa, que són els que tenia la gestió, que són els que s'havien d'encarregar de vetllar no només perquè els treballadors tinguessin les condicions adequades per poder treballar. Recordem que divendres, quan es va originar l'incendi, les temperatures a les Gavarres eren de 30 i pico graus, 35, 36 graus. És a dir que caldria veure també llei de protecció de riscos laborals i totes aquestes coses, que hauríem de veure si s'acomplia. Però, més enllà de tot això, són aquests els responsables els que haurien d'ordenar els seus treballadors que deixessin de fer una obra per fer-ne una altra, o se n'anessin cap a casa perquè aquell dia no es pot treballar, o el que consideressin. Perquè és evident que un tio de 60 anys no està en una radial a 35 graus de temperatura un dia a les 2 de la tarda tallant una senyal perquè li vingui de gust. És a dir, això és evident que no és així. Després pot ser que aquest tio sigui un piròman, però en tot cas el problema seria un altre. I crec que no va per aquí el tema. Per tant, trobo tremendament injust que aquest tio, que no sé qui és, ni el conec, ni segurament el coneixeré mai, però trobo tremendament injust que aquest tio s'hagi tingut 2 dies i mig, 3 dies en presó preventiva per haver originat aquest incendi. Si hi ha alguna altra raó, no se m'ha explicat, però realment vist des de fora és lleig. I pel que fa a les declaracions, m'he anat a l'any 2000. Podia haver anat al 94, aquell estiu de grans, grandíssims incendis. Aquell estiu es van cremar 70.000 hectàrees a Catalunya. 70.000 hectàrees a Catalunya. O me'n podia haver anat als del 98, que se'n van cremar amb un incendi 27.000. Per tant, que és el que es va originar a Aguilar de Segarra, i del Baix es va saltar el Solsonès, i vinga. I el Solsonès crec que va tocar la Segarra, també. Però bueno, En tot cas, me'n podia haver anat al 94, al 98, m'he quedat al 2000, per no tirar tan enrere, perquè si no, al final, no porta enlloc. I a l'any 2000 ja s'anunciava l'accés de combustible i els bombers alertaven que creixia el bosc, que el creixement del bosc superava de llarg els aprofitaments que es feien d'aquest bosc. De fet, els bombers ja denunciaven que els camps abandonats generava més continuïtat forestal i denunciaven la manca de gestió privada de molts propietaris que no tenien capacitat de gestionar el seu bosc. Això ho compassava l'any 2000. Del 2005 al 2012, que hi van haver els incendis de la Ribera d'Ebre 2005, Horta de Sant Joan 2009 i l'Alt Empordà el 2012, els bombers, les masses forestals contínues, avançaven sense discontinuïtats. És a dir, no hi havia un lloc on parar-los. Tot era superfície continuada i, per tant, no es podia parar. I en aquell moment es tornava a denunciar la gestió insuficient i es deia que les actuacions eren puntuals i en cas estructurals, que era el que necessitava el bosc del nostre país. Denunciava

0: inflamable. Una continuïtat de bosc, més una gran situació de sequera, més altes temperatures, deien escenaris crítics. L'any 2020, entre el 2020 i el 2024, en què vam viure els incendis de Castell d'Aro, Artesa de Segre i Bages, Castell 21, Artesa 22 i Artesa 22 i Bages també 22, el discurs es consolida. Exigeixen crear zones on cal actuar sí o sí, el que són perímetres de protecció prioritària, un mapa que es va fer a Catalunya i que es va fer públic. Eixos de confinament, la creació de 14 grans eixos de confinament per evitar megaincendis. I les franges de protecció, deien, són insuficients per aturar els incendis i que no s'aprovin a les urbanitzacions, com hem vist que ha passat en aquest incendi del cap de setmana. Finalment, entre el 24 i el 26, el bosc passa ja a ser una massa contínua, el paisatge no té discontinuïtats funcionals, cal bioeconomia forestal, és a dir, treure fusta com animals de dintre de la superfície forestal i, finalment, una gestió forestal que es basi en la seguretat, perquè és l'única manera de protegir vides, de protegir habitatges i de protegir infraestructures. Del 2000 al 2026 hem fet una gestió de tot el que s'ha anat anunciant, de tot el que s'ha anat demanant i de tot el que s'ha anat exigint. Després tenim el que s'ha fet, presentar 4 plans, en cap cas una gestió forestal preventiva, en cap cas una gestió forestal que no sigui puntual, sinó que sigui estructural, i en cap cas un reforç de 14 eixos de neteja, franges de protecció de les urbanitzacions i de les poblacions. És a dir, cada cop que tenim un incendi, i sigui convergent o de Junts, sigui d'Esquerra o sigui socialista, estigui fent coalició amb els de la CUP, amb els comuns, amb els socialistes, amb els d'Esquerra, amb els de Junts o amb els uns un corda, cada cop que tenim un incendi diem el mateix. No pot ser la massa forestal, hem d'aconseguir, hem de donar preu, hem de fer que els propietaris, l'administració ha de prendre consciència, els bombers ja ens ho han dit. Cada cop, diem el mateix. I cada cop ens passa el que ens passa. Genera un incendi i anem tots amb el cul apretat, amb por de que no se'ns cremin les cases. Ara fa un mes, 3 setmanes, en aquesta mateixa taula, en aquesta mateixa ràdio, hi havia representants dels bombers i del sistema d'extinció d'incendis de la Generalitat de Catalunya i deien: aquest estiu serà molt fotut perquè no s'ha treballat durant l'hivern, perquè no s'ha fet gestió forestal, perquè no s'ha buidat el sotabosc. Si tots féssim com en l'Albert Ribas, si l'administració de la Generalitat fes al llarg dels anys com fa l'Albert Ribas al voltant de la seva masia, probablement viuríem més tranquils. Tindríem incendis igual, però no patiríem tant. I no hi ha manera. Avui tornarem a parlar amb bombers, demà tornarem a fer titulars, i demà passat tornarà a sortir el president de la Generalitat amb una mala educació supina, esbroncant els periodistes, esbroncant els veïns i esbroncant a tota la població, dient que si ells, que si no, que si hem fet, que si el que toca ara... El que toca ara és centrar-nos en la gent que pateix. Molt bé, doncs el que toca ara és centrar-nos en què passarà amb el proper incendi. I aquesta és la seva responsabilitat. Si no és capaç d'assumir-la, plegui. És fàcil. Però el que no pot ser és que mantinguem una situació com la que tenim, en un moment, en una situació d'escalfament del planeta, en una situació d'escalfament del país, en una situació on les temperatures aquesta setmana tornaran a estar amb 40 graus de temperatura, i això ja ho sabíem que passaria, perquè ens ho porten anunciant els meteoròlegs des de fa temps, i aquí ningú faci res més que aixecar la veu quan no l'ha d'aixecar. I em sap greu. Avui parlarem amb bombers, per cert, els terrenys que van ser jugant-se la vida, com sempre, i com tots els bombers, en aquest incendi de les Gavarres. Un quart i un minut, arrenquem.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

Doncs després parlarem d'esport, de futbol, d'en Haaland, de Neymar, dels noruecs, dels britànics, de les targetes vermelles que després es retiren, dels de

0: Cap Verd, que han tornat a casa seva en l'Or de Multitudes, i de la Roja, que crec que juga avui, em sembla, contra Portugal. Per això ja arribarà a la segona hora. Abans, cop dur i ràpida la previsió del temps. Avui que ens a la propa és en Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, déu-n'hi-do com comença la setmana pel que fa ja a la temperatura a l'àmbit metropolità. Una altra vegada, molts barris de Barcelona capital i moltes viles del Maresme no han baixat dels 25 graus. Hi ha molt poc vent, per tant, la sensació enganxosa i xafogosa doncs és molt evident. A l'interior, més cap al Vallès o al Penedès, sí que hem tingut la sort de baixar els 20-21 grauets, però de seguida aquesta temperatura anirà pujant i ja aquesta tarda fins i tot farà més calor que ahir. En alguns racons propers al Baix Llobregat interior, per tant, al voltant d'Esparreguera, d'Olesa de Montserrat, també Martorell, algunes viles del Vallès Occidental, com Sant Cugat, Rubí, també Ullastrell, Viladecavalls, aquí arribarem a fregar els 37-38 graus aquesta tarda. Arran de mar, 30-32-33 graus, i sempre amb moltes hores de sol. Estarem parlant d'una situació completíssimament assolellada i molt tranquil·la avui a l'àmbit metropolità. N'estem pendents a la xarxa.
2: A la ràdio parlem d'Arenys.

0: Les 9 i 18 minuts, ja heu sentit, la previsió del temps és de temperatures molt altes, molta calor i tot tirarà amunt, amb el país que encara crema. Lo de la Catalunya Nord també és per nota. Han hagut de desallotjar tota la zona d'Illa, de Volanternera, tota aquesta banda de la Catalunya Nord que també crema. Obro parèntesi, ens preocupa que fins i tot s'ha hagut de alterar l'etapa del Tour, com si fos important. Hòstia, bé, tenim no sé quants milers de persones que s'han hagut de fotre fora de casa i, hòstia, és que hem d'alterar l'etapa del Tour. Doncs, bueno, que no es vagi en bicicleta, que no passa res. Que no passa res. Bé, arribats a aquest punt, Ferran Puigverd, cap dels bombers voluntaris d'Arenys de Mar, molt bon dia. Benvingut, Ferran.
1: Bon dia.
0: Com esteu? Com esteu i on esteu? No sé si sou a casa, si sou a les Gavarres...
1: Ara estem a casa. Vull dir, hem passat tot el cap de setmana fora, però... Ara ja estem per aquí.
0: Menys mal.
1: Sí, sí.
0: Com ha anat això, Ferran? Quan veu marxar? Què veu fer? Com ha anat?
1: Nosaltres vam anar a fer relleu de personal el divendres a la tarda. Vam marxar d'aquí a les 6 de la tarda i vam estar treballant tota la nit, perquè, en definitiva, el foc, a part dels mitjans aeris, quan nosaltres més feina fem és a la nit, resseguint el perímetre, perquè és quan la intensitat de foc baixa, llavors és quan s'ha de treballar i s'ha d'atacar, perquè l'endemà de matí, quan surti el sol no... i canvien els vents, doncs estigui ja tot bastant, bastant perimetrat i no hi hagi ensurts. Nosaltres vam estar, ja dic, treballant des de les 6 del matí fins a les 9 de... O sigui, de les 6 de la tarda fins a les 9 de l'endemà de matí, que es van vindre a rellevar.
0: Sí.
1: I llavors vam vindre cap a Quirenys, que després teníem un retén de Canet Roc, també. I a part d'això, mentre estàvem fent, intentant fer el retén, es van sortir un parell de sortides per Quirenys. I vam descansar una estona durant el dissabte i llavors el diumenge vam tornar, vam tindre un foc forestal aquí a Òrrius, sí. Una línia d'alta tensió que va tocar en un arbre i va provocar un petit incendi forestal i vam estar allà treballant també. Ha sigut un cap de setmana intens.
0: Molt intens. Va, vaig per ordre, vale, Ferran? Tema Gavarres, que us hi veu trobar i com va anar? És a dir, ara es parla de... Bueno, ara es parla molt del sotabosc, de la gestió, de la sequera, de les temperatures... Què us hi veu trobar?
1: Nosaltres vam trobar... Bueno, clar, quan vas amb un gran foc així, sectoritzes, o sigui, vas amb un control avançat i des d'allà agafes el camió i et deriven a un punt. Nosaltres en marquem el punt 5, el punt 6, el punt 7, i allà vas emplaçant diversos camions i des d'aquells camions vas tirant la línia. La nostra línia era molt complicada de tirar endavant, perquè hi havia molta... El bosc estava molt brut, teníem que anar amb motosserres fent obertura de caixa, que diem nosaltres, perquè van les motosserres a davant i nosaltres a darrere amb l'aigua anar apagant, perquè era impossible avançar, perquè els boscos estan molt bruts, hi ha molt de combustible, i llavors clar, això provoca que els focs corrin molt. Es necessitaria una gestió forestal durant l'hivern, no sé com s'hauria de fer, però s'haurien de netejar boscos i fer perímetres, i això no hi és.
0: Clar, aquest és el tema. Clar, hi ha la imatge d'aquesta masia que quedava al mig de les Gavarres i que tenia, és un pastor de cabres, i que com que resulta que tenia les cabres que s'alimenten del sotabosc, clar, la masia ha quedat intacta. És a dir, veus el seu entorn verd i l'incendi que li ha passat per sobre. Clar, sí, sí. La gestió, o sigui, el secret és aquest, no hi ha un altre, netejar el sota, no?
1: Sí, sí, netejar el sotabosc, perquè, clar, el que hauríem d'evitar és la continuïtat del foc, des del sotabosc fins a les copes dels arbres. I com que està tot tan brut, hi ha una continuïtat des del sotabosc fins a dalt, perquè hi ha matolls, hi ha allò, i el foc continua, i el que arriba a la copa de l'arbre, llavors ja corre per copes, i llavors ja és impossible apagar-lo. Amb aigua nosaltres no tenim abast d'apagar un incendi així. No, se'ns escapa de control.
0: Per tant, el que toca és intentar perimetrar-lo i que ell mateix es vagi apagant, d'alguna manera, no?
1: Sí, sí, nosaltres intentar perimetrar, buscar... Nosaltres tenim clar, tenim l'equip que és el Graf, que és un equip que apaga foc sense aigua, aquests busquen les finestres oportunes, fan contrafocs i fan... I aquests... Entre aquests, en mitjans aeris, nosaltres el que hem d'anar fent a darrere és rematar tot el que ells han fet que el foc baixi, per dir alguna cosa. Llavors nosaltres, el bomber amb aigua és el que va darrere, intentant rematar i que no s'obri el foc i confinar-lo, diguéssim.
0: Escolta'm, clar, ara ens arrenquem amb una setmana de temperatures molt altes, de 30, tornem a estar un altre cop a 40 graus, és ahir a seguir patint, no hi ha una altra.
1: Sí, sí, mentre estiguin aquestes temperatures i les humitats baixes, doncs patirem. Patirem i d'allò que hi ha problema dels incendis són les simultanitats, perquè clar, mentre hi havia el de les Gavarres, em va sortir una altra Banyoles i clar...
0: Clar.
1: Llavors has de derivar,
0: mitjans,
1: has de compartir mitjans i llavors ja es complica. Si només n'hi ha un d'allò, pues, i pots vas fent, però com hi hagi simultaneïtat, això ja se'n va, llavors s'escapa una mica.
0: Escolta'm, aquest Dosrius que deies que veu haver d'anar, una línia d'alta tensió en aquest cas, no? És a dir, em sembla que el de les Gavarres va ser un operari, en aquest de Dosrius, una línia d'alta tensió.
1: Una línia d'alta tensió, sí, sí. Hi havia un arbre d'aquests arbres que estan morts, que són vells, i va caure, va picar contra la línia i es va encendre. Sí. I automàticament ja va... Per sort era dalt d'un turó i mira, van poder atacar ràpid i es va poder... No va ser massa gran.
0: Només passa... És a dir, això passa aquí, no? És a dir, no hi ha manera. És a dir, ni les línies elèctriques, ni els propietaris privats, ni la pròpia administració... I al final, ningú fa el que hauria de fer, ningú s'encarrega de vetllar perquè tot això no vagi a més.
1: No passi, sí, sí. És que, clar, s'haurien de fer... almenys les línies d'alta tensió haurien de tenir les franges fetes de sota les línies i es va fent al seu temps. Ara, clar, sabem que el bosc va creixent i d'allò i, clar, s'hauria de portar un control i s'hauria d'anar gestionant any a any i s'hauria de mirar de no fer un dia i deixar-ho i abandonar-ho perquè llavors, clar, estem allà mateix. Vull dir que... Igual que totes les franges que fem de protecció ara aquí en les organitzacions i tot això, ara són franges de 25 metres que s'han de fer, però una vegada fetes també s'hauran de mantenir. O sigui, en el temps no es pot deixar... O sigui, no es pot fer i deixar-les. Ja s'han de mantenir. És que si no arribem enlloc, llavors.
0: Fernando, avui estareu de guàrdia, no? Si us truquen, us tornen a sortir, no?
1: Sí. Ja tornem a sortir, sí, sí.
0: Doncs,
1: estem activats i bueno, del que toqui.
0: Doncs esperem que no passi, eh? Esperem que no passi. Ferran Puigverd, cap dels bombers voluntaris, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
6: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
5: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa. De 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
6: I dels records i el folclore se'n cuidarà la Montse Comí.
5: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
7: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
8: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
7: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
9: Marta.
10: Ei, hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, El Rial.
12: Ràdio Arenys.
3: L'actualitat a la ràdio.

0: Dos quarts de deu del matí, som a Ràdio Arenys i és el, bueno, actualitat del dia. És el moment de l'actualitat del dia. Després parlarem d'un altre cop de boscos, eh? però ho farem d'aquí uns minuts. Abans, què tal, Gemma Roig? Bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, Josep Maria.
0: Tenim el bosc que crema, tenim el país incendiat. Eh? Bueno, hi ha el de la Catalunya Nord, que és un altre que també, déu-n'hi-do, amb 10.000 persones evacuades, amb una situació... I els bombers, diguéssim, els bombers francesos, aquests tios són molt bons, els catalans també, eh? Però vull dir que no estem parlant de... que no són els de Castilla-La Mancha, per entendre'ns, eh? que no tenen tanta pràctica. Aquests tios hi van i molt.
1: I venen també d'un altre incendi que van tenir a Canet d'Er...
0: Sí, Canet de Rosselló...
1: prop de la zona on es feia el gran Barcarès.
0: Sí. Que és molt curiós, si voleu anar-hi... perquè hi ha Canet del Rossillon i Sant Cipriani del Rossillon. Són dues ciutats que estan una al costat de l'altra, igual que Sant Cebrià i Canet de Mar. És una cosa molt, molt curiosa, si voleu anar, mira.
1: No. Una zona molt bonica per visitar.
0: Sí, bueno, és una mica com Salou, eh? A mi Canet, no? Em recordo una mica. Canet de Rosselló, eh? El Canet de Mar, no.
1: La zona, és que ben bé Canet.
0: Ah, sí.
1: La zona,
0: sí,
1: la zona
0: sí,
1: de Leucate també és molt bonica,
0: també
1: Perpinyà.
0: Està bé, sí senyora. I aquesta que han desallotjat, Illa, Volanternera, tot això d'aquí és molt bonica. Està bé, és guai. Aquesta zona té un parell de llocs així com que valen molt la pena, préssecs molt bons fan aquesta zona, vull dir, si us crida l'atenció. Bueno, escolta'm, si he fet un crit.
1: Anem per l'actualitat,
0: eh? I aquí a Arenys què hem de fer?
1: Doncs perquè, mira, clar, aquí a Arenys estem... l'actualitat ve marcada per la política, perquè aquest cap de setmana Arnau Berenguer ha presentat la marca Impulsem Arenys en un teatre principal ple aquest diumenge. El projecte vinculat a Esquerra Republicana neix amb la voluntat de ser més ampli, més obert i més arrelat al poble. L'acte va ser ahir diumenge a la tarda i va donar el tret de sortida a aquesta campanya electoral per les pròximes eleccions municipals del 2027, que seran el 23 de maig, si no m'equivoco. El teatre principal, com dèiem, es va omplir amb més de 200 persones que volien ser presents a l'inici d'aquest nou projecte d'Arnau Berenguer. Els republicans han sacsejat la marca nacional amb l'objectiu de ser més persones i aterrar-ho al terreny municipal. Aquesta és la premissa del naixement d'Impulsem Arenys, tal com explicava el mateix Arnau Berenguer.
2: És un gest de maduresa, de valentia, però alhora de generositat cap a tota la gent que vulgui fer un projecte transversal, obert i participatiu. És hora de reforçar-nos com a comunitat, compartir talent per agilitzar i humanitzar la vida que estimem. I aquí quedeu tots vosaltres, cadascú amb la seva energia, amb el que sap fer i pot compartir. Posar-ho al servei dels altres, aquest és el concepte i força.
1: Una marca que portarà els colors taronja, verd i beige a les eleccions municipals del 2027 i que encapçalarà el candidat i fins ara regidor a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, Arnau Berenguer. Com dèiem, un acte doncs, que va incloure més de 200 persones que s'hi van acostar. Es va presentar doncs, Arnau Berenguer com a candidat i van participar també diverses persones vinculades a la seva figura, entre elles Míriam Puig, que també és regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament i que, de fet, va anunciar que no aniria a les principals... posicions capdavanteres, eh? Que en tot cas sabem que no encapçalarà doncs, la llista al costat d'Arnau Berenguer. Mm.
0: Doncs Impulsem Arenys és la marca, bueno, una mica el que van fer els convergents amb Junts, ara ho fan els Esquerra Republicana amb Impulsem. De fet, hi ha moltes plataformes polítiques que neixen amb noms diferenciats de la plataforma mare quan arriben a les eleccions municipals. Ho han fet els socialistes, ho han fet els comuns, ho han fet... els del PP no, aquests són molt fidels a la seva marca. Però ho han fet tots, doncs ara ho fan els d'Esquerra, que amaguen una mica l'Esquerra per intentar arribar més gent. No?
1: De fet, Arenys Amunt, també ho vam anunciar, que ho feia l'alcalde, doncs, que també Josep Sánchez, també avançava doncs, aquest projecte transversal i una opció doncs, que també es durà a terme aquí a la nostra vila.
0: Veurem quin èxit té, veurem quines propostes ens apropen, en aquest cas l'Impulsem Arenys, Esquerra Arenys i l'Arnau Berenguer al seu capdavant. I bé, quines idees i quines són els eixos principals de la propera campanya. Recordem que la passada va ser l'obra de les Clarisses, no? Farem les Clarisses, bé, així estem com estem. Veurem quina és la d'Impulsem, la de Junts, i la de la PP, la de Comuns, la dels Socialistes, la de la CUP, també, i la d'Aliança, si finalment es presenta, que aquí tothom va dient que sí, que sí, que no, que sí, que és aquest, que és l'altre, però de moment, formalment, ningú ha anunciat que es presenti les properes eleccions.
1: Veurem què passa.
0: Veurem què passa.
1: Josep Maria, a punt d'aquesta festa major de Sant Zenon, i avui hi ha un dels actes que escalfa ja aquests motors, que és la tradicional enramada de la plaça de l'Església. És un acte molt tradicional que duen a terme les entitats que conformen les barraques, el Patronat de Sant Roc, el Cau Flors i Calcat i l'Associació del Pubillatge, amb el suport de la Regidoria de Joventut a l'Ajuntament. I aquest any és especial per les barraques, perquè celebren el seu 25è aniversari. Precisament per això, avui, al marge d'enramar a la plaça, també faran un vespreig que comptarà amb 3 punxadiscos. Per tant, una bona oportunitat d'acostar-s'hi a partir de les 5 de la tarda fins 11:15, doncs, anant remant la plaça i gaudint de la música.
0: Molt bé, escolta, és un
1: vespreig. Josep Maria, aquesta tarda, si no saps què fer, cap a la placeta.
0: És un tarda vespreig, no? Sí. Comença la tarda, acaba el vespre, enremar la placeta, que deu ser posar aquelles coses grogues i vermelles que posen cada any.
1: Que s'enllaça amb el campanar, que aquelles fotos estan emblemàtiques d'Arenys durant festa major.
0: I tant. Doncs, escolta'm, així comencem a dibuixar la festa major a la nostra vila. Digue'm.
1: De fet, aquest cap de setmana, imagino que ja has estat passejant per el port, no?, i per la zona de la Picòrdia, perquè ja teníem les fires d'atraccions. Jo des del divendres i tant, que la sento des de casa,
0: home, i tant que ho vaig sentir. Mira, no he passejat, no he tingut el plaer i el gust de poder, però sí he tingut el plaer i el gust de poder-la gaudir des d'una mica a la distància. I per què no actualitzem una mica també la fira d'atraccions? Sabeu aquell piripipipi, piripipipi, piripiripipi, saps?
1: Jo el sentia des de casa i una bona estona, eh?
0: Piripipipi, piripipipi, piripipipi, que és la cucaracha. La cucaracha ja no puede caminar, ja està. No? O altres cançons típiques de la fira, que és aquella de... En una tribu comanche, jao, jao, jao, llena de comanche, saps? Jao, un indio se me acerco. Doncs per què no actualitzem una miqueta el tema de les musiquetes? Perquè, clar, al final, cada any, lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, que viviu al davant, vivim al davant. Però, bueno, escolta,
1: sabem que és festa major, gaudirem d'aquesta música durant 4 o 5 dies.
0: Clar, bueno, no, i 7. Marihuana que fuma.
1: Ben bé, aquesta...
0: Bueno, sí, és que és un altre tros de la cançó.
1: Ah,
0: sí, mira, espera.

0: marihuana que fumar. És que ahí teníem el debat a casa. Si era marihuana que fumar o les dues petites d'atràs.
1: Doncs marihuana que fumar.
0: Perquè les dues petites d'atràs. O marihuana que fumar. I teníem aquí una mica el debat de...
1: En aquesta versió.
0: La versió és una versió més actualitzada. Sí. És la narcoversió. Una mica la cucaracha. Molt bé, què més? Va.
1: Doncs mira, Josep Maria, al marge doncs, de la Festa Major, que cap de setmana hi han hagut diversos actes. Un dels protagonistes també pel tret de sortida del pregó és l'agrupació fotogràfica d'Arenys, que celebra també 25 anys. I, de fet, aquest cap de setmana el Teatre Principal ha fet una gala amb un doble propòsit. Per una banda, reconèixer els millors classificats de les lligues social i popular d'aquest any i, per altra, retre un tribut a aquelles persones que en són membres de l'AFA des del seu naixement, com dèiem, fa 25 anys. Pel que fa a la competició de la Lliga Social, doncs dir que el gran vencedor ha estat Pol Bosch, en aquest cas tant a la Lliga Popular com també a la Social. Hi han hagut segons i tercers classificats doncs, que es van reconèixer aquest cap de setmana. I dir-te això, que ha estat un acte emotiu en què també doncs, s'ha fet un reconeixement a tots aquells membres que han format part de l'entitat des del 2001. Han estat una desena de persones que van ser reconegudes en aquest acte i, de fet, una bona oportunitat doncs, per començar a acabar de preparar aquest pregó, que seran els responsables de donar el tret de sortida d'aquesta Festa Major el pròxim dimecres.
0: Doncs moltes ganes de veure com faran aquest pregó els de l'AFA i per què no, el tret de sortida a la Festa Major.
1: I també que cap de setmana hi ha hagut activitat esportiva al marge del Mundial, que deixa'm dir-te, Brasil. Brasil. Escolta'm. Quedat eliminada,
0: Sí, sí, sí.
1: He pensat en tu només llevar-me.
0: En Haaland, diguéssim, ha passat per sobre i compte, sense ni posar-se de puntetes de Neymar, ho dic perquè en Haaland mateix metre 90, en Neymar mateix metre 20, saps? És una mica així. Sí, sí, i els anglesos s'han carregat els mexicans, també, que és una cosa...
1: Veurem.
0: Aquesta setmana he vist dos líders fent coses molt poc de líder. Haaland, que és un tio cultiu, amb això del Mundial ens està caient a tots molt bé, amb el pum, pum, tal. I després ho del Pogacar a la volta ciclista, que va deixar guanyar el del Toro, aquell, que, escolta'm, també, no? Són dos líders així com molt... Com molt tal.
1: En tot cas, nosaltres també tenim un líder esportiu, sí, que és Marta Mitjans, que aquest cap de setmana, al marge de participar a la milla urbana i guanyar-la doncs, aquí a Arenys de Mar, també hem de dir que aquest cap de setmana ha tingut bons resultats. En aquest cas, ho ha fet Josep Maria a la cursa doncs, de 800 metres del míting d'Ordizia. L'aranyenca ha tornat del País Basc amb la seva millor marca personal, 1 minut 59 segons i 28 centèsimes. 6 per sota de la seva marca, per tant, això també li dona opció de participar als europeus absoluts. Per tant, de nou, felicitem els èxits de Marta Mitjans.
0: Doncs escolta, moltes felicitats a la Marta Mitjans, molt bon resultat. Ara m'has espantat perquè quan m'has parlat d'un líder esportiu, em pensava que parlaves de l'alcalde, que va córrer la milla i que...
1: Ah.
0: I calla, que ara... Tenim el molt honorable runner i ara tenim l'excel·lentíssim runner, també. Un famili... Milla, fa maratons, altres famílies urbanes, però escolta'm, al final, l'important és moure's.
1: I tant. L'activitat sempre és bona, Josep Maria.
0: L'activitat sempre és bona. Molt bé, Gemma, doncs avui juga la coja, Vull dir,
1: sí,
0: ja veurem...
1: A partir de les 9,
0: Exacte.
1: Portugal...
0: Portugal, no? la Portugal de Cristiano contra la selecció de Lamine Yamal.
1: Veurem què passa.
0: Que ens envien cap a casa ja i ens acabem aquest suplici. Bueno, Gemma, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Fins ara.
2: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
3: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
2: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa, de 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
3: I dels records i el folclore se'n cuidarà la Montse Comí.
2: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
5: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
6: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
7: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
6: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
7: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
6: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
7: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
6: Reserves al 930 234 522.
7: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
8: Ràdio Arenys.

0: En punt, 3:15 del matí, som a Radio Arenys. Després reprendrem a les 10, si tot va bé, intentarem parlar amb l'Oriol Bassa sobre gestió forestal, enginyer de forest, que, bueno, que ens explica una miqueta què és el que no hem fet. No és el que hem fet malament, ni bé ni malament, és que no ho hem fet, i per tant, doncs, què caldria que comencéssim a fer. Però abans, mirar la història, mirar el passat, sempre és una manera d'entendre el present i de projectar el futur.
1: Exacte.
0: Enric Agustí, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé. Avui farem una altra píndola d'història.
0: D'història.
1: Bueno, una altra no, l'última píndola.
0: Sí, perquè, bueno, l'última en aquesta temporada, i la temporada ja veurem com ens organitzem, però en principi la darrera d'aquesta temporada que, bueno, que ens ha anat tan bé i que sí. Ens ha agradat.
1: No sé, espero que sí. Bé, avui, de què vam parlar la setmana passada? Vam parlar de la primera civilització que va començar a escriure,
0: Sí.
1: Que eren els mesopotàmics. Recordem que els mesopotàmics, la civilització, hi ha un llibre que es diu La història comença a Sumer,
0: sí.
1: I eren els sumeris que estaven entre els rius Tigris i Eufrates, d'acord? Tigris i Eufrates, que és l'actual Iraq,
0: Correcte.
1: I que vam parlar de que havien unes ciutats que ara semblen deserts, però en aquell moment l'aigua del mar arribava, el que passa és que la sedimentació dels rius, el que hem fet ha sigut
0: guanyar terra
1: i hem parlat de tot això. Bé, però, clar, això va començar sobre...
0: He sigut jo que he baixat això, s'han dit un nyic.
1: Sí. Sobre els 3.500 abans de la nostra era, no? Però clar, els sumeris, els mesopotàmics en general, van fer més coses.
0: Sí, no només això.
1: A més d'escriure...
0: Però prou important és, però no es va anar aquí.
1: Per exemple...
0: A veure...
1: Quina hora és?
0: Ara és 3:15... Bueno, una mica més, però fet i fotut, 9:15.
1: Exacte. I quan arriba el migdia, seran les...
0: Les 12, sí.
1: I si jo et dic, si vas a buscar ous, quants ous demanaràs tu?
0: Mitja dotzena,
1: són 6.
0: Són 6.
1: I quan has estudiat geometria, i els àngols fan 90, 180 i al final 360.
0: Sí.
1: No t'has fixat una cosa? Tots són múltiples de 6.
0: Sí, és veritat.
1: Per què? Això és...
0: Sí, és veritat.
1: I quants signes té el zodíaco? En té 12.
0: 12. Un per
1: tot
0: cada.
1: Això és herència mesopotàmica.
0: Sí.
1: Fixa't bé.
0: Tot això, és a dir, un moment. I per què són tots... Ara et faig una pregunta que no sé si era jo.
1: Doncs és perquè els nosaltres tenim... La nostra base de conteig és 10.
0: Sí. Sí.
1: Tenim 10 dits a les dues mans, comptem a 10, fins a 10, no? Doncs la seva base de conteig era 6. O sigui, la seva base de conteig era de 0 al 6. No havia 0, de 1 al 6.
0: Val?
1: Per què 6 i no 10?
0: Per què?
1: Perquè 6... és molt més divisible que 10. Tu 10 només el divideixes per 2 i per 5 i s'acabó.
0: Sí,
1: clar. En canvi, el 6 passa per 1, per 3, per 4... Els pots dividir per molts. I per què tot això? Aviam, és una de les coses que a mi m'ha interessat amb la càpsula. Jo no t'explicaré els reis assiris, ni t'explicaré els reis babilònics. Bueno, si ho podem fer, no passa res. Trec la llistela, dic. Però el que interessa, i sobretot el que interessa als historiadors ara, és veure com vivia la gent que estava passant en aquell moment. I recordem que estem en un període, el que es diu de l'edat del bronzo, després va ser l'edat del ferro, però clar, és totalment agrícola.
0: Sí.
1: Agrícola,
0: clar.
1: Ramader, o sigui... La societat estava dividida molt fàcil, agrícola, ramader, uns quants artesans que feien pots, per dir alguna cosa, després hi havia els
0: comerciants,
1: els comerciants eren els artesans, després hi havia els sobretot la casta sacerdotal, i després hi havia els reis o la casta real, no? I això era el que havia. O sigui, no hi havia enginyers informàtics del no sé què.
0: Va, t'entenc.
1: I això, cuidado, perquè això va durar fins al segle XIX de la nostra era, perquè fins que no va arribar la revolució industrial, de fet, estava en una revolució agrícola.
0: Tot era el mateix, ramaders, agricultors...
1: I la teva vida era exactament això. Entonces, si la terra és fonamental, què t'interessa a tu la terra? Delimitar-la bé.
0: Clar,
1: entonces, els cantons de la terra, el que t'interessa dels camps, el que t'interessa molt és delimitar-los. I és molt més fàcil comptar amb uns divisors que puguin dividir més que no pas el del 0 al 10. Ara és molt fàcil 0 al 10.
0: Sí.
1: Entens?
0: Sí.
1: Entonces, el 12, que és múltiple de 6,
0: per tant
1: són 12 hores, són 24, 12, 24, 4. 6, 12,
0: els
1: 12 signes, entens? El cercle, no? El cercle és múltiple de 6.
0: Sí, són 360 graus.
1: Tot això el que fa és dir-te que aquella civilització va utilitzar aquest sistema que era molt fàcil per ell, saps?
0: D'acord.
1: I com que eren agrícoles, què més van inventar? Una, per exemple, van inventar... ja es coneixia la roda.
0: Sí.
1: Però ells van fer un pas més i van fer... La roda serà per transportar coses.
0: Van utilitzar,
1: van utilitzar la roda per transportar i després per fer carros de combat, com hem vist totes les, el, els films, en totes les pel·lícules.
0: Sí.
1: Però sobretot la roda era un tema de transport. Val? Després l'altra cosa, van ser uns enginyers hidràulics increïbles, perquè al moment de passar els dos rius, els famosos jardins de Babilònia, que això ho hem sentit tots, per cert, no són de Babilònia, diuen que són de Nínive, però és igual, tot està allà. Tot està allà. I com que no hi anirem a veure'ls,
0: tampoc
1: que és molt difícil,
0: però bueno, són...
1: doncs els famosos jardins aquests són, és una enginyeria increïble de canalització. O sigui, tot això ho fan els mesopotàmics i es transmet en generacions.
0: Que bèstia.
1: Mira, a la Revolució Francesa, els... perquè la Revolució Francesa vol dir anem a canviar-ho tot, van intentar col·locar les hores a 10, de 0 a 10. No se'n van sortir, com has volgut veure, perquè són 12.
0: Sí, sí, doncs ves al
1: revés. Per exemple, els romans, bueno, els grecs, romans tots.
0: El calendari són 12 mesos.
1: El calendari
0: napoleònic no ho era, era de 10.
1: Sí, van donar aquests noms, el terciador, no sé què, van donar aquests noms raros, no? Bueno, doncs tot això és una herència nostra d'algú que va pensar que amb això se'n podia sortir millor. Això són els mesopotàmics.
0: Que fort.
1: Va, a més que van fer la primera llei escrita, hi ha dues lleis escrites, però la més famosa és la, el codi de Hammurabi, que és un codi de legislatiu. I després hi ha una cosa també que és curiós, no? Ja que tu també m'has estudiat el teorema de Pitàgores.
0: Sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Pitàgores de Samos va ser un filòsof grec.
0: Sí.
1: Fins i tot hi ha gent que diu que no va existir, però evidentment hauria existir, perquè no hi ha res escrit seu, com Sòcrates o com Jesús.
0: Clar.
1: Deien que va ser qui va inventar això. Hem estudiat el teorema de Pitàgores.
0: Sí.
1: Doncs es va trobar una tableta mesopotàmica que estava el teorema de Pitàgores. I és lògic. Tu estàs dividint terrenys.
0: Clar.
1: I com que estàs dividint terrenys, la suma dels quadrats dels catets té que ser el quadrat de la hipotenusa, no? Per tant, vull dir, això és el que estaves fent. Val?
0: Val.
1: O sigui, tot el que passa és que, evidentment, els mesopotàmics van desaparèixer. Els grecs van... Bueno, en aquell moment sempre hi ha hagut, eh? Ara hi ha molta més permeabilitat amb les històries. Però hi havia molta permeabilitat i sí, sí, s'ha trobat una tableta que demostra que van descobrir el teorema de Pitàgores. El teorema de que la suma dels quadrats dels catets és igual al quadrat de la hipotenusa. No?
0: És a dir, el coneixement s'ha anat transmetent, el que passa que s'ha perdut l'origen i ens pensem que això fa 4 dies. I no, ens hem d'anar... 3, 4 o 5 mil anys enrere.
1: El que sabem nosaltres és que, per exemple, ells van inventar el zodiaco, no? Els signes del zodiac els van inventar ells. I a més, per una raó molt fàcil, que quina és la por que tenim tots? Que el futur no ens vagi bé.
0: Clar.
1: El destí.
0: Sí, sí.
1: De sempre la humanitat ha estat pensant en quin és el meu destí. No el destí de la humanitat, sinó el destí personal d'un. I què passa? Llavors, el que t'interessa molt és llegir sobre què passarà, cap on va tot. I on llegim millor que els estels? On llegim millor, evidentment, en aquell moment no havia massa contaminació.
0: Clar, tu miraves el cel, havia de ser meravellós mirar el cel.
1: I tant, hauria de ser increïble. No?
0: Sí.
1: Ells van arribar a veure exactament com es movien els planetes, com es movien els... I van començar a fer prediccions astrològiques. Prediccions astrològiques que ens han arribat fins ara.
0: I que segueixen.
1: I que segueixen, perquè jo, si mires la Vanguardia d'avui, aquí sortiran els... Què et passarà avui a tu?
0: Bueno,
1: no sé si et passarà alguna cosa, no et passarà
0: res. No tinc el costum de mirar-ho, perquè abans ho mirava i era mentida tot, però...
1: No, bueno, potser l'encerten, perquè hi ha tanta gent del teu signe, quin signe ets tu?
0: Jo sóc cranc, ja t'ho dic. Jo sóc cranc i això...
1: Cranc ets del juliol, t'ho he fet anys un dia d'aquests.
0: Sí, sí, això ja d'aquí 4 dies. Diu, si heu decidit... El meu diu, si heu decidit marxar de viatge avui, no ho deixeu tot per l'últim moment, ja que les presses podrien jugar-vos una mala passada.
1: Em sembla que no te'n vas de viatge.
0: No, això avui, com molt, me'n vaig a casa meva.
1: A casa teva.
0: Exacte.
1: No, però fixa't bé que...
0: Sí,
1: o sigui, totes... sempre un ha volgut saber quin és el seu des, què passarà.
0: Sí.
1: Fins i tot, per exemple, a l'antiguitat, havien vegades que es preparaven batalles i els oràculs deien que si era favorable no ho era. Si no ho era... no es feia la batalla. Això, sobretot els romans, està molt descrit, amb els altres suposo que també. Mm-hmm. No? Clar.
0: Els astròlegs, les bruixes, sí, els bruixots, tots aquests han acompanyat
1: juguen
0: sempre...
1: Juguen
0: re... Bueno, i encara ho fan.
1: Sí, home, clar que sí.
0: Encara, és al·lucinant. Però, vull
1: perquè hi ha un de... Tots, no puc dir tots ara, i menys el segle XXI, però la superstició, el que em passarà, tot això és un tema que tenim a sobre. I fixa't bé que recorda que, no recorda res, però t'ho explico, a l'època mesopotàmica, el promís d'edat d'una persona, de viure una persona, era entre potser 30 anys només, eh?
0: Ja,
1: De la persona no cuidada, eh? De la persona...
0: Sí, sí, sí.
1: Que, del ramader o de l'agricultor. Per tant, demà puc morir. I, per tant, jo vull saber què em pot passar demà. Entens?
0: Clar, què passarà a mi?
1: El lloc més famós va ser el famós oràculo de Delfos, a la Grècia Antiga, amb el qual, fins i tot, quan els perses van intentar conquerir Grècia, van anar a l'oràculo de Delfos. I, com sempre, l'oràculo li va dir alguna cosa que no va entendre ningú i, a més, van pringar-lo.
0: Van pringar-lo en perdre. Per tant, aquesta necessitat humana de mirar el futur ja existia amb els mesopotàmics. El que passa que aquests van intentar donar una resposta. No? Tenim aquesta inquietud, anem a intentar trobar una eina que ens permeti intuir què és el que passarà.
1: Quan, per exemple, naixia sobretot els temes reals, evidentment l'horòscop era fonamental per veure què li passaria, que després passaria el que passaria. No? Sempre hem tingut aquesta història. No? I ara, una píndola... una píndola d'un nen sumeri.
0: Un nen sumeri?
1: Sí, resulta que hi ha un nen sumeri que és un baliga-balaga.
0: Sí?
1: Té 4.000 anys, això, eh?
0: El nen té 4.000 anys, eh? Poca broma. És un nen crescudet, ja.
1: Resulta que és un aprenent d'escriba, com el de la setmana passada, però aquest no va a classe.
0: És un bala perduda.
1: És un baliga-balaga.
0: És un baliga-balaga.
1: Diu... I el pare s'enfada molt, clar. I el pare agafa el cria i li diu, escolta, vine. I li diu, on t'has anat? Diu, a cap lloc. Això és, a que això sona per aquí.
0: Sí, si sí, dic... sí. No, enlloc.
1: Jo no, enlloc. I altres li diu, tu ets un bandarrot, perquè tu no vas a classe, que m'ho han dit, que m'ho han explicat i tot això, no? I el pare li fa la reflexió. Mm. I el pare li diu, mira, jo a tu no t'he portat a que carreguis, jo què sé, el blat, ni que rentis això, ni que facis això. L'únic que vull és que siguis escriba i que siguis un tio decent, un tio correcte. I llavors el tio li va explicant tot i bueno, diu, i estic enfadat. Diu, estic molt enfadat i perquè jo sé que jo vull que siguis un home de profit. I on es li fot un rotllo això, dient-li que ell té que ser un home de profit, perquè
0: amb
1: això serà bo, té que estudiar, té que ser... Bueno, això va passar, o es va escriure, recorda que s'escriu i aquestes escritures a les escoles es van copiant.
0: Sí.
1: I es van copiant amb aquelles tabletes com si fossin la xocolata.
0: Sí, senyor.
1: Que estan molt condensades. I doncs s'han trobat moltes tabletes que expliquen una mica la història d'aquest pare desesperat perquè el seu fill
0: sigui una persona de futur. Escolta'm, això que m'acabes d'explicar, vols dir que no t'has inventat i ha passat aquest cap de setmana mateix?
1: Perquè... Em sembla que passa cada dia.
0: Hòstia, perquè no hi portem un... O sigui, pares i mares desesperats, eh? Mares i pares desesperats.
1: Fa 4.400 anys passava això.
0: 4.000 anys ja passava. És a dir, tranquils, perquè... I al final ens n'hem sortit.
1: Bueno, al final te'n surts... Bueno, més que res, perquè al final te'n surts del tot, però vull dir que...
0: Sí, no hi ha una altra, no?
1: Però bueno, fa molta gràcia. Fa molta gràcia llegir-ho, perquè tenim tant la immediatesa, ja ho heu dit la setmana passada, que només ens ha passat a nosaltres les coses.
0: I ens està passant ara.
1: Ara. I no és veritat, això... Que és tan humà com humans som.
0: Doncs no sé si això ens donarà consol, no crec, però almenys, si som capaços d'assimilar-ho, ens pot ajudar a entendre el que estem passant o el que està passant a la gent que està en aquesta situació.
1: I tant.
0: Els nens sumeris ja feien campanes, ja enganyaven els pares i ja eren uns bala perdudes que sense futur.
1: I
0: això que no hi havia ni informàtica ni res que se li assembli.
1: No, havia...
0: Ara m'has fet pensar que els apòstols també en són 12. I l'apòstol Durent era el 13è. Fixa't, el que trenca...
1: Veus?
0: El que trenca...
1: Ara quan mires el rellotge, això és mesopotàmic.
0: Soc mesopotàmic, No soc mesopotàmic.
1: I mitja dotzena d'ous.
0: Ha estat un plaer estar amb tu aquesta temporada, Enric. Tornem la vinent, el setembre...
1: A l'octubre tornem amb Laura.
0: A l'octubre tornem amb Laura, no pateixis. Bon estiu i moltes gràcies.
1: Igualment, bon estiu. Moltes gràcies. Adéu.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. Ho ha explicat la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, al Notícies en xarxa.
3: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa, i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
2: Pel que fa al balanç d'afectacions d'edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, també ha alertat al Notícies en xarxa que Catalunya encara té molta feina pendent en la gestió dels boscos per reduir el risc de grans incendis. Terrades apunta sobretot a dos problemes: la falta de professionals per treballar al bosc i la manca de comprensió social sobre la necessitat de gestionar-lo.
4: És una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això, doncs, ha fet, doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps, també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. De fet, el final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i amb arribada a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic en aquest darrer tram a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor, que s'allargarà com a mínim fins dijous. El Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals en molts punts del país. I metges del Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per 4 anys consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. I en esports, el Tour de França disputa avui la tercera etapa i última per terres catalanes entre Granollers i els Angles, a França. La sortida serà quan faltin 5 minuts per a un quart d'una, amb 196 quilòmetres i 4 ports de muntanya.
5: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys.
7: Marta.
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Ràdio Arenys.
2: Esteu escoltant la ràdio.
0: Doncs amb un ull posat el que està passant al país, el més proper és a les Gavarres, on segueixen havent revifades i on estem per aquesta segona onada de calor, l'impacte que pugui tenir sobre l'extensió definitiva d'aquest incendi. Per altra banda, un altre ull posat al que està passant a la Catalunya Nord, amb tota la zona d'Illa, amb aquesta evacuació de veïns i amb aquest incendi que segueix corrent descontrolat i que els incendis... que els bombers estan absolutament preocupats, els francesos, de com anirà, de com pot evolucionar aquest incendi. Hi ha petits focs, com ens explicava en Ferran Puigverd, que hi van haver d'actuar a Òrrius amb un altre petit incendi que es va originar per una torre d'alta tensió i que, d'alguna manera, doncs, van provocant que els bombers s'hagin d'anar dividint per mirar que cap d'aquests petits focus s'esdevingui un gran incendi. I, com us explicàvem al principi del programa, amb els discursos de sempre, els discursos de sempre, les promeses de sempre, les intencions de sempre i les realitats que mai s'acaben complint. Hem de fer més gestió forestal, hem de tenir més els boscos, hem de cuidar més l'entorn natural. Bueno, l'Albert Ribas, que és aquest pagès, aquest agricultor, aquest ramader que li ha passat el foc per sobre de la masia sense que li afecti, perquè tot el seu entorn tenia el sotabosc net. Mirem-nos-ho des del punt de vista dels professionals. Oriol Bassa, bon dia, benvingut.
6: Hola, bon dia.
0: El més cansat de tot, si t'has de ser sincer, Oriol, és sentir ahir els representants públics que tornen a fer el mateix discurs de sempre, d'ara el que toca és la gent i no demanar responsabilitats i que si s'ha de netejar més els boscos, però que això ho farem a l'hivern... Però... És el de sempre. He fet un recull de notícies des de l'any 2000 i podria haver anat més enrere, i els titulars els repeteixen un any rere l'altre.
6: De tot el que has dit, que és tot cert, si em deixes m'agafo dos punts.
0: Sí?
6: Primer de tot, clar, no demanar responsabilitats, clar. Intentaran, de fet ja s'està treballant en els medis oficials perquè el responsable de tot l'incendi sigui el pobre operari que estava fent una feina que algú li va manar. Però s'hauria de seguir cap amunt, s'hauria de parlar de l'empresa que li va manar. Aquesta empresa estava en un lloc en pla Alfa 3 i, per tant, no podia tenir permís per fer aquestes feines i probablement no tenia permís. Seguim pujant més amunt, estem parlant de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, o sigui, una administració que subcontracta una empresa perquè faci una feina i aquesta empresa no està complint la normativa de prevenció d'incendis que li ve obligada. I després parlem ja directament del conseller o consellera que és el responsable d'això. Clar que hem de demanar, hem deixat que s'apagués el foc, però una vegada s'apaga el foc hem de demanar responsabilitats i no pot ser que ara fem la vista grossa i que aquesta gent tot ho encolomin en un pobre treballador que li van manar una feina i que no tenia capacitat de dir que sí o que no perquè si no l'haguessin acomiadat. Per tant, nosaltres, jo que tinc vinculació a l'Empordà, estem ja movent fils per estar al darrere d'això, que no ens enganyin més. Aquí hi ha responsabilitats molt greus. Vull dir, jo vaig ser pèrit judicial en un incendi a Torroella de Montgrí 2004,
0: sí,
6: que va pujar més d'un 1.700.000 euros. Aquest incendi, si s'han cremat 10 o 12 cases, algunes masies d'aquestes importants, i s'ha cremat més de 2.300 hectàrees de bosc, estem parlant de que puja... diversos milions d'euros. Per tant, si hi ha d'haver responsabilitat, algú s'ha de fer càrrec del que ha passat.
0: Estic absolutament d'acord amb tu, i ho he dit al principi, però també trobo indecent, immoral, que hagin tingut aquest pobre tio de 60 anys 3 dies en presó preventiva, quan de fet, aquí, com deies, hi ha una empresa, i per damunt de l'empresa hi ha qui contracta aquesta empresa, hi ha una responsabilitat subsidiària clara de l'administració, en aquest cas de la Generalitat, que és el contractant.
6: I probablement hi havia un director d'obra,
0: sí, sí,
6: que coordinador de Seguretat i Salut, que hagués hagut de reclamar que es tinguessin tots els permisos, i això també ha fallat. Per tant, res de no demanar responsabilitats. Demanarem responsabilitats i les demanarem clares. I després, les promeses. Les promeses són, com has dit, estem farts. Mireu, fa molts anys, quan a l'Espadaler, per cert, l'Espadaler, un conseller expert en economia circular, perquè és govern que hi ha l'Espadaler, aquest senyor, quan era conseller de Medi Ambient, va dir, ostres, és que a França es fan més coses, diu, perquè per cada 25 euros que s'inverteixen a França, en boscos, en hectàrea per hectàrea, a Catalunya se n'inverteix un. Esclar, què voleu fer amb un euro per hectàrea? Tenim els boscos que estan bé, aquells boscos que donen diners, que se'n treu llenya, que se'n treu fusta, que se'n treu... I aquests no patim, que ja el propietari se'ls gestiona. Però després tenim grans masses forestals que no es gestionen perquè no donen recursos. I deixa'm donar-te una idea molt especial, que també estem farts els que tenim relació amb les gavarres. Les gavarres podria ser un parc natural, val?
0: Sí.
6: I no ho és. No ho és perquè hi ha una sèrie de persones que no volen que ho sigui. I hi ha un consorci que a sobre surt el gerent del consorci reclamant més diners i més inversió, que ha de ser així, però és que més diners i més inversió i continua, això és el que té un parc natural. Val? I en canvi, hi ha tot un lobby molt important de persones que no volen que allò sigui parc natural, quan hauria de ser-ho, perquè és és un eix fonamental del centre de demarcació de Girona i de Catalunya.
0: Imagino l'obvi lligat al món de la construcció, del turisme, de l'especulació immobiliària, vull pensar, no?
6: I propietaris forestals, de terratinents de molts i molts i molts i molts anys que van aconseguir aquelles terres amb les desamortitzacions de Mendizábal i Madoz i que allò doncs, ho tenen com, evidentment, una propietat privada que ha de continuar sent una propietat privada, sí. Això ho entenem. Però que aquesta gent, si no es mou res, tot queda bé, no? Vull dir, són gent que diu l'immobilisme forma part de l'evolució. I no, l'immobilisme... O sigui, la no actuació, en aquest cas, ja veieu on ens ha portat.
0: I després hi ha una altra cosa, que és la recuperació, que ho parlem moltes vegades, però que no hi ha manera, que és del món agrícola i forest, del món agrícola i ramader. És a dir, recordem que fa 3 mesos, i tiro llarg, teníem els pagesos tallant carreteres i manifestant-se perquè estan farts de burocràcia, perquè no se'ls hi permet desenvolupar la seva tasca amb garanties. Després diem, no, és que s'ha de... L'abandonament de camps, no? Bueno, però si l'abandonament de camps és pel que es manifestaven a fotre. És a dir, que al final és com tota una roda que no s'atura mai, aquesta roda.
6: Sí, però també tornem-hi. Per què la gent abandona els camps? Perquè no són rendibles. Val? Nosaltres, molt de parlar de quilòmetre zero, però les nostres, la Unió Europea, signa el famós conveni de l'Uruguai, sí. Permet l'entrada, que no estaria malament, però permet l'entrada de productes de fora, però a la vegada aquí no surt rendible. Vull dir, aquest ramader que avui surt a l'avantguàrdia que les seves cabres van salvar a el que seria l'entorn de casa seva, doncs sort en tenim que té relació amb el que seria el recull de drap, amb els formatges de Fonteta i Ullastret, que són eixos gastronòmics del Baix Empordà. Però és que, si no, aquesta gent

0: les varietats autòctones, tot això tindria una importància molt vital. Penseu que les Gavarres s'està despoblant, però no com diu tothom, que s'està despoblant del tot, sinó que s'està... i està havent-hi un canvi. O sigui, les masies que vivien pagesos es jubilen, els fills no volen continuar sent pagesos, sobretot ramaders, i llavors això s'ho venen i tu compra un holandès, tu compra un rus, tu compra un ucranià, i es transforma en una masia de 2, 3, 4 milions, val? Que serà, és un, com un luxe. Normalment ballen la finca perquè no hi puguis entrar, val? I tot això està passant. Llavors tot això s'ha de posar un regulador per evitar que es privatitzin. O sigui, sí que volem que sigui privat, però no privat d'aquesta manera.
1: Clar. Sí, sí. És a dir, privat de gestió i, si cal, d'ús, però no privat de prohibir a la gent que pugui tenir-hi accés, de que formi part del nostre bosc, no? De la nostra muntanya, del nostre entorn natural, una miqueta, no?
0: Sí. No, no, i després que fan fora el ramader que conrea els camps. Vull dir, per exemple, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura,
1: sí,
0: és un municipi que és on es va iniciar el foc, és un municipi que ha rebut a prop del 60% de l'àrea cremada. Aquest municipi, tota la superfície agrícola, que en té molta, però sí, molta, val? Entre elles les que envolten a Sant Sadurní i les que envolten a Cruïlles, que per això estàvem, els que vivim allà, estàvem segurs de que el foc no ens faria molt de mal perquè ens manté una zona agrícola important. Aquesta zona agrícola la mantenen 5 agricultors, 5. Estem parlant d'una superfície immensa, val? I esperem que hi hagi regeneració agrícola, perquè si no n'hi ha, el que abans era, se'ns convertirà en bosc, com s'està convertint, per exemple, el Maresme, en els últims 30 anys, a la superfície forestal ha crescut l'equivalent al terme municipal d'Arenys de Munt, gairebé 20 quilòmetres quadrats. Val? Això és molt difícil, perquè se'ns està tancant. O sigui, ara només tenim, en el Maresme només tenim bosc, ciutats i comunicacions i algo de conreu. Val? Si no aconseguim recuperar aquest mosaic, aquests incendis, cada dia seran més habituals i més importants. Aquí només han cremat 2.300 hectàrees,
1: sí,
0: però recordem que fa pocs anys, a l'Alt Empordà, se'n van cremar 20.000 a l'incendi de la Jonquera.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, i recordem, a l'any 94 se'n van cremar 70.
0: Sí, i 70. en deia un veí, una persona gran de Sant Sadurní de l'Heura, estàvem junts mirant el foc, i em deia, l'any 56 es va cremar tot això. Tot. Val? Diu, que passa és que llavors, com que hi havia el 30% que eren conreus, doncs el foc va anar cremant, però va deixar illes verdes i tal, que van permetre més fàcilment la regeneració. Ara això no és així. I amb el canvi climàtic encara és més difícil. Si la regeneració, abans pensàvem que eren 80 anys, un bosc d'aquest tipus, doncs ara estem posant entre 100 i 120 anys. I després... també hauríem de parlar de com va començar el foc. Jo estava davant, o sigui, estava a Sant Sadurní, vaig veure la columna a dos quarts de 10, i a dos quarts de 10 el foc ja havia evolucionat molt. I els mitjans d'extinció no havien evolucionat tant. O sigui, jo penso que ningú es va pensar com acabaria aquest foc.
1: Val. No diré que es va menys tenir, però no es va actuar amb la diligència que potser hagués calgut si haguéssim tingut conscients de que podia créixer d'aquella manera.
0: Sí, però el foc ens estava explicant coses. En menys de 20 minuts havia avançat moltíssim. Però molt. A mi em va estranyar que hagués avançat tant. I la segona cosa és que teníem el vent de tramuntana, que estava bufant a 40, 30, 40 quilòmetres, 50 quilòmetres per hora. Per tant, era i en direcció a les Gavarres. Per tant, era evident que això es convertiria en un gran incendi forestal, el que se'n diu un GIF.
1: Ja. Perquè el vent ja te'l portava cap allà, és a dir, el vent te l'empantava cap a la zona on hi havia més combustible.
0: Sí. El vent el traia dels camps de conreu i el portava en direcció... O sigui, el foc anava cap a tots els costats en aquell moment, però la banda de baix, la banda que toca el Daró, que toca entre Cruïlles i la Bisbal, tot això són camps de cereals que justament havien estat segats dies abans. Per tant, hi havia molt poc combustible. En canvi, el

0: vent l'empentava en direcció cap a les masses forestals de pins que hi ha en direcció, per exemple, a Puig d'Arques, que és on hi ha el radar meteorològic, que es va salvar per qualitat.
1: Hòstia. No, no, impressionant.
0: Sí.
1: Impressionant. Escolta'm, en tot cas, esperem que la paguin i que comencem a fer les coses una mica diferents a com les hem fet fins ara. És a dir, que busquem responsabilitats reals, no un pobre senyor, i que es comenci a plantejar realment una gestió forestal com Déu mana, i un retorn de la pagesia i l'agricultura al nostre país, perquè és que si no, no ens en sortirem. La veritat, la sensació és que no ens en sortirem, Oriol.
0: Però necessitem una cosa molt important, que les policies locals del 15 de març al 15 d'octubre reclamin a la gent que està treballant a menys de 400 metres del bosc amb una radial, amb una màquina que estigui generant guspires, que li demanin si té o no té el permís i si no, que el sancionin. Perquè si no anem així, no ho aconseguirem. Perquè la gent es pensa que els que usen radials estan fora de les obligacions de prevenció d'incendis. I no és així. Mireu, tenim aquest incendi i tenim l'incendi d'Horta de Sant Joan que va matar diverses persones.
1: Per tant, responsabilitat també local al control dels... al control de les policies locals en els municipis.
0: Sí.
1: Escolta'm una cosa, en seguim parlant, no ho deixem aquí, val? I en tot cas, com que aquesta setmana això anirà fent, et vaig trucant i anem comentant l'evolució d'aquest cas. Oriol, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé. Fins ara.
0: Adéu-siau. Bon dia.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
9: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
8: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa, de 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
9: I dels records i el folclore se'n cuidarà la Montse Comí.
8: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
10: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
11: L'esport a la ràdio.

0: Vinga, va, que és moments de fer tertúlia i per això saludem avui. Primer, Manolo Ribas. Manolo, bon dia, benvingut.
1: Benvingut, bon dia. Ho trobava a faltar, això,
0: home,
1: eh?
0: Home, i nosaltres també, eh? Clar, aquí teníem moltes coses a comentar i faltava aquest esperit xinxaire que té en Manolo Ribas i que ja ens agrada trobar.
1: Que és dolent.
0: No, va, a veure, i en Zanon Tomàs. Zanon, bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia,
0: com
2: bon
0: estàs, Zanon?
2: Bé, bé.
0: Recuperat de la milla d'ahir o no?
2: Bueno, que ara estem pagant conseqüències d'un cap de setmana molt actiu.
0: Molt actiu. Esportivament parlant, eh?
2: De tot.
0: Bueno, escolta'm, si et sembla... Va, anem a fer una mica... Abans de començar parlant del futbol, el Mundial, el Barça...
1: Jo li volia fer-li una pregunta tècnica amb el meu amic.
0: Tècnica, va.
1: A veure, Zanon, la milla, quan és la milla, té que ser pla, té que haver-hi desnivell... La pregunta del TV és aquesta.
2: Pot haver el que vulguis.
1: Vale, però ja està contestat.
2: És més, a Jaén han fet, em sembla, 2 anys el campionat d'Espanya. La Marta els ha corregut, un any va quedar primera i l'altre segon, em sembla. Es corre entre sobre la cera i a baix de la cera. Hòstia, o sigui, per exemple, a les sortides n'hi ha unes que surten per sobre la cera i les altres per baix de la cera, i tenen que anar pujant i baixant.
1: És dir que aquí Irenys,
2: que hi hagi un pèl de pujada, no passa
1: res. Amb el desnivell que hi ha,
2: no
1: es considera...
2: No passa res.
1: També. Va.
2: L'únic que potser aquí Irenys... Bueno, és bastant compensat, perquè el tros que puges, després el baixes. I aleshores, quan baixes, baixes més ràpid que no pas doncs, si estiguessis en el pla. O sigui, és molt compensada.
1: Vale.
2: I el fet, bueno, ja que hi estem, doncs que tots els corredors que van venir per un cantó, 306 inscrits. I jo no he vist mai cap milla amb 300 persones. A vegades ni marxes populars hi ha 300 persones. Vam estar parlant amb ells, doncs, què els hi semblava el circuit. Inclús, doncs, vam començar a les 7 de la tarda. El calor que feia aquella hora a la Riera estava bé, era molt suportable. I els que van córrer a les 9 del vespre amb una temperatura ideal.
0: Sí.
2: O sigui que la prova aquesta de fer-ho a les 7 de la tarda al mig de la Riera...
0: Ha funcionat.
2: Doncs va ser molt positiva. Ja et dic, la gent estava molt contenta, hi havia molt ambient, perquè, és clar, 300 corredors vol dir que hi havia doncs, 900 o 1.000 persones al voltant de la Riera. Van estar contents, van disfrutar del circuit, ningú es va queixar d'aquesta mica de pujadeta que hi ha, ni un corredor es va queixar.
0: Això està bé.
2: A més, inscripció gratuïta, tenien samarreta commemorativa, medalla, pica-pica, o sigui, què més vol?
0: Home, no, si és que era una festa, això.
2: Panxa d'Espanya!
0: És una festa,
2: va
0: això.
2: Va ser una festa, i per tancar, doncs, l'any esportivament de l'atisme Quirenys, doncs jo crec que va ser... Abans ho tancàvem amb milles d'altres llocs.
0: Aquest any
2: ara ho hem tancat amb una milla aquí a casa nostra després de 14 anys, eh?
0: Sí, no, déu-n'hi-do.
2: Em sembla que l'última va ser el 12.
0: Déu-n'hi-do.
2: I poder-la recuperar, i a més amb aquest sabor de que la gent va quedar contenta i amb ganes doncs, de repetir-ho l'any que ve, doncs... Pues, si es té que repetir, el repetirem.
0: Doncs va, aviam si la Mirena ens repareix. Marta Mitjans, vinga. Què
2: Marta Mitjans, dissabte al País Basc, hi havia el míting d'Ordícia, i va millorar la seva marca. O sigui, ella tenia 2:59.80 i ho va deixar amb 2:59.30.
0: Molt bé.
2: És la quarta millor marca de tots els temps amb 800 aquí a Espanya, i tenia que passar amb 19 anys.
0: Sí, clar.
1: Jo recordo el món, quan està?
2: No, a 2:56.
0: No és molt.
2: Però la Marta està en aquests moments de baixada a l'1:59, eh?
0: Sí?
2: Podria ser, o sigui, està molt fina, perquè la carrera anterior que va fer... ja ho va fer amb 2:00.04. O sigui que va estar 4 mil·lèsimes de baixar
0: una altra vegada
2: a l'1:59. A més, amb aquesta cursa hi havia llebre, i hi va haver un moment... Ella tenia que haver fet el canvi de ritme una mica més tard, però va veure que la llebre fallava una mica i llavors ella es va col·locar pel mig i va tirar. I llavors tenim que la Irazábal i la Arroyo, que són les dos que té a davant seu en el rànquing espanyol fins ara, no la van poder seguir. O sigui, els hi va agafar 5 metres i amb 5 metres aquests és els que va arribar a la meta. O sigui, aquella anava fixada amb un temps i quan se va anar a la llebre, en lloc de xupar roda d'un altre, diu jo tiro i qui vulgui venir darrere meu, doncs que vingui. A més, és el que estàvem comentant abans amb en Manolo, hi havia la llebre lluminosa.
0: Què és això?
2: Al voltant de la pista s'encenen uns llumets si tu vas en el vermell és que estàs per sota la marca i si vas en el verd és que estàs dintre sobre de la marca o sigui que si més no tens una referència visual i no tens que estar tan pendent dels cronòmetres que hi ha al llarg de la pista.
1: I això de la llum dura fins al final de la cursa?
2: Sí. Va seguint els corredors a tot al llarg de la pista, sí. I ja et dic, dintre
0: positiu,
2: de tot
0: això?
2: Tens una referència visual.
0: No? És positiu?
2: Sí, perquè tens aquesta referència. Tens que pensar que si tu cada més o menys cada mitja pista, on hi ha que cada quart de pista tens un cronòmetre electrònic que veus el temps. Mira, el cronòmetre pots perdre 2 dècimes cada vegada.
0: Ah, d'acord.
2: I en canvi, si tu vas amb el llumet al costat, doncs ja no tens ni que mirar el rellotge.
0: Va seguint el llum i ja està.
2: Entesos. I ja et dic, amb aquestes categories, amb aquests temps, doncs 2 centèsimes és tota. Molt, eh? Mm.
0: Doncs, bé, Marta Mitjans, molt bon paper en aquesta cursa.
2: La tenim ja a l'Elite, perquè és això, una marca als 19 anys, marques d'atletes consolidades de 24, 25, 26 anys, que és quan es tenen que fer les marques, i ella les està fent ara. Demà té el míting de Barcelona, que demà en principi és anar a córrer.
0: Bueno,
2: la vam tenir aquí a la milla.
0: Sí, ho sé.
2: Per estirar cames va venir aquí a fer la milla i a més va fer la milla, la de la seva categoria, i va fer la popular, també.
0: Ho va fer, clar. Corre com respira, aquesta noia, també.
2: Igual. Bueno, aquí va venir per assenyar-se. Estirar les cames. Doncs demà té míting a Barcelona. Llavors s'anirà a Càceres al campionat d'Espanya sub-23.
0: Molt bé.
2: Del campionat d'Espanya sub-23 se n'anirà a Madrid, al míting de Madrid.
0: Sí.
2: I llavors hi ha cap a Màlaga el campionat d'Espanya absolut.
0: Vale.
2: I a darrere, Birmingham, campionat d'Europa. I aquest és el calendari que li queda a la Marta per aquest mes i fins a mitjans del mes que ve.
0: Doncs déu-n'hi-do, no descansarà pas. Esperem que faci bon paper i evidentment, des dels esports de Ràdio Arenys ho anirem explicant. Ara després parlem de la volta ciclista, deixem parlar una mica de futbol, després ja fem, si vols, una mica mini tour.
2: Perquè és clar, l'he viscut molt de dintre i he vist el que és el Tour de França i és acollonidor.
0: Per què? Fem un petit mini tour, va. Què, com anar lo del mini tour? Ens anon. És acollonidor.
2: Bueno, jo vaig estar a la primera etapa, vaig estar a l'etapa contrarrellotge.
0: Sí.
2: Vaig estar a la sortida primer amb l'equip d'Esdent, és un equip competitiu, sinó que és un equip reivindicatiu, per la Fundació Esdent, que és la que està tirant endavant tota la recerca de l'enfermetat de Dent, que només hi ha 420, em sembla, en tot el món, i aquí cap farmacèutica ni cap entitat oficial ni no oficial vol ficar-hi un duro i s'ho tenen que anar fent tot ells. I una de les maneres, per fer-se veure, va ser això. Abans de que sortíssim mitja hora, abans de que sortís el primer equip de la zona del fòrum, va sortir l'equip d'Esdent amb el Perico Delgado, el Roberto Heras, o sigui, tota una sèrie de corredors que havien corregut...
1: Viejas glòries.
2: Sí, viejas glòries, i que havien guanyat etapes o guanyat tours, en el cas. Vam tenir l'Indurain també allà amb nosaltres, però ell no va córrer perquè, esclar, tenia que tallar la cinta dels primers que sortien, o sigui, el, per protocol no va poder córrer, o si no també hagués sortit a córrer amb nosaltres. I, esclar, vam viure tot aquest ambient, la quantitat de camions que hi ha, les pantalles de televisió que te les desmunten després en un moment, tots els equips amb els seus autocars, amb les bicicletes estàtiques fent l'escalfament, doncs, de tots els corredors. És alguna cosa, doncs, al·lucinant, eh?
0: Sí,
2: al·lucinant. Yeah. I llavors vam fer tot el circuit fins a dalt de Montjuïc. L'Eloi anava amb una moto gravant i jo anava amb un cotxe, doncs, amb el so, i vam fer tot el circuit i travessar tot Barcelona, tota plena de gent. Va ser algo. Llavors vam arribar allà a la meta a Montjuïc, es van fer unes fotografies en el pòdium, doncs, els corredors que havien anat. Vaig veure arribar els dos primers equips a Montjuïc,
0: sí?
2: I llavors ens vam tornar al fòrum.
0: Val.
2: Perquè, esclar, allà hi teníem els cotxes i ho teníem tot. I llavors al fòrum encara vaig veure sortir els tres últims equips. O sigui que ho vaig viure tot. Ho vaig viure tot i la veritat és que és un espectacle. A mi em va recordar quan vaig dur l'entorxa olímpica.
0: Sí?
2: Sí. O sigui, és...
1: De tanta gent, no?
2: De tanta gent, doncs, d'això, de que la carretera per tu, ple de gent, la gent animant-te, la gent cridant... Perquè, esclar, nosaltres anàvem a davant i la gent no sabia qui era.
0: Clar. Qui,
2: sí, llavors, si veien el Perico així, llavors ja... Mira, si és el Perico, si és el Roberto Heras. Però de moment no sabia qui era. Tot i que a la sortida es va fer l'explicació que la megafonia del circuit, doncs, es va sortir, doncs, esclar, sortien allà 8 o 10 corredors, tots amb el mallot groc. Hosti, qui són aquests?
0: Clar.
2: Però bueno, ho vam disfrutar molt, ens ho vam passar molt bé i ja et dic, a mi em va recordar les Olimpiades.
0: Què volies preguntar?
1: Jo saps que sempre som molt meticulós. Llavors, jo vaig viure la primera etapa aquesta de contrarrellotge per equips, però va ser una contrarrellotge que no la vaig entendre. Abans tenien que entrar...
2: Explica'm això.
1: Que...
2: Sí, i jo tampoc ho vaig entendre. I quan vaig veure això, vaig preguntar-los, vale, a tots els tècnics que tenia allà, que aquests ens sabien dir, escolta, dic, però això no és com abans. Abans corria tot l'equip,
0: sí,
2: i comptava el quart que entrava.
0: Sí.
2: O sigui, que es podien despenjar uns o els corredors, però en tenien que entrar quatre.
0: Sí.
2: I ara no.
1: Ara com va?
2: Ara corre tot l'equip, però només compta el primer. Però tots els altres que entren a darrere, el que sí els hi val és el temps que fan.
1: Els hi computa la posició general.
2: Això mateix, per fer la general. Però per equips només compta el que arriba primer.
0: Va.
2: Clar, tampoc interessa el que arriba primer deixar-lo gaire estona sol.
0: Clar, perquè si no els altres
2: perquè
0: també...
2: Perquè si va molta estona sol, doncs no farà bon temps.
0: Clar.
2: Llavors tot l'equip ajuda amb un i després es va despenjant.
0: Val,
2: i aquell primer és el que marca per equips, però el temps de després és el que fa cadascú.
1: Tu tampoc
2: ho sabia, perquè jo sabia això, sí. Una etapa per equips,
1: sí, clar,
2: que... van tots junts, se'n despengen dos o tres perquè no poden servir, però el que marca és el quart.
1: El que puntuava, ara no.
2: El que marca és el primer.
1: El primer puntua la posició dels altres del temps.
2: Ah, això sí. Mateix.
1: És a dir, que si un s'ha mort, ja se li ha acabat el tour.
2: Si un es fot una castanya, ja
1: no ho has sentit, que hagi perdut molt de temps.
0: Sí, que s'ha quedat, l'ha agafat la pàjara tot just començar, i ja està. Ja s'ha quedat així.
2: Sí, és això, que diuen que les primeres etapes del Tour, el Tour no es guanya, però sí que es pot perdre.
0: Sí. Bueno, escolta'm una cosa. Què, va, Haaland, parla'm d'en Haaland, va.
1: Vols que t'expliqui una cosa d'en Haaland?
2: Explica coses d'en Haaland.
1: Si tu creus o no tu creus, jo com que sé que és veritat...
2: Va fer dos golaços, eh?
1: Sí.
0: Però brutal.
1: I et dic que el pecat i el pecador, som molt amic amb en Manolo Romero, que és un ex fa 22 anys, que era l'escouting del Madrid d'aquí a Catalunya.
0: Sí.
1: I jo vaig estar veient un partit de juvenils, et parlo de molts anys, i li vaig dir, hòstia, Manolo, mira esta cadena i fica-te este nuevo, aquest nou. I aquest nano estava jugant amb el juvenil, vale? Em sembla que encara li faltava un altre any. Jo vaig comentar-li, per exemple, al meu equip, l'Espanyol,
0: sí,
1: i la contestació dels tècnics del seu moment. No, és demasiado joven, no busquem això. Jo estic content que aquest nano vagi triomfant, perquè jo ja li vaig veure en el seu moment, quan era juvenil, que era un jugador que anava per ser figura d'élite.
0: Vale?
1: I després, si tu em diràs per qui qui ho fitxaria ara, jo ho tindria molt clar. A Madrid jo ho fitxaria i em trauria en Vinícius amb els ulls tancats. Però amb els ulls tancats.
0: Jo ho he dit abans i ho repeteixo ara. Jo, si aquest nano el fitxa al Madrid o al Barça, l'espatllarem. És a dir, jo, si fos ell, no vindria al futbol espanyol ni de conya. Em quedaria al futbol anglès, m'aniria al futbol, no sé, al futbol francès, al futbol alemany, i ja.
1: És un jugador que m'agrada a mi, són aquells 4 o 5 colls que m'agrada a mi, i si li saben jugar, és un jugador que et fot 30 gols tranquil·lament, cada any te'ls fa tranquil·lament. I llavors jo vaig estar content de que guanyessin
0: a
1: Brasil. Vale?
0: Que és un bluff, eh?
1: Sí. I que els vikingos fessin aquell...
2: El barco
1: vikingo. És d'això, home.
0: Què en penses, Anon?
2: No, jo el que penso primer, que m'ha dit que en Manolo és un gran jugador. Ahir els dos gols que van fer eren de davanter-centro.
0: Sí.
2: I que aquest home, amb al costat un parell de gent que li centri pilotes o mig camp que li donguin a dintre l'àrea, és determinant.
1: Te'n fallarà 30, però te'n farà 30 més.
2: Sí.
1: I és molt... Ojo, és un jugador que és molt difícil de marcar.
0: I... És molt gran.
1: Jo, si sigués entrenador, jo perdria un home perquè amb aquests tindria que jugar amb dos.
2: Amb dues persones. El tenen que marcar dos.
1: Un per davant i un per darrere.
2: Sí.
1: I perds un home, però el tens que marcar dos.
2: Tens
1: que tenir un tio com ell alt i després un altre més ràpid al costat. Perquè si no és molt... És que és dificilíssim de marcar.
0: A mi em recorda una mica, no per caràcter, ni per, és una mica, físicament, és una mica Ibrahimovic. És un tio amb una potència física brutal, que amb un cos, una alçada i una corpulència molt bèstia. Passa, després, aquest tio se'l veu bonjant.
2: Sí, no, és clar, és un país nòrdic, molt tranquils, que són els finlandesos, i escolta,
0: sí,
2: no el veus mai en Camp Verder, ell va fent... Per això és el que dius, que per mi és un jugador per anar a la Lliga Inglesa.
0: Sí.
2: Bueno, no crec que el City
0: el
2: estigui disposat a treure-se'l,
1: Bueno, tot això, totes les...
2: Però, esclar,
1: totes
2: en,
1: equips ja,
2: en sí. El món del futbol mai ho pots dir,
1: Aquest nano te pot anar. Pot anar amb un equip així d'élite. I al Madrid, jo tindria molt clar. Vinícius...
2: Gràcies
1: per estar. Se li haurien acabat els merders en els camps de futbol.
0: Sí.
1: Vale?
0: Sí.
1: I llavors només hi hauria l'entrenador que rebaria tots els merders, que és el Mourinho, que rebarà tots els crits i tot això en cada camp que vagi. Però amb els jugadors no hi hauria cap problema. Però si tenen Vinícius... I mira que ho tenen fàcil, perquè acaba el contracte i encara no ha renovat.
2: Aquest any acaba el contracte i no ha renovat.
1: Jo l'agafaria amb els ulls tancats. És igual que amb en Rodri.
2: Sí,
1: en Rodri també l'agafaria.
2: Poses l'MP més al seu puesto. Poses l'MP més al seu puesto i el Haaland pel mig.
0: I la tens liada. Sí, clar. Sí. I tens una bona davantera.
1: I amb aquest lateral que ha fitxat al Madrid, que és un extrem. No, el que estava en el Bayern.
2: Ah, perquè ara n'ha fitxat un que hi jugava a Itàlia, també.
1: Sí. Però és un tio que encara és grandet, 30 anys, però es veu que és una Marta Mitjà per la banda. Vale?
0: Va. Escolta'm, per tant, Brasil eliminada era un bluff.
2: Era un bluff, sí, sí.
0: Va, era un bluff. Cap Verd, impressionant. Ei,
3: Magalenya, Rojão.
0: Onda, m'has espantat, ara. El Cap Verd, no? Cap Verd també eliminada, però aquests tios han arribat molt més lluny del que podia. Alemanya eliminada.
2: I, a més, em sembla que els han eliminat sense perdre cap partit.
0: Ah, sí? Ah, clar, empatant, i els penaltis.
2: Els penals.
1: Sí. Holanda també, desaparecido en combate.
0: Sí.
2: Bueno, Holanda...
0: L'Holanda de Koeman.
2: Escolta, sí, l'Holanda de Koeman.
0: És que aquí ja el coneixem, en Koeman, entrenant. Saps? Jugant era una cosa, sí, però entrenant...
1: I avui al vespre veurem si és Portugal o Espanya que queden eliminats.
0: Dos bluffs. Personalment, penso, dos bluffs igual.
2: Sí, per mi de favorits cap dels dos.
0: No, són dos bluffs. Bueno, la selecció espanyola és un bluff.
1: Tot depèn com si el centre del camp d'Espanya funciona bé i el de Rocafonda està bé.
2: Rocafonda és un altre bluff.
1: Bueno,
0: jo també ho penso, eh?
1: No hi ha hagut cap partit que el de Rocafonda faci la jugada i foti gol, sinó que va fent, però no acaba. Per mi, encara no està jugant bé. No. Si aquest home juga, pues bé. I si aquest delanter centre que tenim, aquest basc, funciona...
0: Sí, perquè si per ho ha mi, de fer en Ferran Torres...
1: Per mi, serà un dels nous fitxatges del Barcelona, per mi...
0: L'Oyarzabal.
1: Sí, per mi...
2: No creo.
1: Bueno...
2: La Real Societat no ho deixa. De totes maneres, és molt més fàcil tractar amb la Real Societat que amb l'Atlètic de Madrid.
0: També és cert, sí. Sí. Escolta'm...
2: N'han vingut molts de la Real Societat aquí.
0: Però estan amb el Julián Álvarez aquest dels nassos...
2: Escolta,
0: que si el fitxen, això... que si no el fitxen, que si el volem, que si no el volem...
1: A veure,
0: si...
1: per suplir l'avi ja tenen el valencià.
0: Quin valencià?
2: Valencià, mare de Déu, senyor.
1: Alexandre, sí.
0: El Ferran Torres? Això és més dolent, si és més dolent que... És molt dolent.
1: Treus un home... Però el Barça té que fitxar un tio superior. Superior... En Ferran pot cobrir-te.
2: Però no és un nou.
1: Bueno, un tio que es mou molt bé, a l'espai lliure, entra...
0: Ferran és un tio de banqueta. És un
2: segon... Sí, és un per sortir de tant en tant.
0: Clar, és un segon o tercer. És a dir, és allò... Bueno,
1: tot depèn. Tot depèn de les palanques que es puguin fer, perquè han demanat, els teus han demanat un altre crèdit per pagar no sé què.
2: Només un?
1: Bueno, no ho sé. No ho sé, llavors...
2: Però això, que tanta cosa... Però si no hi ha un duro a la caixa.
1: Sí, bueno...
2: No hi ha un duro.
0: Que va.
1: Però van fitxant. Saps?
2: Sí.
1: Ara sí que tindran... I avui, quin dia és? 5, 6? De
0: 5? Avui és 6.
1: 6 de juliol. El gran problema que tindrà el Barcelona aquest any serà la porteria. Ja ho pronostico.
0: Sí?
1: Sí.
0: En Joan García no...
1: No, és que si en Joan García té un constipat, qui sortirà? El del Puro? Que no té ganes de jugar.
0: El del Puro.
1: Però bueno, pues, jo ja adelanto la...
0: El del Puro jugarà.
2: El del Puro jugarà, esclar.
1: Sí, jo ja adelanto el gran problema que tindrà el Barcelona.
2: Doncs el del Puro solucionarà.
1: Sí?
2: Sí. Bueno.
0: Però fixa't, tornem a estar un altre cop al mateix principi de temporada. El Madrid fitxar, no, los mejores i tal, tenemos derecha, izquierda, delantero, centro i tal. El Barça amb els gandamblins posats aquí dalt, que si no et fitxem ningú i tal.
2: Però...
0: I després comença la temporada i...
1: Escolta, bueno,
2: però sí. El Barça ja ho sabem. El Barça tenim que anar agafant els que vagin sortint d'aquí i anar-nos espavilant perquè no tenim res més. I no podem fer res més. I, a més, a la que el Barça aixeca la mà interessant-se per un jugador i hi ha el Madrid allà amb els nassos ficats per pujar el preu.
1: Bueno,
2: jo... Perquè ara ja han dit un altre que no sé qui volíem fitxar i ara el Madrid ja hi ha anat a darrere.
0: Pues jo...
2: Perquè pugin el preu.
0: Clar.
2: Així ja està.
0: Sí, sí.
2: I així anem. O sigui que és millor no sortir a fitxar.
1: Mira, el Madrid...
2: Ja tenim el Gordon aquest, no?
1: Sí.
2: Pues ja hem fet el fitxatge.
1: 600 o 800 milions de la pedrera del Real Madrid ha sigut el que ha guanyat de fitxatges. vale? Llavors, el Barça pues, no ha fet cap venda, però el Barça ho ha passat amb jugadors que de la fornada han sortit, que han sortit bé, per la mancança de que no tenia calés, com diuen, no, perquè si no, no haguessin sortit. Ja està.
2: Aquests no haguessin sortit.
0: És a dir, aquí trobem a faltar Luis Enrique i aquests, però amb Luis Enrique no hagués tirat de pedrera com ha tirat en Flick, ni el Valverde, que també hem tingut d'entrenador, ni cap dels que... Ni en Xavi, tampoc.
1: Això d'en Xavi ja has vist que ha fotut un merder, però la premsa l'ha tallat de seguida. Ha criticat molt amb l'entrenador, amb el president del Barça, de que tenia ja renovat amb Messi en el seu moment, i l'últim segon no va fitxar.
2: A la porta té...
1: Els dies comptats?
2: No.
1: Ah.
2: Té el gran honor d'haver-se carregat el millor jugador Messi, la millor jugadora l'Alexia, el millor porter de Balonmano també se l'ha carregat.
0: Sí, l'entrenador de bàsquet, el que ell...
2: Haver destrossat el bàsquet, haver destrossat el Balonmano, haver destrossat l'equip de les nenes...
0: Sí, sí.
2: Té molts honors, el senyor Laporta.
0: Com a madridista ho està fent de conya.
2: I ell l'únic que vol és tallar la cinta d'inauguració de l'estadi, després se n'anirà i el pobret que vingui darrere que s'espavili,
0: Sí, sí.
2: Perquè deixarà un llegat que els de darrere tindran feina a arreglar-ho.
0: Que sí, absolutament.
2: Ell només vol això, tallar la cinta.
0: I no ho farà fins al 2028, com a mínim, perquè això del nou camp, del Camp Nou.
2: Si ens donguessin la final del Mundial, que ara això també va i altre cuento, un estadi que encara no es té que fer, ara
0: la final de la Champions,
2: la FIFA ha posat les orelles a gens perquè dius, clar, aquí posem 15.000 persones més que no passen al Bernabéu.
0: Sí, sí, podem fer més negoci.
2: Entesos.
0: Clar.
2: I és per això per el que s'estan movent una mica,
0: Sí, podem fer més negoci.
1: Bueno, és un...
2: Doncs llavors, si donessin la final del Mundial, ho aguantaria fins al 30.
0: Bé, desastre.
2: Però si no, la que s'hagi inaugurat al camp, aquest plega.
0: I ara veurem què passa a Camp Madrid, també, perquè el Florentino va guanyar les eleccions, però ja ha fitxat com una esperitat, però ara no hi ha volem.
1: També donarà a la baixa, el més segur, amb Carreras, un lateral esquerre que el van
2: fitxar l'any passat a Bombo i Platillo.
1: Del Benfica, i no ha donat el que tenia que donar.
2: I l'Ubofondo, com es diu aquell?
0: No ho sé.
2: Ha fitxat amb un, també, un argentí que té un nom així. Que aquest tampoc ha fet res i el van fitxar...
1: Ah, sí, ja ho sé. Sí, del River, no sé d'on d'aquí.
2: Sí, i el van fitxar com la gran estrella i no ha fet res.
1: El Madrid, jo també, si dic jo, és perquè ho vaig comentar-ho, que quan acabessin del camp de futbol, doncs abocaria en fitxatges, i jo considero... Si el Barça fa palanques, el Madrid, amb aquests fitxatges que fa, també són palanques amagades. Perquè, per exemple, se'n va... Jo dic ara un sponsor, que no sé si ho és, no? Se'n va a la Coca-Cola i fitxarà... Per X anys fitxarà una estrella, i al Madrid no li costarà res. És l'esponsor que no pagarà perquè ja ha pagat el fitxatge.
0: Clar.
1: Són palanques que també ho fa el Madrid,
0: Sí, és maneres de mantenir-lo. Escolta'm una cosa, i l'Espanyol? Que no se'n parla de l'Espanyol.
1: Millor que no se'n parli.
0: Manolo González. L'Espanyol de Manolo González.
1: Bueno, el xòfer, que jo considero que és xòfer, que no és entrenador, a la primera de canto se'l carregaran. Això està més vist que d'això.
0: Sí?
1: Ara tindrà una sèrie de jugadors, a veure si em fa callar la boca, i estaria content que me la fes callar, i amb aquests jugadors que tindran, pues, a veure si demostra que és un xòfer que... que em fa callar la boca. I jo li diré que sí. Sí, sí. Sap portar un cotxe automàtic, un autocar automàtic. Hi ha uns jugadors que per mi està bé, el nano aquest que hem fitxat, que el seu pare havia viscut molt temps aquí a Arenys, que era del Castellón. Després hem fitxat un del Burley, un lateral esquerre, i per mi el gran fitxatge és aquest nano del Paris Saint-Germain, un nom així, que és un director d'orquestra, però té 20 anys. I alguns altres més, perquè l'Espanyol fitxarà... Jo vaig dir que fitxaria 7 o 8 jugadors. Aquesta setmana hi haurà d'altres fitxatges.
0: Pot ser que es digui Moscardo?
1: Moscardo.
0: Sí. Àlex Calatrava, Castellón, Quincy Hartman... Gabriel Moscardo, 20 anys.
1: 20 anys. Aquest és un bon... És sessió, vale? Però
0: sí,
1: ja va bé. Però jo ho tindria molt clar. L'Espanyol tindria que haver agafat tots els 15 equips han baixat a segona divisió. Aquest, pues, tenia un entente amb ells i seria molt durant un any que no perdin el ritme i us ho torno l'any següent. I això seria una operació bona per l'Espanyol. Però
0: faries un equip de jugadors que han baixat
2: que
0: a segona.
2: Sí, que no et serviria un equip per temporades.
1: Són els millors jugadors, que d'aquests equips que a ells ja no els agrada jugar a segona. Mira Mallorca, que se l'han desfet tot.
2: Sí, vale? Perquè els jugadors de segona no volen jugar.
1: Si tu fessis això, pues tindries un jugador bon. Jo confio que l'Espanyol pugui tenir en fitxatges i totes aquestes coses. I també jo crec que l'Espanyol fitxarà un porter. Un porter el fitxarà perquè el segon, en Fortuny, no sé com se digui, aquest el cedeixen. I em sembla que se n'anirà al Sabadell. Vale? Perquè un porter, de la mateixa manera que dic en el Barça, en l'Espanyol també és molt important tenir un porter, però ja encara que sigui veterano de guerra, tenir-la en el... Un altre que fumi cliquenyos.
0: Un altre d'aquest... Un tio...
1: És important tenir això. Bueno, esperem els dos primers partits de Lliga, els juguem a casa.
0: Sí.
1: I contra els altres de la ciutat, els teus, sempre, sembla que els sorteig sempre posen al mes de gener. Finals de desembre, primers de gener, és quan juga l'Espanyol Barça.
0: Casualitat. Si tot està cuinat.
2: I després també, mira, els partits...
0: Del Madrid juguen octubre-novembre, no?
2: Un any, el partit del maig es juga a Barcelona, l'altre juga a Madrid. Un juga a Barcelona, l'altre a Madrid.
0: Sí.
2: I a quatre jornades abans d'acabar la Lliga perquè hi hagi...
0: L'emoció i la vidilla i tot. Entesos. Sí, que així està la cosa.
2: Aquests sorteixos...
0: Els jugadors tornen a la feina la setmana vinent, ja. És a dir, la setmana vinent...
2: Sí, teòricament.
0: Ja, dilluns vinent...
1: Per això que vaig estar... Parlava amb un amic meu que té més perico i dic, hòstia, és el millor moment... El millor moment de jugar contra el Madrid, perquè tots els jugadors tindran el mes de vacacions i hòstia, no arribaran al...
2: Sí, sí. No, el Madrid per això ja han retrasat una setmana al començament, eh? Ja no comença el 14, comença el 22.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Només el Madrid?
2: Ara ho he sentit per ràdio.
1: El 22, així nosaltres quan juguem contra el Madrid, que és el segon partit de Lliga.
2: Pues deu ser el 22.
1: Ah, bueno.
2: O sigui, el primer sembla que era amb la Real Societat i l'han suspès.
1: Ah, vale.
0: Val.
2: Pues perquè, esclar, com que segur que amb els equips que passen arriben a semifinals, el que tingui un jugador que arribi a semifinals,
0: ja pot
2: clar, llavors no té 3 setmanes de descans.
0: Clar.
2: I es té que enredar-hi una setmana.
1: Espanyol
2: el primer partit de Lliga.
1: Espanyol és un partit que és com si sigués el Barça, que és molt important puntuar en aquests, que costarà, però és més fàcil, els jugadors venen tocats,
2: i encara no tenen el cap a la Lliga.
0: A veure, ara la Marina em deia, el 25 d'octubre juga al Camp Nou, Barça-Madrid, i el 9 de novembre al Bernabéu, Madrid-Barça. 9 de maig. 9 de maig.
2: Sí.
0: Perdó, he dit novembre, no, perdó,
1: i després, de maig. I després no sé què, que no ho he pogut consultar, em sembla que hi ha 3 setmanes, com 3 setmanes de paro. Per què hi ha?
2: Ah, no ho sé, què hi ha.
0: Ni idea, no ho sé.
2: Hi ha alguna cosa estranya.
0: Deu haver, no ho sé, vés a saber, perquè com que treuen calés de totes les coses, és a dir,
1: ara... Hi ha 3 setmanes de paro, però aquest any, no sé si és per l'octubre, d'octubre a novembre hi ha...
0: 3 setmanes d'aturada. Sí. No ho sé, sí, a veure, els del Barça hem fitxat molt poc, ara suposo que ens tornarem bojos a fitxar, algun reforç haurem de fer.
2: No crec que bojos ens hi tornem, pues no. Però alguna cosa es tindria que fitxar.
0: Oh, jo crec que sí.
2: Jo crec que algun lateral es necessita.
0: Algun defensa es necessita.
2: Menys el mig camp el tenim provat, però algú més endavant.
0: Sí, tant.
2: I algú a la defensa el tenim que fitxar, no,
1: Hi haurà unes ventes. Tingués en
2: compte... Home, ja n'hi han hagut.
0: Bueno, però vendrem coses com el caçador...
2: Hem vengut a l'Ansu Fati.
1: Bueno, l'Ansu Fati ja no...
2: Hem vengut al porter de reserva aquell que hi havia.
0: Sí, no sé, no sé.
1: L'Elche.
0: Ah?
1: El porter suplent que estava a l'Elche.
2: Sí. Hem vengut també.
1: I uns han anat a jugar.
2: Llavors... El Ter Stegen...
0: Home, d'aquests hem també entret de sobre. En Jordi Clos ens l'ha comprat.
2: Ens han tornat a tocar el nas els d'Ajax, que se'ns pixa tothom, hasta l'Ajax. El Ter Stegen li pagaran la nòmina d'acord amb els partits que jugui.
0: Bueno.
2: O sigui que la nòmina sencera li pagarà el Barça.
1: El Barça, ells pagaran...
2: Fent negocis és que jo no ho entenc.
1: És que el Barça, un sembla que és un 15 o un 20% li pagarà l'Ajax, però l'altre ho paga el Barça.
2: No, però ha dit que anirà d'acord amb els partits que juguin, perquè no volen que els hi passi com el Girona, que el segon partit es lesiona i ja no juga més i tenir que pagar
1: el Girona, que no hi ha cap emissora que diu res, que us sembla amb aquest fitxatge de l'entrenador que han agafat, que era el que estava en el B?
0: Bueno, no li veig jo molt futur al Girona, eh? Com no li veig molt futur al Girona, tampoc, eh?
2: Ja no vamos muy boyantes.
0: No vamos muy boyantes.
1: Però és que jugaran contra l'Arenys d'aquí un parell d'anys.
0: Sí, és probable. Escolta'm una cosa, ho deixem aquí, que estem a 15 segons d'arribar a les 11 del matí.
1: Cada vegada ho retalles més,
0: eh? No, coi, el que passa és que les 11 són les 11. Manolo, bones vacances.
2: Ah, sí? Perquè ja no tornem.
1: Sí, ja no tornem.
0: Escolta'm
1: una cosa, i l'arròs?
0: No, però ja la menjarem, l'arròs.
1: 2 anys seguits sense menjar arròs?
0: No, que sí que farem arròs. No, bones vacances, gràcies.
2: Molt bé, bones vacances a tots. I als oïdors que ens han seguit durant aquesta temporada...
0: També.
1: Molt bé.
0: Tornem demà a les 9.
1: Vinga, adéu.
3: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84% i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns amb atenció als mitjans que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per evitar incendis com el dels darrers dies. En aquest sentit, els bombers descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres, iniciat a la Bisbal de l'Empordà, i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a l'amenaça de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents. L'escoltem.
4: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
3: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui a 20 de 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Abans del final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora hi ha retencions sobretot als accessos de Barcelona, amb cues a la B10, B20 i B23, a banda de la P7 a Montmeló, direcció Tarragona. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour de França a la C17, a la C59 i a la N260, al Vallès Oriental, a Osona i a la Cerdanya. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la GI660 i la GIB-6612.
5: Notícies en xarxa.
6: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
7: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
8: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
9: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
8: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa, de 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
9: I dels records i el folclore se'n cuidarà la Montse Comí.
8: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
10: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
11: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
12: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
11: Veniu a veure el futbol en companyia.
12: Disposem de terrassa.
11: Som a la Riera, Parafita 117.
12: Truqueu al 93 792 0019.
11: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
6: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Radio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
1: Canvia, però molt poc a poc. Però també, a més, parlem de tot allò que ja no ens serveix i del que encara estem construint. I parlem de vulnerabilitats, de rols, de paternitat, de salut emocional, sexual, tàntrica i sense filtres i sense drama.
0: Un espai no tàntric on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin, perquè això va de tots.
1: Estem en directe i volem escoltar la vostra veu. Sisplau, truqueu-nos. Si tens una experiència a compartir, si tens algun dubte del que estem parlant, si vols conèixer una mica més el que t'estem explicant, truca'ns i deixa'ns un WhatsApp al 93 5 79 12.
0: Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i
1: Jordi Anglada.
0: I avui, com cada dilluns, al so tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
2: Bon dia, nois.

0: Bon dia a tothom, benvinguts a Homes. Avui no hi ha cap convidat. Avui som sols el Jordi i jo, amb un nas a pallasso. Bueno, ara me'l poso jo. Sí, se'm nota una veu diferent perquè me l'acabo de posar.
1: Ens hem posat un nas de pallasso.
0: Un nas de pallasso, sí. Avui, com hem dit, som només nosaltres dos, el Jordi i jo, i hi ha un tema que fa molts dies que a mi ja m'està rondant per dins. De fet, aquest guió el vaig escriure ja fa com 2 o 3 setmanes enrere. És un tema que ens toca molt de prop, com a homes, i que vull parlar i vull portar, perquè també a mi m'ha recordat, ara el dia 21 del mes passat, va ser l'aniversari de la mort de mon pare. I això, doncs, m'ho va portar a la memòria, no? De quan en quan, doncs, hi ha dates que et venen al cap, no? Vull parlar del pare. Com dic, vaig muntar aquest programa ja fa molt de temps, però crec que això no és solament de lo que va ser mon pare, sinó que es pot obrir perquè tots hem tingut un pare, no?
1: Sí. I has dit de maig?
0: De juny, el 21 de juny.
1: Estem a juliol, ja, perdó.
0: Sí, a juliol.
1: Ah, no, és que estava flipant perquè el meu ens va deixar el dia 23 de maig.
0: El 23 de maig. Doncs el meu el 21 de juny. Sí, sí, és el 21 de juny. Just jo acabava aquell mateix dia. Jo acabava el que era la meva formació com a psicoterapeuta. Acabava l'últim examen, l'última prova que aprovava, i me n'anava amb el títol, i tal com sortia les dues de Meridiana, dic, vaig a veure mon pare que està hospitalitzat i que estava molt fotudet, i anant per la ronda, pujant amb la moto per la ronda, que feia una calor, que aquell dia recordo que feia molta calor, recordo que a l'alçada més o menys a la Vall d'Hebron vaig haver de parar perquè em va recórrer tot una esgarrifança tot el cos. Vaig parar, vaig tenir de centrar-me i dic, no sé què ha passat, però... I des d'allà fins on estava un pare, que era una residència, per dir-ho així, va trigar 10 minuts. I just quan arribava, havien dit que just feia 10 minuts que havia acabat de morir. Ostres, vull dir, jo crec que vaig sentir la mort de mon pare, no? Però, ja et dic, jo crec que és una cosa que és necessària, no? Perquè...
1: Parlar de pares, bueno, potser parlarem una mica dels nostres pares, perquè, bueno, estem clar. Aquí i parlem de pares i potser serà inevitable, del teu i del meu, però també parlem de lo que és figura, funció, pare, dins del nucli, dins de la família, davant dels fills, no? També parlarem una mica sobre quina és la funció pare, també és interessant parlar-ne, i què passa quan tampoc hi ha una mare i el pare ha de fer la funció pare i la funció mare, clar, hi ha moltes coses, no?
0: Sí, sí, sí. Aquí és una cosa que dic, clar, hem de parlar dels pares, per què? Doncs perquè, sobretot per als homes, és el model que tenim. Moltes vegades és l'únic model que tenim per aprendre a ser homes. Sí. I és a més, és la primera figura que apareix que ens pots fer de referència de masculinitat. No dic que sempre hagi de ser així, però la gran majoria passa així.
1: Sí, sí. Diguéssim, entre cometes, perdoneu els oients, entre cometes, lo natural és així, no? Clar. El pare, no? Seria... Ara, una cosa és que després hi ha una família, per el que sigui, pues no tingui la figura pare masculina, no? Diguéssim, i la mare ja de fer també funció, pare i mare.
0: Exacte.
1: Alhora, no? Bueno, però lo natural és això. I com dius, David, la primera figura amb que quan sortim d'aquesta fusió, d'aquesta no diferenciació de la mare, perquè requereix uns mesos quan naixem, però el primer que fem quan movem el cap cap a un altre costat és la figura pare.
0: És
1: ja quan necessitem començar a mirar cap enfora, entendre el món des d'uns altres ulls, no només des d'una fusió, sinó de jo sóc jo, tu ets tu, no? I aquest impuls, ja més endavant, no? Aquest impuls, bueno, de límites, la seguretat d'anar cap a el que vols,

0: la seva panxa i ens dona la vida. Ens obre, vull dir, el que fa és que gràcies a ella arribem a aquest món a través d'elles, no? El pare és el que ens ajudarà a tirar cap endavant. El pare, des d'un punt de vista energètic, és aquell que té la, o té la capacitat de poder proveir, mentre que la mare és la capacitat de nodrir. Bàsicament, vull dir, trencant una miqueta, no anem a recular a la masculinitat més antiga de que l'hombre ha de ser el proveedor i la mujer s'ha de quedar a cuidar, no és aquesta. Des d'aquesta energia, des d'aquest vincle, és com aprenem. Clar, moltes vegades, en famílies més tradicionals, més estandarditzades, més la que s'ha vist fins ara, hi havia una figura d'un home, una figura d'una dona, i els dos tenien un fill, una filla, o el que fos, i aleshores cadascú intentava fer de la millor manera possible Exacte. El seu rol, i aprendre i ensenyar.
1: I aquesta frase és important, eh? De la millor manera...
0: De la millor manera possible.
1: Clar, que saben, que han après, que poden, no? Perquè això, més endavant parlarem, quan potser parlem de les nostres històries personals, igual que tothom hem tingut... moments més o menys d'usos, amb més o menys dureses o violències o... Mm-hmm. Bueno, hi ha moltes coses,
0: hi ha
1: no?
0: moltes.
1: Les familiars. Aleshores, és important això que han fet el que han pogut. I no és que hi hagi algú que perdonar, no? Perquè han fet el que han pogut i en parlarem més endavant.
0: Clar, perquè tot això d'aquí després, aquí podem començar a entrar en un munt de detalls, no? Què passa quan, per exemple, aquesta figura que t'ha de protegir no et protegeix, al contrari? T'ataca, et maltracta.
1: Aquí passa... és quan es distorsiona, no? Per percepció.
0: Exacte. Què passa quan aquesta figura, tot i sent i existint, no és present? Uh-huh. Són els famosos pares absents.
1: Pares absents...
0: Pel que sigui.
1: Sí, sí.
0: Vale? I què passa quan, per exemple, no existeix la figura realment masculina i són o dues figures femenines, o una sola figura femenina, uh-huh. o una sola figura masculina, o dues figures masculines.
1: Exacte.
0: Com s'organitza això? No vull dir que hi hagi un desequilibri, no vull dir que hi hagi un problema.
1: Clar. Un problema no, perquè és el que reps, i no hi ha més. No? Vull dir, és una acceptació absoluta del teu entorn.
0: Exacte.
1: Perquè és que no tens ni que acceptar-ho, és així. Si no ho acceptes, pot ser que tu també estiguis afegint una resistència que et portarà també una mica de distorsió de la percepció, o et distorsionarà una mica el que és a l'interior, no? Que ja no ve de fora, del pare, amb unes males funcions o amb uns mals hàbits, sinó de tu, amb la resistència, no? Que també passa. També passa.
0: Vull dir, aquí, per exemple, jo puc parlar des de la meva experiència i puc explicar la meva experiència i la meva vivència, que no vol dir que sigui d'aquesta manera la persona, perquè un germà del meu pare tindria una percepció completament diferent. I és la mateixa persona. El que passa és que cadascú ho experiencia des d'un cantó diferent. Per tant, jo puc parlar des de la meva experiència, des del que jo vaig veure, del que jo vaig sentir, i la resta de coses el que estic fent és teoritzar. És a dir, puc fer preguntes obertes a què passa quan passa això, o què passa quan aquesta persona és maltractadora, o quan no és, o quan és menys feble. És a dir, no puc parlar. Jo el que sí que puc dir, i el que jo recordo amb mon pare, potser ara està una mica idealitzat. Podria ser, perquè la memòria la variem. El que sí que jo el que recordo de petit és que jo mon pare l'adorava. Per mi, mon pare era la figura d'autoritat. Així, en majúscules. Mm-hmm. La figura d'autoritat, es podria dir. Era meu ídol, bàsicament. Jo volia ser com ell. Jo volia fer el que feia ell. Estar on ell era.
1: I ho volen tots, els fills.
0: Jo és això el que volia.
1: Sí.
0: I hi havia una cosa que... No sé, hi havia... Ell per mi era una persona forta, era una persona... encarnava tot el que hi he anat escoltant a la meva família. Uh-huh. A la meva família sempre s'ha sentit moltíssim, has de treballar molt, has de treballar, has de ser molt treballador, has de ser molt pancaire. I que mon pare era un corrent nat. Uh-huh. Així va acabar. Vull dir, va acabar amb els genolls, amb les caderes, fet un nyap. Uh-huh. Vull dir, va acabar... I ma mare va acabar amb artrosis amb 40 i pocs anys, tenir els genolls fetes també un nyap. Per què? Doncs perquè van ser unes persones, com van dir, molt, molt, molt, molt corrents i molt treballadores. Uh-huh. Però, clar, a quin preu, no?
1: Clar,
0: a mi aquest preu de treballar...
1: I no només físic, no?
0: És com... Clar, és que treballar, suposava en aquest mateix moment que mon pare s'anava de casa a les 7 del matí i arribava a les 8 del vespre. Quina figura paterna tenia. De manera indirecta, jo tenia una figura paterna una mica absent. No és perquè ell volgués. que després també hi havia uns altres trets,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però... bueno, sempre hi ha, no? Sempre hi ha una decisió, no és que li volgués, però bueno, també estava pues, adaptant la seva educació, no? Perquè aquestes paraules que tu has escoltat segurament les va escoltar ell.
0: Clar.
1: I a vegades això és el que hem dit, en algun cas crec que hem parlat d'això.

0: en algun programa, això dels introjectes, aquestes, uh-huh. aquestes frases, aquestes normes tan explícites que són escoltades o rebudes com implícites, que són rebudes de com funciona el nostre entorn sense les frases, que tot això, que aquests introjectes, normes que ens traguem sense haver-les experimentat nosaltres mateixes a la nostra pell i sense haver-les experimentat ens les adaptem com a veritats absolutes, doncs clar, ell també les va escoltar segurament i el van induir a tenir aquest caràcter, aquesta persona, aquests introjectes de s'ha de pencar.
1: Ni més, ni més, ni
0: para
1: més.
0: Ausente, perquè jo vull estar... trabajando todo el día claro, para poder apoyar
1: com
0: a
1: meu fill.
0: A la
1: fam... viatge...
0: no, exacte, no?
1: I és això, no? Vull dir, jo recordo, vull dir, em venen fets així, coses que no... La, quan vaig aprendre a llegir el rellotge, que un dia es va presentar amb un pare que venia a treballar i recordo que estava allà jugant amb la terra, en la part de davant de casa, sí. I veig que mon pare se'n posa i se'n va posar així en posició de Superman, com dic jo, amb jarres, com li deien, i, ostres, en el rellotge, el seu canell portava un rellotge de submarinista, perquè, clar, a mi m'agradava moltíssim el, anar sota l'aigua. Va ser el meu primer rellotge, no? I que li veig, encara recordo que ella, quan se'm quedava mirant, se reia, i vaig anar i em vaig tirar el seu coll, dir, no! Perquè em va fer molta il·lusió. Sí. Perquè ell no portava mare rellotge. Per tant, per mi va ser una cosa molt, molt sobtada, no? El fet de veure allà aquell rellotge. Me recordo que, com que m'agradava tant el mar, en el seu dia va comprar una barca. I com que m'agradava pescar, ell també es va aficionar a pescar. Sí. I tot i que no estava allà, o jo, després... Perquè, clar, una cosa és com el veus de petit. Jo recordo de petit, els meus ulls de nen...
0: Brillant.
1: Era brillant, era el superheroi. Clar. Però, clar, què passa? Que després vaig créixer. I quan creixes, te n'adones que ton pare, igual que tu, caga pel mateix forat i pixa pel mateix forat que tu. Per tant, aquella brillantor comença a desaparèixer, comença a aparèixer la persona que hi ha al darrere, amb tots els seus efectes, comences a prendre una sèrie de consciència, comences a desenvolupar la teva personalitat i hi ha coses que xoquen. I quan comença a xocar, aquella figura comença a desmuntar-se i aleshores comencen a aparèixer les primeres reaccions adverses envers amb el pare. Uh-huh. Clar, jo en el meu cas, per la trajectòria que he tingut, van haver una sèrie de coses, però és que jo dic el mateix, ell va intentar fer el millor possible i ara, amb la distància, quan veig tot una sèrie de gestos, vaig veure que hi havia molts gestos de t'estimo sense paraules, uh-huh. però que en aquell mateix moment no em va arribar.
0: Clar. Bueno, ho veus tu ara amb la teva experiència clar. I amb una necessitat real de veure-ho.
1: Clar.
0: Perquè necessitem veure això també dins de tot el desastre o dins de tota la distància o l'absència que vam rebre. Hi ha un moment en la vida que necessitem veure aquells moments i els busquem. Uh-huh. No és que ens els inventem, llavors no. Ens donem compte perquè necessitem sentir-los, perquè també necessitem un pare que encara que hagi sigut absent, necessitem sentir-lo, necessitem tenir-lo a dintre, necessitem abraçar-lo i integrar les coses que sí. Et va donar les coses que sí que vas rebre i les coses que sí que pots agafar i fer-les servir des d'un lloc bonic, des d'un lloc sa, no només les coses que et van fer mal, agafar-les per tornar-t'ho a fer mal, no? Les altres coses les agafes perquè no hi ha una altra, perquè les has rebut, però s'han de transformar. I això que deies de que hi ha un moment a la vida que t'atures i creixes i el comences a veure diferent, no, uh-huh. no només a l'heroi de la teva vida... Clar, això és una fase òbvia, natural de la teva creació, com tu has dit, de la teva personalitat com a persona. Clar, hi ha un moment que t'han de tallar el cap. Jo, per exemple, quan venen pacients, clients a sessió, n'hi han de tot tipus, no?, com a la vida. Llavors, hi ha clients que als principis, les primeres teràpies, tal, i se'n van i et diuen, hòstia, gràcies, que tal, que... No, t'idolatren, com es diu ara?
1: Idolatren, sí. No? Et posen un pedestal.
0: I ja veus per on va. I aquests mateixos ja saps que en uns mesos et tallaran el coll. Tallaran el coll vol dir que et destruiran tot aquest pedestal perquè és un cercle necessari per diferenciar-se i créixer com a persona. I llavors amb els papes, amb els nostres papes, mames, amb la nostra família ens passa el mateix. Veiem aquell heroi i quan creixem hi ha una necessitat imperiosa de crear-se com a persona i de conèixer-se de com a persona, de realitzar-se, de construir-se la personalitat, no?, com a persona, que el primer que has de fer és el que has posat com un heroi, que és el teu pare, l'has de començar a destruir per poder-te diferenciar, perquè si no sempre series igual que ell i sempre estaries... No? I llavors, clar, aquesta diferenciació, bueno, també a l'adolescència o al principi de l'edat del pavo, no?, que es diu, clar... No m'abracis davant dels públics, no em donis un petó quan em deixis l'escola, li dius algú això o no, li dius no sé què, et mira amb una cara d'hòstia que inútil que ets, no? És que comencen a diferenciar, necessiten aquesta cosa. I és tremenda. Jo em vaig diferenciar amb rebeldia. Amb molta rebeldia, per altres casos, que si surten després ara, doncs ja sortiran. Però jo em vaig diferenciar des de la rebeldia, des de fer-los... passar neguit, des de fer-los passar por, des de potser crear un rebuig. Jo creava que em rebutgessin per poder distanciar-me, no? És tota una història més psíquica que no aquesta. Però sí. Ara hi ha un amic que m'està escrivint per WhatsApp, no sé si trucarà o no, perquè m'ha dit que ha d'anar a fer un gazpacho, i ja em dius tu quina excusa, perquè li he dit, ostres, dic, què fas? Perquè
1: un gazpacho, vaig a fer un gazpacho.
0: La setmana passada sabeu que havíem parlat els oients, havíem parlat del retir que anàvem a fer, venim del retir.
1: Sí, que vam estar aquest cap de setmana, molt xulo.
0: Hem estat aquest cap de setmana al retir, estem rebentadíssims.
1: Sí, i remogut, jo per exemple remogut també, però bueno, remogut, ja és normal.
0: I justament avui, que no és per casualitat, que ja fa temps que ja vas fer aquest programa, ho dius, i parlem de pares. Quan ens vam despedint al retir amb en David i em van dir bueno, que aquesta setmana parlem de pares. Jo vaig pensar, collons, després del retir, patapam, venga, pares. I ja li he dit que estem fent el programa en directe amb aquesta persona que va fer el retir amb nosaltres, en Llibert. Dic, home, escolta'ns i si et va bé, truca'ns, coi, que estrenarem el telèfon.
1: Sí, també.
0: I, hòstia, vaig a fer un gazpacho. Dic, vale.
1: Però fer-lo, que és que va comprar els ingredients i fer-lo, o és que és el... Bueno, és igual, no tant se'n dona.
0: Sí.
1: No, la cosa, mira... A mi m'agradaria fer un petit acord. El primer que et vingui, jo et diré la meva, no? Jo faria una pregunta que també després la tallarem a tots els oients, a qui vulgui que digui, no?
0: Sí.
1: Quin és el primer record que tens del teu pare? Una sensació, una olor, una imatge... A mi la imatge que em ve, quan jo penso en el meu pare, la primera imatge que em ve és una camisa amb una butxaca que estava plena d'encenalls, amb una broca... Hòstia. Un sobre de sucre i unes mans que eren molt aspres. I l'olor de la seva sucre era una olor molt característica. Per mi no era una olor desagradable. Era una olor com entre la humitat, entre... Era una olor, no te'l sabria descriure. Però la imatge que em ve és això, és posar la mà a la butxaca de la camisa i sempre trobaves una broca plena d'encenalls, perquè ell era ebenista, era fuster. Hòstia. Per tant, estava plena d'encenalls. Com deia un amic meu, no tenia una mà, tenia un catàleg de polles, parlant ràpid i malament, perquè tenia uns dits que semblaven botifarrons. Eren allò, se't donava una hòstia, et faltava ser el per donar voltes, perquè clar, sempre havia treballat. I era tenir una mà molt... Jo recordo que mon pare s'havia de netejar per suavitzar les mans, es netejava cada dia amb llimona a les mans.
0: Hòstia.
1: Vull dir, agafava, obria una llimona i es netejava perquè era l'únic que li suavitzava les mans. Tu imagina't, vull dir, tenia unes mans molt aspres i molt d'un dir molt durs, no?
0: Uh-huh.
1: És aquesta la imatge que em ve. No tinc una imatge com a tal, però el que em ve és aquesta sensació, aquesta olor i aquesta butxaca amb encenalls... El sobre de sucre, perquè sempre prenia cafè sense sucre, i quan li posava se'l anava guardant, i la broca, una broca, o normalment era una broca, el que portava.
0: Sí, mira, jo curiosament em costa en el meu pare, perquè els meus primers mesos d'infància també va estar molt absent, que si entre la feina, les festes i coses seves, vaig estar bastant amb els avis, jo, amb l'avi.
1: Mhm.
0: Però, bueno, regim-me la pregunta... Si no,
1: qui és la teva figura paterna?
0: Si fas, però amb el pare, diguéssim, recordo la barba, però que era una barba suau. Una barbeta suau, així, llarga, però suaveta, rissadeta, però molt suaveta, pèl roja. I recordo la seva veu. I quan has dit olor, és curiós, perquè també recordo una olor molt, molt específica del meu pare, perquè era estampador de tèxtil.
1: Uh-huh.
0: Estampava samarretes a mà, quan encara hi havia aquells...
1: Vale.
0: Els motllos i anaven fent. Amb aquelles taules llarguíssimes d'estampació. I recordo aquella olor de entre la pintura, els teixits de roba que anaven amb sacs d'aquests de plàstica, aquella olor de fàbrica de tèxtil, a vegades, quan arribava a casa. i les mans com botifarrons. Devien ser família llunyana, perquè també les tenia molt, molt més que les meves o molt més que les seves.
1: Sí, sí, sí. És a pianista en comparació de les seves, vull dir, és una cosa...
0: Sí.
1: I aquesta pregunta la trasllado jo als oients.
0: Pregunta pels oients.
1: Quin és el primer record que teniu del vostre pare?

0: Avui, totes les cançons que escoltareu, segurament, espera, que ho repasso, perquè com que ho vaig fer... No, vale, sí, les tres cançons que he escollit són dels Beatles. Per què? Doncs perquè mon pare era un apassionat dels Beatles.
1: No m'estranya, perquè el meu també.
2: Aquella època,
0: aquella eren època els Beatles. Eren de les poques coses que hi havia.
1: I hi ha una de les cançons que, si l'arribem a posar, em va sorprendre i et diré per què, si la posem.
0: Sí, sí, ja mirarem de posar-les totes. Vull dir, després farem una petita pausa. Aquí posarem la següent, que ja la veureu. Aquesta era... No recordo si és la In My Life. Sí, aquesta va sonant és In My Life.
1: Gràcies, Marina.
0: Exacte. Moltes gràcies, Marina. Aquí ens apunta, perquè després posarem una altra que també teníem per aquí, que era Help, i Let It Be, que és l'última d'elles.
1: Aquesta, vull dir.
0: Que aquesta és la Let It Be, que a més aquesta va ser... Ja ho explicarem, no? Però, bueno, ja...
1: És especial, aquesta... la vida amb el teu pare?
0: Van ser diverses especials. No recordo que hi hagués alguna especial a la vida de mon pare, però sí que jo recordo sempre aquests discos, que a més em feia molta gràcia treure l'LP, perquè en aquell moment eren LPs.
1: Ah, totalment.
0: Treure l'LP, i el que sí que trobaves és l'enganxina que tenia just en el centre era una poma oberta per la meitat. Uh-huh. Em feia molta gràcia trobar-me una foto d'una poma oberta per la meitat enmig d'un disc. I encara recordo aquella foto també que es veien a tots els Beatles mirant per una... Havien fet una foto per una escala així com quadrada i tots estaven
1: mirant
0: cap,
1: avall.
0: Mirant sí, cap avall. Aquelles són imatges que tinc de petit, no? Però, bueno, és... Per això mateix vaig escollir els Beatles, perquè també, com dic, era una mica homenatge també amb ell, no? I a tots els pares jo ho feia. Però és curiós, jo recordo, si haig de recordar mon pare, recordo, doncs, aquesta persona que era com dic jo, l'autoritat. Per què? Si jo feia alguna trastada, que de fet em feia molt poques, de trastades de petit.
1: Tu?
0: Em feia, sí, molt, sí, jo era sí, força... Pues,
1: som,
0: de fet,
1: som la nit i el dia, tu, eh?
0: Sí, de fet va haver una cosa, recordo de més, ja de molt més grans, que ja, doncs, potser en els últims anys, els últims mesos de la vida de mon pare, que un dia parlant amb ell tranquil·lament, quan ens vam tornar una altra vegada a retrobar, i parlant amb ell, asseguts, encara me'n recordo, i em va dir, ostres, diu, hi ha poques coses que me'n penedeixo, diu, però una d'elles ha sigut és que des de ben petit et vaig marcar moltíssim, perquè sempre et vaig dir, guarda't ben prou de que no em vinguin a parlar malament de tu. Guarda't ben prou, vale? I això, què passa?
1: Amb aquelles mans botifarrones.
0: Amb aquelles mans botifarrones. Vull dir, mon pare no n'estava... No, de fet, no em va posar mai. Només em va posar una vegada la mà a sobre, una única vegada, i realment la vaig liar, i va ser una palmada en el cul. Mai més em va posar la mà a sobre. Però, clar, per mi era molta autoritat, i aleshores ella em deia, clar, diu, és que se'n penedieu perquè m'hi ha donat de que això t'ha marcat de tal manera la teva vida, que ara moltes vegades doncs, no t'has sapigut tornar. No? És com si m'hagués frustrat una miqueta aquesta capacitat. Per això mateix jo dic que, ja, de petit, no acostumava a ser una persona conflictiva.
1: Que li és, que molestés el seu entorn,
0: no, vull dir, jo...
1: es fes veure...
0: Que va, jo era... A mi em donaves una mica de plastilina o de fang o de tenta i em deixaves allà.
1: I podies estar 3 hores allà al menjador en un racó jugant sobre una rajola, no?
0: Me n'anava a la meva habitació i ja estava fent i desfent, jo solet, amb els clics de Famòbil, amb tot això. I recordo que, clar, quan feia alguna cosa de que potser no m'havia sentit unes notes i a més, ma mare sempre em deia el mateix. Ui, ara, quan arribi aquest any del papa, s'ho dic amb el papa...
1: Era la frase del segle XX,
0: la dels frase pares. Del segle XX, exacte, i jo quan arribava a casa estava, amb perdó la parla, que no m'entrava...
1: Amb els collons de corbata.
0: Sí, o que no m'entrava una agulla a cul ni a cops de martell, vull dir, perquè el tenia apretadet.
1: Això que dius de les notes, David, jo vaig anar a un col·le de monges a Vilassar, i aleshores, fins aleshores, a 6è DGB, que suposo que encara és bastant fàcil, aprovava una mica, no? Aprovava justet, però era el rebel de l'escola. Però el que és 7è, 8è, llavors a mi em va pillar enmig de l'ESO, 3è d'ESO i 4è d'ESO, les vaig suspendre de la primera a la segona, totes, i em anaven passant, eh? Mira, cada trimestre quan arribaven les notes, que jo, a mi ja m'arribaven, que abans te les donaven, no hi havia avui tot això de les aplicacions aquestes que veien a l'ordinador, que llavors els pares els arriben els missatges directament, si ve el nen, si no ve la nota, l'examen, els deures, tot.
0: Jo portava el paper, exacte, amb totes les notes, i l'havien de firmar a casa.
1: Jo portava el paper, però el portava a la butxaca durant unes quantes setmanes perquè no el veiessin. Imagina't. I jo no sé com... realment devien pensar, o no sé si ho devien saber, o devien ser una mica còmplices perquè no tenien tampoc ganes ells, perquè realment les notes, hòstia, saben a quin dia es les donen i quina època. No, és que ara ens les donaran després de Nadal perquè diuen que no sé què. Jo de petit ja aprenent a enganyar i manipular l'entorn, mm-hmm, perquè, bueno, clar, tu, que et van posar no et van posar la mà a sobre, però, clar, a mi sí, que ja, uh-huh, va haver una època a la meva vida, que van ser uns quants anys, que, bueno, el meu pare es va juntar amb una altra dona, la seva relació, doncs, no devia anar bé, era tòxic o el que sigui, i descarregaven d'una altra manera, i bueno, jo vaig rebre abusos físics durant molts anys, cada setmana diversos dies, no? I clar, imagina't, doncs, amagar les notes. Tu imagina't les notes, jo les portava amb una tràmola al cos.
0: De fet, hi havia un amic que era un artista dins de tots els la colla, com deia jo, la colla que ens ajuntàvem d'amics de l'infantesa allà davant de casa, hi havia un amic, l'home aquest, en aquell moment dibuixava molt bé, i era un artista plàstic, i s'havia especialitzat en copiar les signatures dels pares. I què feia? Que moltes vegades venien, li donaven amb ell, aleshores el subornaven amb un, mira, et compro un gelat o et compro un paquet
1: amics,
0: de xicles.
1: Els amics, no, perquè firmessin amb la firma dels pares del col·lega.
0: I aleshores després anava cap allà. I clar, per què? Doncs perquè moltes vegades, i després el nen, doncs la quantitat de cabrioles que havia de fer per, imagina't, no, és que no me les han donat, me les ha menjat el gos. Imagina't tu tot el que hi havia. No, i que raro, no t'han donat encara les notes? Eh? No, encara no. Vull dir, imagina't tu el que... I ho feia molt bé, perquè moltes vegades jo havia vist alguna... Jo no vaig utilitzar mai els seus serveis, també t'ho haig de dir.
1: No el vaig subornar mai per firmar.
0: Però sí que em cridava molt, i a més és que m'incomodava veure que havien fet això per no portar les notes a casa, no? Perquè per mi era, ostres, estàs mentint. I jo, el tema de les mentides, jo sempre ho he portat una miqueta malament, no? Però jo ho recordo, que s'havien especialitzat, sí. Era una cosa molt curiosa.
1: Jo a la mínima, per exemple, ara estic... jo, per exemple, consulta... m'han vingut moltes persones, i és curiós perquè ho diuen, però igualment que ho diguin i sigui així, quan ho fan, quan t'arriben, i a tu també t'haurà passat, és curiós, perquè a mi m'han arribat bastantes persones que han rebut maltractaments físics,
0: sí,
1: de petit, i evidentment jo era un expert en això, per sort i per desgràcia, igualment després parlarem, perquè ara estic dient això, però amb el tema pares, no? Amb totes aquestes coses que passen, han passat a la infància o adolescència i tal, inclús aquestes coses tan fortes que a mi m'han passat, igual que a molta gent mateixa, els mateixos abusos o altres diferents, està ple, però jo i parlarem després, l'estimo un montón, el meu pare, vull dir que hi he après a acollir a el pare per complet, no? No només quedar-me amb el tema victimisme i tot això, no? Ja m'he perdut, per on anava?
0: Sí, amb el tema de que venia molta gent
1: a consulta, amb molta gent amb maltractaments, i també els primers anys amb addiccions, perquè com ja saps, que jo tampoc mai m'he amagat, també he passat una època de la meva vida addictiva, fent servir substàncies per evitar, per fugir, per... I en una certa forma he estat una mica addicte en algunes, més o menys, en algunes, no? I per sort avui en dia, hòstia, estic en una addicte a la vida. I a l'aire que respiro, que és la droga més forta de totes, que quan respires et manté viu perquè els teus ulls flipin amb tot això que veiem el dia a dia, que és la realitat objectiva i subjectiva de cadascú. Pues a consulta t'arriben molts casos dels que curiosament has passat, no?
0: Sí.
1: I això és així, a la vida ens ho porta, perquè hem traspassat tot això i la manera d'acompanyar és diferent que si no ho has passat. Igualment, també m'arriben casos que no he experimentat i amb l'experiència dels anys, estudis, parlant amb col·legues, supervisant, perquè si no has passat alguna cosa i ho has d'acompanyar, doncs supervises amb altres col·legues que t'ajudin com fer-ho. I pots acompanyar, també. Pots acompanyar molt casos que també no has passat. Però parlant dels meus, he acompanyat a moltes addiccions, moltes maltractaments, i em toca, quan m'arriba algú a consulta i em parla d'això, haig de respirar dues vegades per no connectar amb lo meu.
0: Clar.
1: Perquè, clar, haig d'estar amb lo de l'altre, saps? Sí, és supercuriós.
0: És curiosa l'empremta. I després també hi ha una cosa que sí que m'agradaria aquí deixar i subratllar-ho moltes, perquè això m'he trobat. I jo, com a terapeuta que també soc, m'he mogut per molts cercles, i des de terapeuta molt més físic a terapeuta molt més espiritual i més energètic. I clar, ja et trobes molt, malauradament, més a la part energètica, vale? En el qual és un... No, la culpa no és teva, de tus pares. Ah, vale, si la culpa és de mon pare, ja no faci res, no? O el que m'he sentit moltes vegades, no, clar, és que jo sóc així. Exacte. Perquè a mi m'ho un pare de petit. Aviam, si una persona et ve i et trepitja, què et quedes dient? És que em fa mal el peu perquè m'està trepitjant, o fas alguna cosa per treure aquell, aquella cosa, ah, sí, aquell dolor? Sí, sí. Doncs és el mateix. És,
1: i, cada, i és molt interessant molt, això que estàs dient.
0: Tu ho dius molt. No és tant què és el que ens ha passat, allò no podem canviar, és què fem amb el que ens
1: què
0: ha passat.
1: Què vols fer amb això?
0: Què vols
1: vale,
0: fer?
1: Tu, sí, has rebut això, has rebut l'altre, t'ha passat no sé què, t'han fet no sé quantos... Vale. I què vols fer amb això? Què vols fer?
0: Uh-huh.
1: No? Et vols quedar com a victimista? Com arrossegant-ho tota la vida? Posant el dit assenyalant els altres? O tu ets el que pots agafar aquesta situació i què vols fer amb això? Vale, uh-huh. És passat, no ho evitis com oblidar-ho, no? com deflexionar-ho, com, no? Com si no hagués existit, no, perquè ho ets, perquè t'ha passat, perquè a mi pues, he rebut aquests maltractaments físics i sóc així i em dono compte que a vegades el primer que em passa quan no m'entenen a la primera o quan hi ha una tonteria que no encaixa no sé què, per dintre em surt un llamp d'agressivitat que si no respirés seria violència, amb verbal, perquè jo mai he picat, per sort, perquè vaig treballar moltíssimes sessions de teràpia, i això és què vols fer tu amb això?
0: Clar.
1: No ho canviaràs, perquè ho has rebut. Però jo el que has dit és molt important, perquè he estat molts anys de la meva vida visquent i fent servir el victimisme per anar per la vida.
0: Clar.
1: Ai, pobret...
0: Pobret a mi.
1: O ai, que em vegin pobret perquè així em ajudaran, o ai, que em vegin pobret perquè així em cuidaran, o ai, que em vegin pobret d'ell perquè... Hòstia, quin cansament. I a més, no aconseguia allò que volia.
0: Clar.
1: Era una fantasia de que em cuidarien per al meu victimisme, per el que havia passat. Però no, la gent no, té la seva vida, company.
0: A més, s'allunya.
1: Exacte, té la seva vida, la gent, i per sort o per desgràcia, que no és ni bo ni dolent, una persona no atrau des del victimisme. Uh-huh. I no estic parlant de parelles, doncs vincles, amics, feines, i a tu mateix d'anar per la vida.
0: Això es veu molt més.
1: No atraus.
0: Això es veu molt més de lo que ens agradaria reconèixer en la societat actual. Només has de donar un cop d'ull al voltant i t'adonaràs que hi ha molt victimisme. I, per exemple, això és un tema que traurem més cap endavant aquí, que a més em va fer aquesta proposta, la RIM, i que em va agradar, em va semblar...
1: Hola, RIM, si estàs escoltant
0: si
1: el programa.
0: Escoltes, hola, RIM. Doncs que sí que l'agafarem de cara a la temporada que ve, que és... els homes que no fan més que queixar-se. És a dir, ara mateix tu vas, per exemple, a la xarxa i moltes vegades et trobes aquell home que ai, pobrecito de nosotros, que no podemos ni abrir la boca. Perquè, clar, si diem una cosa, se'ns tira a la sora. Perquè si diem, aviam, xato, deixa't de posar-te la víctima. És a dir, què és el que vols fer amb això? Què és el que vols comunicar? Una mica és el mateix, aquesta la idea. És deixa't de queixar-te, deixa't de posar-te la... Perquè si et queixes... et quedes dins d'un aspecte que no farà res. Vale? Hi havia una persona que em va fer molta gràcia perquè em va dir, mira, si tu vols sortir del cercle en el que et trobes, tens dues opcions. O ho assumeixes i tires cap endavant, o et queixes. Si et queixes, no avançaràs.
1: Prolongues.
0: Si ho assumeixes, és, ok, no puc fer res, què puc fer? Vale? Vull dir, hi havia, de fet, un repte que és, estigues set dies seguits sense queixar-te.
1: Sense parlar d'això.
0: Sense queixar-te. En el moment en què et sorprens, queixant-te, comença la 9-0 aquell dia. És a dir, jo començo el primer dia, i quan porto 4, em queixo d'alguna cosa,
1: una altra vegada
0: es posa 0. És molt difícil aconseguir 7 dies seguits.
1: Molt. Doncs... És tot un repte quan estàs acostumat a viure des de la queixa, que et despertes, hòstia, quina merda, haig d'anar ara a Arenys a fer el programa.
0: Clar.
1: Hòstia, quina merda, ara haig d'anar cap allà a agafar el cotxe, no sé què. Hòstia, quina merda, haig d'anar... No? Vull dir, hi ha gent que diu que tot li fot pau, tot.
0: Doncs això, quan ho portes a la família, ho portes a la mare, o portes al pare, és molt recurrent trobar-te la queixa. És molt recurrent. Hi ha una cosa que... És una de les idees que passen. És que mon pare no em sabia estimar.
1: Sí.
0: Segur? Hi ha una pregunta que jo faria també aquí, i responc jo, respons tu, i posem help.
1: Vale.
0: Perquè així toquem totes, vale?
1: Perfecte.
0: És, com expressava el teu pare la manera en què t'estimava? Si és que sabia com expressar-ho, mm-hmm. Si tu l'has sabut. Mm-hmm. Jo, per exemple, mon pare a mi no em va dir mai. No recordo que em digués directament mai t'estimo.
1: Són molts d'abans,
0: no,
1: a mi tampoc.
0: Perquè, clar, no,
1: mi tampoc.
0: Però jo, per exemple, recordo una cosa de molt petit. Recordo que de molt petit vaig tenir una... Bueno, vaig agafar una febrada i aquell dia em vaig quedar a casa. I ma mare va sortir un momentet a comprar llet. Va ser el temps d'anar a comprar llet i tornar. Mm-hmm. I just en aquell moment jo em vaig despertar. Mm-hmm. Em vaig trobar sol a casa i quan vaig mirar cap al passadís resulta que en aquell... Jo vivia en un tercer pis i va passar per davant mateix un cotxe i va fer un joc d'ombres i de llums que jo vaig veure una sombra que es movia per la parella. Vaig acollonir, que quan em vaig trobar, doncs, allà vaig estar... Bueno, i va quedar això com una cosa. Doncs, una setmana més tard, mon pare posava un mirall en aquella paret. Després, amb la distància de l'adult, vaig dir, hòstia, em va posar un mirall perquè no es tornés a projectar una sombra. Va ser una manera de dir
1: que t'estimo. Això vol dir que es va donar compte,
0: clar.
1: I que si es va donar compte vol dir que t'estava observant i que hi ha una mirada cap a tu.
0: Clar, però no ho vaig veure fins clar. Que ja no va faltar, i fins que fa falta i no va passar un temps.
1: Sí, sí.
0: Això m'he donat compte fa temps. Vull dir, són maneres que tenia de dir-ho.
1: Bueno, llàstima, no?, que doncs molts abans també tenien aquesta gran ventall de poder decidir si anaven a treballar-se emocionalment o no, no, i menys els nostres avis, els nostres pares potser una mica més, però no, tampoc nosaltres tenim la sort que tenim un entorn on es dona molt això, no?
0: Clar.
1: Però això que dius jo, per exemple, responent la pregunta, me'n recordo que vaig començar a sentir, o vaig sentir que m'estimava el meu pare, una, segura. O sigui, segurament que també m'estimava quan tenia els maltractaments clar. Físics, però jo vaig començar a sentir-ho quan va deixar de picar, sí? De maltractar-me, i quan va començar a observar-me i a donar-se compte de també lo seu.
0: Clar.
1: Sí? Quan jo vaig veure, i de petit ja, t'ho imagines, no? Perquè clar, uns a vegades creixem, madurem a ritmes forçats, no? Quan jo vaig començar a observar que ell em mirava, i sobretot quan vaig començar a donar-me compte que ell s'observava tot el que havia passat, en allà es va obrir un espai per mi, no sé si dir de perdó, no sé si dir d'acceptació, perquè no li puc posar paraula, però es va començar a obrir un espai on hi cabia també. Saps? No només l'odi o la por cap a ell. I això per mi era l'amor. Els silencis i, per ficar algo físic, les caminades que fèiem als Pirineus i compartíem aquestes vacances a partir dels... És espectacular. Era un oasis, quan era petit aquesta època de maltractaments, els estius, durant 15 dies o 10, eren l'oasis de l'any que anàvem de vacances, ell, d'aquesta dona que estava amb ell, i anàvem allà, i en allà era com si no existís tot l'altre, ni de maltractaments, ni del... No? I era un oasis, jo recordo aquells oasis que em salvaven la vida. Això i els meus avis.
0: I vosaltres, els que ens esteu escoltant, de quina manera creieu que us estava estimant el vostre pare? Us deixo amb Help.

0: sí, els Beatles, aquesta cançó, la de Help, l'havia agafat precisament perquè, mira, corria l'any 1965 i el John Lennon va escriure aquesta cançó en un moment en el que se sentia perdut. Com podeu veure, tots ens hem sentit perduts en algun moment, no? Va dir anys després que era un crit autèntic, no una cançó pop. Era un home que demanava ajuda, però ho disfressava de melodia alegre. I ara jo em pregunto, quants pares han fet exactament el mateix? Quants pares han disfressat gestos?
1: A veure aquesta frase, com és?
0: Vale, espera que ho torno a llegir. Un home que demana ajuda, però ho disfressa de melodia alegre. Quants pares han fet exactament el mateix?
2: I homes.
0: Clar,
2: és...
1: Hòstia, i tant. És molt bona aquesta frase. Jo moltes vegades.
0: Tots.
1: Jo moltes vegades. De demanar, o ni tenir ni puta idea, parlant clar i malament, de demanar ajuda, ni tenir idea. O sigui, jo, demanar ajuda, o rebre ajuda, o quan en rebia, sense demanar-la, no tenir ni idea de lo que era allò, ni sentir que allò era, ni saber, sense ni consciència de que allò era ajuda, i ni rebutjar-la, sinó marxar, perquè no sabia lo que era. Era molt bèstia. Demanar, rebre l'ajuda, per mi ha sigut un camí llarg i sorprenent. T'ho dic en sèrio.
0: Clar.
1: I amb aquests estudis que he fet, no?, amb psicologia, gestalt, tot això, era un tan hàndicap meu de demanar ajuda. Era una cosa tan heavy,
0: tio. A més, és que has de tenir constantment aquest xip o aquesta alerta posada, ara parlant, com es diu actualment, aquest red flag posat, no?
1: Sí.
0: Perquè tenim tendència a anar amb aquesta... Vull dir, ho hem viscut, ho portem gravat dins del nostre ADN, per dir-ho així. Per tant, hi ha una tendència natural a tornar a aquella cosa que ens és senzill de fer, perquè el tenim automatitzat. Jo, per exemple, és això, no? Demana, sí, jo acostumo a demanar ajuda. Fins que t'adones a que hi ha maneres, per exemple, que tens de demanar ajuda, que és una mica peculiar, no? Sí, com demanes ajuda? Fotem fora la gent a cops a peu.
1: Sí.
0: Bueno, doncs és una manera.
1: O com demanes ajuda? Ajudant infinitament fins que se't gasta a tu l'energia als altres.
0: Ni més ni menys.
1: I no demanant-la per tu. Per
0: exacte.
1: Exemple,
0: vull
1: no?
0: dir, és això. És consejos tengo que para mí no vendo, no? O consejos vendo que para mí no tengo. Són aquestes coses, no? Ah. Això és molt... Això, per exemple, m'ho he trobat moltíssim amb tots els entorns de... molt espiritual. Jo recordo d'una vegada que em va tocar baixar, jo he fet molt voluntariat a AMMA, fent durant 10 o 12 anys...
1: La dona de les abraçades.
0: Sí, la dona de les abraçades. I allà hi ha un munt de voluntaris. I una de les vegades em van venir a buscar, quan va haver un any que van venir aquí al... van anar a Barcelona, al Palau Sant Jordi, van estar només un any, perquè a més era caríssim, i a més tal com estava organitzat, era un caos trobar-nos a nosaltres. Estaven tots escampats per tot el Palau Sant Jordi. I recordo que hi ha diferents responsables. Està la responsable de menjador, la de cues, no sé què, no sé quants. I hi ha una que era la de flors, ¿vale?, que és la que totes les ofrenes, totes les flors que es posen, hi ha una persona que s'encarrega. És la que s'encarrega d'anar organitzant, de muntar totes les corones, tot. S'encarrega aquesta dona. I normalment sempre repeteixen d'una amb una altra. I a mi em van dir, escolta, mira, que la noia aquesta, que està allà amb un mal d'esquena, que... I jo vaig baixar i vaig anar a donar-li... perquè com que no podia pujar on estàvem, vaig baixar jo amb tots els estris per fer-li teràpia. I mentre estava fent allà, clar, ja per mi, jo quan vaig fer la valoració, segons la medicina tradicional xinesa, hi havia un esgotament d'energia vital espectacular. I li vaig preguntar, però tu quant temps portes així? I bueno, des de que va venir, perquè a l'Amma li diuen la mare, des de que va venir la mare, dos dies abans, doncs ja portava com quatre dies, que potser havia dormit tres hores al dia. I tu, quan te la quedes mirant, dient, però com, doncs, aquesta... Clar, a més, no estem dient que fos una noia de 20 i pocs anys que té molta energia. Estic dient que era una dona ja jubilada, que podia tenir tranquil·lament els seus 60 i pico d'anys, que dius, però què cony estàs fent?
1: Com aguantem, ostres?
0: Què estàs fent amb això? Sí. I la idea seva és que jo no puedo dejar de servir a la madre, perquè la madre nos exige. Diu, tu et penses que una mare amorosa...
1: L'AMMA te va exigir.
0: Una mare amorosa, un Déu amorós, un pare amorós, qui sigui, el que et farà és treballa fins que treguis el feixa per la boca i quan jo no serveixis et tiro com una casa com un... No, va.
1: Solo hay uno. El dios de la sociedad donde vivimos. Ese sí que
0: exacte. Aquí, mira, reprenem una altra vegada el que és el tema del pare.
1: Pares.
0: I a mi m'agradaria fer una altra pregunta, ¿vale? I també me la puc respondre jo, la pots respondre tu, i crec que això dona per molts programes, només aquesta pregunta. Va haver algun moment, ha hagut algun moment de la teva vida en la que vas deixar de veure el teu pare com el teu pare? I el vas veure com una altra persona? I si això et va portar a algun període de distància, de silenci amb el teu pare? I quan va durar?
1: Mira, jo te'l responc rapidíssima.
0: Sí.
1: Vull dir, no sé si serà ràpida la resposta, però ràpidament puc respondre-la. Sí. Mira, a mi, segons com has fet la pregunta, a mi em va succeir a l'inrevés, a la vida. Uh-huh. Primer no sentia pare. No el sentia pare. Sentia un home que em feia por, que jo necessitava i jo volia estimar, i notava que hi havia un vincle, evident, perquè és el meu pare, però jo tenia por... no anava a buscar-lo tendrament, o sigui, no sentia pare, no?, responent la resposta. I quan vaig començar a sentir-lo pare, va ser a partir dels 13-14 anys, no? Primer va haver una època, abans d'aquesta, que en lloc de la por i tot això, el sentia més de col·legueo, dels 13-14-15 anys, més de col·legueo, de col·lega que no de pare, i després sí que es va anar posant un pes més de pare. Es va anar començant a crear un vincle... hi havia un intercanvi educacional molt, amb un pes i amb una qualitat molt bona de real, que jo sentia que realment estava rebent no? Estava nutrint-me com del pare, saps? I, però bueno, tristament va morir els que jo tenia 18 i quasi 19 anys. Va durar 3 anys aquesta sensació. I me'l van treure, que dic jo sempre. Aquella sensació, quan a aquella edat, és que me'l van treure. I sempre he viscut amb molta pena això. I, però igualment, com vaig aprendre després que una vegada ell ha traspassat i no està en aquest món, el meu record d'aquells 3 anys que vaig poder registrar, que és quan vaig sentir que era més funció pare per mi, no?, aquesta nutrició, el record d'aquells moments, a mi avui en dia, amb 45 anys, encara m'educo, encara aprenc d'ell, encara aprenc d'aquella nutrició que em va donar, d'aquella funció que estava fent en aquell moment. I com aprenc? Parlant amb ell, preguntant, no? Hòstia, ho estic passant un moment i, hòstia, i què em diria, no? Com em parlaria d'això ell, no? Quin consell em donaria, no? I això és molt senzill de fer. Hi ha persones que parlen, no?, quan no hi són, amb els seus pares, però la quantitat de persones que m'han arribat a consulta i els he fet aquesta pregunta perquè em parlen de dol, em parlen d'un dol encara no viscut quan fa 10, 15, 16, 3 anys que ha mort el seu pare, molts anys, i encara senten que no han fet el dol, i els hi pregunto, i en quin moment els penses? Ja no els hi pregunto que parlin, eh? I els penses? Penses en el teu pare, el recordes? Tal? I es queden així i diuen, hòstia, sorprenen ells mateixos. Diuen, hòstia, no. Dic, ah. I com és això, no? Com pots permetre un dol quan hi ha algú dins teu, que hi ha algú tan de dolor que no vols ni pensar-lo, no? O no pots parlar amb ell, fer-li algunes preguntes o explicar-li, hòstia, ostres, no, si estiguessis aquí, mira, aquest moment de la vida que m'agradaria tant compartir amb tu o tinc la necessitat d'explicar-te, no? Això és reviure'l. I a mi això encara m'educa d'ell. O sigui, tenir-lo present encara m'educa avui en dia, com un nen de 45 anys que soc, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I és això. I per això, responent la pregunta, a mi crec que per lo que he entès, per mi és al revés, no? Primer va ser això i després sí que va ser pare, perquè la pregunta deia quan va deixar de ser, doncs a mi és quan va arribar a ser.
0: Sí. Jo no tinc una data exacta de quan va deixar de ser pare. Sí que va haver un moment... I ma mare va emmalaltir i jo quan tenia 17 anys ma mare va morir.
1: Uh-huh. I jo recordo... Jove també, no?
0: Sí, sí, molt jove. I jo recordo que a partir d'aquell moment jo vaig viure sol amb mon pare. Uh-huh. Vam estar vivint allà. Mira, va estar sonant aquesta de Let It Be, de fons.
1: M'encanta.
0: Que ja està dient que estem al final. Bueno, acabo d'explicar aquí l'anècdota i suposo que donava per molt més temps, no? Això. Uh-huh. Jo recordo que... Jo li vaig culpar a mon pare de la malaltia de ma mare, com si mon pare tingués una vareta màgica com per poder dir, doncs ara t'hi poses malalta, no? Per la manera, vull dir, va ser jo crec que va ser una incapacitat d'entendre que ma mare s'estava acabant, arribant al final de la seva cicle, del seu cicle vital, i n'estava culpable. I aleshores això va provocar una distància que va durar molts anys. Vam estar visquent amb tensió i amb perquè jo recordo que mon pare, a partir d'aquell moment, va morir ma mare, va buscar una altra parella, perquè n'estava, estava amb alguna persona, I jo recordo que em vaig estar gairebé un any visquent sol a casa. Per això vaig aprendre també a cuinar. Perquè tenia de venir i si no em cuinava jo, no...
1: El sostén exterior.
0: Sabia que mon pare havia estat per casa per cobrir la nevera i estava plena de menjar, ja està. Però no el veia, vull dir, em podia tirar setmanes sense ell, no? I allà va començar a haver una separació que va ser just al final, quan va tornar una altra vegada a trobar-me i a dir, jo vull tenir un pare. I gràcies a això, jo ara tinc un record completament diferent d'ell. Però sí que és aquesta la idea de... una distància, i va haver molta rancúnia. Per la meva part, va haver molta rancúnia. Mm-hmm. Clar. Ell va fer el que va poder. Sí. Perquè jo no vaig venir amb un manual d'instruccions sota el braç.
1: I tu també vas fer el que vas poder.
0: I jo vaig fer el que vaig poder.
1: Clar, clar. Això, mira, a mi... Una cosa... Mira, em posaré el nas de clown abans d'acabar. Sí. A mi una cosa que m'ha ajudat molt, senyores
0: una
1: i senyors...
0: Una cosa que t'ha ajudat molt, quina és?
1: M'ha ajudat molt connectar amb el meu nen i amb el meu nen interior. No buscar culpables a la vida, perquè a la vida, senyores i senyors, no hi ha culpables.
0: No hi ha culpables.
1: A la vida hi ha fets. I hi ha com ens prenem aquests fets i què fem amb ells. I no hi ha culpables a la vida. Ni tu, ni jo, ni ell, ni l'altre. Tots fem el que podem. I a mi el clown m'ha ajudat molt.
0: Jo aquí deixaria una última reflexió, i amb això deixem la música que soni, que és... El teu pare et va intentar estimar. Potser no de la manera que hauries volgut, però potser no de la manera que ell hauria també volgut estimar-te. Però la manera que sabia, de la manera que va saber, així et va estimar.
1: Papa, t'estimo, t'ho dic.
0: Papa, t'estimo. Fins la setmana que ve.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar la massa boscosa que estigui millor preparada per evitar incendis com en els darrers dies. En aquest sentit, bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat en l'onada de calor i les amenaces de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. I en mobilitat, a aquesta hora es mantenen afectacions, sobretot per l'etapa del Tour de França, amb talls a diverses vies d'Osona i el Vallès, com ara la C-14-13B, la C-14-15B, la B-520, la B-522 i diversos punts de la C-17 i la C-17 i la C-25. A banda, hi ha retencions a l'AP-7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per la reparació de danys de via entre Llinars i Vilalba Sasserra. També registren cues a la B-10, a la B-20, a la B-23 i a la A-2 a l'àrea de Barcelona. També pel que fa al servei ferroviari hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre a la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
4: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura. Contes, novel·les, teatre, radioteatre, poesia... Històries que ens parlen de la vida de la gent com nosaltres. La vida són alegries, la vida és patiment, esperança. Un programa de ràdio per viure la literatura. El Cercle dels Mentiders.
5: Us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders. Estem a la Setmana de Sant Zenon, és l'últim programa de la temporada.
6: Efectivament, el darrer programa de la temporada perquè aquest any farem festa durant l'estiu. Bé, festa, una festa d'aquella manera, Joan
5: sí,
6: Carles?
5: Sí, perquè bueno, aquest estiu treballarem perquè al setembre tingueu nous continguts al programa.
6: Començarem la temporada amb nous programes, nous continguts, noves històries.
5: En aquest programa, en aquest últim programa de la temporada, tindreu també una última temporada de les Veus del Carrer.
6: Sí, la darrera Veus del Carrer, perquè durant aquest estiu en gravarem d'altres. Tot això serà avui, el darrer programa de les Veus del Carrer d'aquesta temporada.
5: Doncs moltes gràcies, Albert.
6: Moltes gràcies, Joan Carles. I moltes gràcies a l'audiència per parar l'orella cada dilluns en aquesta hora del vermut, amb el Cercle dels Mentiders.
4: La motxilla literària. Totes les anades i vingudes omplen d'històries la motxilla.
7: Salutacions a tothom. Marxem a Islàndia, m'acompanyeu? 21 de novembre de 1973. Guerra freda. Un avió militar nord-americà sobrevola Islàndia en una missió de rutina i el temps fa de les seves. És propi de l'illa. Ara diries que fa bo i al cap de mig minut t'han d'emputar els dits. Vinga neu i gel i vent a l'engròs. El segon de bord, que condueix l'avió durant el trajecte de tornada a Keflavik, és Gregory Fletcher, un pilot de 26 anys amb més intuïció que experiència. Neva molt, i tant, i per tot. El cel dispara bales de gel. El vent escampa la ràbia de la natura revoltada. Els dos motors es donen per vençuts. Un sotrac arrenca crits instintius als passatgers i estén l'estat d'alarma dins de 7 cervells sense que calgui proclamar-lo per cap altaveu. O actuen de pressa o s'estimbaran contra una glacera. Han de virar cap al sud. L'estadística no preveu que hagis de fer un aterratge forçós quan només sumes 21 hores de vol en un C-117. Però l'estadística menteix als ulls de qui els toca el rebre. El copilot de la nau, Gregory Fletcher, agafa el timó del destí. I sí, caure al mar sembla millor que xocar contra una muntanya de glaç. No està escrit enlloc que agonitzar d'hipotèrmia a l'Atlàntic durant uns segons eterns sigui preferible a un impacte letal, però potser. Sempre hi ha un potser que alimenta l'esperança. Aquest avió es va estavellar en una platja d'Islàndia i les restes encara estan allà. S'han convertit en atracció turística i tot. L'escriptora i periodista Eva Piqué, en el llibre Aterratge, trena els motius que la van impulsar a viatjar amb tres desconeguts per veure l'avió estavellat, amb la història real de l'aterratge, relatada pel propi Gregory Fletcher. És una novel·la meravellosa, amb un estil molt propi, que personalment m'encanta. I si coneixes una mica la trajectòria d'Eva Piqué, veus com es despulla explicant el que ella defineix com a tot allò. I no us ho explico més, si no seria fer spoiler. Teniu el llibre a la Biblioteca Fidel Fita de la nostra vila. Bona ruta i bona lectura.
4: La ràdio que ens fa viure la literatura. El cercle dels mentiders.
8: Hi ha capell de conill!
9: O les dones pes!
8: El cadiraire!
10: Anunciaven el seu negoci. Cridaven perquè tothom sapigués que la seva botiga era al carrer.
4: En Salvador Espriu va recollir aquestes veus a la seva obra Les veus del carrer. Seguint aquesta estela, en Joan Carles Martín dona la veu a aquells establiments de la nostra vila ja desapareguts. D'aquesta manera fem que l'Arenys desaparegut no s'oblidi.

0: Arriba el temps de vacances i també del final de temporada de botigues i negocis del Cercle dels Mentiders a les veus del carrer i de les persones que hi han hagut al darrere. Persones que ens han explicat les seves vivències i que han treballat dur cada dia per tirar la feina endavant i oferir-nos els seus productes. I aprofitant la benentesa, voldria fer un repàs d'alguns dels negocis dels quals encara no n'he pogut desenvolupar la història a través de les converses que m'agrada mantenir amb els seus antics propietaris i propietàries per traslladar-les a aquest micro. Començaré amb la gasosa, que anys ençà va ser un producte de primera necessitat que no podia faltar a cap llar. Ara també se'n pren, sobretot els àpats, barrejada amb vi per tal de dosificar-lo, fresca o natural. Aleshores, cada poble tenia el seu de productor, i en el cas d'Arenys de Mar, varen tenir Can Bertran de les Gasoses, que ja fa anys que va tancar. Procuraré més endavant de portar-vos en la història. També fa força temps que va tancar un dels bars més emblemàtics del poble i que els més grans recorden amb vivacitat. Estava a la cantonada del carrer Andreu Guri amb la riera del Bisbe Pol, on ara hi ha una entitat bancària. Es tracta del Cafè Espanyol, i també m'agradaria parlar-ne. I ho acabaré fent. Ara com ara no en tinc massa d'informació, tret que era un lloc dels de tota la vida i freqüentat tant per propis com per estranys. Qui no fa tant de temps que ha tancat ha estat una de les últimes botigues de fotografia de la nostra vila. Us parlo del Videotrip, al carrer del Bisbe Vila Mateu número 5. Allà dins hi havia l'Esteve, que ens atenia amb paciència i amabilitat i que ens ha donat tan bon servei, havent-se actualitzat a les últimes tecnologies fotogràfiques. Des de rodets, marcs de foto, ampliacions i reportatges de comunions i batejos al seu estudi i segurament de més coses que ara no sé. Una mica més avall, al número 112 de la riera del Bisbe Pol, Can Pi també tancava recentment la seva porta de color vermellós, darrere de la qual s'amagava aquell batibull propi de la botiga de queviures que era. Tenien productes que no podies trobar a qualsevol supermercat, unes caixes de llauna de xocolata i alguna ampolla de calissai despistada. Prestatges plens de coses a les que només s'hi podia arribar amb aquella barra amb un ganxo a l'extrem. Sabeu el que vull dir, no? Entrant-hi, viatjaves a temps millors. I pujant fins al carrer de la Font, al número 11, durant més de 30 anys gaudirem de la cuina, pa amb tomàquet, embotits i altres exquisideses de la llar. Lloc que anteriorment havia estat un bar dels d'abans, amb olor de bar, de cigaló, de copa de veterano i de l'anís del mono, i de tabac, quan encara no estava prohibit fumar als interiors. I com deia l'àvia, un bar d'homes. Però no us penséssiu pas que això s'acaba. La pròxima temporada tornareu a tenir a les veus al carrer la botiga que de ben segur recordeu i que sembla que va ser ahir que encara hi entràvem i ens trobàvem aquella cara amable i desitjosa de donar-nos un bon producte i servei.
1: El Cercle dels Mentiders. I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
2: Ben bé, encara no sé si és veritat o és mentida el que us explicaré ara. Perquè si bé els contes són una cosa inventada, però que de vegades responen a la veritat, aquestes històries del rector de Vallfogona ben bé no se sap si li varen passar o no li varen passar. Aquesta és la veritat del tot. Fa 400 anys que es va morir, i encara en fa més, és clar, que va trobar un dia en el seu escolanet. Diuen que el rector anava per Tàrrega, al damunt de la seva somera, del seu asa, i tot passant pel carrer va veure un noi d'uns 6 anys, ben arregladet, espavilat, ben arregladet, però pobrament arreglat, espavilat i amb una mirada prou viva. Se li va acostar i li va dir: «Àngel de Déu, d'on vens? On vas? Com et dius i amb qui t'estàs?» Així, ras i curt, li va preguntar moltes i moltes coses, i aquell noi, de mirada viva, se'l va mirar directament i li va dir amb tota seguretat: Bon jorn tingui, monsenyor. Vinc de Tàrrega, vaig a Verdú, em dic Pere i no m'estic amb ningú. En el rector això li va fer tanta gràcia que se li va adreçar dient-li si voldria anar amb ell a fer d'escolanet a Vallfogona de Riucorb. On el noi això li va semblar bé, perquè es veu que efectivament no s'estava amb ningú, i aleshores se'n va anar amb el rector a Vallfogona.

0: dits i del paladar i de la boca, aquell pollastre que feia tanta i tanta bona olor, que quan la majordona es va girar, ell no se'n va poder estar, i pessigada darrere pessigada es va acabar una cuixa sencera del pollastre. La majordona, que no el va veure, li va fer un escàndol i li va dir: «I ara què li hem de dir al senyor rector?» El noi de seguida ho va resoldre i va dir: «En el senyor rector li hem de dir la veritat, majordona, la pura veritat, que aquest pollastre era cogia de mena i així ha estat com l'ha brucit». Se'n va anar amb la panxa plena i la consciència ben tranquil·la, i el problema de l'explicació del pollastre coix el va deixar per la majordona.
1: Radioteatre.
0: La companyia de microteatre Tres Aquaris per un Peix us ofereix l'obra Diari d'Estiu, de Clara Puig, amb el següent repartiment: tia Marta Hernández i nebot Dani Campos, sota la direcció d'Albert Estengre. És una producció de Ràdio Arenys.

0: agost del 2024. Helena, aquest diari l'escric per tu, com a manual d'educació, perquè vegis l'evolució del teu fill durant aquests 31 dies d'agost que passa les vacances amb mi. I això, que el que m'has portat no és un nen. És un ésser insípid, apàtic, cabúlic, avorrit, a qui per treure-li una paraula és necessària una insistència del tot excessiva. Però no t'amoïnis, eh? Ja m'encarregaré jo que canvi, ja. Per començar, li he confiscat el mòbil. La maleïda mainadera en què els pares actuals delegueu la cura dels vostres petits. I estic disposada a suportar l'abstinència que li comportarà la desintoxicació de l'hàbit de relacionar-se exclusivament per aquest aparell infernal. Encara que estic segura que gràcies a la meva atenció i altres estímuls ho aconseguirà més fàcilment del que sembla. A més, té l'obligació d'escriure un diari durant aquests dies en què s'estarà amb mi. No cada dia, si no vol. Encara que també estic segura que li acabarà agafant gustet perquè, com diu la gran pedagoga alemanya Kristen Haufislachen, tots necessitem d'un canal en el qual endreçar i expressar les nostres emocions des de petits. I en Biel no és pas una excepció.
1: Hola, mama. La tieta m'obliga a escriure en una llibreta blava. Diu que no em deixarà el mòbil si no ho faig. L'habitació on dormo fa una olor rara. Hi ha flors pansides, petxines que es trenquen i pedres. Ah, i a la paret hi ha molts quadres amb barques i platges. A la tarda hem vist una pel·li de dibuixos animats, molt antiga. Sortia una mena de burro, però més maco. Al burro se li moria la mare. Molt, molt avorrida. El burro es deia Bonnie, o algo així. La tieta ha plorat molt i després s'ha dormit al sofà. M'he menjat dos gelats mentre la tieta dormia. No he sopat. Tinc son. Adéu. Ah, no et perdono.
0: Dos d'agost. Ahir al matí en Biel i jo vàrem sortir a comprar i per la tarda vàrem mirar Bambi. Vols creure que el teu fill, aquell que es passava el dia jugant a jocs de matar, no va voler ni sopar de l'emoció? Crec que m'he equivocat amb el meu primer diagnòstic. En Biel no és que sigui soso. He vist que posseix una sensibilitat especial. És com un musclo amb la closca tancada. I és que, com diu la gran pedagoga Kristen Haufislachen, està tancat en si mateix, com em passava a mi de nena i el papà només et feia cas a tu. Sort de l'art. L'art em va salvar. Demà el duré al meu taller. I això que el meu taller és la cova secreta on no deixo entrar ningú. Però vull que vegi els meus quadres perquè potser s'atreveixi a expressar de forma simbòlica i artística amb pinzellades carregades d'ira i de tristesa tota la soledat que la teva falta d'atenció li produeix.
1: La tieta no té galetes de xocolata i la llet que veu té un gust raro perquè surt d'una planta. Ah, perdó. Hola, mama. Pel matí hem anat a comprar i com que a la tieta al súper no li agrada, hem entrat amb

0: moltes botigues diferents. M'ha comprat un batut de fruites. La tieta parla molt, jo no parlo. A la tarda hem hagut de mirar un altre cop la tele. Sort que ella s'ha dormit i jo he posat Aventura en pilotes. Ha sigut guai. Després m'ha portat a un lloc on ella pinta. Li he ensenyat un tutorial al YouTube per pintar onades i un tauró. La tieta pinta, puf, però molt malament. I els seus dibuixos no molen. Ei, ei, ei, no li diguis. Jo he dibuixat una calavera i un tio amb una espasa clavada al cap. La tieta estava contenta. Després m'ha deixat el mòbil i he parlat amb els meus amics. Avui no tinc son, però no m'agrada escriure. Adeu, me les pagaràs.
1: 4 d'agost. Ahir vam anar al taller. A en Biel li va agradar. Però té un estil massa violent i crec que he de donar-li una treva i no imposar-li d'entrada un modus de vida tan personal com el meu. Almenys durant un temps. I és que, com diu la gran pedagoga Kristen, tot canvi requereix d'un procés i les presses no són bones conselleres. Això sí, les seves aportacions em varen ser de molta utilitat. Cap a finals de mes, el tornaré a portar al taller per comprovar si s'ha suavitzat. També dir que no és gaire parlador, però és extremadament observador. Ahir vàrem anar a la platja. Sí, ja sé que jo sempre he odiat la platja. És perjudicial per la pell i un insult per a tots els sentits. Tants cossos horrorosos seminús i atufant amuntegats sobre la sorra. Es pot imaginar qualcom pitjor? Bé, però he de reconèixer que ens ho varen passar d'allò més bé. En Biel va fer un amic, una mica massa gran per ell, però amb qui va connectar de seguida. He de confessar que la seva sobtada sociabilitat em va impressionar, com també el bon ull que té per la fotografia. A la tarda vàrem menjar un gelat i vàrem llogar unes bicicletes. Va ser un dia fantàstic.
0: Hola, mama. La tieta només vol anar a la platja. Ha conegut un tio que crec que li agrada. El tio és un catxes amb un tatuatge que mola molt. En el tatuatge posa Love Life, en unes lletres molt xules. I al voltant de les lletres hi ha moltes flors dibuixades. El tio es diu Manel. Jo li vaig presentar el Manel a la tieta perquè vaig parlar amb ell. Perquè jo també vull posar-me un tatu com ell. I m'és igual que tu no vulguis. Ho faré. La tieta també em demana que li faci fotos. Li he posat el filtre, estilitza la figura i escriu que està bona. Anar a la platja no m'agrada, però la tieta em deixa el mòbil, perquè vol que li faci fotos. Quan parla amb el Manel, jo puc parlar amb els meus amics. Ah, els he dit que em rescatin, perquè estic fart de menjar plantes, galetes seques i beure sucs. Avui he escrit més del que et mereixes. Te la tinc jurada.
1: Ahir no vam anar a la platja. I és que, malgrat en Biel va insistir per anar-hi, la platja continua sent un lloc horrible on la gent s'atreveix a crear falses expectatives. Aquell amic seu, que semblava tan meravellós, resulta que no ho és gens de meravellós. I a sobre, el mar està ple de meduses per culpa del canvi climàtic, i una em va picar. En Biel va voler curar-me i va ser realment desagradable. Avui anirem a la piscina. La veritat és que m'està costant renunciar a la soledat a la que estava acostumada. En Biel és silenciós, però me'l trobo a tot arreu. A més, no aconsegueixo entendre què amaga darrere la seva mirada. Has portat alguna vegada el nen al psicòleg? Com diu la pedagoga Hofis Laschen, els nens són fulles en blanc que reprodueixen el que veuen. I tant joc violent i tanta introspecció no es curen d'un dia per un altre malgrat la meva companyia. I estones... Noto com em mira i em fa por.
0: Hola, mama. En Manel és gay. La tieta ja no vol anar a la platja. L'altre dia va aparèixer un tio més catxes que en Manel. Estàvem els tres al mar. La tieta, en Manel i jo. La tieta xerrava com sempre. I el tio catxes es va llançar a l'aigua. I, com a la peli de la Sirenita, va treure el cap al costat del Manel i li va fotre un morreig que el va deixar sec. La tieta es va posar vermella i va començar a nedar cap al fons molt ràpid. Semblava una nedadora olímpica. De cop, la tieta es va posar a cridar El Manel i el tio Catxes la van anar a rescatar i la van portar al bot de l'aigua. A la tieta li havia picat una medusa i jo vaig pixar a sobre de la picada perquè vaig veure en una pel·li que el Pipi cura la picada de les meduses. En Manel i el seu nòvio la miraven amb cara de fàstic. Per la tarda jo li volia preguntar a la tieta com es trobava, però em mirava raro. La tieta és rara, pobreta. Jo no li tinc tanta mania. I a tu tampoc. Bona nit.
1: August 12. Recordes quan de petites anàvem als llits elàstics i al minigolf que hi havia al passeig? Recordes com de felices érem quan anàvem amb el pare i la mare? Després sopàvem un entrepà en una terrassa i marxàvem contentes cap a casa. Això forma part del passat, germana meva. Amb en Biel, el teu estimadíssim fill va ser avorridíssim. El nen, amb prou feina, s'aixecava les cames, mentre jo, saltant i xisclant com una boja, intentava animar-lo, cridant l'atenció de tots els que passejaven per allà. I lo del minigolf? Lo del minigolf és una tortura. 40 pistes sota un sol que cremava i t'estovava el cervell de la calor que feia. I a sobre, en Biel, no sé si volent o no, enviava totes les pilotes fora. A la nit vaig patir un mal de cap tan fort que vaig alliberar-li el mòbil perquè fes el que li rotés. I ja pot dir el que vulgui la pedagoga Kristen Howe, lo que sigui. Estic farta d'aquest fill teu i tinc dret a claudicar d'aquest exercici tan dur com és l'educació d'un nen, ni que sigui el meu nebot. Abans d'anar a dormir, m'he pres una copeta de vi per relaxar-me.
0: Hola, mama. Jugar al minigolf de veritat és una merda. A la Wii és molt millor. Les cames elàstiques molen, però cansen. La tieta s'ho va passar molt bé. Cridava molt i tothom la mirava. Estava tan contenta que em va deixar el mòbil i vaig poder jugar al Call of Duty amb els meus amics. A la nit, la tieta es va veure una ampolla de vi i caminava fent esses. Feia riure. Jo tinc la cara molt vermella. La tieta diu que és pel minigolf. Bona nit. La tieta és rara de collons, ho diu el papa.
1: 15 d'agost. La meitat. A partir de demà ja comença el compte enrere. Vaig fer bé, no volem tenir fills. Encara que he de dir que el meu segur que hauria estat diferent. Per començar, com diu la Cristi, la pedagoga, l'hauria ensenyat a parlar amb més fluïdesa i el meu fill sabria construir una frase de més de 3 paraules seguides. Al matí vàrem anar a la piscina i a la tarda... Jo què sé.
0: Hola, mama. Avui m'he fet un tatu. És un drac. No és gaire gran. Però mola molt. La tieta parla molt. La tieta m'ha pagat el tatu. Moltes gràcies per portar-me amb la tieta. Bona nit.
1: 1 d'agost en Biel va voler que anéssim de botigues. Vàrem agafar el tren i vam anar a Girona. Li vaig voler ensenyar la ciutat, la catedral, el barri jueu, però no li va importar un rava. Ell volia anar de compres i fer-se un tatuatge. No t'amoïnis, eh? És un tatuatge molt discret. La gran pedagoga Howland Jensen no té cap capítol dedicat als tatuatges, així que molt dolents no han de ser.
0: Hola, mama. Avui li he ensenyat un vídeo a la tieta perquè faci galetes bones. No m'agraden les que compra. Hem seguit el vídeo, però ens han sortit una merda de galetes. He escupit la galeta i la magdalena al terra de la cuina. Ah, sí, és que també hem fet magdalenes. Després m'ha sapigut greu. La tieta m'ha comprat unes magdalenes de la vella Easo. Però a mi no m'agraden les magdalenes d'aquella vella. M'agraden les Martínez. Però me les he menjat i li he dit gràcies. La tieta m'ha mirat estrany, però deu ser carinyo, perquè després m'ha fet un petó. Bona nit.
1: 20 d'agost. 10 dies. Només queden 10 dies. Encara que si vols venir a recollir-lo abans, no tindré cap inconvenient en entregar-te'l, eh? Ahir a la tarda varen fer magdalenes i galetes casolanes. Les galetes es varen cremar i les magdalenes varen quedar dures com pedres. La recepta me la va ensenyar en Biel del seu mòbil i es va alterar una mica al tastar el resultat, així que vaig entrar a un súper i li vaig comprar unes vella Easo. Com ja t'havia advertit, i seguint el que diu la pedagoga Kristen en el seu llibre Un niño, una individualitat, el teu fill té trets psicòtics deguts a la mala vida que li has donat i ni en 31 dies ni en 31 anys es pot arreglar una cosa així.
0: Mama, la tieta ja té mòbil. Menys mal, ja no m'agafarà més el meu. Hosti, avui ha estat un dia molt guai. La tieta s'ha comprat un mòbil. Li he ensenyat vídeos que sabia que li agradarien i ara ja puc dir-li que l'estimo com jo sé. Avui també l'he vist llançant un llibre que tenia sobre la tauleta de nit. L'ha agafat. Ha trencat algunes pàgines amb molta ràbia, però se la veia contenta. Ara ja li puc enviar vídeos de TikTok i riu. Quina pena que ens haguem fet amics tan tard. Bona nit.
1: 25 d'agost. Estic seguint a una psiquiatra que dona consells per tenir una vida millor. Me l'ha ensenyat en Biel. No sabia que els mòbils es podien trobar tantes coses útils. Si et sóc sincera, m'he adonat que qui viu tancada en una closca sóc jo. La psiquiatra diu que m'he d'alliberar del cortisol i que el que porta cortisol és la gent tòxica. Durant uns dies he pensat que qui era tòxic és en Biel, però no. La tòxica és la Kristen, la pedagoga. Intentar seguir els seus rígids preceptes m'estava posant dels nervis. A més, els temps han canviat i per molt que digui la Kristen, t'hi has d'adaptar? M'he comprat un mòbil i ara en Biel i jo ens comuniquem per WhatsApp. He de dir que en Biel és molt més simpàtic des que ho fem així. No envia cares somrients i dibuixos de bon dia.
0: Hola, mama. Demà em veniu a buscar. No sé si hauria de quedar-me més temps. La tieta em necessita. Avui li he fet un dibuix. L'he dibuixat a ella, molt guapa. S'ha posat contenta. També li he regalat petxines. Són més bones que les de veritat, perquè són de plàstic, no es trenquen. Són dels xinos. Les he comprat amb els euros que em vas donar. Les petxines li agraden. L'any que ve tornaré amb la tieta. Bona nit i fins demà.
1: 30 d'agost. Demà el veniu a buscar. Aquest matí en Biel m'ha recordat que li vaig prometre que el duria de nou al taller. M'ha dit que tenia ganes de pintar. M'ha dibuixat a mi i he de dir que, malgrat m'ha posat molts més anys dels que em corresponen, m'ha emocionat el retrat que m'ha fet. Helena, el teu fill és un diamant en brut. Té un gran potencial i es fa estimar. Així que escriuré a la gran pedagoga Kristen Haufinlängen perquè l'estiu vinent el tingui uns dies. Estic segura que m'ho agrairà.
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
3: Memòries musicals.
4: Si féssim l'exercici de pensar-hi, veuríem que les nostres vides tenen totes una banda sonora que ompliria molts volums de discs, encara que avui ho mesuraríem en bytes o en megabytes de música. El meu perfil d'alumne no quallava amb els estrictes estatuts dels maristes de Valldemia, de Mataró, i vaig traslladar el meu expedient a l'Institut de Vilassar de Dalt, del que havia estat promotor l'alcalde Porcioles, de Barcelona, el qual tenia una gran mansió per allà a prop. Actualment, aquest institut es diu Institut Jaume Almera, en honor a cert mossèn vilassarenc. Allà em va canviar l'escenari absolutament. Era un centre mixte, per nois i noies, i el Valldemia encara era només per nois. Actualment ja no, ampliant la seva línia de negoci. Aquest nou escenari va incloure la vessant musical, on vaig prendre contacte amb la banda britànica de pop-rock amb caire progressiu Supertramp. Una companya de classe em va regalar una pila d'àlbums que, malgrat estar tots picats, encara conservo, però que no escolto. Havent-hi Spotify, qui vol punxar un disc ratllat? A dia d'avui encara sóc un gran admirador de Supertramp i vaig veure'ls actuar al Palau Sant Jordi quan en Roger Hodgson, el seu líder, ja havia abandonat la banda a l'any 1983. L'espectacle musical i visual va ser meravellós. En aquests temps d'institut va ser l'època també de la pel·lícula Gris, que varen fer servir per amanir la representació per la recollida de fons pel viatge de final de curs, que va ser a Menorca. La seva banda sonora encara agrada d'escoltar, amb una Olivia Newton-John i amb un John Travolta espectaculars. Aquella també va ser l'època que varen voler formar una banda amb dos companys més de l'institut. Vam saber d'un guitarrista de rock progressiu alumne del gran Max Sunyer, guitarrista del grup de rock també progressiu Pegasus, i durant uns mesos vam anar a classes amb ell. El desencant va arribar quan varen descobrir el preu dels instruments a una reputada botiga d'instruments musicals al carrer de la Mercè de Barcelona. Justament, l'altre vessant musical com a oient i pretensiós melòman va ser a les tardes de dissabte a casa d'en Rafel. Allà vaig descobrir a la banda també britànica Pink Floyd i el seu Wish You Were Here, que em va atrapar. Més endavant, amb l'àlbum Animals. La banda americana del nord, Weather Report, també va passar a formar part del meu bagatge musical. El seu estil era el jazz rock i van tenir 15 anys de trajectòria. He comprovat que tots aquests grups musicals, quan s'han separat, poques vegades han tingut el mateix èxit que els seus membres en solitari. Us parlava d'en Rafel i aquelles tardes de dissabte escoltant música a l'equip dels seus pares. Doncs no va trigar a comprar-se, o més ben dit, que li compressin un equip de música d'alta gamma, on vaig continuar escoltant aquells matisos de guitarres elèctriques, bateries, baixos i sintetitzadors. I ja per acabar, faré memòria de la botiga de discs per excel·lència, situada al portal d'una casa del carrer Tallers de Barcelona, i el número 7, que es deia Castelló, i que ja fa anys que va desaparèixer amb 88 anys d'història.
5: El cercle dels mentiders.
4: Us deixem amb una cançó de Supertramp que va ser un èxit musical a la seva època, a l'any 1977. Esperem que us hagi agradat el programa.

0: El Cercle dels Mentiders, l'últim programa de la temporada.
1: Perquè aquest any farem festa durant l'estiu.
0: Doncs moltes gràcies, Albert.
1: Moltes gràcies, Joan Carles. I moltes gràcies a l'audiència per parar l'orella cada dilluns en aquesta hora del vermut, amb el Cercle dels Mentiders.
2: Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: El piano de vidre, també conegut com el Crystal Bachet, és un instrument musical únic inventat pels germans Bernard i François Bachet a la dècada del 1950. A diferència d'un piano tradicional, aquest instrument utilitza varetes de metall i vidre que vibren quan es toquen. Les varetes estan connectades a globus de metall farcits amb aigua, cosa que produeix un so eteri i ressonant, gairebé com una fusió entre el vidre i la veu humana. El fet fascinant d'aquest instrument és com els germans Bachet van explorar l'acústica i l'escultura per crear una experiència auditiva i visual. Cada tecla o vareta està sintonitzada a una nota específica i en tocar-les, els intèrprets no només produeixen música, sinó que també interactuen físicament amb l'instrument d'una manera molt tangible. El so que emet pot ser modulat per la pressió, l'angle i la velocitat del toc, oferint una àmplia gamma d'expressions musicals. Aquest instrument ha estat celebrat no només pel seu so innovador, sinó també pel disseny artístic, convertint-se en una obra d'art funcional que desafia les convencions de la música clàssica.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: L'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu de Ràdio Arenys d'avui, dilluns 6 de juliol, i aquests seran els temes destacats de la jornada.

0: Arnau Berenguer presenta la marca Impulsem Arenys al Teatre Principal aquest diumenge en una sala ben plena. Núria Torrents, bon dia.
1: Bon dia. El projecte vinculat a Esquerra Republicana neix amb la voluntat de ser més ampli, més obert i més arrelat al poble. L'acte va ser el diumenge a la tarda i va donar el tret de sortida a la precampanya electoral dels comicis municipals del 2027.
0: I no deixarem de parlar de política local perquè el Partit Popular demana més inversió per l'enllumenat públic i el clavegueram.
1: Aquestes propostes formen part de la llista que els populars han traslladat al govern per invertir amb el romanent alliberat i que consideren qüestions bàsiques que no llueixen en un pressupost.
0: En ensenyament, el Departament d'Educació planteja reforçar l'Institut als Tres Turons amb més recursos com a alternativa a la quarta línia de segon d'ESO.
1: És la proposta encara incipient que els responsables d'educació van traslladar a una representació de les famílies durant la reunió mantinguda divendres amb l'inspector de la zona, Vicenç Gómez, i el cap de l'àrea de planificació escolar.
0: I som a les portes de la Festa Major de Sant Zenon i avui comencem a escalfar motors a motors amb l'enramada.
1: Com a preludi es farà la tradicional enramada de la plaça de l'Església. Aquest any hi ha la novetat d'un vespreig que amenitzarà la tarda amb tres punxadiscos.
0: També en plana cultural, aquest dissabte, l'agrupació fotogràfica d'Arenys ha protagonitzat al Teatre Principal una gala que ha servit per un doble propòsit.
1: El reconeixement als millors classificats de les lligues socials i populars del 2026 i a la vegada retre un tribut a aquelles persones que són membres de l'AFA des del seu naixement fa 25 anys.
0: També us explicarem que Arenys Amunt serà escenari aquest estiu d'un festival d'humor en català.
1: Amb el nom de Descollona't viurà la seva primera edició entre els dies 25 i 28 d'agost.
0: I com sempre acabarem parlant d'esport, repassant entre altres els resultats de la milla urbana que s'ha celebrat aquest diumenge aquí a Arenys de Mar.
2: L'informatiu migdia.
0: Comencem parlant de política perquè el candidat Arnau Berenguer ha presentat la marca Impulsem Arenys en un teatre principal ple. El projecte, que està vinculat a Esquerra Republicana, neix amb la voluntat de ser més ampli, més obert i més arrelat al poble. L'acte va ser aquest diumenge a la tarda i va donar el tret de sortida a la precampanya electoral per les eleccions municipals del 2027.
1: Els republicans aranyencs han sacsejat la marca nacional amb l'objectiu de crear un projecte, diuen, més obert, transversal i participatiu que guanyi espai polític en el terreny local. Aquesta és la premissa del naixement d'Impulsem Arenys, una marca que portarà els colors taronges, verd i beige a les eleccions municipals del maig de l'any que ve i que encapçalarà l'actual portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament, Arnau Berenguer. Així ho va anunciar aquest diumenge en l'acte de presentació de la candidatura al Teatre Principal.
3: Impulsem és una evolució de la marca nacional, adaptada, dissenyada i arrelada a Arenys. Orgullosos del que som i amb una intenció clara i senzilla, que els aranyencs ens sentin més propers a les seves necessitats. La política no té sentit sense la força de la gent que representes i Impulsem és un gest de maduresa, de valentia, però alhora de generositat cap a tota la gent que vulgui fer un projecte transversal, obert i participatiu. És hora de reforçar-nos com a comunitat. I aquí quedeu tots vosaltres, cadascú amb la seva energia, amb el que sap fer i pot compartir. Posar-ho al servei dels altres, aquest és el concepte i força. Si fem això, som imparables.
1: Davant més de 200 persones, Berenguer va desplegar la seva personalitat, trajectòria al municipi i va destacar el seu caràcter emprenedor vinculat al negoci del vi i la gastronomia, uns coneixements que va voler posar de relleu en una de les grans apostes del projecte polític, el mercat municipal.
3: D'aquest esperit el tenim en el mercat municipal, on tenim l'oportunitat d'incloure totes les mirades i reforçar així l'identitat i singularitat de la nostra vila. Si no és amb la gran obra, l'hem de començar a avançar de forma petita, continuada, sense parar, en diferents fases. Creem un mercat transversal. És un dels exemples que volem que totes les regidories puguin treballar de forma conjunta i amb una mirada d'un Arenys com un tot. Una cuina, una educació que sigui un pilar fonamental d'aquest mercat.
1: El portaveu no va voler avançar el programa electoral, però sí que va fer-ne algunes pinzellades. Entre elles va posar la mirada en l'habitatge, el turisme, les platges i el port. Tanmateix assegura que el seu llegat continua sent el d'Esquerra Republicana i, per tant, els valors fonamentals són intactes, justícia social i independència. L'encarregada de posar-hi veu va ser la regidora Míriam Puig.
4: Som la gent de l'Esquerra Republicana i no renunciem a res del que som ni a tot el llegat que ens ha precedit Continuem defensant els mateixos valors que ens han portat fins aquí. Justícia social i independència nacional. Dues cares de la mateixa moneda. Compromesos de forma insubornable amb la llengua catalana, amb la nostra cultura i amb tot allò que ens cohesiona com a poble. Aquests valors són el nostre fonament. Allò que evoluciona és la manera de construir el projecte. I tot això no és cap contradicció. De fet, és tornar a l'origen.
1: A part de la regidora, en l'acte també hi va intervenir un membre del govern municipal de Suïssa, Josep Roger, i l'arenyenca Mireia Torres. Entre el públic també hi havia present l'antiga exalcaldessa Anabel Moreno i altres exregidors com Mònica Danés o Carles Sala. La sessió va acabar cap a les 9 del vespre amb un piscolabis.
0: Precisament durant l'acte es va saber que Míriam Puig no repetirà en els primers llocs de la llista.
1: Una notícia que es va anunciar al final de l'esdeveniment després que Arnau Berenguer li agraís la feina feta i l'acompanyament al consistori. El mateix portaveu va concloure amb les següents paraules: t'has guanyat un merescut descans. D'aquesta manera queden obertes les posicions que acompanyaran a l'actual cap de llista dins el consistori.
0: I la majoria de partits aranyencs ja han avançat els seus caps de llista. Fins ara n'hi ha tres que canvien el nom, incloent Esquerra Republicana.
1: Pel PSC, David Ramírez agafarà el relleu a Ramon Vinyes. Arenys en Comú canvia l'ordre dels seus candidats amb l'objectiu d'aconseguir el segon regidor. Expliquen que fins ara se'ls hi ha resistit. Judit Puig serà la número 1 i Ricard Serrador anirà en segona posició. Finalment, Junts per Arenys, l'actual alcalde Estanis Fort, reparteix al capdavant de la llista. Mentrestant, la CUP i el Partit Popular encara no han avançat els noms que ocuparan aquesta primera posició en la seva llista.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: I precisament parlem ara del Partit Popular, que demana més inversió per l'enllumenat públic i el clavegueram. Els populars han traslladat al govern la seva llista de prioritats per invertir amb el romanent alliberat, que consideren qüestions bàsiques que no llueixen en un pressupost.
1: Els populars s'han sumat a la resta de partits municipals a l'hora de fer una llista de peticions per invertir els diners del romanent que ha quedat alliberat amb la reforma legal espanyola. El seu portaveu, Juanjo Almansa, posa la mirada en la llum pública i la infraestructura de l'aigua, defensa que són un seguit de temes fonamentals que necessita la població d'Arenys de Mar, però que normalment no acostumen a dotar-se d'una partida en els pressupostos anuals. Són declaracions pel programa El Dominical.
5: Aquests cablejats que tenim de llum entre fanal i fanal a diferents indrets del poble, doncs per què no ho fem? Jo crec que aquests diners al final han aparegut per sorpresa perquè al final no sabien si gastarien o no, i jo crec que aquestes actuacions necessàries que en un pressupost no es posen perquè volem coses que es llueixin i que la gent estigui contenta de fer carrers i de fer grans piscines i coses al final que no sabem si es faran o no, i agafar aquests diners i gastar-los en aquestes despeses del dia a dia que serveixen per millorar el funcionament de l'Ajuntament.
1: Un seguit de qüestions que Almansa lamenta que encara no han rebut resposta per part de l'executiu local, mentre, diu, altres grups ja han assolit algunes de les seves demandes, com la CUP, fins i tot el portaveu popular, el qualifica de soci prioritari pel govern de Junts per Arenys.
0: També un altre tema d'actualitat que s'ha tractat és la gestió de la mobilitat durant l'acte de la milla urbana. El popular critica el tancament de la Riera durant tota la jornada per un acte que celebrava al vespre.
1: Almansa considera que el tancament de la circulació des de primera hora del matí per un esdeveniment esportiu que se celebra la nit demostra que el govern es deixa influenciar massa per les opinions dels tècnics de l'Ajuntament.
5: Que els tècnics o funcionaris o laborals que diuen com s'han de fer les coses a vegades manen més que el polític, o que el polític no hi presta atenció a allò que han decidit, no? Perquè el dir és que això ho han decidit els tècnics ja comença a ser una frase típica d'aquest govern. No, és que això ho han decidit els tècnics. Bueno, això ho han decidit els tècnics, però el polític està per sobre del tècnic, no? Des de les 6 de la... Ja treu posar des de les 6 del matí.
6: 6 del matí, sí.
5: I la cursa és a les 7 de la tarda. Aquí el polític de Tor hauria de dir, no cal...
1: Una entrevista on els populars també han aprofitat per demanar que hi hagi presència d'agents cívics a la platja del Cavalló per regular el trànsit dels caps de setmana. D'aquesta manera creuen que es podria alliberar la policia local d'aquesta tasca. A més, aposta perquè el pàrquing continuï sent gratuït, però amb un control del nombre de persones que hi accedeixen.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: Canviem totalment de qüestió perquè el Departament d'Educació planteja reforçar l'Institut Els Tres Turons amb més recursos com a alternativa a la quarta línia de segon d'ESO. És la proposta encara incipient, això sí, que els responsables d'educació van traslladar una representació de les famílies durant la reunió mantinguda el passat divendres amb l'inspector de zona, Vicenç Gómez, i també el cap de l'àrea de planificació escolar, Josep Lluís García.
1: Un dels pares que va ser a la reunió, Josep Antoni Gil, va explicar ahir al programa El Dominical que durant la trobada el departament va continuar descartant l'obertura de la quarta línia perquè el centre té actualment 89 alumnes matriculats, un menys dels 90 que fixa la normativa. Com a alternativa, tenint en compte la matrícula viva que pot haver-hi al llarg del curs, es va posar sobre la taula la possibilitat de dotar de més recursos l'institut. La solució seria un docent més o una a mitja jornada perquè el centre pugui desdoblar els grups de forma interna. Són declaracions pel programa El Dominical.
6: La quarta línia és pel qual lluitem. En principi ho veuen difícil, i aleshores les solucions és dotar el centre de més recursos. Què vol dir més recursos? Doncs dotar el centre d'algun professor més, mig, ens deia mig professor, un professor, per tal de que es pogués desdoblar i de tal manera que si bé oficialment serien tres línies, però extraoficiosament, és a dir, el centre podria organitzar com si fossin quatre línies. En alguna època l'institut ja s'havia fet, anys enrere.
1: Malgrat que la quarta línia continua sent la seva principal reivindicació, les famílies no descarten aquesta alternativa sempre que es garanteixin els recursos necessaris. Anton assegura que ja han deixat clar els responsables d'educació que no estan disposats a començar el curs amb normalitat si no hi ha una solució a aquesta massificació de les aules.
6: És evident que nosaltres ja vam manifestar per activa i passiva a l'inspector i al cap de coordinació que nosaltres no estàvem disposats a començar el curs amb normalitat si això no trobava una solució que fos bona per tothom. Clar, la qüestió és que sempre estem farts de que sempre s'argumenti el tema de recursos, de que el departament no té recursos. Bueno, no tenen recursos, per bandes, malgrat en altres coses, no?
1: El pròxim pas és la reunió que tenen ara les famílies amb la direcció del centre per valorar si, en cas que arribin més recursos, es pot fer realitat aquest desdoblament, tot i mantenir oficialment les tres línies. Les famílies destaquen la bona sintonia amb la direcció del centre per fer realitat aquesta demanda.
2: Ràdio Arenys, notícies.
7: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
8: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
7: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa. De 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
8: I dels records i el folklore se'n cuidarà la Montse Comí.
7: Us hi esperem.

0: Arbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Ràdio Arenys, notícies.
5: Seguim, perquè la Festa Major de Sants Anons ja escalfa motors. Precisament avui, com a preludi, es farà la tradicional enramada a la plaça de l'Església i, com a novetat aquest any, hi haurà un vespreig que amenitzarà la tarda amb punxadiscos. La cita és a partir de les 5.
6: Una de les activitats que dona el tret de sortir de la Festa Major és l'enramada de la placeta. Gràcies a les entitats que conformen les barraques, el Patronat de Sant Roc, el Cal Flos i Calcat i l'Associació del Pobillatge, amb motiu dels 25 anys de la Festa Major Jove, al marge de les tres nits d'actuacions, la primera a la placeta i les dues restants a la platja de la Picòrdia, hi haurà altres actes per commemorar l'efemèride. El primer és aquest vespreig musical que se celebra coincidint amb l'enramada i que comptarà amb servei de barra i tres punxadiscos. En dona més detalls una de les membres de la comissió de barraques, Ruth Ersa.
7: Primer començarem, com sempre, a fer l'enramada, que demanem una mica d'ajuda perquè, si no, estarem molta estona per fer-la i és necessari que vingui la gent a ajudar, i després ja es poden quedar, tindrem barra, tindrem música, un parell de DJs, i, o tres, de fet, i serà molt divertit. Així que esperem que la gent s'animi a venir a ajudar i també, doncs, a fer una miqueta de vespreig.
6: El guarniment de la plaça començarà a les 5 de la tarda i s'allargarà fins a 2:15 de la nit. D'altra banda, des d'aquest cap de setmana ja es pot gaudir de la Fira d'Atraccions a la Picòrdia, que està instal·lada fins al pròxim 12 de juliol.
4: Ràdio Arenys, serveis informatius.
5: I aquest dissabte l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar ha protagonitzat al Teatre Principal una gala que ha servit per un doble propòsit. Per una banda, reconèixer els millors classificats tant de la Lliga Social i Popular d'aquest any, i a la vegada també retre un tribut a aquelles persones que són membres de l'AFA des del seu naixement fa 25 anys.
6: Participants, familiars i amants de la fotografia han presenciat en aquest teatre un acte ja tradicional, el lliurament de premis als millors classificats de les lligues social i popular. La primera determinada per la votació dels participants i d'un jurat extern, i la segona a través de les puntuacions dels periodistes del mercat municipal. En el cas de la competició social, el vencedor de la 22a edició ha estat Pol Guas, que ha superat Salvador Bosch segon i Isabel Giné en tercer lloc. Pel que fa a la popular, la primera posició ha tornat a ser per Pol Bosch, seguit aquest cop d'Anna Montes i Jordi Pero.
5: Precisament, Ràdio Arenys ha pogut parlar amb Salvador Bosch, que no només ha recollit el seu premi pel segon lloc a la Lliga Social, sinó també els tres reconeixements que han anat a parar a les mans del seu germà, Pol Bosch.
6: Per tant, per una banda, Pol Bosch ha acaparat la victòria de la Lliga Social i Popular i també el Premi Nobel al millor debutant. Per altra banda, el germà gran ha viscut així l'entrega d'aquest premi i el mig any de competició que ho ha fet possible.
8: Aquí realment notem la il·lusió per l'art de la fotografia, i ens uneix moltíssim a totes les persones que formem aquesta associació. Ens apoyem molt, ens ajudem i realment n'aprenem un dels altres, com ho ha dit l'Anna Montes, molt ben dit abans. De cara al meu germà, doncs només dir-te que, bueno, em sento superorgullós.
6: aquest any, però hi havia...

0: un element nou, el reconeixement per part de l'AFA als membres de l'entitat que en formen part des del seu naixement el 2001, quan va començar la segona etapa històrica de l'agrupació. Una desena de persones han estat reconegudes per la seva antiguitat i fidelitat a l'agrupació. Pel que fa a les lligues, hi han participat més d'una cinquantena de persones que han presentat prop de 300 fotografies. Ens en parla Albert Lloret, que n'és president.
1: I això ens ho comenten els companys que venen d'altres entitats a valorar les fotografies en els diferents lliuraments, i et diuen que amb una població com Arenys que tingui aquest nivell de participació, per exemple, tens Fotofilm a Calella, que són 30 i pico i han tingut que juntar diverses agrupacions per poder arribar fins aquí. Per tant, la participació és molt satisfactòria, estem molt orgullosos de tot plegat i de l'ambient que genera això.
0: L'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar té per objectiu difondre i fomentar l'art de la fotografia, si bé ara celebra les noces d'argent del que és la seva etapa moderna, encetada l'any 2001, quan l'AFA va fer els primers passos durant el segle XX. Actualment és una entitat consolidada i que plega un total de 105 socis i sòcies.
2: I seguim per Arenys, amb un serà escenari aquest estiu d'un festival d'humor en català amb el nom d'Escollonat, viurà la seva primera edició entre els dies 25 i 28 d'agost. Ja es poden comprar les entrades per uns espectacles que protagonitzaran artistes de renom com l'humorista Peyu o els tàndems formats per Albert Om i Joan Maria Pont, o també Carles Xuriguera i Fel Feixedes. En té tots els detalls Pau Roig.
3: El terme del municipi veí d'Arenys de Munt, però ben a prop d'Arenys de Mar, el castell de Can Gelpí, acollirà 4 nits d'humor i estarà dotat d'una zona gastronòmica on menjar i beure a partir de les 8 del vespre. Per aquest emblemàtic espai hi passaran, a partir del 25 d'agost, els humoristes Marc Serrats i Peyu, a més del duet integrat pels periodistes Albert Om i Joan Maria Pou, i l'aposta conjunta de Carles Xuriguera i Fel Feixedes. En declaracions al Dominical, Feixedes ha explicat que es va enamorar ràpidament de Can Gelpí, un espai que permet oferir natura, humor i gastronomia al públic.
4: Vaig conèixer l'espai i em vaig enamorar i vaig dir, home, aquí si poguéssim posar-hi un festival dels que organitzem d'aquests d'humor, juntament amb la gent dels CERS, els propietaris del castell, que hi posarà la part de gastronomia, on la gent podrà venir allà abans de les funcions i fer unes tapetes i una copeta de vi, una cervesa, i després entrar a dins l'espai reservat per riure, doncs crec que és una combinació bastant guanyadora de cares a finals d'agost.
3: Amb l'organització a càrrec de Caltet Produccions i l'Ajuntament d'Arenys de Munt i amb la col·laboració del grup CERS pel que fa a la part gastronòmica, el Festival d'Escollonat oferirà 4 dies consecutius amb un espectacle cadascun d'ells. Vaques flaques, de Marc Serrats, La niña bonita, obra de Peyu, Què t'ha passat, podcast en gira, Dom en Pou i un show no fa estiu, de Xuriguera i Feixedes. Es tracta d'uns espectacles en predomini del monòleg que duraran poc més d'una hora.
4: Bueno, estan sobre els 60-75 minuts. Aquests monòlegs, espectacles, solen durar això entre 60-75 minuts. Per tant, quarts d'11, les 11 com a molt tard, ets fora. I vam triar aquestes dates també perquè encara hi ha molta gent que està de vacances,
5: sí.
4: Però també hi ha molta gent que ja treballa. Però és aquell treballar que encara tens ganes de no quedar-te tancat a casa. Aquell final d'agost que encara hi ha gent que diu, bueno, hòstia, avui ben sopat sortim una mica, o sortim a sopar fora, no? Que encara... Mm-hmm. Encara tens sensació d'estiu, encara que la vida laboral algun ja l'ha reemprès.
3: En aquests moments, encara queden a la venda entrades per tots 4 espectacles, que tenen un preu de 20 euros. Tots ells començaran a la mateixa hora, a 2:15 del vespre.
6: Ràdio Arenys, serveis informatius.
2: I el Canet Rock culmina amb l'inici de la gira de comiat de la Fúmiga en una 12a edició que s'ha celebrat aquest cap de setmana, on també s'ha homenatjat l'exmembre de la Trinca, Toni Cruz, que ens va deixar l'any passat. Han estat 12 hores de música en directe amb 25.000 espectadors als terrenys d'Ample d'en Sala d'Arenys de Mar.
0: Un dels moments àlgids de la nit ha estat amb la sortida del sol, amb l'actuació de la Fúmiga, el grup valencià que ha escollit el Canet Rock per oferir un dels últims concerts de la seva trajectòria, i ho ha fet davant de més de 25.000 persones que han omplert el recinte de gom a gom. Des de l'organització qualifiquen d'èxit l'edició d'enguany. Són declaracions de Laura Durant, directora artística del festival, per Ràdio Arenys.
7: Ha sigut una edició molt bona perquè el públic una vegada més s'ha tornat a entregar moltíssim a tots els directes, però sobretot bona perquè els artistes han oferit un espectacle únic, diferent, especial per aquesta edició, justament. I, per tant, estem molt contents. Ha anat tot a temps, ens ha respectat el temps, ens ha respectat la pluja... no hi ha hagut cap incidència per destacar. Per tant, estem molt contentes.
0: Un cop finalitzat el festival, ja s'ha posat a la venda les entrades per la pròxima edició del Canet Rock.

0: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
1: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
2: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
2: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: I el retorn de la milla d'Arenys per Sant Zenon ha tret un total de 306 participants i centenars d'espectadors i curiosos a la Riera per a fita aquest diumenge. Ens amplia aquesta notícia l'Oriol Leo. Oriol, bon dia.
4: Bon dia. Dividida per edats, la 18a edició del certamen ha donat pas a 8 curses des de les 7 del vespre fins quarts de 10 de la nit. La jornada va començar amb la cursa dels més menuts i va posar el seu punt final amb la prova popular de caràcter intergeneracional i no competitiu. Ha estat en un circuit urbà que recorria el para fita, la Riera per a fita, unint la part de davant del xifrer amb l'altura del pont de Gordes. Zenon Tomàs, president de la penya Apanemi, destaca l'alta participació en aquesta milla urbana.
5: Jo no he vist mai cap milla amb 300 persones. A vegades ni marxes populars hi ha 300 persones. Vam estar parlant amb ells, doncs, què els semblava, el circuit, inclús, doncs, vam començar a les 7 de la tarda. El calor que feia aquella hora a la Riera estava bé. O sigui que la prova aquesta de fer-ho a les 7 de la tarda al mig de la Riera, doncs va ser molt positiva. Ja et dic, la gent estava molt contenta, hi havia molt ambient, perquè, és clar, 300 corredors vol dir que hi havia, doncs, 900 o 1.000 persones al voltant de la Riera. Van estar contents, van disfrutar del circuit, ningú es va queixar d'aquesta mica de pujadeta que hi ha.
4: La intenció dels organitzadors és que la milla d'Arenys no sigui una fua d'estiu, sinó que tingui continuïtat de cara al 2027, amb l'objectiu de consolidar-la i convertir-la en una referència en els àmbits comarcal i català.
3: I entre els vencedors de cada categoria hi ha l'arenyenca Marta Mitjans, que va quedar primera en la categoria absoluta d'aquesta milla.
4: Aquest no és l'únic èxit d'aquest cap de setmana per a l'atleta, ja que ha aconseguit la mínima per disputar el Campionat d'Europa absolut. Ho ha fet aquest cap de setmana durant el míting d'Ordizia, després de millorar la seva marca personal amb un temps d'1:59:28, 6 dècimes per sota del seu millor registre fins ara. Mitjans destaca que ha assolit l'objectiu que s'havia marcat aquesta temporada.
6: Com sempre, jo dic que sempre vull millorar la meva marca, però bueno, tenia l'objectiu de fer la marca mínima que demana la Federació Europea per anar a l'Europeu Absolut, que és 1:59:80. Llavors, per fer aquesta marca, doncs, també havia de batre la meva marca personal i al final, doncs, bueno, es va donar una cursa molt bona. Les condicions meteorològiques eren perfectes i, doncs, la cursa va sortir molt bé, em vaig trobar molt bé i molt contenta.
4: La competició per l'arenyenca no s'atura i aquest dimarts participarà en una nova prova del Míting Internacional Catalunya.
3: I anem a conèixer la previsió del temps, com sempre, amb el Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
7: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. N'estem pendents a la xarxa.
3: I fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem amb més notícies demà. Que vagi bé.
8: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Busquets, situada al carrer Pau Costa, número 18. Avui, dilluns, no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui, els carrers Andreu Guri i de les Escolàpies estan tallats fins les 6 de la tarda. I demà, els carrers Andreu Guri i de les Escolàpies estaran tallats de 9 del matí fins les 6 de la tarda. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, ondeja la bandera verda. I la circulació de l'R1 funciona amb normalitat.
0: Ràdio Arenys.
9: Patrimonis.
10: Em dic Albert, sóc el patró de la barca Domingo, que és una barca familiar. Ara hem sortit i anem cap on hem estat pescant aquesta nit passada. Hem estat pescant per aquí com a Ruga i anem en direcció cap allà.
11: Amb el Juan, com que m'ha semblat que li dèiem al Màlaga que era vaquilla, no? M'ha semblat, però el fet és que m'ajuda, que no el sentia bé, no? Sí, sí.

0: Ara mateix acaba de sortir la cinta a l'aigua i ara farem una rodona, una cenyida, al voltant de la llum del got.
1: Cara d'aigua! Cara d'aigua!
0: Ara està tancat per dalt i per baix. I ara ja anem a estrènyer a tirar la xarxa i dalt. Ara estem començant a recollir les xarxes. Ara es recullen per la popa, fins que arribem aquí a la crua, que és on hi haurà tot el peix recollit. Ara està per aquí dintre donant tot.

0: Aguanteu fort una miqueta i deixeu caure el ferro. Aguanteu fort una miqueta.
1: Quan la majoria de les persones inicien la jornada laboral, ell està a punt d'acabar-la. A les 8 del matí toca vendre el peix pescat a la llotja de Vilanova i la Geltrú. I la jornada haurà acabat. L'Albert Domingo ve de família pescadora. L'avi, el pare i el germà s'han dedicat a aquesta professió. Un dels seus nebots ha seguit amb l'ofici. Ell també ho va voler provar i la mar el va captivar. És una feina que no regeix per la matemàtica i, per tant, mai no saps com sortirà. Hi ha dies que es passa malament perquè fa mal temps. N'hi ha d'altres que no es troba peix, però també n'hi ha que tot funciona. No amaga que la part que menys li agrada de la professió és la referida al preu que es paga pel peix. L'Albert explica que un pescador inverteix i perd moltes hores a la mar. Les nits es fan molt llargues, sobretot si no trobes peix. L'Albert creu que la professió s'està acabant. Els preus baixos, les hores que han d'invertir-hi, la perillositat quan hi ha mala mar, fan que no hi hagi relleu generacional. Fa 30 anys, a Vilanova i la Geltrú hi havia 22 barques. Ara en queden 7. Després dels seus fills, ja no quedaran pescadors.
2: Patrimonis. El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.

0: el peix, un valor essencial de la dieta mediterrània, plena d'olives, fruits secs, fruites, verdures, llavors i cereals. La dieta mediterrània resulta obligada per assegurar una vida més llarga, millorar la salut cardiovascular, controlar el pes i desenvolupar un bon funcionament cognitiu. Una dieta tan acceptada, de fet, que la UNESCO la considera un patrimoni cultural intangible. Pa, vi i oli, l'essència de la dieta mediterrània, compartida per ibers, celtes, grecs, romans, bàrbars i àrabs, es basa en aquest trident. Una combinació d'aliments senzilla, variada i equilibrada, que al llarg dels segles i sense perdre la identitat pròpia, s'ha anat enriquint amb l'aportació i el mestissatge de cultures mil·lenàries. Així, des d'Orient Pròxim i Mitjà, van arribar els cereals, les llegums i moltes fruites i verdures, com la pastanaga, la ceba o la poma. Des d'Europa, la col o els espàrrecs. D'Orient Llunyà, els cigrons o l'albergínia. Del sud-est asiàtic i oceanià, l'arròs, el pebre o la canya de sucre. D'Àfrica, el meló. D'Amèrica, la patata o el tomàquet. L'existència d'aquesta alimentació es deu en bona part a les característiques del territori, sec i accidentat de la conca del Mediterrani, on l'olivera, la vinya i els cereals s'adapten a la perfecció. Hortes i petits boscos complementen el paisatge, juntament amb un clima càlid.
1: La dieta mediterrània és un estil de vida nostre. Una manera de viure que, segons els experts, és una de les més saludables que existeixen. Però què és el que fa que aquesta manera de menjar sigui tan beneficiosa per a nosaltres? Com hem de protegir aquest saludable model alimentari enfront dels canvis socioculturals fruit de la globalització? És la cuina mediterrània una barreja de creativitat i funció social?
2: El Casa Mar és un hotel-restaurant familiar fundat fa quasi 60 anys pels meus avis. I res, jo sóc amb la meva germana, amb la Maria, la tercera generació ja. I res, aquí molt content, perquè ja fa que és un paratge com molt maco, tenim una font de productes molt i molt bona, que fa que la nostra cuina sigui més fàcil. La despensa que té una mica l'horta, la despensa que té el mar, inconscientment jo crec que t'hi porta, no? Jo considero més que una dieta coneguda pel menjar poc o tot això, jo crec que és un estil de vida.
0: Quim Casellas pertany a la generació de joves cuiners que senten una irrenunciable passió per la cuina i tenen un entusiasme que dona el toc màgic al seu treball. Va començar a treballar amb Joan Piqué, que es va convertir en el seu mestre, en el seu referent, i que li va descobrir la cuina. Sempre unit a l'Empordà, a Llafranc, al seu territori i als seus productes, va entrar ràpidament a formar part del col·lectiu de la cuina de l'Empordanet i, posteriorment, el moviment Slow Food. Tots aquests treballs van donar els seus fruits al novembre del 2011, quan la guia Michelin li va atorgar una estrella, fet que va marcar un punt d'inflexió en la carrera d'en Quim. El seu lema és «La meva passió, la cuina. La meva obsessió, la qualitat».
1: La cultura lligada a la gastronomia, el fet de compartir taula, el plaer de menjar es produeix quan no és tan sols un acte d'ingesta, sinó un acte social i cultural. Quan parlem de dieta mediterrània, ens referim a quelcom més enllà del que hi ha al plat. Seure al voltant d'una taula en companyia, l'entorn en què mengem, la disposició de la taula i dels aliments. Un acte social i cultural més enllà del fet de menjar.
0: Ens acompanyen en aquesta conversa al voltant d'una taula del restaurant Casa Mar de Llafranc Cristina Jolong, periodista gastronòmica a La Vanguardia, Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia, i el doctor Ramon Estruc, expert en dieta mediterrània.
3: Bon profit, eh? Ja estem en un espai per parlar de dieta mediterrània i amb gent que sap molt de la dieta mediterrània. Des del senyor Predimet...
4: El savi, doctor... Okay. Estruc.
5: De fet, he descobert la sopa d'all, eh? Que la dieta mediterrània és la millor del món. Això és el que hem descobert.
4: Quan parlem de dieta mediterrània, no parlem només... Ho relacionem molt al que no podem menjar a la dieta, no? Més que aquells hàbits que hauríem de
5: Sí, però això és un mal
4: tenir,
5: concepte
4: no?
5: de dieta, eh?
4: Sí.
5: Perquè dieta
4: sí.
5: en grec significa...
3: Etimològicament, exacte, no?
5: Significa estil de vida, vull dir. I una part és, diguéssim, el gaudir del menjar, i l'altra seria, pues, disfrutar de la vida, fer exercici... En fi, que és tots aquests aspectes tant d'alimentació com d'activitat física I aquests aspectes, diguem, psicosocials, com és la sociabilitat, l'estar content, tot això configura aquest patró que seria la dieta mediterrània.
4: El compartir, a més, no? Ara que estem prenent platets petits i cosetes com una mica de picar, això és molt de la dieta mediterrània. Mm.
1: L'any 1903, durant la crisi de la fil·loxera, Joan Albert i Rovirosa va arribar al Penedès i es va posar a treballar a les vinyes de la finca de Can Vendrell de la Codina, a Sant Pau d'Ordal. I allí es va quedar. Durant 5 generacions, la família Albert, masovers de Can Vendrell, han conreat, estimat i vist créixer les vinyes que ara són protagonistes dels seus vins ecològics. Amb Josep Maria Albert, propietari d'Albert i Noia, trepitgem la vinya. Tastem el raïm directament del cep. Veiem els treballadors com feinegen amunt i avall. Degustem el most mentre fermenta i vivim la verema amb gran intensitat. Perquè la verema culmina un any d'espera. És el treball pacient, de cura, d'anar veient com creix el raïm i l'expectativa condicionada per l'acció de la natura.
6: Vale, aquí necessitem més o menys per 1.500 quilos.
7: Jo crec que portem més de 120 caixes. Amb aquesta ja en tindrem prou.
6: Ja en tindrem prou, no?
8: Bueno, aquí tenim la varietat Marcelan, que estem collint ara, que és un creuament de Garnatxa i Cabernet Sauvignon, molt adaptada al clima mediterrani. I malgrat que aquest any té una mica de mildiu, perquè ha sigut un any molt complicat, doncs és la que estem collint en aquests moments. El treballar sentint el so de les tisores, la gent com parla, és molt diferent que sentir un motor d'una màquina tot el sant dia que va fent un soroll i d'això. És completament diferent. Malgrat tot, a veure, tenim màquines, tenim tractors, ho hem de fer, les màquines mínimes que hem de tenir les tenim. I si en surten de noves molt millorades, les tenim també, però no és l'objectiu. L'objectiu no és mecanitzar-ho tot, l'objectiu és fer-ho bé.

0: quan t'estimes molt la feina que fas, no te la pots mirar d'una manera molt productivista, perquè les vinyes, a més de durar 80 o 90 anys, durarien 20 o 30 anys només. Perquè les màquines van trencant peces i entren fongs, els fongs maten els ceps, i en acabat et falten molts ceps que s'han anat morint. Aquí, per exemple, si us fixeu, no veureu cap cep que falti. De fet, és una vinya jove, però sempre ha estat collida a mà, no hi ha braços trencats, no hi ha ferides. Això vol dir que viurà molts més anys. Fer vi és una aventura, però depèn molt de com facis el vi. Si el que fas és un procés molt estandarditzat, molt industrialitzat, i no hi ha aquest factor d'amor a la natura, l'amor a la terra, amor a la vinya, no hi és aquest aspecte. En canvi, quan realment t'estimes la feina que fas, la disfrutes en tots els processos. Jo penso que llavors és quan hi entra més el component de l'art i el component de l'aventura. Però ha de tenir aquest component de recerca, d'investigació, de buscar la perfecció, d'anar més lluny, de voler millorar sempre. O sigui, jo penso que hem d'esmenar permanentment coses perquè és la manera de millorar. És la manera de tenir il·lusió per fer coses més bones per la gent, més bones per tots. Per la gent, per la natura, per tot.
1: De fet, els tres pilars de la dieta és això, els cereals, i és el pa, l'oli i el vi. El que passa que en el vi, com que porta alcohol, sempre ha sortit algú que no li agrada aquest compost. L'oli també, doncs, bueno, és un tipus de greix que potser a l'àrea mediterrània està molt, molt vengut, i a fora que els hi costa més de gaudir d'aquest gust una mica picant de l'oli. I el pa, ara amb aquest cuento dels sucres i dels hidrats de carboni, doncs, també està baixant el consum, quan hauria de ser un dels pilars.
2: Clar, el vi que s'ha demonitzat d'alguna manera i que va ser, crec que la via per la que tu vas entrar a estudiar ben bé les virtuts de la dieta mediterrània, no?
1: No, sí, de fet.
2: És bo.
1: Amb moderació i dins d'un patró com la dieta mediterrània. Llavors jo penso que aquí hem de vendre tot el paquet. I la clau està en tot el paquet, que seria, per un part, la dieta mediterrània, per una altra part, el que hem dit d'estil de vida i d'alimentació i d'exercici. Però realment el vi, els compostos que té, el poc alcohol que pot tenir, ajuda a absorbir polifenols d'altres aliments, i per tant és tot, hi ha unes sinergies entre els aliments que això s'ha de tenir en compte. Per tant, no pots prendre oli per un costat i vi per un altre i verdura per un altre. El maco és
2: tot junt.
1: Tot junt i menjar-ho junt.
3: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
4: El peix blau és un dels aliments més saludables que existeixen. Són menys sedentaris que els peixos blancs, cosa que fa que generin més greix per necessitat. Tot i així, aquest greix és molt beneficiós per al nostre cos, ja que aporta els nutrients necessaris per arribar a la societat, i a més, ajuda al correcte funcionament de les hormones implicades en la pèrdua de greix corporal. Per altra banda, contenen molt omega-3, cosa que s'ha demostrat en diversos estudis que prevé problemes cardiovasculars. La sardina, per exemple, és un dels peixos més populars al país, ja que tenim desenes de receptes en les quals s'utilitzen com a ingredient principal.
5: Ara tenim un exemple que aquest sí que, no, que és d'aquí, i que, a més, no només és sa, saníssim, no? Té uns greixos absolutament adequats, absolutament d'arrel de la nostra tradició gastronòmica, però és que, a més, que és molt sostenible.
2: Clar.
5: És que, a més, la sardina és peix petit, no? Per tant, que està més avall de la cadena tròfica, que, per tant, té des de fins a menys metalls, diguéssim, a menys, això, no? A necessitar menys energia, generar menys, no? Gastar menys planeta perquè ens el puguem menjar i ens faci aquests beneficis.
2: És, de fet, dels peixos més saludables, no?
1: Sí, sí. Bueno, el peix blau és el d'allò, i la sardina és un d'ells, l'altre seria la cavalla, etc. Però, realment, el que sí que és cert, que, a més, és molt barata. I, per tant, d'alguna manera, una de les crítiques que es fa a vegades a la dieta mediterrània és que és una dieta cara, especialment als països anglosaxons. Però si tu aprofites el que sigui de temporada, que el preu està més baix, o agafes peix d'allò, també pots mirar-ho. Però també és un aspecte a tenir en compte, la part econòmica de l'alimentació.
2: Si saps cuinar... Senzilla i bona, perquè està boníssima aquesta que estem menjant.
5: És que allò que, no, que en el seu moment va dir el Ferran, que és d'aquestes obvietats que els savis a vegades diuen, no? que no té per què ser millor una llagosta que una
2: sardina. És un dels grans principis, una de les grans aportacions del Ferran.
5: I de la revolució.
2: L'exemple era la sardina, no?
5: I que no hi ha...
2: No és més important el caviar que la sardina.
5: Exacte. I de fet, això ja ho deia el Josep Pla, no? Ja que estem en el seu territori, deia... Parlava, quan parla dels peixos, el que hem menjat, no? Va descrivint els peixos que tenen i, com que és tan bon escriptor, l'escriu molt bé. I quan parla de sardines, diu... La sardina, diu, és el millor peix que hi ha. Diu, és tan bo que no se'n pot menjar gaire sovint. I, hòstia, si us hi fixeu, és que està molt bé. Perquè és veritat que té tant gust, no? El peix blau té tant gust que diguessis, no... quan en menges, diguéssim, el disfrutes molt, però no, diguéssim, no pots menjar massa sovint.

respirar l'aire pur amb les seves diferents olors d'herba verda, de terra seca o de plantes aromàtiques silvestres que neixen aquí o allà, on els colors es perden en matisos infinits. Fins i tot el cruixir de la terra també deixa la seva sensible cançó a cada pas. Passejar entre oliveres amb ses flors, de Joana Gomila i Laia Vallès. El so expansiu i transgressor de Paradís, on Gomila aprofundeix en l'esperit de recerca i experimentació que va donar impuls al seu debut, Folk Souvenir, a la vegada que n'eixampla el llenguatge sonor, incorporant cançons de composició pròpia que ens obliguen a replantejar-nos tot el que sabíem d'ella i la mena d'artista que tenim davant.

0: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: El conreu de l'avellana, al nord de la comarca de la Selva, es remunta com a mínim al segle XIV, per bé que es va començar a estendre mitjans del segle XIX a causa de l'arribada de la filoxera. Llavors molts pagesos van arrencar els ceps de les vinyes i en el seu lloc van plantar avellaners de diferents varietats que van ocupar les zones planeres i els vessants dels turons. Es tracta d'un conreu força delicat perquè floreix entre els mesos de gener i febrer, quan l'hivern arriba al seu cim. D'altra banda, a l'estiu pot arribar a necessitar uns 100 litres d'aigua al dia per tal que es puguin collir les avellanes durant el mes de setembre o octubre, sense problemes. En aquest sentit, el municipi de Brunyola és el que més hectàrees té del miler que integren la marca col·lectiva Avellana de Brunyola. Mercè Rovirola, Sixte Pujol i Pere Arbonés des de fa anys en cultiven. Hem visitat aquesta zona de camp, de pagesos, amable, a la plana que ja anuncia Girona, però a prop de les Guilleries.

0: una finca petita i doncs la conreem perquè és propietat familiar i l'hem anat seguint amb els anys. I fins aleshores doncs hem mantingut els avellaners, que és el fruit d'aquest poble i de la selva. A primers de setembre doncs ja comencen a caure les avellanes del seu pelló, que és allà on se crien, i llavors doncs es cullen des de terra. Normalment, en 3 setmanes o un mes, quasi tothom els té ja plegades.
1: Aquest procés es feia manual. Quan jo era petit, es feia manual i es collien una per una amb 6 tells. Perquè una persona collint del matí al vespre, amb un 6 tell, com a molt, feia 50 quilos d'avellanes. Això pots recollir piquets de tolva que hi caben uns 1.000 quilos, 2 hores i mitja, 3.
2: Ostres, déu-n'hi-do, eh? No queda res, a l'home.
0: No, i aquest any plenes.
2: Però vull dir quines avellanes tu aquest any. Sí. Són maquíssimes, eh?
0: L'haver plogut es coneix. Quina és un any,
2: vermellor.
0: És un any que convindria cada any, les pluges.
2: Quina vermellor d'avellanes, i totes iguales.
0: Sí.
2: Aquí això, quan ho trenquem, sortirà molt i molt bé. Totes iguales, grosses, maques,
0: molt
2: amb bon gust,
0: sí.
2: Molt plenes.
0: Sí, sí.
2: Que bé aquest any.
0: I tant.
2: Menys mal, però un any vagi bé. Ara el que estem fent és intentar valorar-la nosaltres mateixos aquí, diferenciar-la i donar-li un valor propi com a producte d'aquí, doncs, de la selva, també part del Gironès, però d'aquesta avellana de Girona, que és diferent de les altres avellanes d'altres llocs. I és per això, doncs, que l'estem comentant, que estem explicant com estem fent les coses, que ja tenim un producte al mercat que es pot provar, i això ens ajuda molt en aquest sentit.
0: Ara realment ens adonem de que, a part de ser un fruit, doncs també per al territori és molt convenient conrear-se, ja que preserves el medi natural i en treus un profit, i pots donar una fruita de proximitat.
3: Patrimonis.
4: Després del seu descobriment, fa més de 7.000 anys, a l'Índia, l'arròs es va convertir en l'aliment bàsic de la població de l'Orient, que el consumeixen com a acompanyament de tots els àpats. Tot i així, per a la nostra dieta també és un ingredient essencial, un complement indispensable per a molts dels nostres capricis, ja siguin de mar o de muntanya. Cuines i plats que sorgeixen de les tradicions antigues.
5: Us presento l'arrosset, és un arròs amb la varietat Nembo, d'aquí de Pals, gambeta de Palamós i allioli d'algues.
6: Quina pinta,
7: carai.
6: Eh? Fantàstic. Gràcies, sí. Maria. L'arròs també és alegria, eh? No? L'arròs és molt, sí. Aquest, per mi és
8: per
6: molt
8: mi,
6: aquesta...
8: Per mi és de festa total.
6: Per mi també.
8: La paella...
6: Que aquesta és una part, jo crec que fonamental de la dieta mediterrània, no? Entesa com aquest estil de viure, no? Que de vegades ho veuen a fora i sí, al·lucinen, sí. Bastant, no? Quan veuen... i un plat...
8: Jo quan explico, a vegades, la dieta mediterrània, explico que, dius, bueno, doncs la paella és el plat típic mediterrani. Dic, però canvia molt prendre una paella aquí o prendre-la davant d'un ordinador treballant.
6: Ostres.
8: Per tant, encara que sigui la mateixa paella, segur...
6: És una altra.
8: Llavors, algú hi ha que ens costa molt als científics de poder dir quin factor és, que ens hauria de trobar un biomarcador, però que realment això...
6: Però que són les emocions.
8: Bueno, exactament.
6: És el terreny de les emocions.
8: Exactament.
7: Però i per què hi són? O sigui...
6: Per fer-nos més feliços.
7: No, per fer-nos fer allò que hem de fer. O sigui, nosaltres som emocionals per fer-nos fer... Ens agrada el sexe...
6: Per alimentar-nos.
7: Perquè ens reproduïm mitjançant el sexe. Ens agrada menjar perquè ens necessitem per viure. O sigui, i després, evidentment, som persones humanes, no? I hem creat l'art, hem fet, no?, mil coses. Però moltes vegades, si ens agrada la paella...
6: És pel que és bo.
7: Més aquí, segurament hi ha algun error.
8: Algú puja del mar, algú puja, que
7: ens
8: envolta.
6: I compartir també és una part fonamental, eh? O sigui, allà on estem i amb qui estem.
4: Per què un model de dieta lloat arreu del món és abandonat justament en els països que el van impulsar? La resposta apunta a una complexa combinació de factors que han acabat generant una tempesta perfecta, Alguns d'aquests factors són positius, com la incorporació de la dona al món del treball o l'augment dels recursos econòmics. D'altres no, com la falta de temps en una societat urbana on molta gent ja no pot anar a dinar a casa i, si ho fa, no pot passar-se hores a la cuina. La falta de temps és un factor, però n'hi ha d'altres, com l'econòmic. Més enllà dels motius, hi ha les conseqüències. D'entrada, les que afecten la salut, amb un notable i constant increment de determinades malalties, com les cardiovasculars o el càncer. Al segon lloc, les econòmiques i mediambientals. Consumir productes locals vol dir donar suport a l'economia local.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb... Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
10: Finques Blaumar.
11: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
10: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
11: 93 792 0440.
10: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
11: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
12: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
13: Com pot ser, si sempre feu fotos?
12: Sí, però no són de veritat.
13: I si li regalem un reportatge?
12: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
14: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
15: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
16: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
17: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
16: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb bancant.
17: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
16: Som al Passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
17: Reserves al 93 158 60 65.
16: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
17: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
18: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
18: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 del pla Alfa, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Per això, des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més incendis.
19: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
18: I és que el risc es multiplica amb la onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
20: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell, al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
18: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea. Sònia Kerr.
21: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
18: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
21: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
18: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé un miler de professionals.
21: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
18: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
21: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
18: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
22: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb un total de 196 quilòmetres. Comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de 2 etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
18: Al control de so i tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les 2.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia.
18: Pràcticament tot Catalunya està en un risc molt alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem d'incendi davant les altes temperatures. Protecció Civil ha situat aquest risc en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, a localitats del Baix Empordà, l'Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
21: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
18: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços ara en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la Marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat ja més de 2.000 hectàrees. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
24: Bon dia, doncs sí, ara mateix fa poc més de mitja hora acaba de comparèixer a Ferran García dels Bombers, que és el sotinspector d'avui dilluns, i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa prevista. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre, on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en 4 sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. Així ho explica el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
19: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
24: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Calonge i de Cruïlles, qui va ser que els van evacuar el divendres per aquest incendi que va afectar a gran part de Mas Ambrós de Calonge i també la zona de Cruïlles. Els escoltem.
0: Hace tres días que estaba en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
1: El foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
24: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
18: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava, un incendi que té també un vessant polític, ja que Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar l'incendi amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és portaveu dels Juntaires.
2: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
22: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
5: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
18: I és que l'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat aquesta casa a la xarxa amb la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
22: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
7: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
22: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment del perill d'incendis.
18: Més enllà de Catalunya, aquest risc d'incendis també és molt alt. De fet, continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment, ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Boulé-Terner.
22: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
18: La situació és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos de perill del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i fins quan ha de durar tota aquesta calor. Saludem el nostre meteoròleg de nou, en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
25: Situació ben calorosa, la que ja estem tenint en aquests moments. De fet, a hores d'ara hi ha alguns valors propers als 40 graus al Segrià, també al Baix Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, al Bages, la banda de les Garrigues, en general al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, al nord de la Terra Alta, per tant, unes temperatures ja força extremes i, a més, amb una perspectiva d'una calor que ha de durar moltes hores, ben bé estem parlant de temperatures per sobre de les 35 graus fins que es fa plenament de nit a les comarques interiors i encara li queda molta corda a aquesta onada de calor. De fet, el pic de màxima temperatura es donarà entre el dimecres i el dijous, per exemple, a Ponent i també l'interior gironí, el prelitoral de Barcelona, indrets on passarem dels 40, 42, 43 graus. I no sembla que al llarg de la setmana vulgui afluixar gaire, fins i tot es podria enganxar una onada de calor aquesta setmana amb una altra la setmana vinent. Però n'estarem molt pendents, lògicament.
23: Notícies en xarxa.
18: Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebra avui a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes per al període 2027-2029. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
21: Hisenda destaca que si tiren davant els governs autonòmics hauran de fer cap esforç, no hauran de fer cap esforç fiscal, volíem dir, els pròxims 3 anys.
18: Montcarvajal, bon dia.
6: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
8: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan amb superàvit que als que estan amb un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
6: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
9: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
18: En clau d'educació, reforçar el paper de les direccions dels centres, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que es requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat, són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb uns alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar

0: puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños. Probablemente cuando los niños son más pequeños, también tiene mayor impacto tener grupos más pequeños. Entonces, que sea hecho de manera diferenciada y no solamente en el sentido de facilitar la tarea del docente.
1: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran els canvis. Per fer aquest informe han trepitjat les aules catalanes i han parlat amb experts acadèmics, també amb docents, directors, alumnes i famílies.
2: És un quart de tres de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic aquest matí el Departament de Salut, just tres dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
4: No podem seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
3: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que ha presentat avui el consistori. Carina Bellver, bon dia.
6: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
7: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
6: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
2: Canviant de capital, a Girona l'Ajuntament ha presentat els avenços de dos doctorats industrials per tal d'aplicar-los a polítiques municipals. Un és sobre la sequera i l'altre sobre la implantació d'una xarxa de vigilància sanitària basada en l'anàlisi de les aigües residuals. Girona FM, Said Zbay.
8: L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els avenços de dos doctorats industrials, un per reforçar la resposta de la ciutat davant la sequera i un altre per implementar una xarxa de vigilància sanitària a partir de l'anàlisi d'aigües residuals. Escoltem el regidor Sergi Cot sobre la transferència de coneixement en polítiques municipals.
9: Podríem dir una recomanació, no? La recerca aplicada al final és intentar fer avançar les dues coses alhora, la teoria i la pràctica, no? Per tant, fas una recomanació, etcètera. I per un exemple, per entendre'ns, no? Es poden agafar aquestes dues tesis d'aquí doncs, un parell d'anys, conclusions siguin, doncs, cal una inversió, m'explico, m'invento de, jo què sé, 1 milió d'euros per millorar això i poder aplicar i tenir-ho com toca, és tenir una xarxa d'abastament, per exemple, molt pionera.
8: Tanmateix, els projectes s'emmarquen, doncs, en el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat que busca, precisament, traslladar les conclusions de les investigacions a polítiques municipals concretes.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exsubdirectora general de promoció de la salut, Carmen Cabezas, desvincula

0: L'exconseller Argimon del retard en la vacunació de policies espanyols.
1: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per aquest retard. Ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que un cop es va reprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis ni retards en censos.
0: Tancant per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
1: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no es reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
0: És moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
3: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França ja deixa Catalunya després de 3 etapes.
4: Bon dia, Marta. En aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb gairebé 196 quilòmetres, passant per Vic, Ripoll, Camp de Bànol o Puigcerdà. L'etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens de la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten als Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua el líder després de l'etapa d'ahir, però a només 6 segons hi ha Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de 18 ciclistes que ha deixat enrere el pilot, on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar.
0: Els aficionats al ciclisme catalans s'estan volcant en l'esdeveniment. A Vic, la Rambla del Passeig s'ha omplert de persones que no volien perdre's un esdeveniment que consideren històric. El 9FM, Marcel Puig, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, ara fa uns minuts ha passat tot el pilot de ciclistes d'aquesta tercera etapa del Tour de França per la Rambla del Passeig de Vic, plena a vessar, perquè l'Ajuntament de Vic ha augmentat una fan zone amb zona de música, zona per als nens, més altres activitats, i han esperat a quarts de 12 del migdia a la caravana que l'han vist passar, i ara, fa pocs minuts, a quarts de 2 de la tarda, han vist passar a tots els ciclistes. A Osona, els ciclistes han entrat per Sant Martí de Centelles i al mig han passat per Vic. Ara s'enfilaven cap a Manlleu i sortiran cap al Ripollès. Escoltem alguns dels aficionats que estaven mirant a l'altura durant el matí a Vic.
6: Sí, home, ja han vingut abans per agafar lloc.
7: Sí, aquí estem per agafar gorres, paraigües, de tot.
8: No, nosaltres això se'ns fa gros. Nosaltres organitzem la crono d'aquí a Vic. És un acte humil, però bueno, avui és un dia històric, passa el Tour per aquí i volíem col·laborar-hi amb el que... Contents que ens deixin col·laborar-hi. No ens imaginem. Bueno, jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim al ciclisme i hem anat a França, el que mou el Tour no ho mou cap carrera del món.
5: Doncs ple vessar estava al passeig de Vic i ara ja s'enfilen cap al Ripollès i acabaran als Angles aquests corredors de la tercera etapa del Tour. A més, a Vic ha coincidit amb l'últim dia de festa major, festa local, i per tant la rebuda ha estat realment espectacular aquí a la Rambla.
0: Gràcies, Marcel Puig. Anirem seguint doncs, aquesta cursa, en etapa, aquesta etapa per terres catalanes del Tour de França. I a banda de la prova ciclista, l'actualitat esportiva, Anna, també està marcada pel Mundial de Futbol.
4: Sí, perquè aquest vespre a les 9 la selecció espanyola buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahir ja es van disputar alguns partits de vuitens amb la sorprenent eliminació del Brasil per 1-2 contra una Noruega liderada per Haaland, autor dels dos gols noruecs. Als quarts de final, Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, que es desfeia de Mèxic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El mataroní arriba procedent del Reus, on ha jugat les últimes tres temporades. Escoltem-lo.
9: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta. Jo sóc en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
4: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip per les properes tres temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València en bàsquet. Així es presentava Pedro Martínez a les xarxes socials del Club Blanc.
10: En primer lugar, es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: Gràcies, Anna Freixas. L'última hora dels esports avui molt atapeïts. Fem ara una petita pausa i tornem de seguida a partir de 2:45 amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell a tocar.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
9: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
8: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
9: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
8: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
9: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
12: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor. La segona de l'estiu, però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més focs.
14: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
12: El risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. N'estem pendents a la xarxa.
12: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea amb els estats membres. Sònia Kerr.
10: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
12: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
10: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
12: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals.
10: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
12: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
10: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
12: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
16: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
12: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i la coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques fins i tot pateixen un risc extrem que Protecció Civil situa en el nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats al Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
10: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
12: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. Última hora amb Televisió de Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
17: Bon dia, doncs sí, fa una hora han fet aquesta compareixença als bombers de la Generalitat i extremen la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa previst per aquest dilluns. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en 4 sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. De tot, n'ha parlat el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
14: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
17: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Cruïlles i de Calonja, que han estat una de les zones més afectades per aquest incendi. Asseguren que els van haver d'evacuar i ara mateix escoltem com van viure aquesta evacuació i com es troben ara mateix.
18: Hace 3 días que estaba en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo estoy a la calle.
19: El foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
17: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
12: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava. I és que aquest incendi de les Gavarres té també un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
16: Josep Rius és el portaveu dels Juntaires.
20: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
16: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
21: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
12: Més enllà de Catalunya, també el risc d'incendi en diversos punts continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Voltaire-Negre, a França.
16: A Castelló, mentrestant, evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen encara desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
12: I la policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit.
16: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havien encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres l'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i van detenir el jove.
12: Una acció perillosíssima, donat la situació complicadíssima que s'està vivint, que us estem explicant, i que ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i ho hem preguntat al nostre home del temps, en Lluís Mi Pérez.
15: Situació de calor extrema. Hem de parlar que som a la setmana estadísticament on comencen les onades de calor més intenses a Catalunya, però amb un superàvit de graus que s'està ja sentint des de fa mesos. De fet, a finals del mes de maig vam tenir temperatures desbocades, gran part del mes de juny temperatures molt altes i els 6 dies que portem de juliol ja amb aquests valors que volten als 40 graus. De fet, a hores d'ara aquests 40 s'estan marcant a l'ombra a moltes comarques interiors de Girona, també de la Catalunya central, de l'Ebre i de Ponent. Aquesta tarda 41-42 graus tindrem, per exemple, el Segrià. I no s'acaba aquí aquesta calor. Demà la mateixa situació, fins i tot més calor. A Girona i Barcelona, 41-42 graus es podrien assolir en alguns indrets interiors de l'Empordà, també de la Vall del Llobregat, i el màxim de calor, per si fos poc, entre el dimecres i el dijous. Haurem d'estar pendents, però probablement s'arribaran a rècords. 43-44 graus a Ponent, són temperatures desbocades, de les quals doncs, n'haurem d'estar molt i molt pendents.
2: Notícies en xarxa.
12: Entrem en matèria política. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera en marxa a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats. De moment, el govern espanyol els ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
16: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys.
12: Bon Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
1: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan amb superàvit que als que estan amb un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
0: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
22: Escoltarem avui al ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
12: Entrem en matèria d'educació. Reforça el paper de les direccions de les escoles i els instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que requereixi o destinen més recursos als centres educatius amb més complexitat. Aquestes són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa de Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per tal de capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar la millora de la aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica el responsable d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
24: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
23: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran els canvis.
12: Mentrestant, els sindicats d'educació fan balanç de les reivindicacions aconseguides fins ara i reflexionen sobre com encarar el curs vinent. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'acord signat amb Educació permetrà l'arribada de més de 32 professionals al setembre per atendre l'escola inclusiva a la ciutat. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
25: El curs ha acabat, però no les demandes per millorar el sistema educatiu. Tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant. Escoltem Xavi Vilanova, delegat d'Usteca a l'Hospitalet.
26: Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però hem d'anar a aconseguir més coses.
25: Pel que fa a l'altre sindicat majoritari de l'Hospitalet, Comissions Obreres, Mònica Bori, delegada d'Educació, parla sobre les millores aconseguides.
27: Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant.
25: Al març, el Departament d'Educació va arribar a un primer pacte amb Comissions i UGT. Al maig va arribar un segon principi d'acord amb Ustec i professors de secundària. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord i l'Ustec es va fer enrere. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. A l'Hospitalet, aquest acord permetrà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat al proper curs escolar.
12: Passa un minut de 3:45, anem de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut just 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
4: No podem seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
3: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
12: Seguim amb tu, Maite, perquè el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins divendres, fins al 10 de juliol. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i punts d'informació. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, i ho ha explicat la responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut a aquesta casa a la xarxa.
3: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
5: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
3: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals. Avui n'han presentat els detalls. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
7: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
6: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
12: Canviem de comarques. L'Audiència Provincial de Lleida resol gairebé 90.000 assumptes judicials en el darrer any. Malgrat tot, més de 70.000 expedients continuen en tràmit per la saturació dels jutjats de primera instància. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
8: Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la presentació de la memòria anual de l'Audiència de Lleida, on el seu president, Albert Guilanyà, ha destacat la necessitat de la creació de noves places pels propers anys.
9: De caràcter molt urgent, que possiblement podrien crear-se abans de que acabés l'any, hi hauria la sisena plaça a la secció segona de l'Audiència Provincial, que ara, en aquest moment, disposa de 5 places, passaria a tindre 6 places de magistrat, la creació de la plaça número 3 a Cervera, que em fa l'efecte que és absolutament indispensable.
8: El president ha explicat que aquesta saturació dels jutjats ha estat provocada per un mal dimensionament de les places creades durant els darrers 20 anys i perquè molts advocats d'arreu d'Espanya presenten demandes a Lleida. Segons el Consell General del Poder Judicial, una plaça hauria d'assumir 1.200 assumptes a l'any i actualment les 6 primeres de Lleida en tenen gairebé 3.000, encapçalant els rànquings de tot l'Estat. A més, actualment, la província de Lleida compta amb 46 places, de les quals 12 pertanyen a jutges substituts.
12: I és moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
11: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
10: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
12: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França és protagonista, tot i que ja deixa Catalunya després de 3 etapes en terres catalanes.
16: Bon dia, Marta. Sí, en aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten els Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però només 6 segons de marge respecte a Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de ciclistes que tenen 3 minuts de marge respecte al pilot on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar. El pas per Camp de Bànol, Mats Pedersen ha estat el primer.
12: Doncs justament a Camp de Bànol el públic està vibrant amb aquesta prova. Estan omplert les dues bandes de la Nacional 260 per veure els ciclistes. Anem fins allà. Ràdio Ripoll, Marc Roura, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs sí, el Tour de França justament acaba de passar ara per aquí els últims, acaben de passar per Camp de Bànol. El grup de ciclistes escapats s'han disputat l'esprint intermedi que finalment, com dèieu, s'han dut el danès Mats Pedersen de l'equip Lidl Trek. El pas del Tour de França ha plegat centenars de persones aquí al municipi que han sortit als carrers a veure i a viure aquesta etapa del Tour de França. De fet, molts campdevanolencs, com la Tània o en Pol, han volgut aportar el seu granet de sorra fent danis.
14: Nosaltres amb la família, com que és un dia de festivitat i algo excepcional aquí al nostre poble, doncs hem volgut participar, col·laborar i bueno, fer el que és l'ambient que estem veient per aquí, la gent del poble, gent de fora, i que passi per aquí és doncs una sort.
17: M'agraden molt les bicis de carretera i l'esport en general i per això he vingut aquí i a sobre tinc família que són voluntariats i és un pas més per poder-ho vindre amb més facilitat. I una cosa més a més també és que és un orgull tindre-ho aquí a la nostra terra, que feia 70 anys que no passava i és una oportunitat.
13: Ja ho sentiu, doncs un ambient de gala i molta expectació a peu d'asfalt per viure en directe el major espectacle del ciclisme mundial.
12: Sens dubte, gràcies, Marc Roura, des de Ràdio Ripoll. I a banda del Tour, l'actualitat esportiva també està marcada, Anna, pel Mundial de Futbol.
16: Sí, perquè aquest vespre a les 9 juga a la selecció espanyola, on buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. Escoltem-lo.
18: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també defensar aquests colors.
16: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial ja la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de bàsquet durant les tres properes temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. I segons ha pogut saber la xarxa, el Quitzenàs Manresa està molt interessat en el fitxatge del pivot canadenc amb passaport sud-africà Nick Onghenda.
12: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els coralls, que semblen roques o plantes submarines, són en realitat animals vius amb una vida social fascinant? Aquests petits organismes, anomenats pòlips, formen colònies que construeixen els esculls de corals, autèntiques ciutats submarines que alberguen el 25% de la biodiversitat marina. El més curiós és que els coralls tenen una relació simbiòtica amb algunes algues microscòpiques anomenades zooxanteles, que viuen dins dels seus teixits. Aquestes algues fan la fotosíntesi i proporcionen nutrients i colors vius als coralls, mentre que els coralls els ofereixen la protecció. Un fet sorprenent és que els coralls poden reproduir-se en esdeveniments massius sincronitzats, com la posta de coralls a la Gran Barrera d'Austràlia, on milions de pòlips alliberen òvuls i esperma a l'aigua durant unes poques nits a l'any, guiats per la lluna plena. Aquesta dansa reproductiva crea un espectacle submarí impressionant. Malauradament, l'escalfament global i l'acidificació dels oceans amenacen els esculls, causant el blanqueig dels corals quan perden les seves algues.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: Ràdio Arenys.
4: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que la dedicarem a parlar avui de diferents qüestions que afecten al sector agrícola, començant per una de les més importants, el relleu generacional. Per parlar-ne, comptarem amb Laia Angrill. Ella és pagesa i sindicalista d'Unió de Pagesos i va participar la setmana passada en unes jornades europees per trobar solucions i eines que permetin garantir un relleu generacional. Ens explicarà amb quin o quins països ens hauríem de mirar allà si volem tenir èxit en aquest camp, en el camp del relleu generacional. Però no només ens quedarem aquí. També parlarem amb Roger Palau, portaveu de fruita seca de la FECAC, per fer una valoració de la collita de l'ametlla en una temporada que, en principi, es preveu bona. I acabarem parlant d'una altra qüestió molt important que també afecta al sector, que són els danys que encara provoca la fauna cinegètica. En aquest cas, ho farem donant veu al sindicat JARC. Així que, amb tot això, arrenquem.
2: Amb nom propi.
1: Hi ha hagut moltes vegades que tant a l'Arrela com a la resta de programes d'UA Oleda Ràdio hem abordat la problemàtica del relleu generacional en molts dels àmbits, en el cas que ens pertoca avui, evidentment, en l'àmbit agrari. I aquest relleu generacional és una de les qüestions que es van posar sobre la taula en unes jornades europees que es van celebrar la setmana anterior, i el que volem fer avui és una mica de balanç, d'anàlisi i de valoració de tot el que es va abordar i de què poden servir jornades com aquestes apaixant-ho al camp pràctic. Per això avui qui ens acompanya és la Laia Angrill. Ella és pagesa i sindicalista d'Unió de Pagesos. Molt bon dia.
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies també per acceptar a participar. I d'entrada et faig una pregunta. Són útils jornades com aquestes?
3: Sí, jo penso que sí. Sobretot per com es van enfocar. En aquestes jornades van parlar personal dels ministeris d'agricultura de molts països europeus per explicar quines polítiques de relleu generacional fan ells. Ja està bé, perquè a vegades ens pensem que hem d'inventar la sopa d'all i simplement hem d'aprendre de què estan fent en altres llocs.
1: Perfecte. Entrem una miqueta al detall. Quins països hi havia i quines polítiques anaven defensant?
3: Bé, doncs hi va haver, per exemple, els representants d'Estònia i d'Itàlia, que van parlar molt sobre els seus fons de terres, que és una iniciativa que aquí també ja s'ha iniciat, però en el seu cas tenen més de 10 anys de trajectòria. Nosaltres tot just estem el primer, com a Catalunya, eh? I, per tant, van explicar molt bé doncs, el funcionament d'aquests fons de terres per la gent doncs que pugui comprar a un preu regulat, diguéssim, i així evitar l'especulació de mercat, amb institucions que depenen de l'Estat però que tenen un finançament propi, és a dir, funcionen com una empresa sense beneficis, com si fos una cooperativa, és a dir, no depenen dels pressupostos de l'Estat, sinó que s'autosustenten, que això crec que és molt positiu. I després també van parlar diversos representants de Finlàndia, de Polònia, de França, tant d'entitats bancàries com personal doncs, de públic, de funcionaris, que van explicar una mica, sobretot centrant-se en el que ells anomenen instruments financers. És a dir, en lloc d'ajudar el relleu generacional amb ajudes a fons perdut, que també ho fan, però en aquest cas posar en el focus, en derivar, diguéssim, l'ajuda a través de crèdits amb interès subvencionat, amb retorns més llargs, amb períodes de carència també bastant llargs, parlant fins i tot de 5 anys i de retorns de crèdits a 20-25 anys, amb avals que sortien del l'institut, o com era, el banc Fons d'Inversions Europees, em sembla que es diu, i que, per tant, doncs, aquells pagesos, sobretot, que comencen i que no poden fer front a un aval, que no tenen capital, que no tenen propietats, doncs aquesta és una manera, és una bona manera, similar una mica als préstecs ICF que van sortir aquí, però amb finançament europeu, diguéssim. I això, la veritat, és que feia molt bona pinta, sobretot a França, per exemple, tenen una molt bona entesa entre el govern i l'entitat financera Crèdit Agricol, i ofereixen préstecs per joves pagesos amb el 100% dels interessos bonificats. És a dir, que aquí estem lluny encara d'aconseguir aquest tipus de polítiques público-privades. I, per tant, ara ens toca al sindicat doncs, treballar per aconseguir també aquest tipus d'ajudes i de suport.
1: Clar, deies, estem lluny. Vol dir que alguna cosa sí que s'està fent?
3: Sí, ara, per exemple, sortiran uns préstecs ICO que avala SAECA, del Ministeri d'Agricultura. També van sortir diferents línies del préstec ICF i hi havia unes partides reservades per joves de la Generalitat, diguéssim, en la que la Generalitat posava la garantia, em penso, però es van acabar molt de pressa aquestes línies, és a dir, les partides que hi havia per això eren molt petites i per tant el que necessitem és afiançar i millorar, incrementar, no, diguéssim, l'esforç que es dediqui a aquest tipus de polítiques.
1: Abans, quan parlaves dels fons de terres, deies que això aquí ja es fa, pels oients que ho desconeguin. D'una banda, o sigui, en què consisteix? I l'altra, quina és la implantació que hi ha aquí a Espanya d'aquests fons de terres?
3: Bé, a Catalunya, bàsicament, el Parlament ja tenia el mandat des del 2010 de que això s'havia de constituir, perquè hi ha altres països europeus que ho tenen molt desenvolupat i per tant, nosaltres anem a la cua amb aquest tema. Però no és fins aquest any que s'ha començat amb una primera convocatòria que va sortir a concurs públic amb prioritat pels joves, però que s'hi pot acollir qualsevol pagès, per prioritat dels joves i per les dones, diguéssim, igual que van a la resta d'ajuts, que és bàsicament doncs, per conrear terres que en aquest moment estiguin en desús o de persones que voluntàriament les vulguin cedir al banc de terres. És a dir, els altres fons de terres d'altres països europeus s'han nodrit d'hectàrees bàsicament amb el dret de tanteig i retracte dels governs, amb la compra de terreny per incloure'n en aquest fons de terres. Nosaltres hem començat per una altra banda perquè, bé, nosaltres ho dic perquè hem estat pressionant, no com nosaltres, bàsicament pels terrenys en desús, ja que així també combatem una mica doncs, el risc d'incendis, l'abandonament del món rural, etc. No? El que passa és que aquesta primera convocatòria gairebé totes les parcel·les, no sé si un 90% de les parcel·les que hi havia, eren inferiors a una hectàrea, és a dir, terrenys molt poc productius, degradats al costat de carreteres que agrícolament no són interessants. I, per tant, ara el que estem esperant, no, és que s'incloguin parcel·les més interessants d'entitats públiques com l'Incasol, com el que van ser terrenys expropiats al costat de línies de l'AVE, al costat de línies de tren, de rodalies. Per tant, ja aquí està pendent d'un conveni amb Renfe, no? A veure com ho traslladaran. També de parcel·les expropiades al voltant d'embassaments, de la Txè. És a dir, tot allò que és terreny de propietat pública, tant se val de quina entitat, no? Es pot incloure aquí. I també, llavors, hi ha l'opció d'incloure-ho als terrenys que estiguin en desús a petició de qualsevol pagès, és a dir, quan es detecta que hi ha una parcel·la en desús, es pot incloure en aquest fons i s'inicia el tràmit per incloure-la en aquest fons, és a dir, se li notifica al propietari, escolti, que vostè té aquesta parcel·la en desús i seria convenient per tothom que la conreés vostè o que la llogués a algú perquè la conreï. Llavors, si el propietari no ho fa, perquè bé, hi ha algun problema amb l'herència, no sé, potser hi ha gent que no sap ni que té un tros de terra no sé on, no? O diverses raons, doncs al final l'administració inicia aquest procediment per cedir l'ús en règim d'arrendament a un pagès entrant a concurs públic, diguéssim. És a dir, no se li expropia la propietat en cap cas, sinó que només s'obligui al propietari a llogar-ho.
1: En aquestes jornades, clar, em destacaves el que havien explicat o el que havien defensat altres països, Espanya va defensar alguna política?
3: D'Espanya no hi havia cap representant, ni públic, ni de cap entitat bancària, és a dir, els únics que hi érem Unió de Pagesos a través d'Unió d'Uniones, amb una noia que em va acompanyar en una tècnica d'Unió d'Uniones, que porta tots els temes internacionals i europeus. I bé, vam intentar, sobretot, defensar una mica que Què passava també, per exemple, amb els micropréstecs i amb les entitats de microcrèdit, no? Per intentar vetllar pels interessos de tots els tipus de pagesia, perquè a vegades aquestes polítiques doncs, també van encarades a préstecs que la petita pagesia doncs, amb imports que no són interessants, no? Perquè són massa elevats. I per tant intentar doncs, incloure, perquè moltes vegades d'aquest tipus de convenis les entitats de microcrèdit queden excloses o les de crèdit cooperatiu d'entitats de... I això, i explicar una mica doncs, la realitat no, de casa nostra. Vam estar parlant també d'aquestes noves iniciatives europees que hi ha sobre treballadors és a dir, feia, per exemple, vam parlar des de Finlàndia, els ajuntaments tenen brigades organitzades de treballadors per suplir els grangers, més les persones que tenen animals que no pas els pagesos, perquè aquestes persones puguin anar de vacances o tenir una baixa maternal, o, és a dir, totes aquelles condicions que els autònoms no podem aconseguir, a nivell europeu ja hi ha iniciatives que funcionen, diguéssim, públiques, i també n'hi ha de privades, per tenir doncs, això treballadors ben formats que siguin capaços de rotar per les granges a petició del pagès per intentar doncs, que la conciliació familiar i personal sigui elevada, ja que aquesta és un dels motius, a banda de les barreres econòmiques, un dels motius principals pels quals el jovent no escull la pagesia com a camí de vida.
1: Clar.
3: Per la càrrega temporal, no?, que suposa i el compromís 24/7, no?,
1: sí,
3: algunes granges i tal, que suposa en comparació, no?, doncs amb el treball assalariat per altri o fins i tot el funcionariat.
1: Clar. O sigui, realment això ja és ha anat molt avançat, i tant de bo tothom actués d'aquesta manera. Però tu, amb tota l'experiència que tens, tu veus viable o confiaries que això s'acabés aplicant aquí? Que aquestes polítiques s'acabessin desenvolupant aquí?
3: Bé, al final, quan surt el sol, surt per tothom. És a dir, si a altres llocs d'Europa s'està fent, això, i hi ha finançament europeu que és igual per tots, es pot fer, es pot tirar endavant. I hem de trencar una mica, jo crec, amb aquesta mentalitat de que som dels pocs països europeus que han tingut uns governs estatals d'esquerres, però que en política agrària no han sigut precisament progressistes. És a dir, som dos països que tenim una política agrària més liberal, més cap a la dreta, en termes dels límits de les ajudes de granges que pràcticament no n'hem tingut, a comparació amb França, per exemple, de tota la part... doncs més de la tinença de la terra. Hi ha molts països europeus on si no ets pagès no pots tenir terreny agrari i has d'acreditar formació agrària i que ets realment qui conrea la terra. Això aquí ni pensar-ho,
1: no,
3: bueno,
1: no.
3: És a dir, estem molt, molt lluny d'això. Som dos països amb més frau en la PAC. Per tant, ens hem de posar les piles i tenim molta feina per fer, però no és impossible. És a dir, si els altres països ho han fet, és que hi ha les eines legals i financeres per fer-ho. Falta, doncs, la voluntat política i social.
1: La voluntat social potser sí que hi és, la voluntat política, perquè amb el que apuntaves ara, que és veritat que havent tingut governs d'esquerres amb polítiques agràries s'ha tirat cap a la branca liberal i de dretes, la confiança

0: la pagesia té la mateixa problemàtica a nivell de relleu generacional, o algun tipus de pagesia té més problemes que algun altre. Aquí també hi afegeixo al factor gènere. No sé si hi ha més problemes per incorporar noies pageses que nois. Quina radiografia, si entrés en més al detall, de la problemàtica del relleu generacional tenim?
1: Bé, ara, a grans trets hi ha una falta de relleu a tots els sectors, però els que més destaquen són sobretot els extensius i en especial l'ovicabrum. Està tenint moltes dificultats també per aquesta càrrega temporal, no?, de ser pastor, sobretot, de treure el ramat cada dia a pasturar. Però és bastant generalitzat i també això pot evolucionar en els propers anys en funció de els sectors doncs, econòmicament més perjudicats, com ara, per exemple, tenim una crisi bastant forta del sector de la vinya i el vi. Això pot clarament afectar si la gent decideix quedar-se o no. I en termes de quota de gènere, el que vaig poder observar a les jornades és que estem per darrere. És a dir, nosaltres tenim aproximadament un 25% de titulars d'explotació que són dones, quan hi ha altres països com França o fins i tot Finlàndia, que volten el 30-35%. És a dir, podem, en comparació a altres podem millorar i en termes absoluts també tenim molt per millorar fins que arribem doncs, als 50, no? Idealment.
0: Clar.
1: És una qüestió complexa que combina fenòmens econòmics, no? Sobretot les barreres d'entrada, les dificultats de finançament, d'avals, etcètera. Però que també té un fort component social, no? El que comentava abans de la càrrega temporal, laboral, de responsabilitat, no? Quan ets tu plenament responsable d'aquesta empresa, d'aquests animals i d'aquesta terra, que es diferencia molt de les altres opcions que hi ha al mercat laboral.
0: De més o menys, i preguntat així a cop de pregunta, amb quin país ens hauríem d'assemblar més dels que van participar a les jornades? Agràriament, perquè clar, agràriament. Això després es pot extrapolar i ens pot sortir malament, però agràriament...
1: No et sabria dir, crec que, per exemple, hòstia, un país que podria ser un model... és Polònia. A mi em van sorprendre molt els seus nivells de relleu generacional. És a dir, de tots els joves agricultors que hi ha a la Unió Europea, el 25% són polonesos d'un sol país, que és una bestialitat. Agràriament és un país molt important i la població encara, és a dir, el pes de l'agricultura dins el PIB del país és molt important i té molta extensió agrària, per tant és molt difícil comparar-ho, sobretot amb Catalunya, no? Però crec que realment podem aprendre coses de diferents països, en tema de banc de terres, sobretot d'Estònia i d'Itàlia, i en tema, per exemple, del que comentava abans, dels crèdits, interessos, etcètera, crèdits bonificats, avals garantits, contragaranties entre bancs de desenvolupament i bancs comercials, en França. Jo crec que França podria ser un bon... per emmirallar-se.
0: Perfecte. Laia, abans d'acomiadar-te, també a nivell de Unió de Pagesos, ara mateix, quines serien les principals o els principals eixos que vosaltres treballeu, les eines de les quals us doteu per pressionar, com deies abans, per aconseguir millores perquè es garanteixi el relleu generacional? Quines línies d'actuació vosaltres teniu?
1: Doncs mira, ara potser la més destacable és que està oberta a la convocatòria de l'ajut al relleu, que és un ajut que ha sortit nou aquesta vegada, aquest any per primera vegada, en el qual es compensa econòmicament el fet de que un pagès que s'ha de jubilar decideixi arrendar-li o vendre-li la seva explotació a un altre pagès jove del seu poble o dels voltants, en lloc de llogar-li doncs, a una gran empresa o de continuar-ho correant amb una empresa de serveis, és a dir, intentar que la pagesia jove doncs, pugui començar o sobretot ampliar la seva base territorial amb la que sustenta la seva explotació. Aquest és el que ens ha ocupat els últims mesos més fort i hem iniciat ja un procediment amb l'ajuda de la empresa de serveis per intentar, a través d'uns formularis web, fer emparellaments, no?, entre joves i persones que s'han jubilat o estan

0: punt de jubilar-se, per trobar-li sortida doncs, a aquestes explotacions envellides que a casa en tenim, a casa, em refereixo a Catalunya, doncs en tenim moltes, no? I intentar doncs, pal·liar aquest abandonament que tenim al món rural.
1: Està tenint bona rebuda aquests aparellaments?
0: Està costant una mica. Encara aquest ajut estarà obert i per això faig crida a tothom que s'ho miri, les bases, si els pot semblar interessant, fins a finals de juliol, no, fins a mitjans de juliol. Però tenim també garantida una convocatòria ja per l'any que ve amb fons del Fons Agrari Ramader. Per tant, el primer any sempre és més difícil, no? La gent encara no coneix l'ajut i s'ha d'anar treballant. Però sobretot jo crec que de cara a l'any que ve sí que hi haurà una rebuda més àmplia.
1: Perfecte, doncs estarem pendents a veure com va. Ara sí, abans d'acomiadar-te del tot, Laia, dificultats que us estigueu trobant aquests últims mesos o traves, com has indicat, a l'hora de voler impulsar projectes, a l'hora de voler desenvolupar iniciatives, la major diria que és la burocràcia, però n'hi hauria alguna altra que us complica el dia a dia?
0: Bé, com a pagesos o com a sindicat?
1: Les dues.
0: Com a sindicat, bàsicament ens trobem amb una lentitud dels processos interns administratius del departament bastant elevada. I per tant, cada normativa nova, cada convocatòria nova d'ajut o d'alguna cosa que es vol treure, costa molt de tirar-la endavant, molt temps, em refereixo. I com a pagesos, bé, les habituals, ara fa poc es va aprovar el Tractat Comercial amb els Estats Units, també, a nivell europeu, i que afegim, no?, per exemple, sectors com ara amb el cap als productors de carbassa, vaig llegir l'altre dia que tenen bastant, bé, moltes importacions americanes de carbassa amb les quals no poden competir, i que segueix doncs, una mica en la línia de Mercosur, no?, al final, provocarà una tensió en el mercat creixent quan ja tenim una situació de partida doncs, bastant complicada.
1: Perfecte. Doncs també farem seguiment de veure com es pot millorar o intentar resoldre aquestes dificultats o traves que us pugueu anar trobant tant a nivell sindical com a nivell també, evidentment, pràctic a nivell de pagesia. Ho deixem aquí, Laia Angrill, pagesa sindicalista d'Unió de Pagesos. Moltíssimes gràcies per participar avui a l'Arrel i que vagi molt bé.
0: Igualment, merci.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: L'entrevista. Avui també volíem parlar de la collita d'ametlla per fer una miqueta de previsions i ho volem fer amb el Roger Palau, responsable de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Si hem de fer una previsió, ens situaríem amb xifres bones aquest any?
3: Sí, per descomptat. Primer tenim el factor que ens estan entrant en producció noves plantacions, fruit de la posada a punt del que es va fer el cultiu ja fa els seus anys, ara estan fixos durant fruit, i després que hem tingut un any que comencem l'hivern bé, dic, amb bones pluges, i l'absència de... Això gelades. Això fa doncs, que totes les previsions, i en aquestes alçades que ja estem, ja es pot verificar que l'any serà bo.
1: Abans deies vale. Produccions. A què et referies?
3: Doncs que, a veure, el seu dia va haver, et dic, una revolució a la forma de conrear l'ametller. Vam deixar de pensar com si fos un arbre, et dic, destacar, i el vam convertir com un fruiter. Juntament amb les noves varietats que van aparèixer al mercat, doncs fa que avui en dia tinguem unes produccions d'ametlla molt diferents de la això realitat pic de fanys.
1: Quan parlem de l'ametlla ara mateix, quines serien les principals dificultats que teniu al sector?
3: Bueno, és un cultiu molt dependent de l'aigua, és un factor molt, molt important, és la base productiva, i després un dels factors que cada any pot influir, i sempre estem en aquella por, és les gelades tardades. Les gelades que hi pugui haver a març, abril, doncs que pot causar danys importants en el cultiu.
1: Perfecte. A nivell de reptes del sector i de demandes també, quines faríeu?
3: Bueno, primer consolidar aquest sistema d'edició productiu, millorant-lo. El canvi climàtic ens ha produït doncs canvis de l'últim moment que ens hi hem d'adaptar a nivell tecnològic.
1: Perfecte, perquè a nivell tecnològic, per exemple, quins serien? Entenc que la intel·ligència artificial a vosaltres us toca una mica o encara no?
3: No, sí.
1: Us toca, eh?
3: Sempre, sempre dic que ens ajuda a fer previsions i a fer models predictius que ens aporten informació. Per descomptat, és una eina més.
1: Perfecte. Si féssim un repàs de les últimes collites, porteu anys bons? Aneu oscil·lant bons, dolents? Com aneu?
3: Bueno, estic anem pujant, primer, pel que he dit abans, de l'entrada en producció d'aquestes noves plantacions doncs, de fa els últims 15-20 anys. Són sempre... I es continua plantant, eh? Es continua plantant. I això fa que, ni que tinguem alguna dent de serra, la tendència sempre és a l'alça, a consolidar pitjor produccions. Aquesta és la tònica. La tònica, dic, en resum, seria que estem creixent any rere any.
1: Perfecte. A nivell d'ametlla... De les dificultats o adversitats que podeu tenir quan parlaves del canvi climàtic a nivell de, no ho sé, m'ho invento, de fongs, adversitats naturals, per dir-ho així, que tingueu. Hi ha alguna afectació a l'ametlla en els últims anys que us estigui preocupant o que haguem d'estar una mica alerta?
3: Sí, dic això va tot lligat al canvi climàtic. El canvi climàtic, he dit que s'ha provocat canvis de l'últim moment. Aquests canvis són l'aparició, dic, de noves plagues. Noves plagues que abans, doncs, per falta d'hores, dic, de color, no les podem tindre en els nostres cultius. I l'increment de la demanda hídrica associat al tema doncs, d'aquestes gelades tardanes, que també poden estar influïdes pel canvi climàtic, i alguns trastorns del cultiu doncs, que sí, doncs, que li provoquen aquest ja present canvi climàtic.
1: Perfecte, doncs estarem pendents de com va aquesta collita de l'ametlla d'enguany, que com dèiem, en el cas de Lleida, estaria previst un increment de l'11,2% de la collita, arribant a les 7.895 tones respecte a l'any anterior. Roger Palau, responsable de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a l'Arrela i que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
4: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
5: Aquests dies ha estat notícia...
1: I com dèiem al principi, a l'edició d'avui de l'Arrela també volem abordar els danys que causa la fauna cinegètica a la nostra demarcació. És un tema que n'hem parlat tant a l'Arrela com a la resta de programes d'UAU Lleida Ràdio, però volem saber en quin estat es troben ara i, sobretot, quina és la resposta que reben els pagesos afectats per poder doncs, sobreviure i mantenir els seus cultius. Per això avui qui ens acompanya és el Xavier Cullerés, un dels pagesos afectats. Molt bon dia.
6: Bon dia.
1: N'hem parlat, ho dèiem, en diverses ocasions, dels danys que provoca la fauna cinegètica, però si féssim un repàs dels últims anys o dels últims mesos, la situació ha millorat, ha empitjorat o està igual?
6: No, la situació cada vegada va pitjor i cada vegada la zona afectada és més extensa. Vull dir, ens trobem, veiem que jo, al meu cas, estic situat al meu terme municipal, Sarroca de Lleida, termes veïns, com poden ser Llardecans, Granadella, Torrebesses, a la millor fa 2 anys, quan parlàvem nosaltres que teníem danys de conills, ells deien, pues nosaltres no, n'hi ha pocs, és normal, ara ja estan dient, ostres, també tenim danys de conills. I entra per una punta de terme i és com una plaga, no? I que de fet ho és una plaga, va avançant. I arribarà un moment que això és, bueno, ja és insostenible en alguns territoris, però ho acabarà sent en general.
1: Clar, suposo que aquí situar l'origen és molt complicat, però els primers territoris on va començar a ser un problema greu i ara, com deia, s'ha anat estenent a la resta, quins serien?
6: Jo crec que quin seria l'origen, no? Suposo
1: sí,
6: que em preguntes.
1: Sí.
6: Clar, jo això no ho sé, però jo puc parlar pel Quebec aquí, al meu territori, és que aquí tenim una zona important de cepa, uh-huh. i el tema dels conills ha començat, per mi ha començat dins de les zones cepa. Perquè, com a tal, les cepes, aquests anys enrere, tenien unes restriccions de caça. Uh-huh. És a dir, a l'estiu, al mes d'agost o així, es podia caçar, a vegades, segons quins períodes amb gos, segons quins períodes s'ha de caçar sense gos, però les cepes no es poden. Està prohibit. Uh-huh. Llavors, què ha passat? Aquelles zones, al prohibir, doncs, bueno, allí ha anat multiplicant, però arriba un moment que s'ha extès, i ara ja ha sortit, ja ha desbordat fora de la zona cepa, uh-huh. ens ha entrat a la zona normal, ens ha entrat a la zona del rec, uh-huh. i bueno, ara ja és imparable, això.
1: Uh-huh. Clar, amb aquesta situació imparable, fins ara, què és el que s'ha fet a nivell administratiu? Quines solucions us han traslladat?
6: Bueno, al començament, com estava dient, donaven permisos per excepcionalitat, uh-huh. Quan el coto de caça ho demanava, però sempre donaven els permisos per excepcionalitat fora de la cepa.
1: Vale.
6: No? Fora de la cepa sí, però la cepa no. Llavors, clar, allí doncs, el conill ha anat procreant, ha anat multiplicant i ha anat creixent. Ara ja els permisos es donen a tot arreu, dins de la cepa i fora de la cepa. Però encara amb restriccions. No es pot portar gossos, no es pot furonar, depèn de quin període. Clar, llavors, això també dificulta la cacera. Vull dir, no és allò que puc anar a tot arreu. No, es limita. Mm-hmm. Llavors, un altre problema que hi ha és que caçadors, també cada vegada n'hi ha menys, en general, i dins a part dels conills, a la zona aquesta nostra, també tenim molt problema del senglar, perquè tenim mutxes aquí a la vora, que aquí, doncs, bueno, n'hi ha senglars a patades. Uh-huh. I llavors, quan s'obre el període de caça del senglar, com que no hi ha caçadors, s'han d'ajuntar tots, i inclús s'han d'ajuntar els del poble nostre, amb el veí, amb l'altre, per poder fer batudes pel tema del senglar. El que passa que si se'n van al senglar, no van al conill.
1: Clar.
6: Llavors, no hi ha gent per tot. I bueno, el conill durant l'hivern s'hi caça molt poc. Són quatre caçadors que hi van. I no és perquè la societat de caçadors o els caçadors no vulguin. És que no hi ha gent. Uh-huh. I l'administració, al final, ha passat del problema del control, l'ha passat a les societats de caça. I la societat de caça o els caçadors, jo, de la meva manera de veure, no en són ells els responsables.
1: Clar.
6: El caçar és un esport. El que vol sortir a caçar i veu un conill i tira un tiro i el mate, vale, però si vol sortir a caçar i l'únic que vol fer és veure com el gos persegueix el conill i com l'atrapa i el que fa, i arriba a migdia a casa i no n'ha matat cap ni ha tirat cap tret, no el pot obligar ningú. Vull dir, i l'administració ha volgut passar el control de la fauna als caçadors, i quan ha vist que no se'n surten, ara volen fer ells el control venint a les nits, que sí, ho demanes als agents rurals o al departament, demanes, venen una nit aquí, però una nit en un mes.
1: Ja.
6: Maten 200 conills. Ostres, sí, he matat 200 conills. Sí, però n'hi ha 2.000.
1: Ja.
6: No s'hi coneix.
1: Clar.
6: Una altra mesura que costa diners a l'administració i que no és efectiva. Uh-huh. Puntualment, si vas a una finca i mates 200 conills, dura uns dies, sí, s'hi nota, però és puntualment.
1: Clar.
6: Llavors, han tret mesures. El ballat. Clar, el ballat de l'orografia d'aquest territori nostre no són de grans finques. 3-4 hectàrees, 1 hectàrea, diferents nivells, diferents bancals. Ballar això és impossible. Mm-hmm. És que ampliem el territori de tanca metàl·lica per no res, perquè a dins de les finques hi ha una espona, hi ha un turonet. És inviable, perquè a part de ballar-ho és el manteniment.
1: Clar.
6: I ja, bueno, a part de tot això, ja no, és que ja no podem fer res més. Vam començar deixant de sembrar ordi i intentant sembrar el triticale, no? Que suposo que se n'ha parlat aquí al programa d'altres vegades, que és un cultiu que potser el conill no el troba tan apetitós i no se'l menja, però no se'l menja quan al costat té una parada d'ordi. Però quan, ara que ja portem 3 o 4 anys que el triticale anem sembrant cada vegada més, quan agafes una zona del terme que tot és triticale i no hi ha cap finca d'ordi, els conills s'acaben menjant el triticale. Els agradi més o menys, però se l'acaben menjant. Uh-huh. I clar, vull dir, ja no ens queda cap més cosa que puguem arribar a fer per part nostra. I aquí us busco una manera d'empestar els conills o de limitar la seva... que no crien tant o, no sé, esterilitzar-los o com sigui, però caçant és impossible. Matant conills és impossible. No hi ha res a fer.
1: Clar,
6: no res
1: perquè,
6: a fer,
1: és a dir, caçant conills és impossible. Si es treguessin algunes de les limitacions o totes les limitacions durant un període més o menys llarg, potser sí que seria possible, on hem arribat a un punt que ni així podria ser possible.
6: Jo crec que ni així. Jo crec que ni així. Perquè a les nits, ara sí, està autoritzat, s'ha donat ajuts per comprar visors nocturns i tal. Però al final la feina del pagès no és a la nit d'anar a caçar, no? Vull dir, és una persona que fa les seues hores treballant durant el dia, el que no pot fer és voltar tota la nit matant conills. I menys la persona que no set caçadora. Vull dir, jo no he set mai caçador i ara per què m'he de comprar un rifle i començar a tirar bales de tort i a dret si a mi això no me va?
1: No, absolutament.
6: O has de defensar el teu, si vale, però jo no estic avessat a caçar, no. Igual trec l'escopeta i em tiro un tiro al peu, jo què sé.
1: Clar.
6: No ho he fet mai.
1: Clar, però que al final... Llavors... No, dic que al final el conill tampoc l'has posat tu.
6: Clar, és una cosa que m'ha sobrevinguda sobre el meu territori, que per... jo no estic... crec i estic convençut que és per una mala gestió de l'administració, igual que els cabalins, i ara tindrem aviat un altre problema, que a part dels cabalins i els conills, que són els cabirols, perquè ja els veiem, i en veiem sovint, vull dir, i això tot ve per una mala gestió de l'administració, i al final això pues, se fa ingovernable.
1: Clar, mentre no arribi aquesta solució, vosaltres, els pagesos afectats, esteu rebent ajudes, amb indemnitzacions d'alguna manera?
6: No, res. Per part de l'administració, res. Ajuts directes pels danys, res. L'únic que en el cas del cereal, tens l'assegurança de cereal, que també, això és una història. Perquè, com que normalment és cultiu de secà, també n'hi ha de rec, però en el cas del secà, no? Vull dir, estem parlant d'uns cultius que tenen unes produccions limitades. Enguany la producció, si no tenies afectació de conills, ha estat una mica elevada perquè l'any ha portat així, però estem parlant de cultius amb una mitja en què està secant per aquí de sobre els 3.000 quilos per hectàrea. Val? De fet, quan fem l'assegurança de sequera o l'assegurança integral que diem d'agroseguro, tenim assignats una producció que no la determinem nosaltres, sinó que la diu agroseguro, no? Que ve a ser sobre els 3.000 quilos i jo no, a mi no me deixen assegurar més que aquests 3.000 quilos. Vull dir, la garantia me la donen pels 3.000 quilos. Però en el cas de fauna, primer que jo he de fer el parte de fauna abans del 15 d'abril, quan moltes vegades... A vegades sí que és molt evident l'any de conills, però moltes vegades, fins que no estàs a les vigílies de cosechar, no es veu el dany que ha provocat el conill.
1: Clar.
6: Amb el sentit de que hi ha vegades que el conill entra, menja, i l'ordi ja és incapaç de tornar a refer-se, sinó que ja es queda allí la terra blanca, vull dir, ja no queda res. Però hi ha vegades que, segons com va la primavera, el conill s'ho menja o arrasa, i si plou una mica, l'ordi torna a rebrotar. Però aquell ordi, quan arriba el mes de juny, com que ha naixut, per dir d'una manera, el mes d'abril, quan el conill ja l'ha deixat de menjar, ha tornat a fer-se, quan arribes al mes de juny, aquelles espigues no hi ha res, no han tingut temps de fer gra. Val? Llavors, allò ho veus al moment de cosechar, dius, ostres, ja, tota la zona aquella que s'han menjat els conills, sembla que l'ordi s'hagués recuperat, però quan vas allí, aquella espiga està fosa, no hi ha res dins. Va, això ja no t'ho cobreix, l'assegurança, perquè el part te l'havies d'haver fet abans del 15 d'abril.
1: Clar.
6: Per tant, si tu te'n dones compte al mes de maig o a mig maig, ja no pots fer parte, ja no et cobreix. Aquesta per una banda. Tenint en compte que tu haguessis fet el parte abans del 15 d'abril, el 20% del dany ja és una franquícia que la tens que assumir tu. És a dir, que el 15 d'abril ja només fem parte de les finques que creiem que passem del 20% de danys. Val?
1: Clar.
6: A més, el problema el tenim, que una finca que has fet un parte de conills, quan ja és el segon any, ja et penalitzen. A part del 20% de franquícia, Agroseguro te trau el 25% dels quilos que tenies assegurats. És a dir, si tornem als 3.000 quilos aquells que AgroSeguro ens deixa assegurada aquella parcel·la, el segon any ja no es tenim 3.000, ja hem de restar el 25%. I d'aquell 25%, el 20% de l'any l'han d'assumir nosaltres. És una mica complicat amb xifres, potser, però perquè era que ells va restant. Això el segon any. El tercer any en resten un altre 25% de la producció. Uh-huh. I al quart any aquella finca ja no ens la deixen assegurar. Clar, si això l'any de Conills va ser un any puntual, dius, bueno, mira, no, el primer any no he perdut res i tal, però com que ja anem any rere any amb la mateixa història, ara ja tenim finques que ja no les podem assegurar.
1: Clar. Clar, però
6: més,
1: no les podeu assegurar, però tenint en compte que el problema no s'ha solucionat, és que el perjudici que arrossegueu, o sigui, que cada vegada és més gran.
6: És
1: insostenible. O sigui, vist des de fora, a nivell de xifres amb números, això és insostenible.
6: Sí, no, jo dic que el món de l'agricultura i el món del cereal de secà, sobretot, que ja dic que les parcel·les de rec també comencen afectacions, eh? Vull dir, en aquests termes que hi ha tant conill, al final el conill no distingeix si s'acaba el rec, el que vol és menjar i menja el que troba. I gent que ara fa panís, que ja ha fet panís primerenc, doncs en zones on hi ha molts conills se li mengen el panís que surt. Vull dir, és que això ho afecta a tot arreu. Però el que l'administració, amb la seva burocràcia i les seues històries, no ha aconseguit que es fotre a terra al pagès, el conill jo crec que ho arribarà a aconseguir. Eh? Uh-huh. Vull dir, el conill està posant en una situació d'inviabilitat de segons quines explotacions per les seves afectacions. I les mesures aquestes, bueno, a l'arbrat l'administració et paga els protectors, no sé què, et paga el ballat. Tot això no ens porta enlloc, no soluciona res, tot això.
1: Clar. Pels oients que ens estiguin escoltant i que hagin aterrat ara al programa, quina diferència, o sigui, per què els conills diferencien o quina diferència hi hauria entre cereal de secà i cereal de rec?
6: No, n'hi ha cap de diferència, no n'hi ha cap. El que passa és que a les zones de rec, segons com, quan, si el conill comença a menjar a l'hivern, quan arribes a la primavera, quan tires l'adob de cobertera i engegues el rec, a vegades el cultiu va més de pressa creixent que el que menja el conill.
1: Val.
6: No? I arriba un moment que el conill, quan allò ja ho troba dur, que l'ordi o el blat que tinguis comença a passar d'herba, a passar en un estat ja de friolament, que ja comença a canonar, doncs a la millor l'animal ja el troba el cultiu més dur i a la millor la vora hi ha un plantat d'arbres, de presseguers, d'ametllers, d'olivers, del que sigui, que hi ha una herba més tendra, i pues, deixa allò i se'n va cap a l'altre cantó.
1: Al secà,
6: si tens ordi en un bancal i el veí al costat té ordi igual, tot porta el mateix nivell, com que no hi ha res més, mentre es poden, ells mengen allí. I com que ja no tens aigua per fer tirar el cultiu, per forçar-lo a la primavera ni res, pues, arriba un moment que aquell cultiu es queda allí.
1: Mm-hmm. Clar, amb tota aquesta radiografia que hem anat fent, és a dir, si et pregunto pel futur a curt termini, realment l'opció és canviar de cultiu?
6: Sí, però amb un secà ja ho canviem de cultiu. Ja, el percentatge de la majoria de les explotacions que ens afecta el conill, estem passant d'explotacions complint la norma d'un, no? que el principal cultiu crec que va ser el 70% de la d'un, era l'ordi, uh-huh. Ens està variant i el principal cultiu avui ja és el triticale. Uh-huh. Llavors, el triticale no és tan rendible, no ho produeix tant. Sí, però de moment el conill no li afecta igual al triticale que a l'ordi.
1: Te
6: torno a dir, perquè jo ja ho he vist, i ho he vist amb explotacions al rec. Gent que fa farratge perquè té bestiar i necessita fer farratge, sembràvem arraigrats al mes d'agost-setembre per tindre regràs a l'hivern, pel farratge per les ovelles, va arribar un moment que el regràs el vam tindre que deixar de fer perquè els conills el menjaven tot. Vam provar de fer i triticale, i mentre es van fer algun bancal de triticale barrejat amb el regràs, amb finques on hi havia bancals de regràs i bancals de triticale, el conill seleccionava i continuava menjant el regràs i el triticale no el tocava. Mm. En el moment que vam deixar de fer i regràs i que ho vam fer tot de triticale, els conills van arrasar el triticale, perquè no hi havia res més.
1: Clar.
6: Entens? Vull dir, és que això és natural.
1: Clar, és que realment, no, ni canviant de cultiu, us pot assegurar que no tornareu a patir danys de conills.
6: No, evidentment, perquè perquè, no sé, avui els... Jo ara no t'ho sé calcular estadísticament, no? Però vull dir, no et sabria dir quants conills per quilòmetre quadrat tenim aquí al nostre terme, però quan arribarem al mes d'octubre, aquests conills, encara que se n'hagi mort algun perquè s'ha caçat o perquè l'ha atropellat un cotxe o perquè se l'ha menjat un àguila o se l'ha menjat una guineu, però quan arribarem al mes d'octubre i tornarem a sembrar, aquests animals mengen i menjaran tot el verd que trobaran, sigui ordi, sigui blat, sigui triticale, ells han de menjar.
1: Clar.
6: I això no es pot parar, vull dir, no es pot parar. I caçant, torno a dir, caçant és impossible. Jo he sortit a la nit amb els rurals a matar conills i, bueno, clar, arriba un moment que quan el cereal ja es fa una mica grosset ja no es veuen, ja no pots entrar per dins de les finques amb el cotxe i ja no ho pots controlar. I això és imparable, és imparable.
1: Clar, quan us reuniu amb administracions, en aquest cas des de JARC, però també m'imagino des de la resta de sindicats agraris, d'entrada, què us traslladen ells quan vosaltres els hi traslladeu la situació i que patiu i que és ineficient les mesures que s'estan prenent? D'una banda, què us traslladen? I també què us prometen de com poden, creuen ells que es pot acabar amb aquesta situació?
6: Mira, jo he estat en reunions amb el JARC, amb l'administració, i fa més de 10 anys que estem reclamant el control de caça. I sempre el que s'ha fet ha set pedaços. I no es vol afrontar mai el problema, com se diu, no? Agafar el toro per les banyes. Només cal veure, i jo m'ho miro ara ja com un ciutadà, deixant de banda que sigui d'Ijar, que sigui d'on sigui. Ha hagut el problema de la PP a Barcelona i s'han posat tots els mitjans que ha fet falta per intentar controlar els senglars de Collserola. I tot i amb això, feia rai. No? Perquè van sortir un brots i el radi es va ampliant, ara sembla que ja no hi és perquè no se'n parla, però tant en tant agafes el diari i 6 positius més, 5 positius més, i es va ampliant. I aquí s'ha posat una mica de diners per fer alguna mesura, un any s'han donat cartutxos a les societats de caçadors, ara ha sortit una línia d'ajuts per protectors i per ballat, però torno a dir, però això no serveix per a res, és perdre el temps. I l'administració, allò de dir... una mesura dràstica, de dir, ostres, no sé, què hem de fer? Hem d'intentar una mesura d'exterminació, perquè al final això dels conills és que és com les rates, jo m'ho miro com les rates. Jo crec que fins que no hi hagi alguna malaltia que es declari que l'estan propagant els conills, l'administració no hi posarà mà. I és que ara com ara no està fent res. Tot això que està fent i no res és el mateix. Et van donant, sí, moltes bones intencions, farem això, farem allò, però el problema el continuïn tenint i cada vegada més extens. Hi ha més termes, hi ha més zones, i això no es pare.
1: Clar, tu, Xavier, a nivell particular, et consti d'algun pagès que s'hagi rendit, que hagi dit, mira, fins aquí, perquè és que no vull canviar de cultiu, o no puc canviar de cultiu, pel que sigui, pel que els anys ja són molt alts, plego, per aquest motiu.
6: No, el pagès no plegarà, si és un pagès, entre cometes, normal, professional, no plega, perquè... a no ser que tinguis només tota l'explotació de cereal i depenguis del 100% d'allò, que normalment no és el cas, però sí que tenim finques que dius, ostres, jo aquesta finca ja, l'any que fa de conills, la deixo abandonada. Uh-huh. Això sí que n'hi ha de finques així, sí, tant. Uh-huh. No tota l'explotació, perquè a la millor d'una explotació, jo què sé, un pagès que pugui tindre 50 hectàrees, pues, on té més danys de conills, pues, són 10 o 15 hectàrees, pues, hi ha gent que diu, pues, aquesta finca jo ja la deixo, no hi feia res. Perquè, total, el seguro ja no me la deixa assegurar.
1: Clar, clar.
6: Si sembro, he d'assumir jo tot el risc i ja ho veig el que m'està sortint, doncs, bueno, aquesta la deixo, l'abandono, la declaro de guaret a la d'un mentre es pugui la declarar de guaret i, si no, doncs que estigui abandonada.
1: Clar.
6: Però el que no puc fer és invertir en un cultiu com el cereal de secà, que els marges estan super, super ajustats i limitats. El que no podem fer és fer una despesa ja quan tens el 80 o 90% de possibilitats de que no collis res. Mm-hmm. Deixem-ho.
1: Clar,
6: deixem-ho.
1: Tu t'ho has plantejat? Deixar alguna finca?
6: Sí, jo he deixat finques.
1: N'has deixat, eh?
6: He deixat finques perquè no és rentable. No pot ser, eh? I ara mateix, mira, avui ara estem acabant de cosechar, ara el problema, sense els conills, ara el que és els rastolls, no hi ha res. Hi ha la palla seca, no hi ha gens d'herba, a més amb aquestes calors, la mica d'herba que hi havia, està tota seca, el problema se'ns trasllada a les finques de rec, a les finques d'arbrat. Jo tinc arbrat amb rec, el problema el tenim allà en les mangueres. Hi ha una densitat també de conills, doncs la mateixa que hi ha al secà, la tenim allí. Els animals van allí, busquen l'aigua, la manguera. Sí que hi ha unes hores que està regant, no?, i podrien veure del goter, però amb ells és igual. A la millor el goter el tenen a 10 centímetres i ells estan allà al costat i el que fan és mossegar la manguera i que surti aigua. Llavors, cada dia, i si no dia sí, dia no, jo mateix tinc que fer tot el tom a totes les finques, perquè és que si no ho fas, si estàs 3 o 4 dies sense anar-hi, quan arribes allí hi ha zones de les finques que les mangueres se'n va a l'aigua per tot arreu. Llavors estem llançant l'aigua, no l'aprofitem i a més a més la finca no es rega bé perquè evidentment no arriba l'aigua on ha d'arribar.
1: Doncs estarem molt pendents de com evoluciona aquesta situació, aquests danys provocats per la fauna cinegètica. Xavier Cullerés, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar el problema que hi ha i a veure si aquesta administració, que de paraules o de bones paraules en té moltes, però de fets, els fets els van de les mans, perquè no en pot cap.
1: Gràcies i que vagi bé.
6: Molt bé, vinga, gràcies.

0: les nacions. Sóc de l'oest de Catalunya, la terra...
1: I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uau.cat, a través del qual ens poden fer arribar aquelles qüestions que considerin que mereixen ser tractades en aquest espai. arrela@uau.cat. Gràcies per la confiança i nosaltres ens tornem a posar la setmana vinent, a la mateixa hora. Que tinguin un bon dia.

0: Arrela.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
1: Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Sant Manat que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focos secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al Massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels Juntaires.
2: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
1: Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
3: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
1: I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc després el camí vell. Hi havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 6 de juliol del 2026, últim dilluns d'Arran de Mar. Ho tenim tot preparat, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda, aquí, a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Començarem sota de l'aigua, coneixent de primera mà un projecte molt interessant a la Costa Brava. Ens prepararem per Nadal a Swim Rock, ens submergirem per fer snorkel al Delta de l'Ebre, recuperarem la història, concretament la història marinera al Maresme, i acabarem el programa d'avui parlant de les brises marines. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Ja desembicicletada. Ja m'he tret la bicicleta, les bicicletes de damunt i ja estic més tranquil·la, eh?
1: Menys mal.
2: I el que sí que sí... 31 graus de temperatura va marcar el cotxe quan venia cap aquí, eh?
1: No, fa una calor.
2: 31 graus,
1: eh? Aquest matí, abans de les 8 del matí, el meu cotxe ja marcava 24 graus i mig.
2: Mare meva.
1: I no eren ni les 8 del matí.
2: I diuen que aquesta setmana, o sigui, que demà comença la onada encara més amunt del calor.
1: Però jo,
2: ens derretirem.
1: Jo la meva pregunta aquí és si realment hem sortit de la primera onada de calor, perquè jo tinc la sensació que hem viscut amb aquesta calor des de que vam entrar a la primera i que no hem sortit. Vull dir que, no sé, demà, dimecres en parlarem de tot això aquí al programa.
2: Jo crec que quan vingui el tsunami de la calor, agafem-los, les criatures, que no en sortirem, eh?
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, doncs estic, com ja sabeu, cada setmana de dilluns i a part, com has dit, l'últim dilluns d'Arran de Mar. Marina, no ho sé, la meva pregunta és, tu com estàs?
1: Jo bé, perfecte.
3: Vale.
1: Cap pues problema. Ja,
3: si tu estàs perfecta, nosaltres...
1: Acalorada estic.
3: Sí.
1: No, això ho dic ben en sèrio, molta calor. Perquè vaig anar a veure les bicis, el tour i tot això ahir i... va ser horrorós. Anem a saludar...
3: És que no es pot.
1: No, jo vaig pensar, la gent que està aquí, mare meva, ja pot tenir devoció per les bicis. Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, prop de bé. Mira, jo recomano això mateix. Veure les bicis des de l'aire condicionat. Ara mateix falten 43 quilòmetres per arribar... Acaben de passar la frontera de Puigcerdà. Mireu.
1: Fantàstic. Te'ls regalo tots.
4: Està bé, això del turt. Està bé, això està molt bé.
1: Sí, super bé.
4: Què us anava a dir? La part horrible de tot plegat és que està cremant el país i el país és veí.
1: Sí. Incendi
4: de la Bisbal, incendi de la Catalunya Nord...
1: Però és que jo aquest matí a la ràdio escoltava que ja l'havien controlat i després he llegit que no l'han controlat. En quin punt està l'incendi?
4: No està... A veure... No està controlat, està delimitat o...
1: Perimetrat, que en diuen.
4: Perimetrat, exacte. Està perimetrat i estaven en el punt de controlar el flanc dret aquest que els hi fa més por, bàsicament perquè hi ha més massa forestal, marinada, onada de calor. Ara ho explicarem, ho ampliarem una miqueta més a l'actualitat, però és que ahir també teníem una a la Catalunya Nord que a la tarda va tenyir de vermell i de taronja el cel, era espectacular, recordava aquell malaurat incendi del 2012 a la Jonquera, i ara mateix toca més interior, però n'hi ha un declarat a Setmanat que acaba de començar, al Vallès Oriental, o sigui que aneu molt en cura, amb focs i amb coses i amb tot plegat.
1: Just fa un any això ho vivíem a les Terres de l'Ebre, eh? Vull dir que la història es repeteix, però en altres punts de Catalunya. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda. Bé, bé, bé, mira, aquí jo, fresquet, aquí als estudis, estem fresquets, però és veritat, fa molta calor, encara diuen que en farà més. Bé, és el que toca, és estiu. Re, content per una banda perquè és l'últim dilluns abans de vacances i trist perquè és l'últim dilluns del programa. Vull dir que estic com una miqueta així, amb el cor dividit i estaré tota la setmana, eh?
1: Estaràs tota la setmana amb el cor dividit?
2: Em passa sí, igual, em sembla
5: que sí.
1: No, home, no, que, sí. Que ja venen vacances. Has d'estar
5: content. Sí, segurament acabarà guanyant això, eh?
1: Vull dir, pots estar trist perquè el setembre, però ara que venen vacances, no. Jo no estaria trist ara.
5: No, no, ja et dic, segurament acabarà guanyant més pes el fet de que venen vacances i, per tant, això ja porta tota la il·lusió i l'alegria que et puguis imaginar. Però sí, després penses, ai, pobre Arran de Mar. Bé, què hi farem?
1: Què hi farem? La vida. Vinga, sí. Va. Deixem aquest debat, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: Actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'arribada de la onada de calor dificulta, com explicàvem, l'extinció de l'incendi de les Gavarres i el de la Catalunya Nord, Sergi.
2: Doncs sí, Marina, fins a 200 efectius mantenen hores d'ara la vigilància del perímetre de l'incendi forestal de les Gavarres, que ha cremat més de 2.200 hectàrees. L'arribada de l'onada de calor i les marinades preocupa especialment els bombers, sobretot el flanc dret de l'incendi, on ara mateix hi ha més massa forestal per cremar i podria haver-hi alguna rebufada. El foc ha creuat de nord a sud el massís, des de la Bisbal fins a Calonja, deixant una cicatriu que és visible fins i tot des del satèl·lit. Mari Muñoz és la sotinspectora de bombers.
3: Ens preocupa, segueix sent el flanc dret, segueix sent aquesta, l'interior de les Gavarres. Quan parlem de flanc dret és això que dona, no?, cap a Girona, d'alguna manera. Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de la marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre, no?, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir. I és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també, doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
2: S'ha incidit especialment en el fet que encara hi ha molts punts calents, l'onada de calor que es manté i l'entrada de marinades dificulten que es pugui extingir del tot. Depenent de com evolucioni el dia, el vespre es podria donar per controlat.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
2: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat ja aquest dilluns que el govern prepara ajuts econòmics per fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa forestal estigui millor preparada per evitar els incendis. Els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions de l'interior del perímetre. N'hi ha 11 on hi ha afectació estructural a l'interior, mentre 14 tenen afectació només parcial a l'exterior. Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura és el municipi amb més superfície afectada pel foc, així com la Bisbal, on comença l'anomenada carretera de la Ganga, les urbanitzacions de Cabanyes, a Calonja, i Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro. De fet, els bombers mantindran la vigilància sobre les zones a les quals s'han deixat tornar els veïns, com Masambrós i Vallrepòs, perquè són molt properes al perímetre. Pel que fa a l'incendi que afecta la Catalunya Nord, encara segueix fora de control i ha arrasat 4.600 hectàrees de massa forestal i agrícola. Ha obligat a evacuar 10.000 persones de 26 municipis al massís dels Aspres, entre els quals hi ha Queixàs, Castellnou i l'Illa, el Rosselló, i Rodès i Glorianes, el Conflent. Un miler de bombers amb 200 vehicles treballen sobre el terreny, els que s'hi sumen als mitjans aeris. La columna de fum ha estat ben visible a tot l'Empordà i ahir al vespre i nit va arribar a precipitar cendres sobre la comarca. I en àmbit meteorològic hem de dir que ahir es va iniciar la segona onada de calor de l'estiu a l'Empordà en registres que van fregar els 40 graus a pobles com Cabanes i Espolla. Es preveu que la onada de calor s'allargui fins divendres i toqui sostre entre dimecres i dijous. Per aquests dies, el Servei Meteorològic de Catalunya hi ha més un avís vermell per dimecres que inclou bona part de comarques gironines.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El risc d'incendi és molt alt al Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, coincidint amb l'arribada de la segona onada de calor d'aquest estiu, Cel.
4: Així és, Marina. A les altes temperatures s'hi suma la presència de més sotabosc, acumulat després de les abundants pluges de l'hivern. I el vent de mestral, unes condicions que eleven la preocupació en un territori que encara recorda ara l'incendi de Paüls de fa un any. Escoltem a Ricard Expósito, cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.
5: Pues bueno, tot just una setmana abans de que es compleixi l'any de l'incendi de Paüls, acabem de passar un període de vent en les mateixes condicions que aquell dia. Per tant, a nivell meteorològic hem de preveure que tindrem alternances entre dies de mestral, calorades, etc. Per tant, tindrem un estiu complicat.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per una nova onada de calor entre diumenge i com a mínim dimecres. Els dies més intensos de l'episodi seran avui i demà, coincidint amb l'arribada d'una massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Pel que fa a la temperatura, es preveu que les màximes superen els 40 graus en punts de la plana de Lleida i que se situen per sobre dels 35 graus a la resta de la depressió central i el Prepirineu. Les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors de Catalunya i que en alguns punts del litoral i prelitoral podrien quedar per damunt dels 25 graus. El cap de l'àrea de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha destacat la persistència d'aquest nou episodi calorós i ha advertit que encara que a partir de dimecres es pugui retirar l'etiqueta d'onada de calor, els models indiquen que la temperatura es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de juliol.

0: en mares i pares d'infants i adolescents, no?, que veuen com, pues, bueno, pues que es van acumulant molts de cromos repetits, que en la seva situació se troba moltíssima gent, i per què no fer trobades per tal, pues, d'intercanviar cromos i que, pues, los que tu no tingues puguen servir per a altra gent i viceversa. Val a dir que ha tingut molt bona acollida, per ser el primer dia va haver una desena de col·leccionistes acompanyats dels seus familiars i, bueno, pues, també és un punt de trobada, un punt per a xerrar, per a conèixer gent i per a fer contactes, no?, per a interessos comuns que puguen tindre.
1: L'activitat tindrà lloc tots els dissabtes de juliol en horari de 7 a 8 i mitja de la tarda i està oberta a persones de totes les edats que vulguen completar el seu àlbum o compartir estona amb altres col·leccionistes. Des del consistori animen els veïns i visitants a portar els seus cromos repetits i participar en aquesta proposta lúdica que combina l'afició pel futbol amb la convivència i l'ambient d'estiu al municipi.
2: Anem fins les costes del Maresme. La Biblioplatja d'Arenys de Mar tornarà a la Picòrdia el 15 de juliol, on s'hi estarà fins al 4 de setembre. Durant aquest mes i mig, la instal·lació acollirà tota mena d'activitats per tots els públics, Oriol.
3: Doncs sí, Marina, aquest servei extern de la Biblioteca Pare Fideu Fita d'Arenys, que va néixer el 1997 amb caràcter pioner a Catalunya, ofereix serveis com el préstec de llibres, la consulta de diaris i revistes o informació relativa a Arenys de Mar. Com ha explicat la seva directora, Montsabat, és una oferta que respon a la demanda existent entre els arenyencs i usuaris de la primera platja, entre els quals hi ha lectors fidels de la premsa del dia.
4: Tenim novel·les, novel·les per joves, novel·les amb llengües. Trobareu també llibres, sempre, alguna cosa de jocs o de manualitats, revistes, que cada any la PEC, no?, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, ens fa regal d'unes revistes. Trobarem sempre els diaris del dia.
5: Molt bé.
4: Perquè hem vist que al matí, no?, obrim a les 10, encara tenim usuaris de diari. Clar. I tenim usuaris de diari de cada dia que venen a la Biblioplatja. Val? I també tenim algun joc de taula.
3: La Biblioplatja d'Arenys posa a disposició de la ciutadania tot un seguit d'activitats que van des de l'Hora del Conte per a infants fins al Festival Arenys de Contes adreçat als adults, passant també per xerrades i passejades del cicle de natura, tallers creatius diversos i concerts, entre altres propostes. Pel que fa al cicle de natura, serà el protagonista cada divendres a les 7 de la tarda.
4: Sis divendres a partir del dia 17 de juliol a les 7 de la tarda. Farem una xerrada sobre aranyes, que no ho hem fet mai,
5: oh,
4: i es veu que és molt interessant. La següent farem, observem la flora de les platges a càrrec de la Carme Buixalleu. El següent serà Donem refugi a la natura a càrrec d'en Jaume Ramon i la Rosa Mastessà del grup Natura Externa. Llavors, el següent divendres parlarem, observem el mar, fem ciència, càrrec de la Macarena Marambó, de l'investigadora de l'Institut de les Ciències del Mar.
5: Sí, molt bona.
4: El dia 21 d'agost farem la flora invasora, un repte per al litoral a càrrec de l'Edgar Mestres, i l'última serà el dia 28 d'agost, i el que farem serà un cinefòrum, farem un debat cinefòrum a la fresca a càrrec de la Jordina Vila.
3: Aquest estiu la Biblioplatja estarà oberta de dilluns a divendres de les 10 del matí a 2:15 del migdia i de 5:45 de la tarda a les 8 del vespre.
2: Festa Major de Sant Zenon d'Arenys de Mar escalfa motors. Avui, com a preludi, es farà la tradicional enramada de la plaça de l'Església. Com a novetat, aquest any hi haurà un vespreig que amenitzarà la tarda amb tres punxadiscos. La cita és d'aquí a una horeta, a les 5 de la tarda.
3: Exacte, Marina, una mica menys ja, eh? Una de les activitats que donen el tret de sortir d'aquesta Festa Major és l'enramada de la placeta gràcies a les entitats que conformen les barraques. Són el Patronat de Sant Roc, el Cau Flor i Calcat i l'Associació del Pobillatge. Amb motiu dels 25 anys de barraques, al marge de les tres nits d'actuacions, la primera serà a la placeta i les dues restants a la platja de la Picòrdia, recordem, hi haurà altres actes per commemorar aquesta efemèride. El primer és aquest vespre mateix, un vespreig musical que se celebrarà coincidint amb l'enramada i que comptarà amb el servei de barra i tres punxadiscos. En dona més detalls una de les membres de la Comissió de Barraques, Ruth Ersa.
6: Primer començarem, com sempre, a fer l'enramada, que demanem una mica d'ajuda perquè, si no, estarem molta estona per fer-la i és necessari que vingui la gent a ajudar, i després ja es poden quedar, tindrem barra, tindrem música, un parell de DJs, o tres, de fet, i serà molt divertit. Així que esperem que la gent s'animi a venir a ajudar i...

0: i també doncs, a fer una miqueta de vespreig.
1: L'enramada començarà a les 5 de la tarda i s'allargarà fins 2:15 de la nit. D'altra banda, des d'aquest cap de setmana ja es pot gaudir també de la Fira d'Atraccions a la platja de la Picòrdia, que estarà instal·lada fins al pròxim 12 de juliol.
2: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el pas del Tour de França i a Tarragona va deixar un impacte econòmic de més d'un milió d'euros a la ciutat només en la jornada de diumenge. Més de 60.000 persones van omplir els carrers de Tarragona i l'Ajuntament en fa una valoració més que positiva. Es destaca la gran participació del públic, que no es va voler perdre la cita esportiva de primer nivell malgrat la calorada, i també el bon funcionament de tota l'operativa. Valoració positiva de tot el dispositiu per part dels veïns del Parc del Francolí. El seu president, Jordi Miguel, ha explicat que estan satisfets per com ha funcionat tot aquests dies, que han estat complexos per les restriccions que han comportat al pas de la Ronda a la Gala. I és que aquesta zona de la ciutat era un dels punts amb més afectacions per la instal·lació del Village i com a punt de sortida de la cursa. Miguel explica que estan contents, tot i incidents puntuals, i admet que va ser un gran dia per Tarragona i pel barri.
3: Crec que en general ens ha arribat a les molèsties d'algun veí, evidentment, però en línies generals jo crec que tot ha anat bastant bé. El dispositiu que es va muntar, tot i que ha semblat que ha sigut excessiu, la veritat que va funcionar bastant bé, i el dia d'ahir crec que, bueno, sobretot perquè ens agrada els esports i vam poder gaudir a casa nostra de tenir els autobusos, per exemple, a la sortida de casa, doncs, que era una cosa bastant emocionant i bastant bonica.
2: Prèviament, els veïns i les veïnes s'havien reunit amb el consistori per conèixer a fons com els afectaria en termes de mobilitat el pas de la prova ciclista. I ho comentàvem al principi, Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions davant una nova onada de calor que ha iniciat aquest diumenge i que es pot allargar fins dijous o divendres a l'alt perill d'incendis forestals que hi ha. La segona calorada de l'estiu es preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els pronòstics del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a temperatures que podrien superar els 42 graus en diversos punts del país, sobretot a la meitat oest de cara a dimarts i els següents dies. Aquest dilluns l'alerta per onada de calor s'amplia pràcticament a tot Catalunya i especialment a les comarques del Pla d'Urgell, Segrià i Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que preveguin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància en les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. També es reclama molta prudència en el bany, a les platges, piscines i aigües interiors en aquests dies de calor intensa. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
4: Bona tarda. Una situació força tranquil·la a tota la costa, per tant, bones condicions per la navegació, però sí que és cert que encara queda una mica de tràngol, especialment de mar de fons, tant a la banda del Delta de l'Ebre com també al Cap de Creus. Les últimes hores ja està bufant encara una mica de vent de dalt i sobretot tramuntant al nord de Girona, molt rescalfada per cert, i encara ha remenat aquest fons marítim. En qualsevol cas, al llarg d'aquesta tarda el vent que s'imposarà és el de sud o sud-oest, un palet més reforçat a la costa entre el Baix Empordà i també el Maresme. En qualsevol cas, tampoc parlarem de gran moviment marítim. Marejola en general, una mica d'ondulació, que al llarg del vespre i nit anirà de baixa. Pel que fa demà, al matí un vent molt feble, de terral, girant fins i tot cap a sud, durant la tarda imposant-se de sud, sud-oest, però d'una forma més aviat feble. Per tant, estarem parlant també d'estat de la mar força plàcid. Demà, amb menys corrent de mar de fons. N'estem pendents a la xarxa.
2: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda. Situació complicada en algunes vies. A l'autopista AP7 hi ha dos carrils tallats entre Viladamuls i Viladasens en sentit Barcelona per una furgoneta volcada i per un incendi. Hi ha retencions des de Bàscara. La Nacional 2 està tallada a Viladamuls en tots dos sentits per aquest incendi. També estan tallades per incendi la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GIV-6612 entre Calonge i Santa Cristina d'Aro, la GI510 a Llers, i només es permet el pas als veïns a la GI664 entre Cassà de la Selva Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. A banda d'això, també comentar-vos que l'autopista P7 i a l'antitud i trades de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, en sentit sud, a la C33, hi ha retencions a Montcada en sentit Barcelona per un vehicle variat que talla un carril. A la pota nord, a la B20 i a Cua, Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, a la ronda del hi ha retencions a Sarrià en sentit Llobregat i de Diagonal a Horta en sentit Besòs. I la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i d'Esnadrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i d'Esnadrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. Des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

Només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Randa.

0: Les profunditats de l'actualitat.
1: Comencem el programa d'avui anant cap a les aigües del Cap de Creus per parlar d'un projecte molt interessant que ara mateix comença la tercera fase, una iniciativa encapçalada per l'entitat Submón. Sergi.
2: Sí, Marina, és el projecte Costera, que estudia les poblacions de Dofimolar i la seva interacció amb els pescadors, un treball que va començar l'any, podríem dir, 2022 i que està a punt d'engegar la seva tercera etapa. Per això mateix podem saludar la Carla Chicote, que és la cap del projecte. Carla, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda. Què tal?
2: Molt bé. Posem una mica, volem posar sempre per començar en situació una mica als oients i que ens facis una mica 5 cèntims de per on ha transitat fins ara aquest projecte del Costera.
3: 22 no comença Costera, però nosaltres portem fent el seguiment de la població del Dofimolar des del 2017, o sigui, fa 10 anys, i una mica doncs, la trajectòria ha estat doncs, això, no? Va veure com ha anat evolucionant aquesta població, com ha anat augmentant el nostre coneixement també o el que sabem, i com una mica derivat d'això doncs, vam començar el projecte Costera, que era sobretot per treballar en col·laboració amb el sector pesquer i conèixer quin era el comportament dels dofins molars durant les seves interaccions en les xarxes d'arrossegament de pesca.
2: Mm-hmm. Fins ara, què us ha permès descobrir d'aquesta interacció que m'estàs dient, d'aquesta relació entre els dofins, la pesca, les xarxes? Hem llegit que sobretot us heu centrat en l'arrossegament, no sé si en algun art de pesca més.
3: Sobretot nosaltres ens hem centrat en l'arrossegament, en aquí, perquè les interaccions i on s'estan alimentant en un 80%, 90% dels albiraments es fan en presència d'embarcacions d'arrossegament. I el que hem descobert, doncs, moltes coses. La primera és que aquesta interacció no és negativa, no és negativa pels dofins, això és molt important. Això vol dir que ens queden emmallats a dintre de les xarxes, però pescadors, perquè el que sí que hem pogut veure a través de ficar càmeres és que els dofins no entren i destrossen el peix dintre de les xarxes, com sí que pot passar potser en altres arts de pesca, i es mengen el peix que queda atrapat per fora de la xarxa. I van recorrent tota la xarxa, van escanejant tota la xarxa i van agafant els peixos aquells que queden per fora.
2: Mm-hmm. Això xoca una mica amb la creença que molts pescadors havien tingut fins ara de que precisament els dofins interactuaven a la inversa, no? Vessant una miqueta potser una mica més negatiu.
3: Clar, bueno, això, per exemple, el fet de posar càmeres ha estat una gran experiència perquè realment tant els pescadors com nosaltres hem pogut veure com era realment, perquè no... els veus a la superfície i no saps ben bé què estan fent i de sobte doncs, poder-los veure alimentant-se a les xarxes i el pescador també poder veure, no?, com és aquesta interacció, doncs ha anat molt bé. Sí que és cert que això en altres pescaries, com per exemple l'Altramai, tot el que està passant en el sud de Catalunya, és molt diferent. Aquí doncs, sí que produeixen danys a la xarxa i sí que la trenquen, sí que es mengen el peix que surt destrossat. Llavors, en altres pescaries la cosa funciona diferent. En aquesta i en aquesta zona, de moment, la interacció és, com a mínim, no és negativa, és bastant positiva.
2: Fins ara us heu centrat, o heu centrat a l'estudi, a l'àrea entre el tram de Cap de Creus i, podríem dir, Massís del Montgrí. Per què heu escollit aquesta àrea per l'estudi i què té d'interessant, què ens aporta?
3: Clar, aquesta àrea... O sigui, s'engloben diverses coses. La primera és que realment la plataforma està molt a prop de la costa i aquesta espècie, el dofimolar, és una espècie costanera. Per tant, se solapen, com si diguéssim, l'activitat pesquera, se solapa que hi ha dofins i després també perquè és una zona que a nivell de recursos pesquers també és bona, per tant, si hi ha pesca, doncs hi ha dofins i pescadors, i és com que s'engloba tot conjuntament en aquesta zona. I a part, realment, doncs, també té uns valors culturals i paisatgístics molt alts.
2: Mm-hmm. I ara engegueu tercera fase, o sigui, Costera 3. Explica una miqueta en què consistirà i quin cop de volta li heu donat a tot plegat o amb què ho amplieu? Què preteneu en aquesta tercera fase?
3: Doncs en aquesta tercera fase és una mica tenir una imatge, l'altre dia ho comentàvem, tenir una imatge com 3D del que està passant. És a dir, tenir les càmeres, tenir els drons, perquè molts dels comportaments que estem intentant també veure, clar, nosaltres no els veiem des de la barca i en quan posem un dron doncs ens permet veure realment com es comporta el grup i com, és a dir, com es comporta i com actua a l'hora de baixar a alimentar-se. Però també ens permet fer la part de morfometria dels dofins, és a dir, veure una mica l'amplada i la llargada. Això també ens permet veure una mica l'estat de salut. Ens permet també veure el tema del tamany entre les cries i les mares. És a dir, ens dona molta informació, tant per la part aèria, com si diguéssim, com per la part submarina amb les càmeres. I a més, també tenim hidròfons i ja ho complementem amb tota la part de determinar quin és el patró acústic, que realment difereix molt de a lo millor del patró acústic en el que socialitzen més, és a dir, en el que no és una zona tant d'alimentació, sinó que són zones a lo millor més de descans o de socialització, doncs el patró acústic també és molt diferent i hem fet coses que són força interessants. I tot això, que són una quantitat de dades enormes, doncs fem servir també la intel·ligència artificial per poder bàsicament fer l'anàlisi i fer-nos una mica la vida més fàcil, eh?
2: Mm-hmm. No podia, evidentment, es tracta de... Suposo que gestionar tot aquest volum de dades és molt complex i sí, és veritat, la IA ens ajuda en aquest aspecte. Carla, et volia comentar, darrere d'aquesta tecnologia, darrere d'aquests projectes, quanta gent hi treballeu? Quanta gent esteu implicats en el projecte?
3: Doncs menys dels que voldríem, a vegades. Però, bueno, o sigui, el projecte pertany a Submón. A més, és un projecte que està finançat, bueno, està en col·laboració de la Fundació Biodiversitat i és un fons FEMPA, que són els fons marítims pesquers de la Unió Europea. I, clar, Submón som una entitat que ara mateix em sembla que no és una entitat excessivament gran, som unes 12 persones. I en el projecte, concretament, estaríem parlant de 3 persones, 3-4, amb la part de comunicació.
2: I per la part dels pescadors, a quines cofradies heu anat a picar la porta o quants pescadors hi participen?
3: Doncs hem anat a la de Llançà i a la de Roses, bàsicament, uh-huh. Perquè per l'àrea d'influència són les cofreries amb les que hem treballat més i participen pescadors de les dues cofreries i han participat doncs, en embarcacions. Òbviament, sempre hi ha... També és veritat que nosaltres estem molt centrades en les embarcacions que no pesquen al canyó, perquè els dofins no estan al canyó i que, per tant, pescarien a les zones de fora del canyó i aquestes potser no són tantes, però embarcacions com la del Galando, la del 21, que són de Roses, els germans Maura de Llançà, el Rocafornet també ha participat, el Nova Harmonia, embarcacions, bueno, bàsicament de Roses i Llançà, i la veritat és que agraïm moltíssim la col·laboració del sector, perquè realment ens ha facilitat moltíssim les coses. I també hem establert una relació que ens ha portat molt de coneixement, que potser no haguéssim tingut.
2: Uh-huh. Perquè quins inputs us donen els pescadors? O sigui, que suposo que per ells també és una novetat el poder interaccionar o el poder, o potser el saber que el que estan fent serveix, no?, aquesta informació.
3: Jo crec que sí, perquè a més és una cosa que els científics sent poc, que és donar un retorn de què és el que s'ha assolit una mica amb la seva col·laboració, no? Molts científics sí que demanen la col·laboració del sector pesquer, però després no hi ha un report de dir, escolta'm, doncs aquest embarque ha servit per això, i això ho hem intentat promocionar molt, doncs això, el fet de no només fer els embarques, que ens permeten fer els embarques per poder posar totes les càmeres, que logísticament és complexa, sinó després, doncs això, ensenyar les imatges, preguntar-los, escolta'm, això com ho veuries? Ells tècnicament també ens han ajudat molt, perquè coneixen moltíssim la xarxa i com treballa, i nosaltres no. Uh-huh. Llavors, moltes vegades hem posat càmeres que no ens han servit de res. I jo crec que aquesta part del retorn, no?, i d'aprendre els uns dels altres, doncs és molt enriquidora. I a nosaltres ens ha ajudat molt.
2: I quan a tempos, ara engegueu la fase 3, quan us ocuparà aquesta fase? O no sé si hi ha una millor època que escolliu justament per centrar les observacions. Com van una miqueta els tempos?
3: Sí, o sigui, tenim diverses campanyes, intentem fer una mica un seguiment anual, no? Perquè és veritat que hi ha diferències entre les èpoques. També intentem sortir en època de veda, és a dir, quan no hi ha pescadors, per veure una mica també què passa, no? Què fan aleshores els dofins. Hem fet ara una campanya forta, el mes de maig i el mes de juny, ara doncs, seguirem durant el mes de juliol. L'agost és complicat perquè una de les coses que passa també a la zona és que és molt turística i llavors es dificulta molt la feina, també quan hi ha moltes embarcacions. Uh-huh. I llavors el projecte acabarà el juliol del 2027.
2: D'aquí un any, pràcticament,
3: sí,
2: no?
3: Sí, exactament. Just un any. Sí, d'aquí un any, sí. I res, doncs aquests mesos ens estarem sortint, al setembre tornarem i, bueno, és una mica un seguiment anual.
2: I, Carla, amb aquests anys que porteu fent el Costera, ja teniu alguna primera conclusió, per exemple? No sé si voleu arribar a l'objectiu final de saber en quin estat es troben les poblacions, si la població de dofins molar al Mediterrani és sana o està en bon estat.
3: O sigui, sí, tenim algunes conclusions. A nivell del Mediterrani jo no puc parlar perquè nosaltres tenim una zona petita, però sí que tenim les conclusions de que en els últims anys la tassa de trobada ha augmentat. No sé què passarà aquest any, però sí que és veritat que des del 2017 la tassa de trobada vol dir quantes vegades veiem dofins quan sortim amb la barca, no? Això ha augmentat des del 2022 al 2025, pràcticament aquesta tassa es va doblar. Això no vol dir que hi hagin el doble de dofins, perquè pot ser que potser doncs, els grups siguin més petits, però bueno, sí que és veritat que hi ha un augment. Tenim més de 700 dofins identificats, fotoidentificats. Sabem que les interaccions no són negatives, sabem que tenim un coneixement del patró acústic i en general el que sí que tenim molt clar és que ara mateix l'estat de la població a la zona és bona. El que ens falta és veure si això es podrà mantenir, si això es deu, és a dir, aquest augment és com puntual i es deu a canvis de moviments al Mediterrani o realment, perquè sí que veiem que tenen cries durant tot l'any, que això també està molt associat a un èxit reproductiu, és a dir, si hi ha accés a l'aliment, no? Pues normalment, que és el que limita a vegades la part, com si diguéssim, de cria, si hi ha un accés a l'aliment, doncs també hi ha... Pues això, hi ha cries tot l'any. Sí que és veritat que ara creiem que l'estat de la població es troba en un bon moment i haurem de veure què passa al llarg dels anys i també què passa amb la dependència de la pesca.
2: Clar. O sigui que hem traspassat una mica aquell efecte pandèmia, que veiem moltes més coses a mar aquell any que va ser especial, i és un fet que el continuem veient, no només amb dofins, feia pocs dies han passat dos o tres rucuals comuns per aquí davant de la costa del Montgrí, que també va ser una experiència molt, molt impressionant per qui ho va veure.
3: Sí, bueno, jo crec que al final també hi ha, bueno, tot és, hi ha més ulls a mar. No? A l'època, per exemple, de la pandèmia hi havia molts ulls de mar, també va coincidir amb el Glòria, que va portar un aport de matèria orgànica molt a prop de costa. En aquest cas, pues, la pujada del rorqual, no? Com dius tu, quan van cap a la zona més d'alimentació del nord, coincideix amb que hi ha més gent i, per tant, a vegades doncs, és més fàcil veure'ls. Hi ha anys que passen més a prop de costa, altres que passen més lluny. Al final és tot un cúmul de... Vull dir, no és només una causa a vegades, no? Sinó que hi ha diverses.
2: Doncs, Carla, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta evolució del projecte. Actualment, recordem, ens trobem a la fase 3 del projecte Costera. Té un any, acabarà el juliol del 2027, i esperem que tingueu molt bones notícies pel que fa a aquests dofins molars aquí a la nostra zona.
3: Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Jo sí que voldria recordar que, vull dir, a les persones que surten a mar... que, bueno, pues això, que són animals que són salvatges, que estan protegits, no? I la part com de responsabilitat a l'hora d'apropar-nos amb les embarcacions, i que es poden gaudir, s'han de gaudir, s'han de disfrutar, formen part de la nostra terra i de la nostra mar, però amb respecte sempre i seguint la normativa.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Carla.
3: Doncs gràcies a vosaltres per convidar-nos un cop més.
1: Seguim a mar, però canviem de tema. Aquest cap de setmana arriba una de les cites que ja s'han convertit en un clàssic en la natació a les aigües obertes aquí al territori del Tarragonès. Es tracta de la Swim Rock, una travessia que es fa al Roc de Sant Gaietà i que ja ho té tot a punt per una nova edició. En parlem amb un dels seus organitzadors. Jaume, molt bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
1: Ho dèiem ara, tot a punt, no, ja, a hores d'ara?
4: Sí, ho tenim tot a punt. Sí.
1: Expliquem-ho per la gent que potser no ho conegui o no ho hagi sentit a parlar mai. Com definiríem que la Swim Rock, o què és la Swim Rock?
4: Sí, la Swim Rock jo la defineixo com una festa de natació d'aigües obertes, on hi ha gent de tot Catalunya, doncs, que ve a passar un matí diferent, a passar un matí amb amics, a disfrutar de l'entorn, a disfrutar de les aigües, i bé, doncs sí que és una travessia competitiva, però bueno, també es ve a compartir, a gaudir, a parlar amb companys i companyes d'altres clubs i a fer com una inauguració de l'estiu.
1: Com va sorgir la idea de realitzar la primera edició? Perquè enguany, si no m'equivoco, és la 11a, no?
4: Bueno, això l'altre dia, parlant amb el Raül de Ràdio Roda de Barà, vam estar comptant i és la 12a. Sí, anem a equivocar. El Covid va haver-hi un any que no ho vam fer. Nosaltres pensàvem que eren 2 anys, però realment, revisant els arxius, vam veure que era un mes, un any, no ho vam fer pel tema del Covid, i seria la 12a. Ara ho estic rectificant tot arreu, perquè també a la samarreta commemorativa que fem, dic, ostres, ho vaig a rectificar ràpid perquè tenia posat a tots els llocs 11.
1: Hem arribat a temps, almenys, a ratificar-ho. Sí. Això és important. Doncs com va sorgir la idea de poder realitzar aquesta travessia?
4: Sí, mira, ja fa anys, ja, el 2014, amb el Kepa de Creixell, doncs vam dir, ostres, per què no s'aprofitem aquesta zona tan bonica? Ja veníem prèviament d'organitzar la Mediterranean Race a Torredembarra, que és una qualdó que vam celebrar la setmana passada, que consisteix en 5 quilòmetres córrer, 2 nedar a la zona de la Pella i 5 córrer. La gent va tenir bona acceptació, li va agradar, i va dir, ostres, per què no fem doncs una travessa sense córrer per gaudir d'aquesta zona tan bonica que té de la Baix Gaià? I així va sortir la idea. La primera edició eren molt poquets, o sigui, m'atrevia a dir entre 25 i 30 persones, i bueno, vam tirar endavant. Va haver-hi bona resposta i bueno, doncs, ja s'ha anat fent lloc, no?, amb els anys.
1: De moment, quants inscrits teniu? Perquè entenc que la gent encara es pot inscriure.
4: Sí, encara es pot inscriure. Jo suposo que demà o així ja tancarem 1.500, que ja tenim 163. I de 3.000 la deixarem una mica més, que ara mateix hi ha 64. Totes les dues curses, doncs, fem 5 categories. O sigui, el que són els premis són els 3 primers absoluts masculins i femenins. I després fem 5 categories. Fem 5 categories que estan totes a la web, no? Per franja d'edat i d'any de naixement. Llavors, bueno, tenim les 5 categories que són júnior, sènior, veterà, màster i màster plus.
1: Has dit que demà tancareu segurament la de 1.500. Quanta gent, quants inscrits hi poden haver màxim?
4: Vam dir entre les 230.
1: Déu-n'hi-do.
4: Llavors ja estem ja aquí, que sempre podem deixar alguns més, però també l'espai és el que és. El Remesmeratà tampoc no... És un espai petit i tampoc no... També venen familiars i també hi ha l'Ivan, també, que té l'empresa de Paddle Surf, i llavors queda petit l'espai.
1: Sí, sí, hem de dir que és un espai bastant reduït, tota aquella zona. Hem de dir que normalment té molt d'èxit aquesta travessia. No sé si cada any s'inscriuen 230 persones, però Déu-n'hi-do, cada any hi ha molts inscrits.
4: Sí, Depèn de l'any. Aquest any, podríem dir, estem més o menys amb els mateixos números que el 2024. L'any passat va coincidir amb la baixada de l'Ebre i una altra, alguna altra competició, una altra travessia.
1: Sí, amb Torredembarra, diria.
4: Sí, el dia abans hi havia Torredembarra. I, bueno, realment no volíem fer nosaltres ahir, però com passava el Tour de França, per roda de barà i tallaven tantes hores la Nacional, vam decidir doncs, fer-la millor al cap de setmana següent.
1: Això us anava a preguntar. Enguany és un cap de setmana una miqueta més tard, perquè normalment sol ser el primer cap de setmana de juliol. Enguany és el segon.
4: Sí, és el segon per aquest fet, pel Tour de França, perquè tancava moltes hores la Nacional. I el dia 4 no podíem fer-la, perquè ja teníem la Fermí Morera. I bé, aquest canvi, doncs, ha anat bé, també la gent ha respost bé i ja fa mesos que pregunten i s'han anat apuntant.
1: No sé si enguany presenteu alguna novetat. L'any passat diria que veu afegir categories, no sé si enguany hi ha alguna novetat.
4: Com a categories, bueno, farem les mateixes categories, tant la 1500 com 3000, i bueno, seguim amb les curses, amb les travessies infantils també, i res més, cap novetat més. Tant, doncs, seguirem. Esperem que no hi hagi gaires meduses i que, bueno, que el temps ens acompanyi. En teoria, les previsions són bones i res, a gaudir d'una jornada de natació d'aigües obertes.
1: Ara parlarem d'això de les previsions, però hem de dir això que no ho hem explicat, que també hi ha la travessia per nens, no?
4: Sí, hi ha una de 400 metres per nens que es començarà sobre les 10:30, 10:40, quan s'acabi totes les travesses, en aquest cas de 3.000, que és la que dura més en el temps. Un cop ja arriba tota la gent, tots els participants, doncs ja també hi tenim dos fisios que fan descargues de cames i de braços. Doncs quan tothom ja estigui a port, ja comencem amb els infantils, amb els caiacs i les embarcacions i motos aquàtiques, doncs, que vigilen el circuit tancat.
1: I la infantil és de 400 metres, no?
4: Sí, és un triangle de 400. Hi haurà la boia de taronja, una boia verda i una vermella. Llavors, fent un triangle, hi haurà un caiac que va al davant, obrim via, i a cada boia hi ha un caiac que està vigilant que deixin les boies a mà dreta, no? Al fer el gir, tots els infantils.
1: No sé si també passa una mica com amb els adults, que cada any es va fent una miqueta més gran la infantil.
4: Sí, també. Ara mateix portem 25 inscrits. I si no recordo malament, l'any passat eren 18. O sigui que ja, sí. Clubs d'arreu, de Viladecans, des de Tàrraco, de Xerta... Sí, tenim clubs d'arreu de Catalunya. No, Calafell, també, Tàrraco...
1: Les infantils, entre quines edats i quines edats estan els nens?
4: Estan entre 9 i 14 anys. Els infantils.
1: 9 i 14 anys. I també es divideixen per categories o no? Competeixen tots contra tots?
4: Sí, aquesta categoria la fem totes juntes. Fem els premis absoluts tant masculí com femení i a l'arribada, bueno, o no, just arribada no, perquè estan tots molls, quan fem l'entrega dels trofeus absoluts, doncs deixem allà les persones que han tingut els trofeus i pugen la resta de participants dels infantils, els entreguem una medalla i fem la foto de família de tots els infantils allà al pòdium.
1: Anem a parlar de les previsions. Normalment, també per l'època que som, que això ens juga molt a favor, aquests últims anys, almenys, les previsions de mar han sigut bones, tot i que amb alguna medusa.
4: Sí. Això de les meduses, clar, això no... Mira, la setmana passada a Torredembarra, quan vam fer la meta en Reis, vaig preguntar amb participants i res, cap ni una. Això és un enigma, això fins al dia de la competició no ho sabem. Però sí, cada any alguna altra sempre apareix.
1: I de previsions d'onatge, quines són? Les teniu de moment? Queden, 4 o 5 dies, pot canviar molt la cosa, però ja van sortint les previsions.
4: Sí, jo ara mateix tinc l'ordenador aquí mateix i ens posa doncs, un mar pla i bastanta calor. Tinc aquí les previsions i no posa, segueix la tònica de tots aquests dies. Uh-huh. Anticicló i poca cosa més.
1: Per tant, sembla, tot sembla indicar que serà una travessia molt plàcida, no?, per tots els nedadors i nedadores.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Ja per anar...
4: Ara es posa aquí... Sí, es posa, mira, una mica de vent de Garbí i un atge, res, i 27, 30, 30 graus i bastant el dia assolellat. Diu que al matí pot ser una mica de núvol, però en general dia assolellat.
1: Uh-huh. Ja per anar acabant, si hi ha gent que encara es vol inscriure, encara hi és a temps?
4: Sí, encara és a temps, excepte bueno, aquesta de 1.500, en breu tancarem, i, però la de 3.000, com a les 9 comencem 1.500 i a les 9 i 10 comencem els 3.000, doncs bé, aquí tenim una mica més de marge, podem encabir una mica més de gent. L'altre, la seguretat és molt important per nosaltres i tots els calles, embarcacions i motos aquàtiques que hi ha, doncs, que és important que tothom doncs, estigui, si passa qualsevol incidència, doncs, que puguin estar ben atesos, no?, els participants, els nedadors.
1: Uh-huh. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns i esperem que vagi molt bé aquest diumenge.
4: Sí, moltes gràcies a vosaltres per fer aquesta entrevista i sí, sí, ens veiem diumenge a disfrutar de la Sim Rock, aquesta edició 2026.
1: Moltes gràcies.
4: Gràcies.

I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem en 5 minutets, en 6 minutets. O sigui, fem una petita pausa i tornem. No marxeu. Fins ara.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Diversos nuclis de població i urbanitzacions entre Sentmenat i Castellar del Vallès estan confinats arran d'un incendi i treballen més d'un centenar de bombers. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs l'ES Alert, que s'ha rebut ara fa aproximadament mitja hora decretant aquest confinament dels diferents nuclis de la població entre Sentmenat, Castellar del Vallès i també alguna urbanització de Caldes de Montbui. El foc que s'ha declarat a 2:15 de la tarda i que ara mateix encara continua cremant sense control a través del parc natural. Una preocupació que s'extén en tots els bombers, sobretot en el flanc esquerre, que és el que està avançant amb més velocitat a uns 800 metres per hora i que ara mateix ha provocat aquest confinament que us comentàvem. No se sap, evidentment, encara quines poden ser les causes de l'origen de l'incendi. El que sí que sabem és que en les primeres valoracions de gent rural ja hi ha 10 hectàrees cremades, però aquesta xifra, segons diversos mitjans, podria estar augmentant en els darrers moments. Preocupació aquí a Sentmenat, també a Castellar i també a Caldes de Montbui, del qual hem vist l'alcalde ara fa uns minuts, perquè aquest incendi ara mateix continua cremant sense control i els bombers ja han anunciat que és un incendi d'alta intensitat.
1: Moltíssimes gràcies, Josep, per la feina. Ja ho sentia, més que a més, tot Catalunya està en alt risc d'incendi, 45 municipis estan a nivell 4 sobre 4 i tenim pendent encara aquest incendi de les Gavarres que ha posat els darrers dies un altre cop al debat sobre la gestió dels boscos. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha actualitzat a la xarxa la feina que fan els equips que estan sobre el terreny i ha parlat del que ho fan per evitar greuges com aquests grans incendis. L'escoltem.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que el pròxim dimecres 29 de juliol se celebrarà el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament territorial. Espanya ho ha explicat després de la reunió del Consell d'aquest dilluns i en el que s'ha centrat a parlar dels objectius de dèficit de les comunitats autònomes per aquest període de 2027, la imminent, fins al 2029.
0: Notícies en xarxa.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar. Una segona hora on farem snorkel al Delta de l'Ebre. Després recuperarem la història, però la història marinebre d'un municipi de les costes del Maresme. I acabarem el programa d'avui parlant de les brises marines. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Anem ara cap al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre una proposta molt refrescant. Es tracta de fer snorkel guiat a diverses platges del municipi. Per això l'acompanya Cel Prieto des de RadioDelta.cat. En parla Meritxell Faiges, regidora a l'Ajuntament de l'Ampolla. Cel.
2: Sí, Marina, anem a parlar amb Meritxell Faiges, regidora de l'Ajuntament de l'Ampolla, sobre una proposta que posa en valor el seu litoral. Es tracta de l'esnorkel guiat amb diverses sessions programades durant este estiu. Meritxell, benvinguda a Arran de Mar.
3: Bon dia, moltíssimes gràcies, com sempre, per convidar-me.
2: Meritxell, l'Ampolla torna a apostar este estiu per activitats al mar. En què consisteix exactament esta proposta de l'esnorkel?
3: Bueno, són unes propostes que ja fa uns quants estius que fem, no? I el que ens hem adonat és que tenen molt bona acollida. No només perquè la gent pot disfrutar d'una estona un ratet dins l'aigua, sinó també per aprendre. Perquè, pues, a veure, pues, de pas de que es fa aquestes sessions de snorkel, pues, la gent coneix el nostre entorn, la nostra biodiversitat. I és una altra manera, no només de fer una activitat de cara a la gent, de cara a la població, de cara al turisme, sinó també és una manera de que, pues, que coneguem millor de què ens envolta.
2: Uh-huh. La primera sessió, de fet, és el 9 de juliol a la platja dels Capellans. Què hi trobaran exactament els participants?
3: Bueno, com a novetat enguany, dir que hasta ara aquestes sessions sempre se feien a la platja de les Avellanes, no? Llavors, parlant una mica en l'empresa que ens ho porta, que és una empresa que es diu Plankton, no? Que té molt de renom per la seva divulgació científica i ambiental, vam estar mirant que les nostres platges, l'Ampolla té el privilegi de tindre molta diversitat, diferents platges, tenim platja deltaica, tenim platja dels acantilats, tenim platja de roques. Llavors vam dir, per què no ho fem més extensiu i sortim una mica de la platja de les Avellanes, no? Que potser és el rovell de l'ou del poble, però intentar treure aquesta activitat no només d'aquí, com bé t'he dit, sinó perquè cada platja ofereix coses diferents, no? Pues, com bé dius, igual, pues, ara es farà la platja dels Capellans, un entorn rocós, un entorn on pot haver moltíssima vida i servir, pues, ja et dic, per a conèixer cada punt del nostre municipi i veure que en un petits quilòmetres de costa hi ha molta diversitat i molta varietat.
2: Mm-hmm. Com dius, us estreneu, no, a la platja dels Capellans, però també aquest estiu se podrà descobrir la Cala Perales.
3: Sí, la Cala Perales sí que és cert que l'any passat ja la vam fer, no? I jo crec que per a mi és una de les caletes més boniques que tenim aquí al poble. S'està mantenint molt natural, molt verge, i el fons marí és preciós, no? També parlem d'un fons rocós i que, pues, que té moltíssima riquesa. I part de l'activitat, doncs això, és fer la gent que ho conegui i també que ho respecti, òbviament, perquè ja que ensenyes el que tenim, doncs també és una manera d'ensenyar a respectar aquesta biodiversitat i cuidar-la per a que no desaparegui.
2: Mm-hmm. Una proposta, com deies, no, que et fa veure, bueno, el fons marí, no, que hi ha aquesta zona a l'Ampolla, el que fa, bueno, especial al territori.
3: Exacte. Jo crec que nosaltres, crec que som molt afortunats i tenim molta diversitat a la costa i això, pues, s'ha d'aprofitar i s'ha de donar a conèixer i s'ha d'ensenyar a cuidar.
2: Mm-hmm. L'activitat està marcada en dos torns separats.
3: Sí, enguany també han fet això com a novetat, o sigui, hi haurà dos torns. Sí que demanem prèvia inscripció, no? I més que res també perquè des de l'organització es facilita tot el material. Se facilita un ratge de neoprès, faciliten les ulleres, la careta, el tub, se facilita tot des de l'organització. Llavors és important també, pues, fer aquesta inscripció prèvia perquè així l'empresa ja també va preparada en les talles, en saber una mica, pues, quin tipus de material necessitarà per als usuaris que s'hauran apuntat en cada sessió.
2: Uh-huh. I Meritxell, clar, s'inclou tot el material des de l'empresa, ho proporciona, no? Llavors, està pensat igual per gent que no té cap tipus d'experiència, també?
3: L'únic requisit és saber nedar, perquè abans de ficar-se l'aigua, pues, se donen quatre nocions bàsiques, no? Gent que potser mai a la vida s'ha ficat una careta i un tub, ho pot fer-ho, ja et dic. L'únic requisit és saber nedar, i si són menors, que vagin acompanyats. Val? Això també és imprescindible, que els menors vagin acompanyats. Pensem que en cada sortida hi ha dos monitors que cuiden a tots els participants, que els donen unes nocions bàsiques abans de començar, però sí que és important que els menors d'edat vagin acompanyats per un adult, per així, per lo menos, pues, també que tothom pugui gaudir bé de l'experiència.
2: I tant. I en això s'hi suma que el límit de persones són 20 persones per torn, no? Llavors, aquesta experiència, això facilita que sigui, bueno, més controlada, no? I de qualitat.
3: Exacte. Pensa que els monitors estan molt pendents d'ells i tot el que veuen els ho ensenyen. I després, quan treuen el cap, els ho expliquen. Però això que hem acabat de veure, pues, està l'espècie o... I la veritat és que és molt didàctic, a part de divertit, i un bon banyet que ara en la calor que mos fa va superbé refrescar-nos, no? Pues, a part, és molt didàctic.
2: Mm-hmm, i tant que sí. I, Meritxell, entenc que quin perfil de públic hi participa, tant d'aquí com gent turista que està a l'Ampolla?
3: Bueno, té molta acollida també entre la gent del poble i llavors també per al turisme, òbviament. O sigui, són activitats que ofereixes i que la gent les aprofita. Té molt bona acollida, ja et dic, per a la gent que mos visita també, sí.
2: Mm-hmm, molt bé. Llavors, a més del 9 de juliol, que hem dit que comenceu esta data, també hi haurà dues sessions més, 23 de juliol i 20 d'agost.
3: Exacte, sí. Hem triat així pues, una mica tres dates per a... I ho fem en dijous, també... Val a dir que en cap de setmana, com les platges ja estan més plenes de sí, és una mica pues, més caòtic, no? Llavors es cull un dijous, que és entre setmana, i pensem pues, que la platja no està tan plena i també pues, facilita que l'activitat pues, se pugui disfrutar més sense tan agòbio.
2: Mm-hmm. I quina resposta espereu? Entenc que els anys passats ha sigut exitosa i que les places s'han anat emplenant. Entenc que aquest estiu també espereu la mateixa resposta.
3: Les places sempre s'han exhaurit, per això ara s'ofereixen dos torns, perquè, ja et dic, els anys que ho hem anat fent, les places sempre s'han exhaurit.
2: Mm-hmm. Meritxell, quin paper juguen aquestes iniciatives en la promoció turística de l'Ampolla?
3: Bueno, l'Ampolla, com sabeu, és un poble molt actiu i el que busquem durant l'època estival, sobretot, és poder oferir moltíssima activitat, moltes opcions, per a que la gent pugui escollir, perquè, de fet, pues, esta setmana aquí a l'Ampolla tindrem des d'aquestes activitats d'esport o mediambiental, tindrem tallers d'artesania, artesania al carrer... Vull dir, intentem que el calendari a l'Ampolla sigui molt divers i variat per a que el nostre turisme, o el turisme que nosaltres busquem, que és un turisme familiar, un turisme de qualitat, pugui tindre opcions més enllà dels seus plans, pugui gaudir del que es munta des del consistori, i et dic, en l'objectiu de que tinguem una proposta atractiva i de qualitat.
2: Mm-hmm. I com deies al principi, jo crec que també hi ha una vessant de sensibilització no ambiental sobre el medi marí, en este cas, perquè al final pues, lo que estàs veient tu en els teus propis ulls és una gran oportunitat per descobrir, si no ho has fet mai, però a part que te sensibilitzes i dius lo que tenim s'ha de cuidar.
3: Exacte. Nosaltres ja vam començar també, doncs, crec que farà un parell d'anys o així, en unes cartelleries que vam ficar a la platja de Cap Roig, si mal no equivoco, que fiquem doncs, quines espècies pots trobar al nostre litoral, no? Llavors, què passa? Que una cosa és llegir-ho en este cartell i una altra cosa és que quan tu et submergeixes, llavors tu ho pots veure. I a més, doncs, el que diem, no? Els monitors el que fan és una pedagogia de dir, doncs, s'ha d'intentar no tocar les roques, perquè quan tu toques una roca pots arrencar sers vius d'aquella roca, no? Pues donen quatre nocions bàsiques per a no només conèixer, sinó cuidar-lo.
2: Mm-hmm. I, Meritxell, les persones interessades que mos estiguen escoltant, com se poden inscriure?
3: Pues mira, a la pàgina web de Turisme l'Ampolla o a les xarxes socials, tant de l'Ajuntament com de Turisme, trobaran el cartell, trobaran la descripció i, a més, un codi QR i un enllaç per a poder emplenar el formulari i registrar-se.
2: Mm-hmm. I si et sembla, Meri, repassem una mica aquesta agenda d'aquesta de setmana, que esteu també bastant ocupats aquí a l'Ampolla, com dies, no? Este cap de setmana comenceu el dissabte en el mercat d'artesania.
3: Tenim el mercat d'artesania, que també aquest estiu se farà dos vegades. Este consisteix en que venen pues, artesans a fer demostracions, a fer tallers, pues, des de fang, a fer joies, bisuteria, a pintar motxilles, a fer sabons... no, pues, artesans que venen a exposar pues, el seu ofici, que també coses que s'estan perdent, no, per a donar visibilitat de que hi ha una altra manera també de que es pot produir. No? Llavors també tindrem Habaneres al Port, també molt clàssic aquí a l'Ampolla. Tindrem la primera nit d'Habaneres i acabarem el diumenge en el Quim Masferrer, en l'espectacle Bona Gent.
2: Una proposta aquesta de Quim Masferrer molt, molt sonada, no?, en una persona tan reconeguda com és ell.
3: Sí, bueno, pues mira, són oportunitats que surten, no?, i creiem que és una manera, és un divulgador, és un orador fantàstic, és un gran showman, no?, i tindre-la aquí, pues, la veritat és que és un plaer i poder gaudir del seu monòleg i que poguéssim parlar de l'Ampolla i que poguéssim parlar en gent d'anècdotes, crec que serà una nit fantàstica.
2: Suposo que la gent no s'ha d'encantar per agafar les entrades, Meri.
3: Pues no sé si dir-te que estan exaurides, mira, i si no, poques me queden per a la venta allí, que si no m'equivoco, alguna n'hi haurà de venta allí en taquilla, n'hi hauran, però que la cosa ja va junt. La veritat que s'han vengut molt ràpid.
2: Normal, normal. I tot això esteu ja en prèvia de les festes del Carme.
3: Sí, és un doparà. La setmana que ve, festes del Carme també, que de fet el Quim Masferrer és una prèvia del Carme, i també pues, sense parar, com bé dius, l'activitat a l'Ampolla a l'estiu és frenètica.
2: Sí, i a més que teniu les dues festes majors en menys d'un mes, no? Les de Sant Joan i les del Carme.
3: No tenim temps de recuperar-nos aquí. No hi ha temps per recuperar-se ni res. Acabes una o una altra. Però bé, molt contents i a disfrutar-les i a passar-nos-ho bé, que és el que compta.
2: I així ha de ser, Meri. Pues no res, moltíssimes gràcies per atendre-nos i que vagin molt, molt bé totes aquestes propostes que teniu aquí a l'Ampolla, que com dius, que no pareu ni un segon. Gràcies, Meri.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Doncs, Marina, jo ja tinc una cita pendent per descobrir el fons marí del litoral ampollero.
1: Doncs jo potser m'apunto a descobrir-lo amb tu. Moltes gràcies, Cel.

I Calella és una ciutat turística al Maresme que anys enrere vivia molt de cara al mar i ara intenta recuperar la seva història vinculada al Mediterrani i a la pesca. Per això avui parlarem de les antigues famílies de pescadors, sabrem on vivien i com

0: molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I bé, els hem convidat per parlar d'aquesta comunicació, d'aquesta investigació, les famílies de pescadors a Calella, on vivien i com eren les seves cases. Doncs, evidentment, la pregunta és aquesta. Com eren aquestes famílies de pescadors de Calella, aquesta ciutat ara tan turística, però que fa temps, que temps enrere, tenia aquesta vinculació tan estreta amb la vida marinera i amb la vida pescadora.
1: Sí, això és una realitat, perquè Calella no sempre ha sigut el que és ara, evidentment, no? I ja, precisament l'any que ve, el 2027, es faran els 700 anys d'haver sigut fundada com a vila, no? Uh-huh. I els habitants que hi havia en aquella època eren pagesos i eren gent de mar. Uh-huh. Eren els dos grans, diguem-ne...
0: Sí, rous socials, no? Estius
1: sí,
0: de vida, que és el que podies fer, no?
1: Sí, la economia de Calella estava centrada en aquestes dues branques, no? Uh-huh. En la pagesia i en el mar. Aleshores, això va anar evolucionant, I en el segle XVIII apareixen les primeres fabriquetes textils, uh-huh. Primer molt, molt simples, feien mitges de cotó, feien també el que se'n deien les indianes, uh-huh. I també es feien cordons de seda. O sigui, aquest era una mica la indústria primigènia textil que va haver-hi a Calella. I això, de cara al segle XIX, a mitjans del segle XIX, ja va fer un gir completament radical, i la indústria va ser el que va anar predominant més sobre d'altres activitats econòmiques. Però la pesca mai va deixar d'existir. Uh-huh. Pescadors n'hi van haver-hi sempre. Tant és així que en el cens que hi ha de l'any 1893... trobem que hi ha 133 famílies de pescadors a Calella. Uh-huh. Era la segona indústria després de la pagesia.
0: Sí.
1: Encara que molts dels pescadors també feien de pagesos quan no podien sortir a la mar.
0: Clar.
1: O sigui, uh-huh. Aquesta és una mica el mapa, uh-huh. El mapa sociològic que teníem en aquell moment a Calella.
0: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. Uh-huh. Què podem dir de tot això? Doncs que Calella, com a vila en aquells moments oberta al mar, tenia doncs una flota important, uh-huh. Una flota pesquera important. A part dels pescadors, hi havien els que es dedicaven a la marineria. Uh-huh. Patrons, mariners, que sobretot feien cabotatge, i que anaven portant la producció pagesa i dels menestrals que treballaven a Calella a diferents poblacions amb les seves embarcacions. Uh-huh. També hi ha que considerar que molts d'aquests patrons i mariners anaven a Amèrica.
0: Sí.
1: A Amèrica a portar producte procedent de la península. I sortien de ports de la costa catalana, però també des de Cadis i des de Galícia, on hi havia factories regentades per calallencs que es dedicaven a la pesca salada i l'exportaven cap a Amèrica.
0: Uh-huh.
1: O sigui, aquesta era una mica la manera com l'economia de Calella es anava desenvolupant durant el segle XIX.
0: I en aquesta comunicació heu analitzat aquestes famílies de pescadors i també el lloc on vivien, no? Les seves cases, com estaven distribuïdes per la ciutat.
1: Sí, sí.
2: I, bueno, sí, les cases també estaven, la majoria, repartides en els carrers més arran de la platja, diguéssim, mm-hmm. I també la majoria, menys majoria, a l'interior de la ciutat, del poble, vaja. I les cases, pues, normalment eren les cases baixes i bueno, ja em rectificaran, Pere, si no ho dic bé, i tenien, la majoria tenien la planta baixa i un pis. Uh-huh. Que la planta baixa és on tenien

0: tots els estris de Nant Marc i un pati i així, i a dalt era la vivenda, o sigui, per dormir.
1: Sí.
0: I bueno, d'aquestes cases actualment em sembla que ja no en queda cap, no?
2: Actualment totes estan reformades.
0: Bueno, clar, vale.
2: Però sí que fins fa uns 20-25 anys encara trobaves cases de pescadors amb les mateixes característiques que havien tingut de temps enrere. I és el que diu en Josep, o sigui, una planta baixa que hi havia, pues, a més, la cuina també,
1: sí.
2: Cuina menjador, on guardaven els estris, tant de pesca com de pagesia, sí, que ells feien servir, amb un pati. I després a dalt hi havia els dormitoris.
1: Clar.
2: O sigui, que eren unes cases molt senzilles, molt bàsiques, però que és el que donava vida en aquestes famílies.
1: I ho dèiem, una mica, sobretot en els carrers propers al mar, però no allò totes concentrades en un nucli de cases de pescadors, com passa a altres poblacions, no? Sinó, doncs, disseminades.
2: Això mateix. Hi havia cases de pescadors per tot arreu. Però, evidentment, tal com ha dit en Josep, en els barris més propers a la platja és on concentràvem a les persones. Precisament, quan parles de pescadors a Calella, moltes vegades dius, sí, som del barri de Pequín.
1: Sí, i tant.
2: O sigui que llavors dius, el barri de Pequín era el barri de pescadors. Sí, però també hi havia pescadors a l'altra banda de, diguem-ne, prop de l'estació del tren. Hi havia també una certa concentració de cases de gent pescadora.
1: I se sap del cert d'on ve això del barri de Pequín, o tot són teories?
2: No ho sé.
1: No se sap, això és com un misteri, no?
2: No.
0: Hi ha moltes versions, però jo em sembla que no n'hi ha cap de veritat.
1: Cap que puguis assegurar al 100% que és aquell. En qualsevol cas, a Calella hi ha un barri de Pequín fins aquí. Això és segur.
2: Sí.
0: Però el barri de Pequín, el que comentava ell, hi havia dos sectors, el de Pequín i el de... on hi ha el Pòsit, que és a davant del Pas Nivell.
1: Sí.
0: I els de Pequín representa que eren els més pobres o més... que tenien menys possibilitats. I en l'altre cantó hi havia les barques més grosses, que ja aquí hi havia el motor per treure les barques de l'aigua i tot això. Els que ja eren una mica més, diguéssim, que tenien més possibilitats.
1: D'acord.
0: I això que comentàvem de les cases, al carrer de Mar també cal comentar que hi havia unes quantes cases, que tampoc ja en queda cap, que tenien a la façana, feien una, com es diu això, una pendent.
2: Sí.
0: Per quan hi havia temporals, l'aigua arribava allà.
1: Compte.
0: I feien així, la casa, en vez de ser recta, feien així com una baixada, i quan rompia la marca allà es reculava.
1: Clar.
0: I fa aquesta casa, l'última, em sembla que també fa 15 o 20 anys que la van tirar a terra, por ahí. Sí, estava allà al barri de Pequín.
1: Clar, i això hem de comptar que ara veus la façana marítima de Calella, hi ha el passeig, hi ha la via del tren, hi ha tota la platja, que deu haver canviat moltíssim, això, clar.
2: Sí, però ja que tenia en compte de que el tren que va arribar a Calella sobre l'any 1860, va estar... sí, una barrera, però no una barrera que fos real, perquè hi han hagut llevantades i temporals que han tret tot la terra i la superfície on s'assentaven les vies, que quedaven penjades.
1: Sí.
2: Hi ha fotografies que així ho demostren, de temporals, que la via del tren quedava completament penjada a sobre de lo que era el carrer per on anava, no?
1: Que és una barrera que la natura no l'afecta.
2: Ah, aquí està. I realment la platja de Calella en les èpoques, diguem-ne, de finals del segle XIX, principis del segle XX, era una platja relativament petita, estreta, però que ara s'ha anat ampliant per l'aportació dels sediments que venen de la Tordera.
1: Us volia preguntar també tota aquesta investigació voltant de les famílies de pescadors de Calella, la seva manera de viure, com ho heu fet, com us heu documentat, heu hagut de parlar amb gent gran, buscar arxius, com us heu organitzat?
0: Bueno, a veure, d'arxius n'hi ha, el que passa que de gent gran de l'època aquesta que estem parlant, pràcticament
1: poca.
0: Queden, em sembla que en queden dos ara, Calella. Uh-huh. Un que té 90 anys i l'altre 88. Uh-huh. Ja no queda ningú més, perquè a Calella pràcticament ja la pesca no... no...
1: El Porronet, potser?
0: Sí, un és el Porronet i l'altre és en Noguer de Can Coca, en Tet.
1: Val, sí.
0: I... ja no sé què anava a dir.
1: Que no queda, que no queda no, gent amb qui puguis parlar, per tant, deus haver de buscar a través d'arxius.
0: Exacte, perquè la pesca que a la platja de Calella es va acabar a meitat de la dècada dels 70, però perquè la gent se'n va venir a Quirenys, uh-huh. vale? Perquè això de treure la barca i venir a la barca cada dia, si hi havia mal temps, el que sigui, era un problema.
1: Havent-hi port areny.
0: Exacte, i la majoria, les barques les van deixar allà, es van comprar una barca més grossa i, i se'n van quedar a Arenys. I pràcticament, des de finals dels 70, professional, no n'hi ha cap a Calella. N'hi ha un, ara, però per mantenir la cofradia.
1: Uh-huh.
0: Perquè només que hi hagi un pescador ja, ja es pot mantenir la cofradia.
1: Ah, val.
0: Uh-huh. Però tots els altres... Bueno, és que pràcticament només en queda un de Calella que estigui pescant Arenys, professional. Dos, vaja, dos. Uh-huh. O sigui que...
1: Déu-n'hi-do. Sí, per tant, heu hagut de buscar, doncs, això, documentació antiga, llibres, arxius, imagino, remirar molt per saber una mica com estava tot plegat.
2: Bé, de totes maneres, hem de tenir en compte que en Josep va ser pescador, o sigui que ell...
1: Aquí tenim una mà directa.
2: Sí, no. Però ell va pescar ja aquí a Arenys.
0: Sí, perquè quan jo vaig plegar del col·legi de l'any 73, ja era el declive de Calella a les platges. Uh-huh. I la meva mare, com que el meu avi havia sigut pescador i sabia de què anava el pal, em va dir tu d'anar a pescar res de res. I em va fer anar a treballar en terra. I jo, quan vaig fer la mili, vaig dir, bueno, ara és la meva. I des que vaig fer la mili, doncs fins que em vaig jubilar.
1: Pescar.
0: A Quirenys, sí.
1: A Quirenys.
0: Sí. Molt, 30 i pico, 35 o 36 anys, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Perquè hem viscut de tot i he vist també l'evolució, de...
0: No, i tant.
1: De la pesca, del mar, de tot.
0: No hi té res a veure de com vaig començar jo l'any 79 a com vaig plegar el 2018, no hi té res a veure. Era un altre món, vull dir. Uh-huh. Ara la tecnologia... Si no tens tecnologia, no fas res.
1: Sí.
0: Com tot. Abans les senyes, això, el corrents... Tot això ja ha passat a la història. Les senyes, els que hi ha ara, em fa l'efecte que cap coneix cap muntanya.
1: Clar.
0: A part dels de la meva edat, o poder una mica més joves, però ningú ja sap... Un té Grimola, un té el Turó d'Arenys, un té el Turó de Llevant, el Turó de Garbí... No, ho saben.
1: GPS i avall.
0: No, sí, GPS, tot, total. Total. Sí.
1: Ha canviat molt, però és important, imagino, que hi hagin comunicacions com aquesta, que hi hagin estudis, que hi hagi gent com vosaltres que us dediqueu a recuperar, perquè tot això, si no hi hagués algú que ho recopilés, que ho investigués, que ho busqués i després ho exposés, es perdria, potser, no?
2: És evident. O sigui, una societat que no té història, que no té memòria, és una societat que no evolucionarà. Perdrà les seves arrels. Les famílies de pescadors de Calella, suposo que també d'altres llocs passava exactament el mateix, feien, diguem-ne, tot el procés. O sigui, des de sortir a la mar a agafar el peix, les dones eren les que ajudaven a vendre'l, uh-huh. el portaven a plaça o el venien pel carrer o a la mateixa platja. Uh-huh. Eren les que s'encarregaven de que les arts de pesca estiguessin en condicions, per tant, eren remendadores de xarxes. Els pescadors també es construïen les seves nanses uh-huh. per anar al roquer. O sigui que tenien una indústria que era molt circular. Uh-huh. Pràcticament l'únic que no es feien era la barca.
1: Sí.
2: Però tot lo de més, les veles se les remendaven, molts d'ells també les dones cosien veles, etc. No? Uh-huh. Després, quan han arribat els motors, clar, tot això ha anat evolucionant i clar. Ha canviat.
1: Que sempre quan parlem de canvis, quan parlem d'evolució, a vegades pensem, quina llàstima que hagi canviat tot això. Bé, llàstima o no llàstima, mira, el món ha anat cap aquí, no?
2: Sí, l'evolució és necessària. O sigui, tenim en compte que quan sorties a la mar mai sabies què passaria. Uh-huh. No hi havia comunicació entre les barques i terra, parlant d'anys enrere.
1: Sí, sí, clar.
2: Ara tens una ràdio, ara tens uns aparells, diguem-ne, que et permeten estar localitzat en tot moment. Aleshores, això no passava. Llavors, sempre era... tornaran, uh-huh. Sortien amb sol i potser al cap d'unes hores venia la tempesta, no? Uh-huh. I això és el que feia el neguit a les famílies, etc etc. Quants d'aquests pescadors van morir a la mar? Uh-huh. Molts. Uh-huh. No era, evidentment, el pa nostre de cada dia, però sí que de tant en tant hi havia alguna desgràcia d'aquestes. No? Uh-huh. I afortunadament, cada vegada això s'ha anat minvant. O sigui, no, ara, avui dia, difícilment una barca de pesca pateix accidents com aquests.
1: Sí, en aquest cas l'evolució és clarament positiva. En qualsevol cas, de tot plegat, en queda patrimoni. En queda patrimoni cultural, en queda memòria, en queda història, en queden cançons, en queden textos, en queda una manera també de ser, no? Haver tingut aquesta història també et deixa un llegat, un patrimoni darrere.
2: Sí, també hi ha molt de patrimoni de la cuina. Uh-huh. El pescador pues, fa o feia els seus àpats a la barca, clar. Es cuinaven allà, els plats eren molt senzills, però plats que eren gustosos i que permetien doncs, que amb quatre coses fessin un bon àpat, no? Uh-huh. I aleshores això s'ha portat ara a terra, en els restaurants, a la cuina marinera, uh-huh. Tot això pues, realment és un llegat que els pescadors han deixat.
1: I tant. Doncs avui hem volgut conèixer una mica més aquest llegat, en aquest cas de la ciutat de Calella, amb les famílies de pescadors, amb aquesta comunicació del Pere Puig i el Josep Martí, de l'Associació d'Amics del Patrimoni Històric de la ciutat de Calella, que els agraïm moltíssim que hagin vingut i que ens hagin pogut doncs, fer 5 cèntims d'aquesta comunicació, que segur que en podríem parlar molta més estona, però vaja, ens ha agradat molt doncs, poder conèixer aquests detalls de com era la vida pescadora a Calella fa anys i anys, que era tan diferent com és ara aquesta ciutat. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
2: A vosaltres.
0: Bon dia.

0: Encarem la recta final de la Randa Mar d'aquest dilluns 6 de juliol del 2026 i ara volem parlar dels episodis de calor extrema com els que estem vivint i la contaminació atmosfèrica, que són dos dels grans reptes ambientals a les nostres ciutats. Però un nou estudi apunta que tots dos problemes podrien estar encara més connectats del que es pensava. Carla.
1: Doncs sí, Marina, una recerca de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha analitzat com el canvi climàtic pot modificar la dinàmica de les brises marines a la costa catalana. I els resultats indiquen que aquests canvis no només afectaran a la circulació del vent, sinó també a la capacitat de dispersar contaminants. Segons l'estudi, a finals de segle, les brises podrien perdre part de la seva funció de ventilació natural a la franja litoral, afavorint la concentració de gasos com l'ozó, un contaminant especialment problemàtic durant les onades de calor. Per entendre millor què implica aquest canvi en la dinàmica atmosfèrica i quines conseqüències pot tenir per la qualitat de l'aire i la salut, sobretot a l'àrea de Barcelona, que és la zona en la que es centra l'estudi, avui parlarem amb la Gara Villalba, investigadora principal d'aquest projecte i investigadora també de l'ICTA, de la UAB. Gara, benvinguda a Randa Mar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Mira, primer de tot, per ficar una miqueta en context, abans de parlar d'aquestes conclusions que vosaltres heu tret, m'agradaria que ens expliquessis quina és la funció habitual que fan que tenen les brises marines aquí a la costa catalana durant aquests mesos d'estiu.
2: Sí, penso que tothom gaudeix de les brises marines i tots ho entenem molt bé, que tenim aquest aire més fresc que ens entra del mar. Pot variar una mica, però normalment a mig matí o així és quan és més fort i comença a bufar més fort i és justament quan necessitem una miqueta aquest aire condicionat. Ja comencem a notar-ho, que la calor serà bastant intensa aquest estiu i tenim aquesta brisa marina que va de l'est a l'oest, és a dir, que ens ve perpendicular a la costa i ens ajuda a mantenir aquest confort, sobretot a la zona litoral, però també té conseqüències importants més a l'interior. Sí que és cert que amb aquesta brisa marina també patim bastanta humitat. Aquesta brisa marina ve amb humitat, però també amb aquest moviment d'aire que ens refresca. I com has comentat abans, això també té repercussions amb el transport dels gasos, no?, amb aquest aire. I nosaltres, a les zones més densament poblades com és l'àrea metropolitana, sobretot al municipi de Barcelona, doncs la generació d'emissions a partir de tota la combustió dels cotxes, generem el que es diuen contaminants primaris, com els NOx, no? Segurament hem sentit parlar de l'NO2 com un dels contaminants més importants a partir d'aquest fuel fòssil. I això, juntament amb molta calor, generem uns contaminants secundaris, que aquí és aquest ozó, l'ozó dolent, el que ens afecta la salut, no l'ozó bo que necessitem perquè ens mantingui la temperatura que necessitem en aquest planeta, que està a nivells molt més alts. Aquesta brisa marina, el que ha fet fins ara és que la generació d'aquests contaminants secundaris ocorreixen fora de l'àrea metropolitana perquè aquestes brises marines i altres esquemes de convecció porten aquest aire cap a l'interior. Afortunadament, podríem dir, de l'àrea metropolitana perquè ens neteja aquest aire, però desafortunadament per gent més a l'interior, com és a Vic, on reben ja aquest NO2 transformat a aquest ozó. I justament, fins i tot, això arriba fins als Pirineus, on esperes tenir una qualitat de l'aire perfecta i molt sana. Doncs aquí finalment tenim uns pics d'ozó molt alts, justament per aquesta convecció. Això són aquests efectes d'aquesta brisa.
1: Mm-hmm. Perquè el canvi principal, llavors, que observeu vosaltres en les projeccions que heu fet d'aquí a 2050 i d'aquí a 2100 en aquest estudi, quin és el principal canvi de comportament que vosaltres preveieu?
2: Sí, mira, començaré explicant que el primer que ens va interessar, perquè les ciutats, els municipis, estaven sobretot molt interessats en com ens afectarà la calor en un futur, no? Estem molt preocupats amb les oles de calor, i no només les onades de calor, sinó potser no arribem a una onada de calor, però és cumulativament molts dies seguits de molta calor, sobretot a l'estiu. I aleshores nosaltres hem començat a fer simulacions de com aquests diferents escenaris de canvi climàtic ens poden afectar aquí a aquestes zones metropolitanes. I el que vam veure és que, amb les incerteses que poden tenir aquests models, òbviament, és que tenim unes pujades de temperatura molt fortes. Nosaltres hem fet estudis al 2050 i també al 2100, com has comentat. I aleshores, pues, pel 2050 tenim pics, veiem que amb freqüència durant l'estiu tindrem temperatures entre 38 i 40 graus, i al 2100 arribant a 44 graus. Aleshores, quan vam veure això, amb els nostres models que estem utilitzant, que són de clima, vam veure altres coses també, entre elles que aquestes pujades de calor podrien afectar aquestes brises marines i canviar-les completament de comportament. I hem vist això, de que la convecció aquesta de les nostres brises marines, en lloc d'anar perpendicular i entrar cap a l'interior, estaran anant paral·lels amb la costa. Aleshores, reduïm molt aquest efecte refredant, aquest efecte, i també de moure l'aire i transportar la contaminació. I bueno, també és cert que aleshores també tindrem, suposadament, amb el que hem pogut veure, menys humitat, perquè no tenim aquesta entrada de les brises marines. Però vaja, que les trobarem a faltar si al final és així, amb aquestes temperatures que ens apunten als nostres models.
1: Sí, no, sens dubte. Perquè aquest canvi que vosaltres preveieu és gradual o hi ha un llindar clar en les projeccions?
2: No, tot això és gradual, i nosaltres, clar, estem una mica limitats en com podem utilitzar aquests models. Nosaltres utilitzem els models de canvi climàtic previstos en un futur sota diferents comportaments que tenim com a societat. Nosaltres el que hem simulat, el que és que continuem visquent com estem vivint ara, és a dir, que tampoc hem fet, vull dir, amb una mica d'aposta amb energies renovables, però vaja, tot molt moderat, no? Perquè fins ara realment no hem tingut cap indicació, menys tot el que vam patir amb el Covid, de que farem res per realment fer una mitigació contundent. Aleshores, una miqueta el que diem, no? Business as usual, no? que continuem funcionant com estem funcionant ara, hem vist això, i les limitacions dels models és que a nivell computacional tampoc podem veure dia a dia. Aleshores, el que fem és mirem onades de calor que hem tingut i episodis de calor, i mirem com això es pot donar en un futur en diferents anys, i d'aquí fem una mitja. Uh-huh. És a dir, que el que t'estic dient són realment mitges que projectem que podem arribar en aquestes dates, i tot això, doncs, també té un estudi molt intens darrere, de probabilitat, d'incertesa, que ara no avorriré aquí al públic amb tot això, però vaja, que això és el que és important, sobretot als polítics, per prendre les decisions necessàries, tant de mitigació com d'adaptació, de posar aquests números i dir, pues mira, és que podem arribar a aquesta temperatura, no? Uh-huh. I les coses que estem fent fins ara només faran pessigolles, això.
1: Uh-huh. Sí, perquè, a més, vosaltres en l'estudi, a nivell de contaminació, parleu d'un increment de 5 a 7 parts per bilió d'ozó en episodis extrems. Això, per la gent que no som científics, què significa per la qualitat de l'aire?
2: Vale, doncs mira, hi ha aquests 5 parts per bilió, és una mesura de concentració. Vale? Aleshores, aquests 5 parts per bilió, per fer-nos una idea, és el tope màxim que dona la OMS per una ciutat. Després, a nivell europeu, després ja això és a nivell global, la OMS, doncs, és una recomanació. Uh-huh. Després és cara als països i en aquest cas a nosaltres, a la Unió Europea, doncs, això després s'ha ser una regulació. I aquesta regulació és molt més generosa. No sé si ara està uns de 20 a 30 o així, PPB és la Unió Europea. I aquí a Barcelona doncs, tenim al voltant d'uns 20 PPBs o alguna cosa més. Darrers anys ha baixat, que estem molt contents amb això, però com pots veure, doncs, està molt per sobre de lo que realment podem mantenir amb salut com a éssers humans en aquesta zona. De fet, hi ha unes 630-650.000 morts prematures a l'any a Europa degut a aquesta contaminació de l'aire.
1: Sí, perquè les... Perdona, sí.
2: Digue'm,
1: perdona.
2: No, i aleshores, clar, imagina't, estem preveient amb aquestes simulacions que podem incrementar 5 a 7 PPBs el que estem respirant ara a l'àrea metropolitana perquè no s'està transportant enlloc. No és que nosaltres, jo estigui dient que farem més emissions, no? Sinó que simplement doncs, es concentren més en zones on viu més gent.
1: Sí, t'anava a preguntar, que justament estàs parlant de les morts provocades per aquesta exposició. Sí. Volia preguntar precisament quins són els efectes que té l'exposició amb aquest ozó troposfèric sobre la salut humana, sobretot en episodis prolongats.
2: Aquí penso que millor preguntes a gent més de salut. M'agradaria poder abarcar tots els temes, no m'agrada tractar tot per separat, però a nivell de salut, bueno, des de coses lleugeres com al·lèrgies a coses molt més cròniques a mort. Uh-huh. És a dir, sobretot, pensa que la contaminació de l'aire el que està creant és una disbiosi en el cos i el cos, en la seva mesura, que pugui anar fent parxes per anar-se acomodant, però, bueno, òbviament afecta més a nens petits, a gent més gran... I, bueno, els que pateixen sempre al de més. Però, bueno, penso que millor una persona més amb el tema de salut per contestar com impacta.
1: Ens la guardarem, llavors, pel dia que tinguem aquí un especialista
2: sí,
1: en salut.
2: Sí, que aquí a Barcelona tenim molta gent. Jo puc passar alguns noms.
1: Perfecte. I escolta'm, això també entenc que canviarà també els models de mapes de risc de contaminació que s'utilitzen actualment o que tenim actualment, no?
2: Sí, bueno, jo sobretot estic operant més a nivell públic administratiu, a nivell de mapes de calor, més que el que he parlat abans de les brises marines, però sí, nosaltres hi treballem per d'aquí, també anar a mapes de vulnerabilitat i veure on treballar sobre els mapes està molt bé perquè veiem com a nivell d'urbanisme podem incidir en pràctic amb estratègies d'adaptació, per exemple. Aleshores treballem amb l'àrea metropolitana, amb la xarxa de refugis climàtics i altres adaptacions que podem fer, sobretot de cara a infraestructures verdes, per poder contrastar aquestes pujades de temperatura.
1: Clar, i també canvia, entenc, les conclusions d'aquest estudi o aquestes previsions que vosaltres esteu projectant, la relació entre el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica a nivell local, però també les polítiques que s'hauran d'aplicar per minimitzar els seus efectes, no?
2: Sí, bueno, això és el que sempre intentem, des de recerca, de posar-nos al servei de que tot això doncs, funcioni per canviar les polítiques i bueno, tant d'adaptar-nos com de mitigar.
1: Perfecte, Gara. Doncs ho deixarem aquí perquè no tenim gaire més temps, però sens dubte seguirem a la White perquè és... Jo, personalment, és un tema que no tenia... No se m'havia acudit aquest efecte sobre les brises marines, però la veritat que el que planteges és seriós, és molt seriós, molt, molt seriós, i haurem de tenir-ho potser més en compte del que ho teníem fins ara. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Gràcies a tu, pel temps i l'espai. Cuida't.

0: arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dilluns 6 de juliol del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
1: Hem lliurat moltes batalles, hem caigut tantes vegades, hem tirat un pas enrere per després seguir endavant. Hem perdut la confiança, hem pagat a la fiança, hem tancat a una caixeta els dimonis del passat.
2: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 7492. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
2: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest incendi forestal a Sentmenat que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i nuclis disseminats a Sentmenat, a Castellà del Vallès i també de Caldes de Montbui. Ha cremat unes 40 hectàrees i treballen uns 120 efectius dels bombers. El nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert, des d'allà en té més detalls. Bona tarda, Jordi.
7: Hola, bona tarda. Doncs efectivament s'han desallotjat diferents urbanitzacions, tant de Caldes de Montbui, de Sentmenat, com de Castellà del Vallès, per poder assegurar la viabilitat de les tasques que estan fent els bombers i preservar la seguretat dels veïns. No és l'única zona que s'ha vist afectada. També s'ha desallotjat la zona esportiva de Caldes de Montbui, en aquest cas per facilitar logístiques dels mitjans aeris. Actualment hi ha una desena de mitjans aeris treballant en aquest incendi forestal, que en els primers indicis apunten que s'hauria iniciat amb uns treballs agrícoles d'una màquina en un camp de conreu proper en una zona forestal.
6: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Seguirem molt pendents a veure com evoluciona. De fet, els bombers treballen a hores d'ara amb un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. N'hi ha tres de vegetació importants. Aquest que us dèiem a Sentmenat, a l'Anoia, un incendi entre Carme i Poble de Claramunt, i també un altre a Artesa de Segre. Canviem de tema, reforçar el paper de les direccions escolars, no abaixar les ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions en què l'aula ho requereixi, o destinar més recursos als centres educatius. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE per millora educativa a Catalunya. Escoltem un dels seus responsables, Paulo Santiago.
5: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
6: I una de les sis persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'incident de l'autobús es troba a la unitat de cures intensives en estat crític, això sí, amb evolució favorable. Així n'han informat des del Departament de Salut. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc dimecres de la setmana passada, 1 de juliol, a la Rambla de Ferran de la ciutat de Lleida.
0: Ràdio Arenys.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou programa del Casal Digital d'estiu. Preparats, preparades, comencem.
1: Ràdio Arenys, la primera, també amb bona música.
2: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial,

0: Ràdio Arenys.
1: Hola, em dic Blau i parlaré amb l'Arlet i parlarem del mar.
2: La mar o el mar és una massa d'aigua salada que cobreix una gran part de la superfície de la Terra.
1: Les grans masses d'aigua que separen els continents s'anomenen oceans, mentre les divisions d'aquests oceans, o menys tancades per parts dels continents o per illes i són conegudes simplement com a mars.
2: Les cols alhora subdivideixen en masses d'aigua més petites, anomenades golfs i badies, i es connecten a través d'estrets. També s'anomenen mars els grans llacs interiors habitualment salats que no desguassen enlloc, com ara la Mar d'Aral.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos.
2: Adéu.

0: Ràdio Arenys.
1: Ràdio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
2: Bona tarda a tothom. Som la...
3: Astrid,
4: la Matilda
2: i la Meritxell. Avui parlarem de les crítiques que està tenint el nou grup de Hype Labels Sense Team.
3: Hype és una de les empreses de K-pop, el pop coreà, més famoses. Aquesta empresa ha creat grups com BTS, Les Seraphim, Katsai, Eilid, etc. I aquest nou grup global de quatre noies, Lexi, Samara, Sakura i Emily, que està rebent moltes crítiques.
2: Van debutar oficialment el 12 de maig de 2026 amb l'àlbum Sencillo World is Code, The Final Pies Final, junt amb la cançó principal Party Before the Party.
5: Estan rebent crítiques molt dolentes. Una de les raons és que les estan comparant amb Katsai, ja que Katsai és l'únic grup de Hype Labels global, és a dir, de gent de tot el món. Sense Teen també ho és, però hi ha molta diferència, segons diu la gent, de talent i d'edat.
3: Les noies de Sense Teen tenen 20 anys i la Sakura té 16. La Emily li diuen que no és una cara bonica per al grup, que és lletja i que no té una bona veu. A la Sakura la critiquen moltíssim per la seva edat, ja que ella va néixer el 2010, i perquè li diuen que no sap cantar. La Lexi no té estabilitat vocal, això li diuen, i que la Samara la té preocupada de millorar. I a la Sakura també la comparen molt amb una finalista que va quedar empatada amb ella, i li diuen que hauria d'haver debutat l'altra.
5: Espero que us hagi agradat. Aquí acaba la nostra secció. Ara escoltareu la cançó Party Before the Party de Sense Teen. Adeu.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Ràdio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: Bona tarda, som Pau i en Didac i avui us parlarem de com farem un búnquer de Minecraft. Primer aniríem a una mina per obtenir el ferro.
1: Després aniríem a la sabana per construir el búnquer. Quan acabem de construir l'estructura, envoltem tot el búnquer de tridents. A l'estructura deixem petits forats per ficar les ballestes. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins una altra.

0: amagada d'un misteri és un gran secret.
1: Hola, ens diem Jan,
2: Jordi
1: i Lluc. I avui us explicarem sobre Dragon Ball. Els personatges principals són
2: el Goku, la Bulma, el Kirillin i el fullet Tortuga. Gràcies per escoltar-nos. Espero que us hagi agradat.
1: Adéu!
0: L'aventura comença ara. Anem-la a buscar. Anem, anem, anem, anem. Anirem per mars i muntanyes i per tot l'univers.

0: Radio Reis. Radio Reis. La primera en música.
1: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
2: Hola, bones tardes. Em dic Josep. I avui parlarem sobre un país inventat que es diu Jalecaca. El Jalecaca és un país subterrani molt inventat. Es troba a sota de tota Amèrica, Groenlàndia, Islanda i tota Rússia. També per anar allà tenim que anar a Mato Grosso, que és un estat de Brasil, per trobar un ascensor. Allà, si el trobes, és molt gran i té un llit, un sofà i alguna cosa per entreteniment, perquè el viatge dura mitja hora i en mitja hora és molt avorrit. I el més loco és que aquell país subterrani es troba a 14 quilòmetres de profunditat. I ara són aquestes ja les característiques. La pressió de l'aire és 4,5 vegades la de la superfície, el qual és molt dens a l'aire. Però això no és tot, la calor és molt alta. Així que es tractaria d'un país medieval subterrani i desèrtic. I sobretot, aquestes són les seves característiques. El nom del país és Jalecaca. El continent que es troba està sota de tota Amèrica, Groenlàndia, Islàndia i tota Rússia. També les 11 llengües oficials són català, espanyol, anglès, francès, llatí, grec, euskera, gallec, àrab, alemany i xampanyès. I sobretot, el més loco és que és molt gran, perquè mesura 60,07 milions de quilòmetres quadrats. Això supera molt a Àsia, que mesura 44 milions.

milions de quilòmetres quadrats. I això no és tot, perquè té 1.509 milions d'habitants. És molt més poblat que Xina i la Índia. Però espera, que ve el més loco. Aquella ciutat es va construir durant l'edat dels metalls i es va mantenir oculta durant molt de temps, fins que en 1976 un senyor que es deia Brian McEwen, que era un geoquímic i, sobretot, explorador estadounidens, que, quan estava fent una excavació, va trobar el Halekaka. I això és tot. Bueno, adéu.

0: Compartint la música de Ràdio Arenys.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ràdio Arenys. Sintonitza la música a Ràdio Arenys. Som la primera.
1: Ràdio Kids.

0: Bona tarda, som en Eric i el Simone i avui us parlarem de dades de tres personatges de One Piece. Luffy, tonto, golafre, decidit i valent.
1: També s'ha menjat una fruita del diable que es diu la Gomu Gomu no Mi. En Zoro és un borratxo, un dormiló, un desorientat i violent. I també utilitza l'art Santoryu, estil de tres espases, també el Itoryu, una espasa, Nitoryu, dos espases i de nou espases.
0: Nami, robona, canya i sinvergüenza.
1: També utilitza un pal, que no ens en recordem el nom, que pots controlar el temps i, bueno, el temps de l'atmosfera, pots fer que plogui. I fins aquí la nostra secció.
0: I també, Nami, en uns quants episodis va tenir el Log Post.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Fins aquí
1: la nostra secció.

los pude querer.

0: Hola, bona tarda. Jo sóc el Max.
1: Jo l'Unax.
2: I el Marc.
3: I jo en Miquel.
0: I avui us parlarem de la nova actualització de Brawl Stars. Jo començaré parlant sobre els nous Brawlers, seran dos. El Nori, que sortirà aquest mes, el mes de juliol, que serà llegendari i serà de tipus assassí. La seva arma és una canya de pescar, que si prems ràpid fa un cop de curta distància. Si mantens el botó una mica més, llança el fil a llarga distància, que també li serveix per enganxar-se a alguna paret i per impulsar-se. I si carregues completament l'atac, pots saltar per sobre dels murs. Té una mecànica molt estranya que, quan dona un atac, acumula peixos i fa que sigui més fort. La seva super fa que es llenci a algun lloc i invoca un superpeix que fa més o menys mal, depèn dels peixos que tinguis. Llavors la Wendy, que sortirà aquest agost i serà un brawler mític de tipus suport. El seu atac serà disparar un projectil que danya els enemics i dona un escut als aliats. Llavors la seva super serà un escut gegant, el més gran que s'ha vist a Brawl Stars, amb un àrea que els aliats que hi siguin dintre rebran una reducció bastant de mal.
1: Els nous events que hi haurà en aquest joc, un d'aquells és el Remen Bebelidion, que és un dels grans esdeveniments de l'actualització de juliol i és un dels més complets que ha fet Brawl Stars en aquest any.
4: En la propera actualització arribaran les noves buffies per a 6 brawlers: Meg, Such, Max, 8-bit, Rico i Brock. Aquestes buffies són millores especials que fan que els personatges siguin més forts i tinguin habilitats noves o més potentes. Per exemple, Meg millora la seva meca. 8-bit, la seva meca farà que la seva torreta sigui més útil. Rico tindrà 3 encara més perillosos i Brock i Max i Surge també rebran millors per ajudar-los a les partides. Amb aquests canvis és molt possible que aquests brawlers tornin molt més forts i apareguin més a les partides. Caldrà tasar les noves buffies quan arribi l'actualització i descobrir quina és la millor.
3: I ara la nova mecànica més important d'aquesta actualització, els nanopowers. Els nanopowers són millores pels brawlers que poden aparèixer en els nanodrops, que serà el nou drop que sortirà aquesta actualització. Cada brawler té uns nanopowers determinats i si es repeteixen es podran fusionar. Per exemple, la Shelly té un nanopower que la fa disparar més lluny i un altre que tira 2 ultis. En resum, són com les mutacions. I fins aquí la nostra secció d'avui. Adeu.
5: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: l'Ethan i el Luca. Avui us presentarem... No, parlarem de Minecraft. Minecraft és un joc de Nintendo, Play, mòbil, ordenador i tablet. Minecraft se trata de sobrevivir en un món quadrat.
1: És molt divertit i pots jugar amb amics. I a mi m'agrada perquè pots fer una casa. Gràcies per escoltar-nos.
2: La primera en música es diu Radio Arenys.

0: la música a Ràdio Arenys. Ràdio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.
1: Hola, som l'Enzo i el Nael.
2: Us parlarem de Roblox. És una plataforma que hi ha molts jocs.
1: Parlarem d'un joc en concret. Es diu 99 nits al bosc.
2: Aquest joc està basat en fets reals. És de supervivència.
1: Tenim que tallar arbres. Moltes gràcies per escoltar-nos i adeu.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però en estiu més. Ràdio Arenys, la primera en quedar amb els amics.
3: Que van viure a Formentera i per la nit...
1: Fins aquí el programa d'avui i ens veiem la
2: pròxima vegada.
1: La pròxima
2: el pròxim
1: vegada.
2: Dia. Adéu.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en menjar-se un gelat. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: English Center patrocina aquest programa. English Center ha patrocinat aquest programa.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
1: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
0: Ràdio Arenys.

0: de gust et assetjava. Punt i principi de viure sense tu.
1: Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Els bombers afronten 3 focs forestals simultanis a Sentmenat, Artesa de Segre i la Pobla de Claramunt. Jordi Fortià.
3: El foc de Sentmenat ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellar del Vallès. Hi ha 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries treballant a la zona. El de l'Anoia s'ha ordenat confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, el sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí.
1: Els agents rurals amplien les zones amb risc d'extrem d'incendi per aquest dilluns amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
3: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i Barònia de Rialb, a la Noguera.
1: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
3: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. Paolo Santiago és responsable d'Educació i Competències de la OCDE.
4: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
1: I en cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
3: Va crear i renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any Costa.
5: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
1: I en esports, Joel Gomis, el pas del Tour de França per Catalunya ja és història.
6: Granollers ha donat el tret de sortida a la tercera i última etapa del Tour amb protagonisme català. El recorregut també ha passat per Osona i el Ripollès i ha finalitzat a la Catalunya del Nord, a les Angles, amb la victòria de l'eslové Tadej Pogačar, nou líder de la prova.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps, per aquesta onada de nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua la calor extrema i, de fet, avui s'ha accentuat, com no, amb aquests episodis d'incendis forestals que ens fan pensar en que el bosc està completament assedegat. Les condicions són molt dures, perquè el vent s'ha reforçat, tenim marinada a molts indrets de Catalunya, també tenim humitats molt i molt baixes, i aquestes temperatures que, per exemple, al Vallès han arribat a fregar els 37-38 graus, a la vall del Llobregat gairebé els 40 graus, cas del Bages, i hem passat dels 40 graus en alguns indrets de les comarques de Ponent. Només en algun raconet del Prepirineu de Lleida, els núvols s'han inflat i acabaran deixant algun ruixat, però molt local, i a més d'una forma molt efímera. Hem vist aquesta nit i demà tindrem poques tempestes, com a mínim al matí, alguns núvols a l'Ebre, molta xafogó, temperatura un palet més alta al matí, que no pas al matí darrer, i demà a la tarda encara més calor, ja passarem molt fàcilment dels 40 graus a l'interior gironí i al Pla de Lleida. Alguna tempesta de calor al Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions ja per aquests incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs així és. De moment seguim parlant de 5 carreteres que es troben tallades per aquests darrers incendis. Repassem-les. Es tracta de la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GIB-6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge, també la BB-2131, en aquest cas entre Carme i la Pobla de Claramunt, la C1412B, a Artesa de Segre, en els dos sentits de la marxa, i també la GI-510 a l'altura de Llers, en els dos sentits de la marxa també. Totes aquestes vies, com dèiem, amb talls de trànsit, amb tallades, vaja, per aquests incendis forestals. Pel que fa a la mobilitat, pel que fa a altres aturades o motius de retenció, en aquest cas a l'autopista AP7, a l'altura d'Ulldecona, i tenim un carril tallat a causa d'un accident en sentit nord. Aquí, en aquest punt, hi ha aquest carril tallat i això genera entre 1 i 2 quilòmetres de lentitud amb aturades. I ja per mobilitat, per volum de trànsit, destacarem aquesta hora al voltant del nus de la Trinitat aturada, sobretot entrant per la Pota Nord, entre Santa Coloma, Sant Gervasi i el nus, i també per la C58, en aquest cas de sortida, entre el nus i Torreberó, afectant la ronda litoral també en l'últim tram en sentit Besòs entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els bombers afronten el seu pitjor escenari amb la simultaneïtat de 3 focs actius importants ara mateix. El més destacat, l'incendi de Sant Manat, que ha obligat a confinar diversos nuclis, i al nord de Castellà del Vallès.
4: Hi ha també actius incendis a l'Anoia, on un foc entre Carme i la Pobla de Claramunt ha obligat a confinar diversos nuclis, i la zona oest de Capellades, al sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí. Estan afectades 150 hectàrees, segons agents rurals. Ara mateix hi treballen 23 mitjans terrestres i 3 aeris. L'altre incendi es troba a Artesa de Segre, on hi ha destinats també 25 mitjans terrestres i 4 aeris.
0: I tot plegat amb l'incendi de Sant Manat, actiu, que va carenant turons, llançant focus secundaris, i treballen ara mateix 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries. Anem cap allà, una codinenca, Jordi Givert, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs els bombers estan concentrats amb aquest foc originat a quarts de 3 del migdia a Sant Manat. És el que més els preocupa a hores d'ara dels múltiples incendis que tenim a la zona. A més, s'ha obligat al confinament de diverses urbanitzacions com la del Farell o nuclis disseminats com el de Sant Sebastià. Això a Caldes de Montbui, també a d'altres poblacions com a Castellà del Vallès i a Sant Manat mateix. S'han confinat a urbanitzacions com la de Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó o Can Vinyes. Hi ha diferents dotacions de bombers, 56 vehicles terrestres, 12 mitjans aèris que treballen en aquests incendis, i a més també s'ha desallotjat tota la zona esportiva de Caldes de Montbui per facilitar també els accessos a les piscines, als mitjans aeris dels bombers. En total ja s'han cremat 35 hectàrees i la preocupació és ara que aquest foc aconsegueixi carenar aquest turó, que si ho fes perjudicaria bastant una massa forestal de difícil accés i que s'acostaria a altres poblacions com la de Gallifa.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. Mentrestant, l'altre focus d'atenció és l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat. Els bombers de la Generalitat mantenen aquest dilluns la vigilància per evitar revifades pel vent i les altes temperatures, però la feina està sent complicada. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
6: Bona tarda. Doncs els bombers de la Generalitat mantenen que aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres des de divendres no està controlat. En una declaració als mitjans, en una atenció als mitjans de comunicació, ara a 6:45 del vespre, el que han explicat és que també doncs, l'operatiu s'ha vist afectat per altres incendis doncs, que cremen arreu de Catalunya i que, per tant, el nombre d'efectius aquí no pot augmentar, sinó que són els que són i amb això van fent tot el que poden.
7: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres. Allò que no volíem avui ha passat i tenim ara mateix una simultaneïtat a Catalunya amb tres incendis més, un a la nord, un al sud i un a Lleida, que han obligat a fer un 6,5, que des del 22 quasi, més l'incendi d'aquí, no el teníem, amb tres simultanis en aquests moments, i hem hagut de treure, inevitablement, recursos d'aquí.
6: De fet, durant tot el dia d'avui, aquesta ha estat la tònica habitual, des de primera hora del matí, en una urbanització de Calonge hi ha hagut revifades i també durant tot el dia els bombers han hagut de pagar petites columnes de fum. Els accessos es mantenen tancats i els veïns que es troben dins la zona afectada només podran circular en moments molt concrets i en condicions molt concretes.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. A tot això, els agents rurals amplien les zones amb risc extrem d'incendi per aquest dilluns amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
4: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i Baronia de Rialb, a la Noguera.
0: Televisió de Sabadell, Pep Collell.
8: El cos d'agents rurals demana extremar les precaucions de la ciutadania arran de la onada de calor d'aquesta setmana. En una compareixença aquesta tarda, el cos ha explicat que demà s'augmenten fins a 100 municipis els que estaran en nivell 4 del Pla Alfa i més de 300 estaran en el nivell 3. Això significa diverses prohibicions d'activitats a l'aire lliure, especialment en les zones de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. L'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, explicava exactament quines són aquestes prohibicions.
9: Amb el nivell 4 es suspenen, està prohibit pues totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general, com una mesura de protecció d'aquestes persones que s'han de retirar o tornar als seus domicilis, o en els casos en què s'activa un tancament algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú.
8: A banda, també es tancaran diversos accessos a parcs naturals per al risc extrem d'incendi. També s'ha informat que a hores d'ara es continua treballant en els tres focs que aquesta hora encara segueixen actius a Sentmenat, Artesa de Segre i Les Garrigues. El cos demana alerta màxima, sobretot el dimecres, amb temperatures que es podrien enfilar fins als 42 graus.
0: Gràcies, Pep. Tot plegat, mentre també continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat unes 5.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Bolauterner.
4: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Sonejà, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra de l'Espadà.
0: Un escenari que s'emmarca dins un episodi de nova onada de calor en què, com dèiem, pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. En l'àmbit polític, Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
4: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
10: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
4: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
11: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
0: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos, de fet el de les Gavarres i els dels que s'estan produint avui. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat a la xarxa la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
4: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
12: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
4: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment de perill d'incendis.
0: I encara un apunt. La policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un home de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell coneix el poble amb l'Estartit.
4: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar l'home quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havia encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres d'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i el va detenir.
0: La situació, com veuen, és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous.
4: Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, el govern i Esquerra han proposat aplicar un dèficit asimètric diferent per cada comunitat i l'executiu de Pedro Sánchez s'ha obert a fer-ho. El govern espanyol ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. Mont Carvajal.
13: Primer ha estat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, qui ha fet la reclamació i després l'ha confirmat la consellera d'Economia, Alicia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
14: Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
15: Doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficit asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma. No hem entrat a aquest detall, però l'AIREF ha fet alguns estudis i anàlisis i esperem doncs, que en fi, això que hem posat sobre la taula es pogués estudiar.
13: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el Partit Popular ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
16: Que les pròpies comunitats del Partit Popular les pregunten a la Comunitat Valenciana i a Múrcia si necessiten de la solidaritat de cederles marge fiscal d'unes comunitats autònomes que no necessiten a altres. És una pregunta dentro del perímetre del Partit Popular.
13: Dimecres que ve, 29 de juliol, se celebrarà un altre Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament.
0: En plana educativa, reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per la millora educativa a Catalunya.
4: És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics.
0: Esther Minguell.
17: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que

0: d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses. L'exsubdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació del Covid de policies espanyols.
3: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per aquest retard. I ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que, un cop es va reemprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectivament actius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis, ni retards, ni encensos.
2: Mentrestant, en l'àmbit sanitari, els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo.
4: Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
5: No podem seguir siendo el plan de contingència del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
4: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
2: Doncs encara en Salut, Maite, el departament vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins aquest divendres 10 de juliol.
4: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de Salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
6: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, un valor social, podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
4: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
2: En cultura, avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro.
7: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
8: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantástica donde todo es ideal. No, no, no. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas. Porque el diseño se hace para las personas.
7: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra a Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Tour de França ja ha deixat Catalunya després de tres etapes. La d'avui ha arrencat a Granollers i ha acabat a la Catalunya del Nord, a les Angles. Una etapa que s'ha emportat l'eslovet Tadej Pogačar amb un atac en els últims 250 metres. La classificació general és pel mateix ciclista de l'equip UAE, que demà vestirà el mallot groc per primera vegada en aquest Tour. Un dels punts per on ha passat l'etapa és el Ripollès, i el Martí Palau, de Televisió del Ripollès, ens explica com s'ha viscut.
3: El Ripollès està a la comarca protagonista de la tercera etapa del Tour de França avui dilluns, concretament que endavant ho ha acollit l'esprint intermedi que s'ha endut el danès Mats Pedersen. Centenars d'aficionats han esperat el pas dels ciclistes tant a Ripoll com a Candavano, com a Ribes de Freser, Planoles i Toses, vivint de prop un fet únic que tan sols havia succeït dues vegades en tota la història. Parla Marta Montes, veïna de Candavano.
4: Pues això és una cosa molt gran, no és mai vista, i la veritat que val la pena d'estar aquí per veure-la.
3: Una tercera etapa que quedarà gravada per sempre a la memòria dels ripollesos i ripolleses.
2: En futbol, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Portugal el partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran un lloc per als quarts de final. A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de la davantera Yara Lacosta fins al juny de l'any vinent. La navarresa torna al club blanquiblau, on ja va jugar-hi el curs 24-25. Arriba procedent de l'Eibar.
5: Yo, el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve, y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club, va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
2: A la primera federació masculina, des d'avui mateix, els socis de l'Europa estan cridats a consulta per decidir si volen que l'equip jugui els partits de la primera federació a Can Dragó o al Narcís Sala. Finalment, el club ha anul·lat la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria. En hoquei sobre patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El davanter mataroní arriba procedent del Reus Deportiu, on ha jugat les últimes tres temporades i va guanyar la Copa del Rei del 2025 com a millor jugador del torneig. Escoltem el nou jugador blaugrana.
6: Per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta. Jo sóc en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
2: I no deixem l'hoquei perquè el Calafell ha anunciat el fitxatge de Miqui Escala, provinent del Cerdanyola, i el Voltregà també ha fet oficial l'arribada de Ferran Font, exjugador del Barça. D'altra banda, el seleccionador català, Pere Bàries, ha fet la preselecció per al Mundial de Paraguai. Dels 15 de la llista, 13 són catalans, destacant els porters Blai Roca i Càndid Ballart, o els jugadors Pau Bargalló, Ivan Morales, Pol Manrubia i Marc Carol.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Bona tarda, són 8:15.
7: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
6: Els bombers afronten 3 focs forestals simultanis ara mateix a Sentmenat, Artesa de Segre i la Pobla de Claramunt. Jordi Fortià.
8: El foc de Sentmenat ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellà del Vallès. Hi ha 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries treballant a la zona. El de l'Anoia s'ha ordenat confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, el sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
9: Estem en una situació en la qual tenim simultaneïtat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultaneïtat de 3 incendis alhora.
6: Els agents rurals amplien les zones amb risc d'extrem d'incendi per aquest dilluns amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
8: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada, entre les comarques del Solsonès i la d'Urgell, i Barone de Rialba, la Noguera.
6: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
8: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. Paolo Santiago és responsable d'Educació i Competències de la OCDE.
10: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
6: En cultura, engega l'any Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
8: Va crear i renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o SEAT. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any Costa.
11: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
6: I en esport, Joel Gomis, el pas del Tour de França per Catalunya ja és història.
12: Granollers ha donat el tret de sortida a la tercera i última etapa del Tour amb protagonisme català. El recorregut també ha passat per Osona i el Ripollès i ha finalitzat a la Catalunya del Nord, a les Angles, amb la victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, nou líder de la prova.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, Plana de Serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta nova onada de calor en marxa. Luismi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua la calor extrema i, de fet, avui s'ha accentuat, com no, amb aquests episodis d'incendis forestals que ens fan pensar en que el bosc està completament assedegat. Les condicions són molt dures, perquè el vent s'ha reforçat, tenim marinada a molts indrets de Catalunya, també tenim humitats molt i molt baixes, i aquestes temperatures que, per exemple, al Vallès han arribat a fregar els 37-38 graus, a la vall del Llobregat gairebé els 40 graus, cas del Bages, i hem passat dels 40 graus en alguns indrets de les comarques de Ponent. Només en algun raconet del Prepirineu de Lleida, els núvols s'han inflat i acabaran deixant algun ruixat, però molt local, i a més en una forma molt efímera. En vista aquesta nit i demà, tindrem poques tempestes, com a mínim al matí, alguns núvols a l'Ebre, molta xafogor, temperatura un palet més alta al matí, que no pas al matí darrer, i demà a la tarda encara més calor, ja passarem molt fàcilment dels 40 graus a l'interior gironí i al Pla de Lleida. Alguna tempesta de calor al Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, les carreteres afectades pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, recordem que tenim aquestes 5 carreteres tallades per aquests diversos incendis forestals. Recordem-les, la GI-660, que es manté tallada entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, i també la GI-V-6612, entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. A més a més, també la GI-510, a l'altura de Llers, i ja pels incendis d'aquesta tarda, la BV-2131, entre la Pobla de Claramunt i Carme, i també la C-1412B, a l'altura d'Artesa de Segre. A banda d'aquestes vies afectades, ara ja pel que fa a volum de trànsit, la situació va millorant, no queden ja moltes retencions. Si hi ha alguna incidència, per exemple, a l'autopista AP7, a l'altura d'Ulldecona, recordem que hi ha hagut un accident en sentit nord, que queda encara aquí un quilòmetre de l'altitud amb aturades. I pel que fa a la C-58, recordar també per un vehicle variat a l'altura de Torre Baró, es mantenen aturades des del nus de la Trinitat fins a aquest punt de sortida en sentit Terrassa. Això el que fa és afectar tant la B20, la pota nord d'entrada, amb cua compacta des de Montigalà fins al nus de la Trinitat, i també la ronda litoral des de Sant Adrià fins al nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els bombers afronten ara el seu pitjor escenari amb la simultaneïtat de 3 focs actius, ara mateix importants. El més destacat, l'incendi de Sentmenat, que ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellar del Vallès i que ja afecta unes 60 hectàrees.
4: Hi ha també actius incendis a l'Anoia, on un foc entre Carme i la Pobla de Claramunt ha obligat a confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, al sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí. Estan afectades 150 hectàrees, segons agents rurals. El confinament afecta unes 33.000 persones dels diferents municipis. Ara mateix hi treballen 23 mitjans terrestres i 3 aeris. L'altre incendi es troba a Artesà de Segre, on hi ha destinats també 25 mitjans terrestres i 4 aeris.
0: I tot plegat, com dèiem, amb l'incendi de Sentmenat actiu, que avança llançant focus secundaris i treballen 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries. Anem cap allà, on acudirem, que Jordi Givert, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs ara mateix hi ha dues principals preocupacions. Una és la proximitat a la urbanització, al nucli del Farell, de Caldes de Montbui. Els bombers estan preocupats perquè el foc es podria acostar a les zones urbanes, a diferents cases d'aquest nucli, i per altra banda intenten frenar al capdamunt de la carena aquest incendi al capdamunt d'un turó per impedir que accedeixi a una zona de difícil accés que dificultaria molt les tasques dels diferents bombers desplaçats, d'aquests 120 efectius que estan treballant sobre el terreny. Podem escoltar el cap de bombers, el David Borrell, parlant de la situació de l'incendi.
6: Incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
5: També s'han desallotjat un càmping a Caldes de Montbui i també la zona esportiva del municipi per facilitar l'accés dels mitjans aeris a les piscines i la logística dels bombers que estan treballant en aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. Mentrestant, l'altre focus d'atenció és també l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat. Els bombers de la Generalitat mantenen aquest dilluns la vigilància per evitar revifades pel vent i les altes temperatures, però la situació està sent complicada. Anem cap allà, Televisió de Costa Brava. Joan Parareda, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs sí, com bé comentàveu, els bombers de la Generalitat encara no han pogut donar per controlat aquest incendi que afecta des de divendres aquí al massís de les Gavarres, a bona part del Baix Empordà, i és que això és aquest fet, la impossibilitat de controlar-lo, doncs se li han sumat aquests incendis simultanis a Catalunya, que el que han fet és que aquí hagin hagut de desplaçar diversos operatius de bombers cap a altres zones on també ara hi ha foc actiu. Aquí a la Bisbal d'Empordà som nosaltres a Calonge, perquè aquest municipi ha patit aquesta nit de diumenge a dilluns doncs alguns d'aquests episodis de revifades de foc que han obligat els bombers a actuar gairebé de matinada. Aquí estem a l'espera de noves informacions dels bombers per a veure si fan alguna compareixença de premsa més entre les 8 i les 9 de la nit, però això podem escoltar en paraules del sotinspector de la regió d'emergències de Girona, doncs que això, lamentant el fet de no poder tenir controlat l'incendi avui dilluns.
8: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres. Allò que no volíem avui ha passat, i tenim ara mateix una simultaneïtat a Catalunya amb tres incendis més, un a la nord, un al sud i un a Lleida, que han obligat a fer un 6,5, que des del 22, quasi, més l'incendi d'aquí, no el teníem, amb tres simultanis en aquests moments, i hem hagut de treure, inevitablement, recursos d'aquí.
7: Doncs, com bé dèiem a l'inici de la connexió, encara no s'ha donat per controlat, hem sentit les paraules de bombers, i per tant veurem com afronten, sabrem demà com ha anat la nit d'avui dilluns aquí al massís de les Gavarres, per saber si demà, definitivament, amb el suport del vent, si, doncs, a favor dels bombers, si poden donar per fi ja com ha controlat aquest incendi del massís de les Gavarres.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. Esperem, doncs, que les condicions climatològiques millorin i es pugui ja controlar aquest incendi. Mentrestant, però, els agents rurals amplien les zones amb risc extrem d'incendi per aquest dilluns mateix, amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
4: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada, entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell, i Baronia de Rialb, a la Noguera.
0: Televisió de Sabadell, Pep Cullell.
9: El cos d'agents rurals demana extremar les precaucions de la ciutadania arran de la onada de calor d'aquesta setmana. En una compareixença aquesta tarda, el cos ha explicat que demà s'augmenten fins a 100 municipis els que estaran en nivell 4 del Pla Alfa i més de 300 estaran en el nivell 3. Això significa diverses prohibicions d'activitats a l'aire lliure, especialment en les zones de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. L'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, explicava exactament quines són aquestes prohibicions.
10: Amb el nivell 4 es suspenen, està prohibit pues totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general, com una mesura de protecció d'aquestes persones que s'han de retirar o tornar als seus domicilis, o en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú.
9: A banda, també es tancaran diversos accessos a parcs naturals per al risc extrem d'incendi. També s'ha informat que a hores d'ara es continua treballant en els tres focs que aquesta hora encara segueixen actius a Sentmenat, Artesa de Segre i Les Garrigues. El cos demana alerta màxima, sobretot el dimecres, amb temperatures que es podrien enfilar fins als 42 graus.
0: Gràcies, Pep. Tot plegat també mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya Nord. De moment ha calcinat unes 5.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis.
4: A Castelló. A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Sonejar, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: I en l'àmbit polític, Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
4: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
11: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
4: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
12: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, el govern i Esquerra han proposat aplicar un dèficit asimètric diferent per cada comunitat i l'executiu de Pedro Sánchez s'ha obert a fer-ho. El govern espanyol ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029, però les comunitats del PP s'hi han oposat. Mont Carvajal.
13: Primer ha estat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, qui ha fet la reclamació i després l'ha confirmat la consellera d'Economia, Alicia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
14: Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
12: Doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma. No hem entrat a aquest detall, però l'AIREF ha fet alguns estudis i anàlisis i esperem doncs, que en fi, això que hem posat sobre la taula es pogués estudiar.
13: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el Partit Popular ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
15: Que les pròpies comunitats del Partit Popular les pregunten a la Comunitat Valenciana i a Múrcia si necessiten de la solidaritat de cederles marge fiscal de unes comunitats autònomes que no necessiten altres. És una pregunta dentro del perímetre del Partit Popular.
13: Dimecres que ve, 29 de juliol, se celebrarà un altre Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament.
0: En plan educativa, reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per la millora educativa a Catalunya.
4: És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics.
0: Esther Minguell.
16: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE, Pablo Santiago.
17: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
16: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran en els canvis.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Un apunt d'última hora sobre l'actualització d'aquests incendis que tenim actius ara mateix a Catalunya. L'incendi d'Artesa de Segre està ja estabilitzat, els mitjans aeris ja s'han pogut retirar i ara els bombers continuen treballant intensament en els altres incendis que continuen actius, el de Sant Manat i el de l'Anoia. Més qüestions. A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que s'ha presentat avui. Carina Bellver.
18: El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà al mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
19: És important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
18: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
0: Encara a la ciutat comtal tanquen per obres l'estació de Verdaguer del metro i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació Catalunya.
4: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no reobrirà fins al 6 de setembre i, mentrestant, s'haurà de fer pel carrer.
0: I Granollers ha superat amb èxit l'operatiu majestuós que suposa la sortida d'una etapa del Tour. Milers de persones de Granollers i vingudes de fora han animat els ciclistes al llarg de 5 quilòmetres pel nucli urbà sota un sol aclaparador. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
20: L'etapa 3 del Gran Départ ha sortit a les 12:10 del Village i ha recorregut el nucli urbà de la capital del Vallès Oriental en una cursa neutralitzada perquè l'afició pogués gaudir dels seus ídols rodant i de tota la corrua de vehicles de cada equip carregats de bicicletes de recanvi a la teulada. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Granollers, Álvaro Ferrer, ha valorat de manera molt positiva l'esdeveniment. La sortida de l'etapa 3 ha capgirat la mobilitat interna i interurbana durant 3 dies.
21: Sempre estàs pendent de les possibles problemàtiques que poden aparèixer doncs, no, en els muntatges, en el desenvolupament del recorregut, en els briefings previs. Ens esperàvem que ens anés bé, però jo crec que podem dir que estem millor fins i tot del que ens esperàvem.
20: L'Ajuntament ha agraït la col·laboració de la ciutadania, del voluntariat, dels serveis de prevenció i d'emergència i dels equips municipals per fer i gaudir del tour a casa.
0: En cultura, avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro.
22: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
23: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
22: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra a Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
1: Bona tarda, Lali. El Tour de França ja ha deixat Catalunya després de 3 etapes. La d'avui ha arrencat a Granollers i ha acabat a la Catalunya del Nord, a les Angles. Una etapa que s'ha emportat l'eslovè Tadej Pogačar amb un atac en els últims 250 metres. La classificació general és pel mateix ciclista de l'equip UAE, que demà vestirà el mallot groc per primera vegada en aquest Tour. Un dels punts per on ha passat l'etapa és el Ripollès, i el Martí Palau, de Televisió del Ripollès, ens explica com s'ha viscut.
2: El Ripollès està a la comarca protagonista de la tercera etapa del Tour de França avui dilluns, concretament que endavant no ha acollit l'esprint intermedi que s'ha endut el danès Mats Pedersen. Centenars d'aficionats han esperat el pas dels ciclistes tant a Ripoll com a Candavano, com a Ribes de Freser, Planoles i Toses, vivint de prop un fet únic que tan sols havia succeït dues vegades en tota la història. Parla Marta Montes, veïna de Candavano.
5: Pues això és una cosa molt gran, no és mai vista, i la veritat que val la pena d'estar aquí per veure-la.
2: Una tercera etapa que quedarà gravada per sempre a la memòria dels ripollesos i ripolleses.
1: En futbol, d'aquí a poc més d'una hora, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Portugal al partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran la victòria per accedir a la següent ronda. A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de la davantera i ara la costa fins al juny de l'any vinent. La navarresa torna al club blanquiblau, on ja va jugar-hi el curs 24-25. Arriba procedent de l'Eibar.
6: Yo, el primer objetivo es disfrutar, disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve, y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
1: A la primera federació masculina, des d'avui mateix, els socis de l'Europa estan cridats a consulta per decidir si volen que l'equip jugui els partits de primera federació a Can Dragó o al Narcís Sala. Finalment, el club ha anul·lat la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria. En hoquei sobre patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El davanter mataroní arriba procedent del Reus Deportiu, on ha jugat les últimes 3 temporades i on va guanyar la Copa del Rei del 2025 com a millor jugador del torneig. Escoltem el nou jugador blaugrana.
24: Per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem. Així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
1: I no deixem l'hoquei perquè el Calafell ha anunciat el fitxatge de Miqui Escala, provinent del Cerdanyola, i el Voltregà també ha anunciat l'arribada de Ferran Font, exjugador del Barça. D'altra banda, el seleccionador estatal, el català Pere Vàries, ha fet la preselecció per al Mundial de Paraguai de l'octubre. Dels 15 de la llista, 13 són catalans. Destaquen els porters Blai Roca i Càndid Ballart, o els jugadors Pau Bargalló, Ivan Morales, Pol Manrubia i Marc Carol. I acabem amb uns apunts de bàsquet perquè el Real Madrid ha fet oficial la incorporació del tècnic badaloní Pedro Martínez com a nou entrenador per als pròxims 3 anys. El català ve de guanyar la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. El Joventut ha oficialitzat l'arribada d'Àlex Reyes com a nou jugador. L'Alé, provinent del Kitsanàs Manresa, signa per 2 temporades més una d'opcional. I per acabar, tal com ha avançat la xarxa, el mateix club del Bages ha incorporat el pivot sud-africà Nick Ongenda, un jugador que ha disputat el curs 25-26 amb la Poel d'Emec d'Israel.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
25: Notícies en Xarxa, edició vespre.
26: La xarxa de comunicació local.
27: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
28: Finques Blaumar.
29: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
28: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
29: 93 792 0440.
28: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
29: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
30: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
30: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
30: Bona idea. A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats. A
9: Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
8: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
10: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Hi ha pluja que pot caure cap amunt. Sembla impossible, però en determinades condicions meteorològiques passa de veritat. El fenomen s'observa sobretot en zones molt seques i ventoses. Quan les gotes de pluja cauen des dels núvols, travessen capes d'aire extremadament calent i sec. Part de l'aigua s'evapora abans d'arribar a la terra, però si a més hi ha corrents ascendents molt potents, les gotes poden quedar en peces cap amunt. Des de la distància, dona la impressió que la pluja està pujant en lloc de baixar. Aquest fenomen està relacionat amb els anomenats virga, cortines de precipitació que pengen dels núvols però que sovint no arriben al sol. Els pilots d'avió coneixen bé aquestes zones perquè poden indicar turbulències importants. En alguns deserts d'Austràlia, dels Estats Units o del nord d'Àfrica s'han observat episodis espectaculars en què les gotes semblen desafiar la gravetat, però en realitat la gravetat continua actuant exactament igual. Simplement la força del vent ascendent és suficient per compensar temporalment la caiguda de les gotes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'Artesa de Segre i centren esforços en els focs de Sentmenat i l'Anoia. Els bombers han estat treballant en 3 incendis simultanis molt actius a Sentmenat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla Claramunt i Artesa de Segre. A Sentmenat hi ha confinades diverses urbanitzacions i nuclis disseminats, també de Castellar del Vallès i de Caldes de Montbui. A l'Anoia s'ha enviat una nova alerta dels mòbils per confinar sud d'Igualada la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de 3 incendis alhora.
1: I el cap dels bombers, David Borrell, ha dit que el que més els preocupa és l'incendi de Sentmenat i treballen 200 bombers i té un potencial de 200 hectàrees. Borrell ha avisat que no poden protegir l'urbanització del Ferrell a Sentmenat perquè concentren, però que concentraran les persones. Ha explicat que és una urbanització que té les cases molt disseminades.
3: Els incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població, amb urbanitzacions concretament. Tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta diguéssim, massa forestal entre la urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
1: I el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins aquest divendres, 10 de juliol. És en línia, i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació. L'objectiu és reduir el mal ús d'uns fàrmacs i també fer-los servir de manera responsable. I tanquen per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya. L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament no obrirà fins al dia 6 de setembre. I Hamas ha anunciat avui la dissolució del Comitè de Seguiment de la Tasca Governamental, l'òrgan que exerceix de facto el govern de la Franja de Gaza des del 2007.
0: Ràdio Arenys.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
6: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
5: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
6: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
5: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
6: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
5: Reserves al 930 234 522.
6: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, a les 9 us parla Mercè Roura. Situació complicada aquesta tarda pel que fa als incendis a Catalunya. Ja us ho hem anat explicant. N'hi ha tres que cremen de manera simultània. El de Sentmenat, que ha obligat a confinar diversos nuclis, i al nord de Castellà del Vallès. L'incendi que més preocupa és aquest, precisament. Hi treballen 200 bombers i hi ha un potencial de 2.000 hectàrees. Els bombers alerten que no poden protegir les cases de l'urbanització El Farell, on viuen 300 persones a les que s'hi han agrupat per protegir. Els efectius també treballen en el foc d'entre Carme i la Pobla de Claramunt, on s'ha confinat 33.000 persones a l'Anoia, i una altra artesa de Segre que, per sort, fa una estona s'ha pogut estabilitzar. També continuen actius, recordem, els de la Catalunya Nord i el de les Gavarres. La consellera d'Interior és Núria Parlon, demana prudència.
2: Tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció.
1: Protecció Civil de la Generalitat manté la fase d'alerta del pla Procicat perquè el Servei Meteorològic de Catalunya parla d'aquesta onada de calor que tindrà un punt àlgid entre demà dimarts i dimecres, quan es poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i superar els 40 al litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, per sota del 30%, cosa que facilita els incendis forestals. I el Departament d'Empresa i Treball ha estrenat un pla pilot per incorporar l'ús de drons per veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures, precisament associats a aquest canvi climàtic que estem patint. El nou instrument de la Inspecció de Treball s'ha enlairat aquest dilluns a zones agrícoles del Segrià, i la seva funció és merament informativa i de prevenció, ja que de moment no hi ha cap normativa que sancioni per treballar així. I a Barcelona l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros als propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. L'activitat dels mercats representa un 3,4% del PIB de Barcelona. Actualment hi ha 1.900 parades en funcionament. I darrer punt, perquè tot just ara a les 9 la selecció espanyola juga contra Portugal al partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran un lloc als quarts de final. A veure què passa.
0: Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Cine. Bon dia, bona tarda, bona nit, bojos pel cine, aquí Sendrowski, podcast de març, acabats els Oscars, acabats els Goya, quasi que podríem dir oficialment que ha començat la nova temporada. Festival de Màlaga, any 26, a tope. Avui de moment començo jo, veurem si el Catulo pot participar una miqueta, era un dia raro, i hem tirat pel dret, tenim ganes de parlar de cine, i començo sense gaires prolegòmens dir-vos que avui entrarà una entrevista. Podreu escoltar el Sergi Estella, el One Man Band, l'home orquestra. Vaig penjar algun vídeo a Instagram, vam penjar un altre vídeo en el YouTube, on l'entrevistem, on xerrem amb ell, on ens explica, ens parla també del seu documental, un documental que podeu trobar a Filmin, que es diu Story of One Man, un crack, un bluesman català superautèntic que fa els seus propis instruments, com si fos un luthier, i veureu que és superinteressant. Així que després entrarà l'entrevista amb el Sergi Estella, que vam fer fa uns dies a Barcelona. Vam quedar en un parc molt maco, sentir els ocellets com canta mentre nosaltres xerrem de cine i de la vida. I sense més, deixeu-me començar parlant-vos avui d'una sèrie, que es diu Fúria, una sèrie que es va estrenar a l'estiu al Movistar Plus, que volia veure, que feia mesos que hi anava al darrere, però entre una cosa i l'altra no havia tingut l'oportunitat, i que m'ha agradat bastant. És una dramèdia negra, es diu Fúria. El Félix Sabroso utilitza la ira femenina com un motor de crítica social. Una sèrie de 8 episodis, de 25 a 40 minuts més o menys cada capítol, m'ha sorprès, que no serà la sèrie de l'any, segur que no, però és original, és molt original. Un repartiment coral de 5 dones, amb unes vides en principi desconnectades, que s'acaben entrellaçant, no? No són actrius desconegudes. Penseu que parlem de la Carmen Machi, parlem de la Cecilia Roth, parlem de la Natalie Poza, de la Candela Peña o de la Pilar Castro. Vull dir que, a més, aquí doncs es sonarà a tothom. I no vull oblidar els homes dels papers que són secundaris a la sèrie, que són l'Alberto San Juan, un crac, el Pedro Casablanc, un altre màster, i el Pepo Nieto. No sé quines pintes que porta. Els capítols són individuals, ¿vale? Amb el punt de vista de cadascuna de les protagonistes, el nom de la qual és el títol de cada capítol, no? El tema és que les històries de cadascuna de fúria s'acaben convertint en venjança, passant de la fúria a la venjança, no? Amb uns bons diàlegs, una crítica social que toca temes del dia, no? Allò com la precarietat laboral, els influencers o els ventres de lloguer, per posar alguns exemples. Una sèrie, dic, valenta, que us pot fer riure, va fer riure, i incomodar al mateix temps. Vull dir que té gràcia. Torno a dir, no serà la sèrie de l'any, però es deixa veure.
1: Movistar Plus.
0: Després volia parlar-vos del documental que acaba de guanyar precisament els Oscar, que vaig recomanar una setmana abans, vaig dir que era el meu favorit. Hi havia la de la vecina perfecta, que és una que teniu a Netflix, que és el que deien que apuntava a guanyar els Oscar. Al final no ha arribat a guanyar, tot i que estava nominat. És un docu que també està bé. Ja en vaig parlar fa uns quants programes. És un documental que té un muntatge supercurrat, que és la gràcia d'aquell docu, perquè és tot a partir de càmeres policials, càmeres bodycams, les que porten els policies al cos, o càmeres de comissaries, no? I a partir d'aquí fan un muntatge de no sé si d'un parell d'anys, teixint una mica la història d'una senyora, d'una persona que, no, que té algun problema mental molt possiblement, una persona molt aïllada que viu en un barri, en una zona on els crios li van a fer bromes a casa, li tiren la pilota, ella es posa molt nerviosa, això retroalimenta que els crios encara la molestin més, entre cometes, ella truca a la policia i tot això va escalant, no? És un documental que també recomano. No tant per la història en si, perquè és una història que, bueno, no té més que això que us he explicat, però com us deia, com està muntada i quin tràgic final que té, que també és bastant tela. Vaig al que vaig, que és el Mr. Nobody Against Putin, és el documental que acaba de guanyar els Oscars, el documental que jo votava. La valentia d'un professor que de forma clandestina grava el sectarisme de com funciona el sistema educatiu a la Rússia del Putin, no? És autèntic, simple, perquè està gravat com podia aquest professor, com s'arriscava també en alguns moments, o en bastants moments. M'ha deixat al·lucinat de com manipulen els crios, com fan les dictadures, no? Per crear futurs soldats amb el cervell rentat, no? El teniu a Movistar Plus, el teniu a Filmin, i s'ha estrenat ara també en el Sense Ficció, sí que si teniu el 3CAT, allà gratuïtament el podeu veure, i de veritat que no us en penedireu. I després hi ha un altre docu, que també tenia bastants números de guanyar, ja m'animo, els docus, ja seguim parlant tu, la solució de l'Alabama Solution, que és dels presos d'Alabama. Aquest estava també nominat i no tenia tants números, però també està molt bé. També està molt bé. Els presos d'Alabama es queixen de les condicions de les presons d'aquell estat, que realment són infrahumanes, en un país tercermundista és molt fort, no ho sabia. I llavors, a partir d'aquí, el documental és quasi tot a partir de gravacions que fan ells amb els seus mòbils a dintre de la presó, i com ho denuncien, i com acaben muntant, ja ho veureu, un grup de queixa, de denúncia, que arriba on t'arriba i té els resultats que té. No vull dir res més, que si no faria spoiler, però també està molt bé. Aquest diria que només el teniu a Movistar Plus, però també està molt bé, l'Alabama Solution.
1: Espera que arriba una miqueta tard, però arriba en Catulo.
2: Molt bona, Sandroski. Primer, disculpar-me perquè he acabat d'aterrar. Ja saps que sempre amunt i avall i avui doncs, he arribat tard, he arribat quan he pogut. Però bé, acabat d'aterrar, com dic, i ja estic aquí per parlar de cinema, que ja saps que ens agrada. A més, ara feia uns quants dies que no en parlàvem. Per tant, vinga, fotem-li. Bé, primer comentar que vaig poder fer la retransmissió dels Oscars en directe per Ràdio Arenys, com ja he fet altres vegades. Una experiència que m'agrada molt, al costat del company Eloi Tomàs. Tots dos allà, doncs mira, passem la nit i així no ho veiem sols a casa, diguéssim, és l'excusa, però de passada doncs ho fem per la ràdio, ho fem en directe i doncs el feedback que tenim de la gent que ens escolta, que encara que sembli que no a aquella hora, doncs es veu que hi ha gent que sí que ens escolta, per sorpresa nostra i tot. Doncs molt bé, la veritat que va anar molt bé. Una gala que a més no va acabar molt tard, per sort aquest any, a les 4 ja podríem ser al llit, per tant molt bé. I on una batalla tras otra es va erigir com la gran triomfadora. Amy Madigan de Weapons va ser per mi la gran sorpresa, que no m'esperava de cap de les maneres que guanyés. I doncs sí, finalment va ser la que se'n va endur l'estatueta. Cirat, era molt complicat. Teníem ganes que Cirat s'emportés alguna cosa, sobretot el tema del so, però era molt complicat. La veritat és que davant d'aquests monstres amb moltíssim més pressupost, doncs era molt, molt, molt complicat. Ja no parlem de millor pel·lícula estrangera, que sabíem que no tenia res a fer. Però bueno, va estar allà, l'experiència és brutal, segur, pels integrants de la pel·lícula i tot. O sigui que, en el fons, jo crec que han d'estar molt orgullosos del que han aconseguit. I tots hem d'estar molt contents d'una pel·lícula com Cirat, amb un pressupost, ja us dic, infinitament inferior a totes les altres pel·lícules que hi ha per allà que es presentaven, hagi arribat on ha arribat. Per tant, felicitar-nos i que n'hi hagin moltes més que arribin així. I el tema de Sinners, que ja saps que partia com la gran, així, 16 nominacions, aquí, buah, la més nominada de la història, com si... Però doncs al final crec que molt ben fet, una data tras otra és millor film en general. I evidentment, doncs jo crec que s'ha demostrat i que per això l'ha superat i ha arribat on ha arribat.
1: Doncs, Catulo, jo he de dir que aquest any que estan dient que si és un mal any, que si mala collita, no tan bones pel·lícules, a mi Sinners em va agradar molt. No per aquestes 16 nominacions, es van passar, però mira, igual que amb Weapons, amb la Madigan, jo crec que han fet una picada d'ull al cinema de terror i m'alegra. I després, per mi, una batalla tras otra és una passada. El que passa que és un tipus de pel·lícula que s'hi ha d'entrar d'una manera concreta. Has d'anar a saber el que vas a veure o a deixar-t'ho fer tot. I jo dic que és una pel·lícula que comença començada, no? Perquè aquí no s'espera una cosa tan diferent, i recordem que les novel·les del director, ai, de l'escriptor, d'una batalla tras otra, diguéssim, d'on ve la criatura, d'on plora la criatura, doncs que són esbojarradíssimes, no? Llavors té un sentit. Escolta'm, parlem d'alguna sèrie. Jo he parlat de Fúria, de Movistar Plus. Has vist algunes sèries, no?
2: Tema sèries que em comentes, doncs m'agradaria comentar, mira, primer una sèrie que el 4, perdona, una sèrie que s'estrenarà la quarta temporada el 20 d'abril d'aquest any, evidentment, i que vaig començar a veure no fa gaire, perquè vaig veure que s'estrenava la nova temporada i que la gent em parlava molt bé i m'havien arribat inputs que estava molt bé, que és From, la ciència-ficció ambientada així en un poble. No vull fer massa, massa spoiler, perquè crec que el maco d'aquesta sèrie és anar-la descobrint des del minut 1. Llavors, si t'expliquen alguna cosa, no sé. No sé, crec que millor no. Però haig de dir-te que a nivell actoral, a nivell d'emplaçaments, ja us dic ara, sense fer un super spoiler, que passa pràcticament tot en un mateix emplaçament, una miqueta, vale? Però, ostres, els actors crec que estan molt bé i crec que aconsegueix amb poqueta cosa, crec que aconsegueix molt. Llavors, li dono molt de valor a això. Podria ser una miqueta als inicis d'alguna sèrie d'aquestes que també ens va sorprendre a l'inici, com pot ser Walking Dead, per la relació entre les persones i tal, però salvant molt les distàncies, eh? Walking Dead, i crec que també el pressupost també és bastant diferent, però no sé, té cosetes que m'han sorprès i m'han agradat, i de veritat que moltes ganes de seguir. De moment he vist la primera temporada, que m'ha deixat molt, molt content. Es va estrenar la primera temporada del 2022, la teniu a Movistar, i totes les temporades, evidentment, i amb moltes ganes de seguir, veure la segona, la tercera, i ara quan estrenin la quarta, doncs a veure com van resolent el tema. Però la veritat que molt bé. I després una altra sèrie molt diferent, vale, que s'ha estrenat aquest any dins del món aquest de Juego de Tronos, vale, que n'heu sentit parlar tots i n'heu sentit parlar molt, que és El Caballero de los Siete Reinos, que s'ha estrenat a HBO, que són només 6 episodis, i que, a part de dir són només 6 episodis, perquè s'acaba i et quedes amb ganes de més, i dius, ostres, jo vull més d'això, aquesta història m'agrada, aquest tema m'agrada, que té com un punt que no saps si està realment ben fet o no, té punts d'aquests, saps, que et fan dubtar una mica si realment és tan bona la factura de la sèrie com sembla, saps, així com algun punt que semblaria com de sèrie B, però realment li queda molt bé com està feta. Independentment d'això, és parla dels aconteixements que van passar dècades abans de Joc de Trons, on ja comencem a veure la formació de les diferents cases, pues, les mateixes que hem vist a Joc de Trons, vale? Ara no em posaré a explicar-vos Joc de Trons, si ja heu vist ja ho coneixeu, i si no, tampoc passa res, podeu veure-la sense saber res de Joc de Trons i sense haver vist res de Joc de Trons, jejeje. Crec que t'atrapa des del primer capítol, i sí que és veritat que hi ha algun capítol on el tempo s'alenteix una mica, però en general és una narrativa ràpida i conclusiva dels fets que ens van presentant, i amb un cinquè capítol espectacular, que crec que és el punt àlgid d'aquesta temporada. Així com hi ha diversos capítols a Joc de Trons dintre de totes les temporades que té que són brutals, aquest en té un també que jo crec que és molt bo. La definiria això: directa, bruta, violenta i dramàtica, però alhora tot tractat amb un cert punt de comèdia. I no sé, a mi m'ha agradat molt, m'ha sorprès molt. M'he menjat els 6 capítols pràcticament de cop, i ja et dic, en vull més. O sigui que esperant que arribi més teca d'això.
0: Molt bé, Catulo, escolta, deixa'm parlar d'una pel·li que he vist al cinema que està generant molta controvèrsia, que és The Bride, la nòvia. Dirigida per la Maggie Gyllenhaal, és una reinterpretació del mite de Frankenstein, que quasi diria de la nòvia de Frankenstein, que ha generat, com dic, molta crítica dolenta, suposo per l'estil, l'estructura narrativa, el guió, diria, o com està explicat, no? Perquè després no és tan complicada la pel·lícula, però potser tarda en entrar en matèria, té un pròleg llarg, potser és quasi 40 minuts, no? Que no acabes de veure per on van els trets. I entenc que això és el que ha fet que molta gent no li hagi agradat. No sé si encara la trobareu als cinemes, en alguns, suposo, però de veritat que per mi és, a part que és una nova lectura de la novel·la de la Mary Shelley, però és que a més és un experiment de gènere, no? Amb terror gòtic, visualment és molt gòtica, no? Molt Batman, molt fosca, i fa pensar en el cine negre dels anys 30, amb un discurs feminista que per cert m'ha agradat molt, ja no dic pel maquillatge icònic de la prota, que et fa pensar en un Joker, tant per la vestimenta com per aquest maquillatge, i pel rotllo punky de la peli, no? El Frankenstein és el Christian Bale, vull dir que també és el repartiment és l'hòstia, la doctora Ephronius, que és la Annette Bening, i la nòvia, que és la Jessie Buckley, que acaba de guanyar l'Oscar precisament per Hamlet, no? I qui, per cert, fa una molt bona actuació, una actuació, a més, molt física, que també s'ha de remarcar. El millor de la peli pot ser l'estètica, us deia abans, us deia punky, us deia gòtica, quasi pictòrica, no? Cada fotograma sembla una peça d'art gòtic modern, no? Per dir alguna cosa. I el guió, potser el més irregular seria el guió i potser el to, no? Que entre comèdia, que aquest punt comèdia, terror, thriller, a vegades se't fa una mica estrany, no? Per mi no m'acaba de quadrar el to. És l'única cosa que li posaria la pega que li posaria.

0: dirigida per Luis Ortega. Prenem nota d'aquest director argentí. La van seleccionar Argentina per representar el país als Oscars l'any passat. És un thriller amb una narrativa surrealista. No és un guió tradicional, també una altra pel·li, també és rara. Eh? Ara en parlo de dues seguides que són diferents. Així que comença que dius, primer dius, què estic veient? De què va això? No? Diàlegs estranys, estètica de com van vestits, la composició dels decorats mateixos. No? Sembla com un somni hipnòtic, no? Els personatges amb poca esma. A vegades sembla que no tinguin emocions, no? Em va fer pensar en Kaurismäki, no? Fins i tot els personatges en cada escena, la composició dels plans, amb una fredor geomètrica, perquè m'entengueu, no? Però també m'ha fet pensar en Eduardo Casanova, saps? Amb aquest cineasta espanyol que també fa aquestes coses tan surreals, no? Deia de Kaurismäki, i de fet, llegint, buscant, he descobert que la fotografia precisament és del Timo Salminen, que n'és col·laborador habitual del Kaurismäki, o sigui que no és casualitat, vaja. Em costa explicar-vos de què va. Vull dir que aquí ja tenim un problema. Eh? Vull dir, la mutació, suposo, d'un personatge, que és el protagonista, que és el Nahuel Pérez Vizcayart. Potser una fugida existencial del protagonista d'aquest Vizcayart i la seva parella embarassada, que és la Úrsula Corberó. Ja dic, si busqueu una experiència sensorial, us podria dir això ara i us podria dir el mateix amb la nòvia, que he parlat fa un moment, sobretot visual, endavant. Però no busqueu molt de sentit perquè crec que no el té, o almenys jo no l'he trobat. Que tu l'hi de pel·lis, què? Has vist pel·lis o no?
1: A nivell de pel·lícules m'agradaria molt destacar això, que vam estar a Balandrau, que vam poder fer aquesta performance, diguéssim, a los Cine Arenys, a casa més, que evidentment em va fer molta il·lusió, amb convidats, amb personalitats del poble i dels pobles del voltant que van venir, i amb molta gent, amb una sala plena, que feia molt, molt de goig, i que vam tenir el Lluís Tripiana i el Tono Folguera. El Lluís Tripiana explicant-nos doncs, les seves vivències i com va viure ell aquell torb, sense ser en el mateix grup que ens explica la pel·lícula, però bé, perquè ens féssim una idea. I el Tono Folguera, que és el productor, explicant doncs, una miqueta els intríngulis de com ha costat gravar aquesta pel·lícula i doncs, la sortida que està tenint, no? I el boca a boca, com està funcionant, i molt bé. I la veritat és que jo no havia vist la pel·lícula. Tu, Sandrus, que sí que ja l'havies vist, per tant, ja la sabies, ja sabies de què anava, però jo que hi anava verge, diguéssim, doncs, ostres, em va agradar molt. Vaig trobar que no té res que envejar moltes produccions que ens arriben de fora. Molt ben feta, molt ben tractada, crec, en general tot. Els actors, molt bé. Un Álvaro Cervantes espectacular. I doncs una mica el mateix que amb el que he comentat, no? De la sèrie que em vull més, doncs que sí, que segueixin fent pel·lícules així, que seguim apostant per un cinema així, un cinema de casa amb qualitat, amb diners, si es pot, però amb això jo crec que si es fan les coses bé, es fan amb qualitat i a sobre, doncs, tenim el suport a darrere i hi ha calés per poder fer-ho, es poden fer coses molt, molt xules i que arribin a tot arreu.
0: I tant que sí, Catulo, i tant que sí. Després, una altra pel·lícula que interessa, una pel·lícula més, no va dir més independent, potser sí més autoral, va, diguem-ho, entre cometes, perquè aquesta també ho és molt. Urchin, la teniu a Filmin, és l'òpera prima del Harris Dickinson, que és l'actor protagonista de Baby Girl, que va fer ara amb la Kidman l'any passat, que també no va agradar gaire. Jo li vaig trobar cosetes. I el Triángulo de la Tristeza, ¿vale? El jove aquest influencer, modelo. ¿Vale? Em sembla una de les sorpreses de l'any, Urchin, de l'any passat, amb un estil que respira segell molt propi, com us deia, molt autoral, i que també vull dir molt independent. Perquè us poseu una mica en la història, el Londres post-pandèmia, a través dels ulls d'un rodamón, atrapat entre l'addicció i la marginalitat, no busqueu pornomisèria, perquè, de fet, s'inspiren les pròpies experiències del Dire, del Dickinson, com a voluntari en organitzacions benèfiques. I, no ho sé, el comparen amb el Ken Loach, el tanto, eh? La fotografia està molt bé, per com utilitza la imatge per narrar l'estat psicològic del prota. El prota s'ha dedicat, també ho fa molt bé, és el Frank Delane, no ho coneixia. I és una pel·li que és veritat que no és per tots els públics. En el Festival de Cannes la pel·lícula va competir a la secció En certain regard, Una certa mirada, on va ser una de les grans triomfadores, va portar el Premi Fipresti, que sabeu que és el galardó, hòstia, molt prestigiós, perquè està la crítica internacional a la secció, i el Frank Delane, aquest el prota, que va ser millor actor. Vull dir que de veritat que està molt bé.

0: Després, canviant totalment de gènere, d'estil, vaig anar al cinema, que aquesta ja no la trobareu al cinema, que vaig trobar-la èpic. Elvis Presley in Concert. Vale? Vaig disfrutar moltíssim. Torna a ser el Baz Luhrmann, que després de l'èxit del biòpic que ja li va fer del 2022 en l'Elvis, on, per cert, la part de Las Vegas va pintar l'Elvis molt més fet caldo, molt més controlat pel coronel. I aquí jo crec que el vol deixar millor. És com si vol esmenar una miqueta el càstig que li va fotre de deixar-nos el tan fet caldo allà, no? Ja dic, no sé si és més un documental, si és molt de videoclip, però un videoclip molt autèntic. S'ha de dir que rescata l'essència més pura de l'Elvis, en el seu hàbitat natural, que és a l'escenari. És molt immersiva, les cançons no estan tallades com el biòpic, i aquí fa servir un recurs que m'ha agradat bastant, no? Que és, doncs, una mateixa cançó muntada, com la va cantar en diferents moments, fent una composició molt autèntica, perquè m'entengueu, no? Pues una cançó que comença en un concert i a mesura que va passant la cançó et va posant imatges de la mateixa cançó, però en diferents moments, com pot ser, doncs, mentre està assajant, en un concert, en un directe, etc etc. Això ho fa molt especial. És una part del muntatge que mola molt. M'ha fet pensar en el documental que teniu a Movistar Plus, que es diu Flores para Antonio, de l'Isaac i la Cuesta, que precisament el muntatge és un espectacle, és un gran documental que recomano i que precisament fa servir també aquest recurs, no?, d'agafar una cançó i anar-te-la enganxant en diferents trossos i que l'acabis escoltant quasi tota, no? I això és un espectacle. Bé, tornant a Èpic. Imagino aquesta pel·li en sales d'IMAX, on es va projectar en molts llocs dels Estats Units, per exemple, i crec que ha de ser brutal, perquè per mi el cinema, que a més em vaig posar molt endavant, bueno, va ser una passada, va ser una passada. Per mi, ja dic, ja va ser una experiència religiosa, doncs imagineu-vos amb un IMAX, no? Es veuen vídeos inèdits, et dona la impressió de que ha trobat material que no havies vist mai i que l'ha muntat molt bé. S'ha de dir que la restauració tècnica del material es veu que ha estat l'hòstia. Un so impecable, l'accés al material d'assajos superíndims, vull dir, la fa molt, molt especial. I després, una altra pel·iculeta, li posava un semàfor taronja. A mesura que hi vaig pensant, potser li pujaria una miqueta, no sé si quasi arribaríem a verd. Es diu Misterioso asesinato en la muntanya, la teniu a Movistar Plus. Per mi és un semàfor taronja, ja dic. Pel·li francesa, que salvant les distàncies pot fer pensar en Fargo o Un plan sencillo, per exemple, a persones mortes, diners trobats, decisions errònies i esbojarrades, humor negre, molt Coen, però dic això sense acabada. Està bé, però què li falta? Què li falta? Què ens passa, no? S'ha de dir que els César, de l'any passat, els Premis de l'Acadèmia Francesa, es van portar al César el millor guió original. Vull dir que ojo al tanto, vull dir, ja és prou important. I mira que jo el guió, no ho sé, no ho tinc tan clar. Per mi el millor és el policia, per cert, que és com el xèrif, que és el Benoît Poelvoorde, que mai el sé dir, que és el déu del Nou Testament, una pel·lícula, he parlat algunes vegades, que m'agrada molt. Una pel·li, ja dic, Misteri si no torna a muntar, una pel·li que és entretinguda, que si us agrada aquest tipus de subgènere us pot agradar, però no crec que us entusiasmi. Però està bé, Movistar Plus. Després, dues cosetes. Netflix. Bueno, una que... Ai, ai, ai, ai. S'ha de tenir paciència per veure això, però bueno. Màquina de guerra. El Predator de l'era de l'streaming. A veure, que funciona a tope? Sí, jo penso una pel·li d'aquestes que Netflix la deu estar patant seguríssim, vaja. Per mi no arriba a donar la talla, perquè no me l'acabo de creure. I mira que ja dic, té un gir que dius, ostres, mira, serà original, està canviant, tu, a veure què passa aquí, no? Però no acaba de fer la feina. Tot està molt vist, tots els clixés que vulgueu, el nacionalisme yanqui, venga, a tope. I per mi, taronja, taronja, taronja. La pel·li se sosté pel seu prota, que és aquest gros catxes, que és l'Alan Ridgeston, que us sonarà perquè és conegut per la sèrie Richard, em sembla que està al Prime. I en aquest cas és un sergent traumatitzat que busca la redempció fent-se Ranger, no?, a l'Acadèmia de los Rangers. I a partir d'aquí passen unes cosetes allà que, bueno, que són una mica difícils de creure, però si us ve de gust menjar-vos-ho i no voleu pensar, doncs endavant. Perquè a més ja no passa una sèrie de coses durant la pel·lícula que dius, és Netflix total, de que m'estàs dient que no pensi, que m'estàs repetint segons quins missatges o quines informacions per si un cas estava planxant, rentant plats o mirant el mòbil. I això fa una mica de vergonyeta. Però bueno, hi haurà qui us ho passareu bé, segur. I després, Cortafuego. Cortafuego. Una altra pel·lículeta de Netflix que també ens podríem queixar, la vaig recomanar, vaig fer un reel parlant-ne, s'ha de dir que, sobretot la vaig recomanar perquè volia parlar del director català, el David Victori, que està al darrere, que és un director que a Netflix està funcionant molt, ja va fer la sèrie Sky Rojo, que la va patar. I sobretot vaig voler anar a parar a la gran pel·lícula del David Victori, que és No mataràs. I amb l'excusa doncs vaig dir, va, digues alguna cosa de Gorda Fuego, que està l'Enric Auquet, que per cert ho fa molt bé. I la pel·lícula té moltes trampes, ja dic, té més trampes que el camp de mines de Cirat, ja us ho dic, perquè té molta trampa. Llavors la història doncs, bueno, està feta per ser vista allò molt per sobre, no? Llavors alguns personatges que no te'ls creus, jo vaig fer l'esport, i fent l'esforç, perdoneu, em vaig entretenir. Ja dic, el guió justet, amb el pas del temps li ha anat baixant la nota, també ho he de dir, eh? Li he donat voltes i és que, hòstia, allò, com podia ser allò, com podia ser l'altre, no? I en el Rick li ha dit que ja vaig avisar que la bona és No mataràs. La tensió asfixiant de No mataràs és increïble. I aquí ja busca aquesta tensió asfixiant. Doncs una criatura comença la pel·li, cabanya en el monte, hi ha uns incendis, aquí li diem cortafuego, una criatura desapareix, l'Enric Gauqués com el malo tio raro veí, que a veure què fa, si se'ls haurà raptat o no haurà raptat a la criatura. I a partir d'aquí comencem. I van passant coses. Van passant coses i ens busca que estiguem com molt enganxats. A veure, si us va bé així, doncs endavant. Si li comenceu a buscar peròs, no us creureu res. Allò es pot acabar convertint-se en una pel·li que quasi podria ser de terror en una pel·li mitja riure. La recomano. Bueno, sé que la gent que precisament és molt de Netflix i li agrada molt aquest tipus de coses més fàcils, més ràpides, doncs sé que els està agradant molt perquè m'ho ha dit bastanta gent. Llavors, Cortafuego, endavant, i si no, passeu-vos a per No matarà, si no l'heu vista, que és la fa uns quants anyets, que la teniu a Prime, que és del mateix director, el David Victori, i és una passada, ja dic. En aquest cas, No mataràs és el Mario Casas, que es troba en unes situacions, en una situació, una nit, que es coneix a la Milena Smith, que precisament sembla ser que la va descobrir el David Victori en una recepció, crec que d'un hotel. Ella encara no havia actuat, o havia actuat molt poc, si havia actuat, i fa un paper la Milena Smith. Tenen una química de contrast. Mario Casas és com un tio callat, tímid, espantadís, i ella és una tia nerviosa, que també està com una cabra, que xerra, que crida, que histriònica, no? I a partir d'aquí els dos, com es van trobant o destrobant, i el que acaba passant, el que acaba passant. I aquesta sí que és d'aquelles que estàs patint tota la pel·li, passant-ho fatal, desitjant que quasi que s'acabi, però gaudint-la, no? Són aquests gaudiments de patiment, no? I està molt bé, no mataràs. Vinga, va, dispara'm Cortafuego, a veure que tu el que dius de Cortafuego, va.
1: A veure, sí, tothom en parlava, la sèrie més vista de Netflix, número 1 a no sé quant lloc, vinga, va, David Victori, que havia fet No mataràs, que No mataràs ens va agradar moltíssim, com ja has dit, i com sabem de sobres i ja en vam parlar en el seu moment. I ara ens fa això... No, és que és molt justeta, molt justeta. A nivell de tot, aquí sí que no puc dir... No, és que l'Auquer està molt bé. No, és que no hi ha cap personatge que m'acabi de creure, perquè, no sé, és com un producte prefabricat, una miqueta la sensació que vaig tenir quan l'estava veient. Ja no parlo dels forats de guió que hi vaig veure, que em van semblar... Bueno, és igual. Crec que a nivell de muntatge doncs, és el problema i és el que fa que tingui aquests forats, no? Que suposo que hi havia molt més metratge i després a l'hora de muntar s'han carregat moltes coses. Vull pensar que ha sigut així. Però independentment d'això, no sé, la història en si tampoc... És que no et sorprèn en cap moment les coses que passen, els girs que intenta doncs, portar-te cap a un costat per després anar cap a l'altre. No, de veritat. Em sap greu, perquè ja et dic, la vaig mirar amb ganes de dir, va, ja que està tinguent això, un producte també d'aquí, a Netflix i tal, sabem el que és, i no, m'ha decepcionat i molt. Però bueno, escolta, ja se'n faran altres.
0: Està bé, Catulo, perquè aquí tenim opinió, a vegades la compartim tota, a vegades no, i és la gràcia del debat cinematogràfic. Escolta'm, anem amb el Sergi Estella, anem amb l'entrevista del programa. Endavant, Sergi Estella.
2: S'ha estrenat el documental Story of One Man a Filmin. Necessitava parlar amb el protagonista, amb el Sergi Estella. Sergi, com estàs?
3: Molt bé, genial.
2: Ganes de conèixer-te.
3: Bueno, aviam què pots conèixer de mi, segur que ens entendrem.
2: Fer de lutier, de coses quotidianes, com et ve això, tio? Com vas a parar aquesta història tan, tan guapa, tan autèntica?
3: Això va ser casualitat, en veritat, fa molts anys. A mi sempre m'ha agradat molt la música, però sobretot el folk i el blues. I vaig veure, bueno, llegint i mirant vídeos i això, que al principi doncs, això es feien instruments amb catxarros. I fent una barbacoa amb els col·legues vam dir de fer el primer instrument, que és un diddly bow, i a partir d'allà, jo no diria tampoc luthier, però sí, perquè és un trastejar, saps? Tampoc sé fer una guitarra estàndard, com diguéssim, de fustes, i això no hi entenc. Però vaig començar amb aquest instrument i em va volar el cap i estic enganxat, això.
2: I escolta, li has dit diddly bow?
3: El diddly bow, és un instrument de només una corda. De fet, l'origen és dels arcs dels caçadors africans que agafaven l'arc i se'l posaven a la punta de la boca. Llavors feien sonar la corda i amb la boca anaven obrint i tancant, buscant la nota. I això ha anat evolucionant amb el temps i ara hi ha diddly bows elèctrics i no te'l fiques a la boca, sinó que el pots tocar a la falda.
2: Què busques amb un instrument, o amb un objecte, vull dir, perquè tingui ànima d'instrument, no? Perquè li veig què li has de veure, tio.
3: Jo crec que és partint de l'objecte, és el que em dona la idea. També he de dir que les guitarres que tinc han patit molts canvis. Sempre és assaig-error i amb el temps aprens a fer altres coses i llavors van evolucionant, no? Jo sí que m'agrada buscar això, un objecte que a mi em transmeti com bon rotllo.
2: És difícil trobar l'estètica aquesta o el bon rotllo que et dongui amb la funcionalitat després, no? Que vas a dir, bueno, però això, clar, es té que poder fer.
3: Sí, a vegades agafes un objecte i quan comences a treballar amb ell te n'adones que no et serveix per fer una guitarra o potser te n'adones ja cap al final, tens la guitarra feta i sona com un xurro, vull dir que a vegades és una mica una batalla dins del taller, sí.
2: T'he portat un detall, volia saber si això pot acabar sent instrument, si no, si té màgia, si no té màgia. Provem a veure què tal, algú de cine.
3: Som-hi, vinga, aviam què portes, sí, home, i tant.
2: Això és una bobina, una bobina petita, que m'ha donat, ho he aconseguit a través dels cines o cine, gràcies. I, no sé, sembla de 16 mil·límetres, no sé si d'aquí pot sortir alguna
3: cosa. D'aquí pot sortir alguna cosa segur, perquè el tamany és perfecte, el fet de ser metàl·lic ajudarà molt a que tingui un so molt, molt metàl·lic, això és increïble, i a més crec que mai he fet una guitarra amb una bobina d'aquestes, així que gràcies.
2: Hòstia, cine i música, i això és una òptica d'un projector de cinema també, que no sé si això també pot fer alguna cosa o no sé.
3: Sí, això encaixarà totalment. De fet, que jo crec que els dos formaran part del mateix instrument, serà l'hòstia, serà una guitarra cinematogràfica.
2: Increïble, increïble. Parlant de cine, no? Et mola el cine?
3: A mi m'agrada el cine. Sí que és veritat que a vegades em costa trobar una pel·lícula que realment m'emocioni o em desperti alguna cosa, però m'agrada veure'n, sí.
2: Si parlem de directors favorits o de pel·lis que et molin bastant...
3: Jo soc bastant tarantinero, les pel·lícules també del rotllo Far West i Forajidos i coses d'aquestes sempre com que m'agraden. També m'agrada molt el cine negre, també pel·lícules ja més esbojarrades. Siete psicòpates és una d'aquelles pel·lícules que m'encanta com va evolucionant. És una fumada però molt ben feta, m'agrada.
2: És molt boja però molt negra el que dius, no? És aquesta comèdia negra amb violència, però està molt xula.
3: Sí, el que pugui barrejar això, una part fosca, una part de comèdia, és d'aquelles coses que si ho fas bé tenen... Semblen dues coses que no tinguin res en comú, però en veritat, si les ajuntes i ho fas bé, és com el yin i el yang, saps?
2: Deies Tarantino, que a més va ser polèmica perquè hi ha molta gent que no li agrada, diuen que és de les pitjors, i per mi és de les millors, Els odiosos 8, no?, per exemple.
3: Sí, és una cosa que parlant amb un col·lega fa poc, deia, hòstia, aquesta que és molt lenta i tal, però és que a mi aquesta pel·lícula m'agrada molt la tensió que es crea amb no, tot de gent que viatja pel món en aquella època que no saps qui et trobaràs a dins una cabanya i veus que hi ha petits detalls i petites coses que no quadren, llavors cada personatge doncs, sospita de l'altre i es crea allà una tensió que és bastant espectacular i les converses també, que això ho cuida molt també Tarantino, jo crec que allà doncs, es treballa molt això, no? Com que només passa en un espai, el que són les mirades, els moviments, és com... sospites d'un, de l'altre, aquestes coses, no sé, t'enganxen, a mi m'enganxa moltíssim.
2: No, no, allò passa tot a la Merceria de Mini, és com una obra de teatre, i tenim això, a part que el Samuel L. Jackson, el Tim Roth, el Carrasser, que són aquesta penya, que són boníssims, però que és molt Agatha Christie, no?, això que deies de veure qui és. No?
3: Sí, totalment, és com jugar al Cluedo una mica, però en pel·lícula, no? Sí, sí, sí, totalment.
2: Escolta'm, i si et dic alguna sèrie, ara que la penya està amb les sèries, vinga, sèries, va, què passa amb les sèries?
3: Jo, sèries, saps què passa? És que hi ha moltes coses que he començat, però no he sigut capaç d'acabar-les. Però sí que és veritat que durant una època em vaig... Per exemple, a mi Fargo em sembla una de les millors sèries, True Detective, i després si em vull fotre unes risses The Office, l'americana, a mi em sembla com espectacular. Però aquesta ja me l'he vist tants cops que dic, va, necessito descobrir alguna cosa nova, no? Sí que és veritat que et trobes moltes sèries, hi ha molt contingut cada cop més, i te les jugues i a vegades fracasses o a vegades trobes alguna cosa que realment t'agrada.
2: Precisament jo he vist l'anglesa, la del 2003, que són les dues temporades que hi van haver, el Ricky Gervais i tal, que és com te surt tot, i no he entrat mai a l'americana, no he entrat perquè no m'hi he posat, mira que són, no sé si són 9 temporades.
3: Sí, no, a mi, clar, jo l'anglesa no l'he vist, o sigui, Ricky Gervais sí que el conec com a humorista i tal, però a mi l'americana és... I és que ja me l'he vist tants cops, a vegades obro la tele i em poso el capítol de la temporada 7, que ja sé que em mola, em faig les risses. I els actors, Steve Carell és un actor que a mi m'encanta com a actor còmic que és, és espectacular, sí.
2: T'he conegut pel docu curt que està al Filmin, que és Story of One Man, que està superbé. Estan volant els papers, perquè perdem els papers, no?
3: Els estem perdent els papers, cago en dena. Estem fatal. És que és cuernes, és cuernes.
2: I tant, i tant. Doncs escolta'm, dic el rotllo de que tu ets cantant, ets creador, ets músic, a ser prota d'un docu, encara que sigui curt, no? És complicat, ara mateix estàs participant en una entrevista, no? Vull dir, el canvi de xip, de dir l'home orquestra, el one man band, el one interviewed, no? El one prota.
3: A mi la veritat és que al principi em feia com molt respecte i... és d'aquelles coses que tampoc m'agrada molt que parlin de mi. No sé, soc d'aquells que a vegades no m'agrada ni escoltar-me, saps? I dic, hòstia, sota un documental que em feia com una mica de vergonya i dic, hòstia, segur, realment s'ha de fer un documental sobre... Però sí que és veritat que el Xandro i el Fran, que són els de After School Productions, que són els que m'ho van proposar, ho van fer amb tant d'amor i la idea era tan maca que després, quan comença a rodar-se, a escriure acció, comencem a xerrar i és una conversa realment tan natural que dius, va... Mola, i a mi m'ha fet una il·lusió increïble, la veritat, sí.
2: Que guai. I res, ara, mira, venint a fer-te l'entrevista, i he repassat una pel·li, em sembla que coneixes, que en vam parlar, que és la Cruce de Caminos, que recomano, que no teniu a plataforma una putada, que és la de Crossroads, amb el Ralph Macchio de prota, que és el guitarrista, que hi ha un duel final increïble amb l'Steve Bay, una passada, no?
3: Sí, jo, és que aquesta pel·lícula la vaig conèixer jo a l'institut perquè el profe de música ens la va posar a la pel·lícula. Suposo que va haver-hi unes setmanes que no s'havia preparat les classes i va dir, va, els enxufo aquesta pel·lícula. I va ser el millor que va poder fer, saps? Increïble, allà amb Steve B, allà fent totes les seves filigranes al virtuosisme, que també, colines, et treus el barret també, però jo com que som més bluesero i la cosa més senzilla, un altre llenguatge, doncs... Mola, és d'aquelles pel·lícules que dius... Vale, entenen el meu llenguatge també és aquest, no?
2: Bueno, guanya el blues, no?
3: Guanya el blues, aviat. En veritat, no hauria de guanyar res, ni una cosa ni l'altra, però sí, com, jo crec que és la cosa més senzilla contra potser la pedanteria que fa el personatge de Steve Bay allà, no? Jo crec que és més l'estil de música, sinó l'actitud del guitarrista. Un guitarrista que busca la senzillesa i l'altre que... té una supèrbia que això normalment amb la música no acaba de funcionar mai.
2: Un plaer total, Sergi, de veritat, One Man Band, de veritat, ganes de venir-te a seguir a bolos, de veure i d'escoltar-te a Spotify a tot arreu.
3: Bueno, estàs totalment convidat a venir on vulguis, a unes cerveses, que ens volin perdre els papers, el que tu vulguis.
2: Doncs, bojos pel cine, tio, no fallarem. Salut i metratge, cuida't moltíssim, de veritat.
3: Moltes gràcies, Rob.
2: Vale? Família, seguim aquí, vale? Visca el cine, visca la música!
3: Visca!
1: Doncs res, família, moltes gràcies per escoltar-nos, i ja ho sabeu, qualsevol cosa, comentaris, ens deixeu el que vulgueu, ja sabeu que intentem contestar tot el que podem. Tenim a l'Instagram, tenim al YouTube, vull dir, no dubteu en dir-nos tot el que penseu i no dubteu en mirar Instagram, perquè quan fem cosetes, com vam fer amb Balandrau, o si en fem alguna altra cosa més d'aquestes, doncs així amb algú que vingui allà a fer una miqueta de cinefòrum i tal, que ja sabeu que ens agrada i que potencia doncs, més el cinema, que és el que ens agrada, i les sales. Així que res, a disfrutar del cinema, a disfrutar de la vida i ens veiem a les sales.
0: Família, salut i metratge, que vagi molt bé. Visca el cinema.
4: Ràdio Arenys, la primera.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Diversos focs simultanis han obligat a confinar milers de persones aquesta tarda a Catalunya. Tres focs a Sentmenat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt i Artesa de Segre han cremat de manera simultània, tot i que el d'Artesa ja fa estona que està controlat. El de Sentmenat ha obligat a confinar diversos nuclis i urbanitzacions, algunes de Caldes i el nord de Castellà del Vallès. El que més preocupa és el que més preocupa els bombers, i treballen 200 bombers. Ha cremat 90 hectàrees i hi ha un potencial de 2.000. El cap dels bombers, David Borrell, ha explicat la situació d'una de les urbanitzacions, el Ferrell, que té cases molt disseminades i viuen unes 300 persones.
3: Tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta, diguéssim, massa forestal entre l'urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
2: Diverses edificacions han resultat afectades pel foc a l'Anoia, a la Pobla de Claramunt. El foc ha arribat a algunes indústries, com a mínim tres a Vilanova del Camí. Els bombers encara no han pogut fer recompte, però han distribuït imatges on se'ls veu treballant a jardins per protegir els habitatges de les flames. L'incendi afecta 225 hectàrees. I és que fa calor. Protecció Civil ha posat en fase d'alerta el pla Procicat. Des d'ahir diumenge es preveu que demà dimarts i dimecres es puguin arribar als 42 graus a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i superar els 40 a la resta del litoral i prelitoral. A més, amb humitats relatives molt baixes al centre del dia, de 30 o menys, fet que accentua el risc d'incendi. De fet, hi ha alerta màxima pràcticament tot Catalunya pel risc d'incendi forestal. 45 municipis estan al nivell 4 del pla Alfa. N'hi ha gairebé 400 que estan una mica més per sota, al nivell 3 d'aquest pla, que implica un perill molt alt també d'aquest foc forestal. I Rodalies recuperarà demà la circulació de la R8 entre Rubí, Can Vallhonrat i Martorell Central, sense restriccions que hi havia les últimes setmanes després que DIF hagi acabat les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens sortiran a les 6:23. I darrer apunt, perquè la selecció espanyola juga des de les 9 en Portugal, un partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Al descans empaten a 0. Esperem veure què passa als propers minuts. Molt bona nit.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Benvolguda audiència. Benvinguts a la línia vermella.
5: L'últim programa de la temporada.
4: Qual t'atures abans de traspassar-lo? Perquè no saps si ho encertaràs o no. La Línia Vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estengra. Com a qüestió seriosa, avui en parlarem d'una que sovint queda oblidada i que les persones, les dones que la viuen, les afecta molt i també les condiciona en el seu dia a dia, en el seu benestar, la menopausa, la sexualitat després de la menopausa. La línia vermella. La menopausa és l'etapa de la vida en què, de manera natural, la menstruació desapareix definitivament. Es produeix quan els ovaris deixen de fabricar les hormones que regulen la funció reproductiva. Per afirmar que una dona ha entrat en aquesta fase, cal que no hagi tingut la menstruació durant un any. Acostuma a aparèixer entre els 45 i els 55 anys, però també pot fer-ho abans o després d'aquesta franja d'edat. Si es presenta abans dels 40, s'anomena menopausa prematura. I si es dona a partir dels 55, menopausa tardana. Els canvis físics i emocionals que provoca poden afectar el benestar de la dona. Alguns canvis en l'estil de vida poden ajudar a fer front a la nova etapa amb un bon estat de salut i una actitud positiva.

0: Avui tenim a tres convidades amb nosaltres. La Lídia.
1: Hola.
0: La Toni.
2: Hola.
0: I l'altra Lídia.
3: Hola.
0: Les tres han assolit ja aquesta nova etapa de la vida i han acceptat assistir al programa per parlar-ne. De fet, va ser una d'elles la que va suggerir fer aquesta taula rodona. La primera, Lídia. Podeu fer una petita presentació de cadascuna de vosaltres, com heu viscut aquest canvi a les vostres vides?
1: Hola, jo em dic Lídia i ara tinc 55 anys i ja fa doncs un parell d'anys doncs que la Ricla doncs va començar a fer el tonto i aleshores doncs ara ja fa doncs això 2 anys que he tingut simplement pèrdues, però un cop a l'any. I per la resta, doncs, fins a aquell moment, jo era, doncs, amb la menstruació era molt regular, cada 28 dies i tot molt normal. Fins que, doncs, bueno, et queda aquell paquet de compreses allà que no saps molt bé si farà servir mai més o no. I, bueno, i aquí estem.
0: Molt bé, gràcies. I tu, Toni?
2: Pues jo tinc 2 menstruacions molt doloroses i arribo a un quiròfan i tinc una menopàusia, per dir-lo d'alguna manera, química, amb 45 anys. I després tinc una menopàusia per la meva edat i passo aquest procés per 2 vegades, per dir-lo d'alguna manera. La primera, que és química, la tinc d'una manera molt sobtada i bueno, amb un canvi hormonal pues, molt gran, per dir-lo d'alguna forma. Sí que és veritat que tens una mica de cura amb la possible depressió que provoquen les hormones, però com és una cosa que ja t'explica el metge en aquest moment, que és una cosa que bueno, pues, ha sorgit d'aquesta manera, t'ho prens d'una altra forma. No? És una cosa que has de fer per el teu benestar i bueno, molt bé. El que passa és que quan arriba més o menys una edat, als 55 anys, de moment i de sobte, un altre cop, tornes a sentir els mateixos símptomes. I ara què passa? Un altre cop parles amb el metge i diu, bueno, l'altra va ser química i aquesta és la que et pertoca.
0: Es pots explicar una mica què significa la menopausa química? Perquè jo desconec.
2: Bueno, la menopausia química és que per un procés de medicació o per un procés que estàs en un hospital, et treuen la regla, et treuen l'aparell reproductor, per dir-ho d'alguna manera,
0: entenc.
2: I deixes de tenir la regla. I què passa? Que el teu cos s'ha d'acostumar, les hormones comencen a fer el que li donen la gana i tens un procés que en teoria no et toca, per sí. L'edat no et toca, però que el tens.
0: I tu, Lídia, què ens dius?
3: Tinc 57 anys i a mi em va vindre la menopàusia a l'edat de 42 anys, molt aviat. I, bueno, el primer, quan vaig tindre la menopàusia, vaig dir «Iuhu! Vinga, molt bé, ja no tinc la regla, puc sortir, puc fer el que vulgui». Bueno, això que dius, molt bé. Però, clar, van passant els anys i venen totes les coses que això, doncs, té. I, bueno, doncs, més endavant explicaré com em sento.
0: I des del punt de vista de la vostra sexualitat, com la viviu, per exemple, tu, Lídia?
1: Tens canvis físics, per exemple, t'engreixes molt, és igual el que mengis, és igual l'exercici que facis, el teu cos canvia. I tens problemes, doncs, bueno, problemes. Sí que tens, necessites tirar d'algun gel o d'alguna cosa perquè hi ha certa sequedat vaginal i llavors necessites tirar per aquí. I ja no mantens les relacions sexuals tampoc amb la mateixa freqüència que abans, perquè jo crec que un dels símptomes que hi ha és que també perds una mica el desig. D'acord? El desig sexual. I aleshores això afecta, doncs, bueno, que si no hi ha doncs, lubricació de forma natural, doncs això crec que es va perdent. Sí que és veritat que, bueno, tampoc, segons el teu estat civil o en la situació que tinguis, potser tampoc és fàcil mantenir relacions sexuals amb certa freqüència. I hi ha més coses, jo ara les deixo parlar també amb elles, perquè això ho hem parlat nosaltres molt, que ens coneixem molt, i elles també en pensen altres coses, del mateix que potser això coincideix amb el que jo dic, però sí que és veritat que, bueno, que ja pues, acostumes ja a portar en el bolso aquell petit pot de gel, o, bueno, o ja vas una mica a veure què passarà. No sé, ara que parlin elles, que jo sé que també tenen moltes coses a dir.
2: Bueno, jo no estic massa d'acord. En aquest sentit, sí que és veritat que les hormones fan la seva vida i tens una predisposició, pues això, a engreixar-te, a sentir-te malament, però d'una manera com una miqueta de depressió, però que, bueno, si li fas front, pues no hi ha cap problema. El problema és ficar-se dintre aquesta depressió i pensar que ja no ets la mateixa dona. Jo no he tingut cap problema de sequetat en aquest moment. Sí que és veritat pues, que les ganes de tenir relacions pues, són una mica diferents, però no per això s'han de tenir menys ganes. Les ganes sí que les tens, el que passa és que possiblement la teva sexualitat no és la mateixa. Però si tens una parella, si tens una persona, per dir-ho d'alguna forma, una persona estable al teu costat, doncs pots mantenir relacions sexuals cada dia, sense cap problema. Bueno, això de, que diu la Lídia, de que portes un gel o portes un qualsevol cosa d'aquestes per lubricació, bueno, és una cosa que ja no la portes només perquè tinguis aquesta sequetat, sinó a vegades també la utilitzes perquè em fas goig de portar una lubricació, per si dir-lo extra, no? Bueno, jo he tingut una parella que era molt activa sexualment i després he tingut pues, una altra parella durant uns mesos i jo no tenia cap problema. Això no vol dir, pues, no sé, que en algun moment donat sí que tinguis aquesta sequetat. Per això mateix, perquè les hormones en aquest moment pues, bueno, fan la seva i ja està, no? Però bueno, cada persona és un món i cada persona la viu d'una manera molt diferent. Jo en aquest sentit, de moment, no he tingut problemes. Altre problema és que per la meva situació ara és que tingui o no tingui relacions sexuals, no? Però en el moment que les he tingut, no he tingut cap problema. I això, doncs, bueno, la meva menopàusia ha sigut també temprana, per dir-ho d'alguna forma. Sí.
3: Doncs jo, per la meva part, dic que tinc por. Però tinc por, per exemple, jo ara estic separada, bueno, estic divorciada, i, clar, els homes venen, es presenten, i què passa? Que jo tinc molta sequetat. Jo tinc moltes ganes, perquè les ganes hi són. Però el que passa? Que quan no tens una parella i ve un home, jo moltes vegades, doncs, no he fet res, perquè em dona por, em dona vergonya. No sé què fer, això de dir-li, espera't, que tinc que anar al lavabo, clar, per lubricar-me. Doncs, clar, si tu tens una parella, hi ha confiança i no passa res. Però, clar, que estàs, no sé, prenent-te en algú i, mira, coneixes a un home i dius, ostres, mira, que maco, i tal, no? Doncs sí, mira, vas fent, i quan arriba el moment, em torno un pas enrere perquè em dona por, vergonya, de tenir que agafar el lubricant, tenir que anar-me, espera't un moment, perquè igual està bon el cotxe o esteu en un altre lloc, que si et fica mà, parlant sí. bé, doncs una vegada que fiqui dirà, escolta, això està molt sec, aquesta noia no té ganes. I no, perdona, si ens esteu escoltant tots els homes, tenim ganes, i moltes. El que passa, que clar, això a mi, personalment, per mi, em frena molt. I he perdut moltes estones de passar-m'ho bé per això.
4: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
0: Un parèntesis, per agrair la vostra presència i que us obriu d'aquesta manera, vale, als micros i a la gent, perquè penso que pot ser de molta utilitat, dones de les vostres edats i les vostres situacions, doncs, per poder solventar tot això. Clar, això que comentes de la por, l'entenc. També entenc que els homes amb els que us relacioneu, doncs, a veure, són homes més o menys de la vostra edat. Vull dir, seran homes que seran conscients d'aquesta situació. Em sembla que no. Ja em fan que no amb el dit, no?
1: Mira, jo, no, hi ha diverses coses, i això ho hem parlat molt amb elles, jo els hi he dit. Quan una dona deixa de ser reproductiva, es converteix... Elles em diuen que no, jo els dic. Una dona es torna invisible. Tu ja no atreus els homes. Tu, els homes no s'hi fixen més amb tu. I ni els més grans, ni els de la teva edat, ni els més joves. Tots volen... Ja ho sé, ja n'hem parlat moltes vegades. Tots els homes s'hi fixen en dones més joves. I això, elles em diuen que no, jo segueixo pensant que sí. Tu ja no ets utilitat, no pots tenir fills. I, a més, doncs, una cosa que també hem parlat moltes vegades, si això els hagués passat als homes... Ja hi haurien hagut investigacions. De fet, quan els homes tenen disfunció erèctil, bé que s'ha inventat una pastilla de color blau, no direm les marques, però s'ha inventat això per als homes. Per les dones no s'ha inventat res. I de moment jo, bueno, segueixo pensant això, elles sempre em diuen que no. Jo segueixo pensant que una dona, a partir de certa edat, es torna invisible. És igual la roba que porti, és igual la seva actitud. També és veritat que coincideixo amb la Toni amb el tema de les hormones. O sigui, tu estàs a casa teva un dia, mirant la tele, i de cop i volta dius, però i aquestes ganes de plorar tan tontes? A què venen? I són les hormones que t'estan fent, fan de les seves, com diu la Toni.
2: O el calor.
1: Quina calor
2: que tinc. Estàs dormint i de repent, sota.
1: Bueno, jo, estem a l'octubre, ara tampoc fa tanta calor, jo porto un vano al bolso. És a dir, de cop i volta t'agafa de tot i comences a treure't roba i la gent, i et poses vermella i la gent...
3: roba.
1: I la gent et mira, tu vermella, suant, i diu, estàs bé? Sí, estic bé, ara em passa. I clar, és com molt així. És, bueno, si això passés als homes, doncs no hauria passat igual. Però bueno, això sempre ho hem discutit moltes vegades, que ho hem parlat moltes vegades.
2: Bueno, això que diu la Lídia, que són persones invisibles, jo crec que no. I bueno, sí que en algun moment sí que et pots sentir que siguis invisible, perquè tu mateixa no et trobes bé. Així que ets invisible davant de tu mateixa, per dir-lo d'alguna forma, de tu mateixa. Però si tu, en aquest moment, et tornes i et sents millor, a vegades sí que pots sentir-te invisible. Però és perquè en aquest moment tu no estàs bé. No estàs bé, doncs, per això, per les punyeteres hormones que fan de tu el que elles volen, no? Però jo penso que l'actitud que tens a la vida, tu a la vida surts al carrer i dius, em venjaré al carrer avui, la gent et mira. Pots tenir més admiradors o menys, o, bueno, depèn com estiguis, també. Bueno, si el paper de fora, com diu a vegades la Lídia, és molt bonic, doncs la gent et mira més. I a vegades el que passa és que la gent no aprofundeix en tu mateixa, no? Però no són invisibles. Les dones, últimament, no són invisibles en cap lloc. Perquè, últimament, les dones cada vegada tenim més poder de menjar-te al carrer, no?
0: Sí.
2: Per dir-ho d'alguna cosa.
0: No, i s'està intentant, almenys des del govern i des de la,

0: la meva experiència, no em sento invisible. Sí que deies tu abans que normalment s'acostaven els homes de la nostra edat. Jo et dic que no, que s'acosten de totes les edats. I clar, què passa? Que contra més joves són, sí, més inseguretats tens.
1: Yeah.
0: I clar, doncs això que és que afecta molt. Per la meva part, clar.
2: Et pregunto, per què creus que se'ns acosten homes més joves que nosaltres? Per l'experiència o per què deu ser? A veure.
0: Jo crec que és per l'experiència. Sí? Perquè per experiència.
2: A veure.
0: Et puc dir que, bueno...
3: Que els joves tenen molt a aprendre, no?
0: Li falten una mica de... Bueno.
3: Tenen molt a aprendre.
1: Però quan parleu de joves, de quines edats esteu?
0: A veure, jove, 42...
2: Menys de 40, potser.
0: Sí. Mm-hmm. Sí. Jo crec que sí. Que m'estranya, perquè avui en dia... A veure... Clar. I també... Bueno, això ja no té que veure res de la menopàusia, però també crec que els joves d'hoy en dia miren molt porno, vale? Molt. Sí. I una cosa és veure porno i una altra cosa és que quan arriben amb una relació, no,
1: amb una persona,
0: amb una persona i tal, volen fer moltes coses de lo que han vist.
1: Yeah.
0: I a vegades, a veure, una cosa és veure una pel·lícula pornogràfica, una altra cosa és fer-ho i, bueno, sí que hi haurà moments que dius, bueno, anem a provar això, anem a provar l'altre, però tota l'estona. A veure, no sé, parlo per mi,
1: Clar, és que entenc que ha de ser complicat, o sigui, una nit que coneixes algú i tira que te va. Entenc que ha de ser complicat, entenc que ha d'haver com una... coneixement previ... No sé.
3: Avui en dia no.
2: Avui en dia no. Veus? Les tres dèiem que no. Avui en dia les joves. No. I nosaltres potser som encara d'una generació que primer coneixies una persona i després potser tenies relacions sexuals amb ells. Ara no. Ara primer tens una relació i si la cosa funciona et planteges tornar a veure aquella persona. És a dir, hem canviat completament la manera de relacionar-nos. Però jo crec que la gent de la nostra edat igual, perquè si tires en el dia a dia, bueno, que de fet cara a cara cada cop ho fa menys gent, això d'enfrescar-se en una relació o tenir relacions sexuals, perquè ja tirem molt d'aplicacions. Jo crec que amb la pandèmia tothom es va connectar moltíssim i jo crec que el 80% de les coses que també hi ha a les aplicacions són mentida. Jo crec que hi ha moltíssima gent casada i, bueno, i tens allà relacions sexuals i és complicat, és molt complicat.
1: Parlant de la virtualitat, heu tingut experiències a través de les xarxes directes amb homes? Us han entrat homes? Heu arribat a interactuar?
3: Jo no. Jo això de les xarxes per lligar encara no m'he ficat. I jo, per dir-ho d'alguna manera, sí que totes les meves relacions han sigut amb persones que jo ja coneixia prèviament. Jo encara no he donat aquest pas. No vol dir que no, demà mateix no ho faci, no? Però de moment no ho he fet. I, sincerament, no m'agrada. No m'agrada gens. Això d'anar-te al llit amb una persona que acabes de conèixer, jo no li trec encara el suc. No, jo no. De moment, no. Això no vol dir que demà no ho faci, no? Però en aquest moment no estic per dir-lo d'alguna manera.
1: I tu, Lídia?
2: Jo vaig estar dues vegades, he estat en aplicacions d'aquestes per trobar parella. En una vaig durar una setmana, vaig dir, no anem bé, i a l'altra vaig aguantar un mes, i també vaig veure que no, jo no me'n sortia. Perquè la quantitat, per exemple, d'homes casats que t'entren, que parlen amb tu i que després et diuen, bé, estic casat, espero que no t'importi. Dius, a veure, un moment, crec que no tenim els mateixos objectius. I no he tornat a repetir l'experiència. Crec més en una mica com la Toñi, crec més en el cara a cara, en conèixer una persona, en que potser doncs, algun company o una companya de feina et diu, mira, ha vingut el meu cosí de no sé on, te'l presento, vine a sopar, i confio molt més en això que no en la virtualitat. Sincerament, la virtualitat no... No, hem perdut una mica el seny. Jo crec que l'hem perdut. I el que m'estranya molt és la quantitat de gent jove que les fa servir aquestes aplicacions i que troba parella a través d'aquestes aplicacions. O sigui, moltíssima gent que ha perdut la manera de ens n'anem a prendre una copa o ens n'anem a la discoteca i

0: allò que tonteges amb algú. Això s'ha perdut. La gent jove també lliga a través d'aplicacions. I és molt estrany, això. Però, bueno, els temps canvien, no passa res.
1: I tu què en penses, Lídia?
2: A mi no m'agradaven, mai. Ni m'agraden, les aplicacions. Però, bueno, fa 3 setmanes vaig dir, vinga, va, anem a veure si fullem una mica. I, bueno, em vaig ficar i, bueno, és el que dius, que hi ha molta gent que sí que vol molt de sexe virtual i a mi això, doncs, jo puc tindre sexe virtual si ja conec a la persona. Llavors, sí, si hem tenint una mica de contacte i després ho fem virtualment, doncs sí. Però amb una persona que no coneix de res, que vas parlant i de sobte, bueno, vinga, va, aquesta nit, fem... Ah, doncs no, perdona. I després el que diu la Lídia, que la veritat és que molta gent que està casada i molta gent jove. Ja. Molta, sí.
1: Igualment us trobeu desitjoses? Teniu desig?
0: Sí, clar que sí.
3: Sí.
0: Moltíssim. Sí. Jo m'estimo molt a mi mateixa. O sigui, i molt sovint, perquè clar, i sola, però és el que hi ha. Vull dir, no...
1: Sí, que el desig no es perd.
0: No, gens.
2: Bueno, abans t'ho he dit, que per què tinc por, per què tinc vergonya?
1: Yeah.
2: Perquè jo tinc ganes. I estic amb una persona i tinc moltes ganes, però clar, això no lubrica. O sigui que ganes tens
0: no,
2: i t'ho passes molt bé, però...
0: A part físicament et veus, ai, que tinc aquí panxa, que tinc aquí una pell, que tinc això que ja no està a la posició que estava fa 30 anys, i això et provoca inseguretats. Aleshores, tu tens moltes ganes, però tampoc hi ha ningú que vingui cap a tu i que s'hi fixi i que vulgui. Tu després penses, ai, és que això em penja per aquí, és que tinc un atac aquí, és que tinc... I ja, aleshores, doncs, bueno, surten
1: bueno,
0: aquestes inseguretats.
1: Segur que els homes també tenen les seves coses.
0: Sí, però no està bé... És igual, un home amb panxa és un home feliç, un home bonjant, que va al restaurant, que beu cervesa... Una dona amb panxa ja no està tan ben vista. I les coses són així. Una dona amb panxa no és desitjable. Un home amb panxa és... Mira que bé, o sigui, mira quina panxa més bona que té, aquest tio viu bé, quines cerveses més bones que es pren... Una dona amb panxa no agrada.
3: Bueno, per això tenim totes les clíniques aquestes que et fan de tot. Et rellenen els llavis... posen
0: el
3: pit al seu lloc, te treuen grasa d'aquí, de la panxa, de les caderes, fins dels genolls, he vist, que sí. Et treuen grasa.
1: Sí.
3: Però, bueno, jo crec que això també va amb la persona, no? Totes les dones, en algun moment de la seva vida, tenen inseguretats. Inseguretats perquè... No totes som models, no totes tenim ni som misses, ni fem programes de televisió, que està sempre al punt de mira de tothom, sinó que són gent normal, que tenim els nostres treballs, tenim els nostres problemes a casa, amb els fills, amb el marit, amb la gent gran que tenim a la nostra cura. I el problema no és que estiguis tot el dia dintre del gimnàs. Això queda molt bonic. Però les dones que es passen tot el dia dintre del gimnàs tindran una altra responsabilitat a casa seva. M'entens? Una persona real pot anar al gimnàs, clar que sí, i tenir les seves hores i cuidar-se, però tenim en compte el que avui dia tenir una bona imatge vol dir una bona alimentació, una bona cura amb cremes, potingues, clíniques i tot això. Les dones reals, per dir-ho d'alguna manera, quan arriba a una certa edat, tenim totes qualsevol cosa. Pues jo sóc molt gran i tinc molta grassa, per dir-ho d'alguna manera. Però bueno, jo et miro a vegades al mirall i dic, pues estàs molt bona.
2: Curves bonites.
3: Clar que sí. I surto al carrer amb aquesta predisposició. Hi ha dies que no, hi ha dies que em miro al mirall i digo, avui no surtis al carrer, perquè avui tens un dia fatal, no? Però no, jo crec que la predisposició de les dones té molt a veure amb que siguis o no siguis invisible.
1: Es veu que a la Lídia ja li ha quedat aquí el Sant Benito. Ai, de l'invisible.
0: Sí, sí, sí, totalment, no passa res.
3: Però no, no.
0: Que les vegin a elles, no passa res.
3: Però si sempre ets fixant en tu.
0: Sí, sí, segur.
2: Perquè més lliga és ella, eh?
1: Sí,
2: sí, sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Deu tenir més làbia.
3: Sí, això és veritat.
2: Clar.
3: Yeah. Això és veritat.
2: Parla molt bé.
3: Parla molt bé la Lídia.
1: Home, déu-n'hi-do, també, com parleu vosaltres.
0: Les tiro per davant a elles, eh? Que elles, jo em quedo les escorrialles, el que no volen elles.
1: L'avançadilla.
0: Clar.
2: Mm. Que no.
1: Bueno, hi ha alguna cosa més que vulgueu comentar, que us vingui de gust? Tu, Lídia, que no. T'has quedat així, que la propera que li tocava parlar.
2: No, jo crec que el que hem dit està bé. Sí que reitero en que això l'escoltin els homes, que fico una mica de pensament quan vegin en unes dones d'aquesta edat, que siguin més, no sé, que ens ho facin més fàcil a nosaltres. Això ho agrairíem molt.
3: I així de pas farem més coses amb ells.
2: I tantos chicos.
0: Bueno. Jo vull dir una última cosa, si em permets. Doncs deixarem les nostres dades aquí a la ràdio. Si hi ha tres homes així, doncs que madurets, que estiguin...
3: O joves.
0: O joves, igual, però tres, han de ser tres. Això és important, ¿vale? Perquè amb un no en faríem res.
3: No compartim.
0: Encara. Doncs això, que sí, a tres homes així una mica, doncs, que tinguin ganes de sortir, de passar-s'ho bé, doncs que deixem les nostres dades a la ràdio. Aquí en Joan Carles, doncs, ja se'n farà càrrec de fer-vos-les arribar. O si no les deixeu a la ràdio, ja us trucarem.
1: Doncs ja li donarem projecció a això... Ja li donarem projecció a això a les nostres xarxes, eh?
3: Bueno, i dir que no tenim cap problema perquè no ens quedarem mai embarassades.
2: Ah, no!
3: Un problema menys per als homes, eh? Un problema menys per als homes.
1: Bueno, moltes gràcies per venir, per obrir-vos d'aquesta manera tan simpàtica i tan sincera i tan amable.
2: A tu. Gràcies.
1: Moltes gràcies. La línia vermella.
4: Diccionari pornogràfic d'en Jordi Bilbeny.
1: Traiem de nou el diccionari pornogràfic d'en Jordi Bilbeny, aquest aranyenc, artista i escriptor. I, bueno, tirant de veta amb les nostres convidades, els he demanat si els hi venia de gust exposar algunes de les paraules que apareixen. I bueno, què? Us sembla bé?
0: Sí, endavant.
3: Clar que sí.
1: Doncs vinga, fem això.
3: Conyac.
0: Doncs, segons el diccionari pornogràfic, és una beguda molt forta, feta de la destil·lació de les herbes més perfumades que creixen al pubis d'algunes dones tropicals. Conybatre. És fer l'amor a una dona.
3: Conyifera.
2: Dit de la dona que no li cau el pell del cony perquè és perenne.
3: Coimpartir.
2: Trencar-se un cony comunitari.
3: Collonada.
2: Rifar-se d'algú, prendre-li el pèl del cony d'una manera belissucosament estrepitosa.
0: I tu, Joan Carles, no t'atreveixes a dir cap?
1: Sí, i tant, i tant. Deixa'm, ara faig un duo amb la Lídia.
0: Sí, molt bé.
1: Per on t'anava?
0: No sé. No he fet res d'aquestes... Heu anat fent paraules, no?
3: Sí.
0: Sí. Pues, ja
1: per exemple,
0: vulguis.
1: Cony bregador.
0: És un cony catòlic i cerca raons.
3: Coimpartir.
2: Trencar-se un cony comunitari.
1: Cony bregar.
0: Combregar amb el cony.
1: Cony cau.
0: Xona, que perd l'equilibri.
1: Concert.
0: Concert de música pornogràfica.
1: Cony CD.
0: Fer que dos conys es trobin l'un a l'altre en un mateix lloc.
1: Cony descendent.
0: Marit cornut.
1: Cony dol.
0: Dolor per la pena d'un cony.
1: Conyèixer.
0: Fer amistat amb un cony.
1: Confessar.
0: Confessar els pecats vaginals.
1: que ja anomenat ja prou el cony.
0: Però que si voleu, en el diccionari aquest pornogràfic en teniu, amb la paraula cony, 3 pàgines, eh? Vull dir, podeu consultar-lo a la Biblioteca Municipal, que segur que està allà quan el torni en Joan Carles.
1: A la línia vermella sempre ens agrada parlar una miqueta de música. De música sensual, de música eròtica. I aprofitant que tenim aquestes tres dones al programa, fem una petita encerrona per preguntar-vos quina música us agrada. Quina és la vostra cançó preferida o cançons preferides o peces musicals?
0: Però per fer què?
1: Que us agradi... Per,
3: és que a vegades les cançons que són sexuals...
1: No parlo de sensuals, eh?
3: Sensuals.
1: Sí, clar.
3: A veure, jo vaig agafar una vegada una cançó que no tenia res a veure amb una cançó sexual, sensual, i vaig fer un striptease. I era el bolero number 5, no?
1: De Lou Vega. Tu tens alguna cançó que et feixis teva, que recordis?
2: Sí, tinc que dir una sensual. Je t'aime, a veure, mon amour.
1: Je t'aime, mon amour. Aquella de la que comentàvem abans, no?
2: La comentaven abans, sí. Aquesta, molt sensual.
1: Tu, Lídia?
0: Per exemple, la de You Sexy Things és molt xula, de Hot Chocolate. O, per exemple, les trobo molt divertides. També la del Sex Bomb, de Tom Jones. ¿Vale? Aquesta és molt divertida. I m'agrada molt, i ara no me'n recordo com es diu, la de $2 o una cosa així, encara que t'he grupat.
1: I com sempre, també, esperem que us hagi agradat el programa. Per finalitzar el programa us deixarem amb una cançó. I hem triat una que ens ha suggerit aquest trio de convidades. La Toñi ens ha confessat que amb aquesta cançó, sense ser un hit de la música eròtica, la va convidar a fer un striptease. Es tracta del Mambo Number 5, de Lou Vega. Fins la pròxima setmana. Bon descans.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: A la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
4: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
5: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
4: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa. De 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
5: I dels records i el folclore se'n cuidarà la Montse Comí.
4: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
6: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 quilòmetres al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, en una nova setmana en la qual volem compartir moltes històries musicals corresponents ja a aquest ple estiu del 2026. I és que les cançons que tindrem amb nosaltres, moltes en català, seran precisament cançons que faran el seu estiu. Aquest, com us deia, del 2026. Comencem amb la primera que ens arriba, que és la Banda Neon, també els Búhos i Mon DJ. Tots tres treballen i han treballat, de fet, de valent per una cançó com aquesta, que es diu El Ventilador, i que formarà part de la banda sonora d'aquest estiu. Així iniciem el nostre camí, amb ritme, amb Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Això es diu El Ventilador.

El ventilador segurament és un dels aparells que es fan servir més als estius. És una de les cançons de Banda Neon, de Buos i Mon DJ que s'han unit per fer aquesta cançó ben estiuenca. El ventilador ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana i ara, doncs, obrim fronteres i traspassem l'Atlàntic i ens anem fins al Canadà, amb una banda canadenca de rock alternatiu que va ser formada el 1988. Ells es diuen Barenaked Ladies i aquesta és la seva nova creació, Almost Ready.

La banda canadenca Bare Naked Ladies, una banda canadenca de rock alternatiu formada el 1988 amb nova cançó sota el braç i que es diu Almost Ready, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Tornem a Catalunya amb un dels referents del pop urbà en català, un projecte musical que va néixer fa 3 anys al Maresme. Es diuen Danny Six i Iskits, i tots dos ens proposen aquesta Que s'aturi el temps.

0: Deixa'm estar.
1: Que s'aturi el temps. Aquest és el ritme que ens han portat Danny Six i Skid, tots dos junts, per aquesta peça que ens porten aquests referents del pop urbà en català. Des del Maresme, així ens han arribat, i ara tornem a fer un viatge, en aquest cas molt més a prop, anem fins a Gran Bretanya, per escoltar a la cantant britànica Charlie XCX, la seva nova cançó Wink Wink, que és el tercer avançament del que serà el proper disc anomenat Music Fashion Film.
2: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

La nova cançó de Charlie XCX es diu Wink Wink i formarà part del seu proper disc, que es dirà Music Fashion Film. Seguim endavant i tornem a Catalunya. Anem amb un personatge anomenat Joan Quadern. És un cantautor emergent de Reus i el coneixerem ara mateix amb la seva nova cançó Demà descansa, Pere.

Joan Quadern, aquesta és la cançó Demà descansa, Pere, amb el cantautor emergent de Reus, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge cap a Gran Bretanya, cap a Anglaterra, per escoltar el més nou de John Newman. La seva cançó es diu Through Milan.

sempre al teu costat. I ara mateix tornem a Catalunya per escoltar un artista emergent de Sabadell. El seu nom és Arnau Aguilar i aquesta és la seva nova cançó, Dolça Llum.

Arnau Aguilar, l'artista emergent de Sabadell, amb la participació de Lira, una altra veu, emergent també, en el panorama musical català, i tots dos ens presenten aquesta cançó que es diu Dolça Llum, una cançó que ens parla de l'autodescoberta, de la connexió amb un mateix i del procés de deixar enrere portes i també lligams. Després de Lira i Arnau Aguilar, anem a fer un viatge de nou, en aquest cas cap a Nord-Amèrica, per escoltar el més nou de Katy Perry. Es diu Watch It Burn.

Es diuen Partir Peres, és un grup de pop electrònic de Sant Cugat del Vallès, són quatre amics, i en aquesta cançó que es diu Uf, quina calor, hi col·labora el cantant mallorquí Xavi Hernández. Junts per aquesta peça, que també forma part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estàs escoltant Estrenes i compartim les cançons noves de la setmana. I ara mateix anem amb un personatge anomenat Matt Hansen, que és originari de Califòrnia i que ens arriba amb el seu nou tema, Thinking About Me.

Thinking About Me, aquesta és la nova cançó de Matt Hansen, aquest californià que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Arriben des de Falset, al Priorat, a Tarragona, un grup que va néixer l'any 2019 i amb una rumba molt fresca per aquest estiu sota el nom de La de Barcelona. Ells es diuen Primera Cita.

La gent de primera cita i aquesta cançó que es diu La de Barcelona, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara tornem de nou a Nord-Amèrica per escoltar la cantant i compositora de Chicago, Rabin Linae. La seva nova cançó es diu Saturday Nights.

0: El seu nom és Ravi Lenai, aquesta és la seva cançó Saturday Night, una altra novetat de la setmana, amb aquesta cantant i compositora de Chicago. Tornem a Catalunya amb el so, la música, la veu d'en Rocchio, que és el projecte musical d'en Roc Terruell Roma, un jove cantant, compositor i productor de Sabadell. La seva nova cançó es diu No hi ha estiu sense petó, i que forma part de la seva nova era musical lligada al llançament de l'àlbum Juganer.
1: Ja arriba la calor.

0: sense petó.
1: No hi ha estiu sense petó. Aquesta és la cançó de Rocio, una altra novetat de la setmana. Anem per Ses Majestats, The Rolling Stones, que, bé, el dia 10 de juliol tindran nou disc, que publicaran aquest dia i que es dirà Foreign Tongues, i amb 14 cançons enregistrades amb col·laboracions de luxe com Paul McCartney, Robert Smith, dels The Cure, Steve Winwood i molts altres. 25 discos ja d'estudi. Aquest és el darrer, Foreign Tongues, que sortirà, com us deia, el 10 de juliol. Amb cançons com aquesta, Jealous Lover, una de les noves dels The Rolling Stones.

Jealous Lover, aquesta és una de les noves cançons dels The Rolling Stones, que tornen de nou a la càrrega amb nou disc que sortirà el proper 10 de juliol. Seguim endavant el nostre camí, ja pràcticament a la part final, però encara ens queden un parell de temes per escoltar. El primer ens arriba amb veu dels The Tietz, i és que el duet mataroní ens proposa la seva particular cançó de l'estiu, i es diu

0: prop.
1: La nova cançó dels The Tears era això, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que s'acaba i ho farem tranquil·lament, sense tant de ritme com hem compartit fins ara. Ella es diu Sydney Christmas, és una cantant i actriu de teatre musical anglesa i es va fer mundialment famosa després de convertir-se en la brillant guanyadora de la 17a edició del programa Britain's Got Talent l'any 2024. La cançó que escoltarem es diu Lean on You. És una cançó d'amor i de suport, una preciosa balada pop d'amor de gran intensitat vocal, com comprovarem. Així, amb ella, amb Sydney Christmas i la cançó Lean on You, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Això sí, tornem la setmana vinent aquí mateix compartint un nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Fins la setmana vinent. Adéu-siau, salut!

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

et crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure, un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.